0: És dijous 24 de setembre. El cas de la Mari Carmen, la pensionista de 87 anys desallotjada per un fons voltor que li volia triplicar el preu del lloguer de cop, ha sacsejat l'opinió pública perquè s'ha convertit en un altre paradigma, un més, de la crisi de l'habitatge. Ha irromput amb tanta força l'actualitat que, com va passar amb la Casa Ursola, ha dut les institucions a moure fitxa.
1: Alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, pan, pan.
2: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social.
0: En qüestió de dies, el govern Sánchez presentarà un altre decret amb mesures antidesnonaments, això ho ha dit Pedro Sánchez aquesta matinada. Ja ha passat això abans, el que passa és que Junts no li ha comprat fins ara i no està gens clar que la cosa hagi de canviar. Aquest segueix sent el repte, que Sánchez trobi la quadratura del cercle per poder sumar Junts en aquesta majoria progressista. En paral·lel, els moviments socials amenacen ja amb vaga general si no s'atura la sagnia de desnonaments.
3: O dimarts s'aprova un decret o anem a la vaga general.
0: L'OCU avisa que Madrid i Barcelona gairebé no queden pisos per menys de 700 euros i l'OCDE diu que això dels preus desbocats a Espanya persistiran els propers mesos. D'aquí a una estona mirem d'explicar com pot ser que l'economia espanyola vagi bé, creixi i a la vegada cada cop estiguem més escurats. On sí que el PSC ha trobat Junts és en la prohibició del burca a Lleida, s'aprovarà demà al ple municipal. A part d'això, avui us expliquem també el cas de dos càrrecs de Vox a Barcelona que fan apologia del franquisme en una lliga amateur. Són el vicepresident provincial del partit i el conseller de districte. Formen part del Mingo Rubio Balompié, un equip amb simbologia franquista que ja ha estat denunciat pels seus rivals. Tenim novetats del cas Andic, la terapeuta de la família denuncia una campanya de desprestigi i també una nova alarma relacionada amb la intel·ligència artificial. Resulta que Austràlia admet que un model d'IA va accedir sense autorització a una web del seu sistema sanitari. Tot això avui, que és l'últim dia de Santa Tecla a Tarragona i a Barcelona. La Mercè.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Unes festes que vindran amb calor. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Per tots aquells que estiguin de festa i pels que no, pels que els hi toqui treballar, ens toqui treballar igualment, seguirem suant, eh?
5: Sí, sí, sí. Ara pensava en els mítics xàfecs, no?, ruixats de Santa Tecla o de la Mercè, que són d'aquelles situacions que quasi tots els anys es presenten, però està clar que aquest any, doncs, o fa molta calor o plou poc, i no canviarà pas això ni avui ni demà, una mica al cap de setmana, però vaja, de pluja, no n'esperem en aquests pròxims 4 dies. I com a novetat, ara mateix l'ambient es nota més fresc que ahir a tot Catalunya. Estem baixant dels 20 graus, per exemple, a gran part de la ciutat de Barcelona. No és massa habitual això darrerament. A Tarragona també ara mateix 19-20 graus. N'hi ha 16 a la ciutat de Lleida, es baixa fins als 14 a Girona. I hi ha molts punts de la Catalunya central o de les valls del Pirineu en temperatures actuals a prop dels 10 graus, que és una temperatura que ja obliga a agafar una jaqueta, però tinguem present el que dèiem, que després ens molestarà, sobrarà, perquè, de fet, si us ve de gust anar a la platja, serà ideal. La temperatura de l'aigua hi convida, més de 25 graus a pràcticament tot el litoral de Catalunya, i amb sol tot el matí, també durant la tarda, algunes boires ara cap a l'Ebre, també a la plana de l'Empordà o a la Costa Brava, però marxaran ràpidament i, com farà de nou molt de sol, doncs les temperatures s'acabaran situant, com ahir, per sobre dels 30 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 35 al Pla de Lleida. A la tarda, i com és habitual amb aquestes situacions, el vent bufarà de marinada, però durarà poca estona, i el que dèiem, demà, més del mateix.
0: Carbó, gràcies, fins ara.
5: Que vagi bé.
0: Ara passen 4 minuts llargs de les 7 del matí.
2: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
0: És Pedro Sánchez convertint en arma de batalla política el cas de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys que ha acabat fora de casa seva, de la casa que ha estat la que vivia des de que era una nena. Sergi López, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, què tal, Marina?
0: Al vespre, aquest vespre passat, han estat moltes les ciutats on hi ha hagut concentracions de protesta per aquest desnonament, el de la Mari Carmen, però també per d'altres que hem viscut ben a prop aquí a Catalunya.
6: La manifestació més nombrosa a Madrid, la ciutat on s'ha dut a terme el desnonament. 10.000 persones van cridar aquest Madrid no se vende. A Barcelona, 1.200 persones van protestar davant la delegació del govern.
0: Clar, ho ha escoltat Pedro Sánchez dient, presentaré un decret per mesures contra desnonaments al Congrés. Doncs bé, els moviments socials el que diuen és, o això ho fa abans de dimarts, si dimarts no ho porta el govern, nosaltres anem a una vaga general. L'Àlex Calatrava.
7: Tot i que la gota que ha fet vessar el got ha estat la història de la Mari Carmen a Madrid. La manifestació convocada pel sindicat de llogaters també han volgut recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet després de ser desnonada, o la família de Badalona que va quedar-se al carrer amb 4 fills.
3: O dimarts s'aprova un decret amb mesures contra els desnonaments per regular lloguer de temporada, lloguer d'habitacions, per protegir els llogaters i per acabar amb aquesta estafa, o anem a la vaga general.
7: Escar Marcarazo, portaveu del sindicat.
0: Preguntat d'això, per què pensa fer Pedro Sánchez, ha recordat que ja n'hi havia un de decret amb mesures antidesnonaments, però que va de caure pels vots del Partit Popular, de Vox i de Junts, que s'hi van oposar. Això va passar al febrer.
6: I Sánchez també ha deixat entreveure que es tornarà a aprovar. De moment, d'entrada, no concretava en quin moment.
2: Es que si nosotros hubiéramos convalidado este Real Decreto Ley antes de verano, hoy Mari Carmen no hubiera sido desahuciada. Esta es la realidad. Por tanto, nosotros no descartamos nada en el sentido de que, por supuesto, como he dicho antes, este gobierno siempre da respuesta.
6: Sumar, el soci minoritari del govern està pressionant el PSOE perquè porti de nou el decret d'habitatge al pròxim Consell de Ministres i tot apunta que serà així i arribarà al Consell dimarts vinent.
0: Per tant, dimarts que ve, el que passa és que després, un cop s'aprova un decret, té un mes aproximadament perquè el validi, perquè l'acabi validant el Congrés, i aquí és on hi ha el problema. Aquí és on Sánchez ha ensopegat sempre amb els vots del Partit Popular, de Vox i també de Junts en matèria d'habitatge. I us preguntareu on és la Mari Carmen després del desnonament. Doncs de moment a l'hospital.
6: Segons s'ha explicat aquesta passada nit la seva advocada, Beatriz Duro, a Hora 25, la dona està molt afectada i no ha pogut recuperar les seves coses perquè no li van donar temps a fer-ho. Duro ha explicat que el fons propietari del pis no ha acceptat cap mena d'acord per evitar el desnonament ni tan sols la compra del pis mitjançant l'Agència d'Habitatge del Ministeri.
8: Se le ha ofrecido supuestamente la comprarle la casa para poderle formalizar un alquiler a Mari Carmen. Se le ha ofrecido pagar el precio de mercado, que Mari Carmen seguirá pagando su renta y su riesgo en la parte que faltara hasta que ellos pudieran satisfacer su ánimo.
6: Les dificultats per accedir a un pis de lloguer es fa ben gràfica amb un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris que conclou que en aquest moment a Barcelona només 9 habitatges estan per sota dels 700 euros mensuals a tota la capital catalana.
0: Vaja, que pràcticament no en queden. I aquí a Catalunya, per frenar tota aquesta realitat que us estem explicant, el govern i els comuns han reprès les negociacions per reformular la llei sobre la compra especulativa d'habitatge. A SER, Catalunya han pogut confirmar que les dues parts ja han mantingut la primera reunió després del revés jurídic que van rebre a principis d'agost per part del Consell de Garanties Estatutàries. El termini per poder arribar a un acord acaba a finals d'octubre. Xavier Balló.
9: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha sigut l'encarregada de mantenir aquesta primera presa de contacte amb els comuns. El govern ja té detectats diversos punts que considera susceptibles de ser modificats seguint les recomanacions del Consell de Garanties, mentre que els de Jéssica Albiach estan oberts a retocs però volen que es mantinguin els fonaments de la regulació i que aquesta es faci per la via urbanística. Els comuns creuen que des del dictamen del Consell de Garanties fins ara ha aparegut un nou element per blindar la seva proposta, la futura llei europea d'habitatge assequible, que pot servir d'argument per defensar el nucli central de la regulació. De moment, la reunió d'aquest dimecres ha suposat una primera aproximació, però les parts confien que les converses s'encarrilin prou com perquè no calgui prorrogar el termini marcat per modificar la llei i que tot quedi tancat aquest octubre.
0: Clar, que l'habitatge és un problema no pels especuladors, sinó per aquells que tenen unes rendes més baixes, sobretot. Doncs bé, avui us expliquem que els autònoms catalans cobren de mitjana 1.063 euros de jubilació. Són 657 euros menys que els assalariats.
6: És gairebé un 40% menys, tot i que els autònoms se retiren més tard del mercat laboral. Són dades del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que creu que cal millorar el sistema de cotització.
10: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No?
0: I la tempesta perfecta per les economies dels ciutadans arriba de l'últim informe sobre la inflació aquí a casa nostra de l'OCDE.
6: Aquest organisme vaticina que els preus pujaran un 3,7% aquest any i un 3,4% l'any vinent.
0: I a uns 6.000 quilòmetres d'aquí continua l'Assemblea de Nacions Unides. I l'últim que ens deixa aquesta cimera, a part d'aquest anunci que escoltàvem de Pedro Sánchez en clau domèstica, és un avís que ha llançat el primer ministre d'Austràlia. No és un risc, sinó una realitat dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Després dels avisos que van fer diversos líders de les principals companyies d'intel·ligència artificial, el primer ministre australià ha admès aquesta matinada que un model d'IA de l'empresa propietària de ChatGPT s'ha colat en una web del seu sistema sanitari.
11: This situation is obviously unacceptable.
6: Segons ha explicat, aquest model d'IA va aconseguir entrar sense autorització a una web del portal sanitari i va accedir a dades que no són públiques. L'empresa propietària del sistema ho va detectar dos mesos més tard que es produís aquest accés i no ho va comunicar al govern australià fins un mes més tard.
0: De l'Assemblea de Nacions Unides arriben també les paraules del president de l'Iran.
6: El president iranià li ha dit a Donald Trump que no abaixaran el cap i ho feia l'endemà que Trump digués que si l'Iran no accepta un acord de pau, els aniquilaran. El president de l'Iran va exigir que el programa nuclear d'Israel també passi a ser supervisat pels organismes internacionals.
0: I també des d'allà, des de Nova York, la presidenta de Venezuela, la Delcy Rodríguez, ha promès per primera vegada des de la seva arribada al càrrec, des que van arribar, els dels Estats Units van agafar a Maduro i el van portar a la presó, en una presó de Nova York, doncs diu Delcy Rodríguez que hi haurà eleccions allà a Venezuela.
6: Sí, assegura Rodríguez que els comicis garantiran unes condicions reals de participació per a tots els partits del país. Durant tota la intervenció d'ahir, la presidenta no va nomenar Maduro en cap moment, evidenciant que el règim xavista ha girat cap a Trump i als Estats Units.
0: Clar, és que el tenia allà ben a prop, a Maduro, el tenen en una presó allà a Nova York. Avui el protagonisme en aquesta reunió, en aquesta cimera, serà per la reunió que han de tenir Donald Trump i Xi Jinping. L'ha anat a buscar Trump als peus de l'avió. L'última vegada que va passar això, el president dels Estats Units era Kennedy. Ara fa 64 anys d'allò. I parlant d'expresidents, no de Kennedy, sinó de Zapatero, sobre les joies que tenia al seu despatx, tenim noves explicacions. Ha necessitat 3 mesos per justificar-ho d'on venien.
6: Diu l'expresident que l'origen de les joies més valuoses que la policia li va incautar en una caixa forta al seu despatx eren un regal que li va fer el rei d'Aràbia Saudí quan va visitar Espanya l'any 2007. Assegura Zapatero que les va acceptar com una mostra d'agraïment i que les va mantenir amb la resta de joies familiars sense ús ni destí. I afegeix que no tenia consciència del valor material que tenien.
0: El que passa és que, clar, s'haurien d'haver explicat que les tenia, si realment era un regal, com a president. D'aquell viatge del rei d'Aràbia a Espanya fa pràcticament 2 dècades van sortir els contractes que acabarien rebent empreses espanyoles per construir la Bea la Meca. Això ens lliga amb Joan Carles I. I atenció a aquesta notícia que us avancem a Ser Catalunya. 2 càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'un equip de futbol amateur amb simbologia franquista.
6: Udeix és el número 2 del partit a Barcelona. L'equip es fa dir Bayern de los Caídos i a l'escut hi apareixia fins fa uns dies un emblema franquista prohibit.
0: És una informació del Ferran Dalmau.
12: 2 càrrecs rellevants de Vox a Barcelona formen part d'un equip que es fa conèixer com el Bayern de los Caídos, tot i que el nom oficial és Mingo Rubio Balompié, una referència al cementiri on està enterrat ara Francisco Franco. Un d'ells és el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, el número 2 del partit. L'altre és Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià. A l'escut de l'equip, segons ha pogut saber la SER, fins fa pocs dies hi apareixia un Vítor franquista, la gran V baixa vermella que utilitzava Franco per celebrar les victòries a la Guerra Civil, un emblema que està prohibit en espais públics.
0: Que nosaltres li hem demanat a Vox que n'opinen d'això, que com ho veuen, i li troben ferro, equiparen a qualsevol altre joc de paraules d'algunes d'aquestes lligues.
12: Sí, fonts de Vox consultades per la SER argumenten que clarament és un nom humorístic i no li donen importància a la simbologia franquista del logo. Posen el cas al mateix nivell que qualsevol altre joc de paraules que busqui la similitud amb un club de futbol real. Ens faciliten literalment una llista d'exemples que per ells són el mateix. I són, per exemple, noms com Aston Birra, Intermitente o Yayo Vallecano, que també fan broma a assemblar-se al nom d'un club real, però que no tenen cap referència franquista.
0: En fi, la gràcia al cul. I les explicacions de Salvador Illa sobre el nyap de les proves PISA a Catalunya no han convençut l'oposició. Acusen de manera unànime el govern d'actuar amb opacitat amb aquest fracàs i apunten a la responsabilitat de la consellera. El president el que va fer és admetre errors greus i inacceptables. Recordem que els criteris de selecció dels alumnes per la mostra d'aquestes proves van descartar els que tenien pitjor rendiment i això va fer que Catalunya quedés fora a ulls de l'OCDE perquè consideraven que s'estava alterant la mitjana.
6: I com deia Milla, va reconèixer l'error.
13: PISA 2025 no ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern.
6: Però va reivindicar que s'han pres mesures, que s'ha cessat la número 2 de la Conselleria d'Educació i que s'han obert 3 expedients per investigar responsabilitats internes. En cap cas, però, està sobre la taula cessar la titular del departament, Esther Niubó.
0: I va per llarg la reobertura de l'estació de Renfe a Fabra i Puig. Perquè el que s'ha de fer és retirar completament la coberta del vestíbul d'aquesta estació després que part del sostre cedís dimecres al vespre va provocar 3 ferits lleus. En conseqüència, l'estació continua tancada i els trens de l'R4 no hi paren. Pol Valero.
14: L'operador assenyala com a potencials causes de l'incident, primer, les pluges que van provocar que el guix del sostre absorbís molta humitat i, segon, les vibracions provocades per les obres al paviment que han començat aquesta setmana. Javier Domènech, director d'estacions de Renfe.
15: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características.
14: Les reparacions i la neteja poden durar dies. Ara els viatgers que van a Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera i continuar el seu trajecte amb l'L1 del metro.
0: I fa molt que Collserola està tancada per la pesta porcina, segur que ho sabeu, a vegades ens n'oblidem, però continua així. Doncs bé, el govern planteja una desescalada de les restriccions per a aquesta pesta porcina africana cap a finals d'any.
6: Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona del risc.
16: Estem a la fase final, tant pel que és pel buidat d'animals, que queden ja pocs animals, i llavors, en funció dels positius que es trobin, en funció dels animals que aquest buidat que puguem anar fent, i en funció també de que no tinguem dades sobrevingudes negatives que poguessin alterar això, nosaltres el que treballem...
6: El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dimecres 5 nous casos positius dins la zona del risc, 4 a Barcelona, un a Sant Cugat, que eleven el total a 396. El parc de Collserola porta tancat des del mes de març per restringir la mobilitat i evitar contagis.
0: Que aquesta notícia és allò de depèn de com tu miris, perquè ell diu a finals d'any aixecarem les restriccions, que és el mateix que dir que tindrem restriccions fins a final d'any, no? És allò d'on poses el focus, i això ens ho havia anunciat el director del parc de Collserola a l'Aquí Barcelona justament ara fa unes setmanes, que fins a final d'any això no es reobriria. Ara ho reconfirma el conseller d'Agricultura, ho fan positiu, dient, escolta'm, que a finals d'any ja comencem a desescalar.
6: És el got mig buit o mig ple.
0: Exacte. En cultura... L'actor i creador Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. Ha reconegut al jurat la seva interpretació a Gola, que descriuen com un espectacle enlluernador on demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària. Això és textual, no és nostre. Oriol Soler.
17: Oriol Pla, que ha rebut la notícia quan estava al Festival de Donosti.
18: I us m'ha trucat i el ministre llavors ha contestat i ha dit, senyor ministre... Sí, senyor ministre.
17: I així és com ha reaccionat quan Ernest Urtasun li ha comunicat que era Premi Nacional.
18: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident de dir...
17: Els dramaturgs Oriol Pla i Pau Matas van estrenar Gola a finals del 2024, una producció de clown que investiga sobre els orígens dels dos companys i els espectacles que feien a la Costa Brava per passar el barret. El jurat destaca que l'obra ha estat un èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic.
0: I ja us hem dit, avui és la Mercè i ja hi ha hagut el pregó.
6: Doncs sí, Meritxell i Toni Falguera s'han fet un pregó de la Mercè per homenatjar els botiguers de Barcelona, reivindicar el comerç del barri i recordar que l'acte de comprar és sobretot un acte polític.
19: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers. I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu.
0: I abans dels esports, un parell de punts en clau judicial, però que toquen justament amb els esportistes. Arnau Montserrat, 4 anys de presó per un futbolista que es diu Santi Mina.
20: Sí, Santi Mina, exjugador del Celta, del València, entre altres equips, per abús sexual el juliol de 2017 en una furgoneta. I a Craft, Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, anirà a judici per presumpta violació l'any 2023. El Tribunal d'Apel·lació ha desestimat el seu recurs.
0: Ara sí, temps pels esports. El Barça femení comença la Champions amb golejada al París.
20: 5-2 contra el conjunt francès, que es va avançar el marcador als 5 minuts de partit, però que ja perdia per 4-1 al descans amb els gols de Caroline, Serra Jordi, Pejor i Graham Hansen. Pejor de nou a la segona va arrodonir la nit. La mala notícia, l'estat físic de Clàudia Pina, Pere Romeu, en roda de premsa va voler tranquil·litzar la situació dient que només té un cop al genoll i el turmell esquerre i que en principi està bé.
0: Que encara el femení, Espanya s'ha classificat per la final del Mundial Sub-20.
20: Es va imposar 0-2 ahir a Itàlia i jugarà diumenge la final contra Corea del Nord.
0: Avui, Xavi, debuta contra Països Baixos.
20: Amb Països Baixos.
0: Que és amb, sí, perdona. Amb la
20: seleccionadora neerlandesa.
0: És que se'n fa estrany encara.
20: Sí. A 3:15 de la nit el Johan Cruyff Arena d'Amsterdam contra Alemanya. Avui s'inicia la jornada 1 de la Nations League i el de Terrassa s'enfronta a un altre entrenador que debuta al capdavant d'una selecció com és Jürgen Klopp. I a més es retrobarà amb Ter Stegen.
21: Xavi es una persona importante en mi vida porque somos muy amigos. Luego fue mi entrenador, le tenía mucho cariño y mucho agradecimiento por lo que ha hecho por el Barça, por nosotros, por mí. Intentaremos hacerle la vida súper difícil mañana.
20: Això deia el porter alemany. Altres partits interessants de la jornada, el Noruega-Dinamarca o el Portugal-Gales.
0: Marc Cucurella ha passat pel Larguero.
20: On no s'ha volgut mullar entre Lamine Mbappé en la lluita per la pilota d'or, on ha dit que va intentar convèncer Rodri perquè jugués amb ell al Real Madrid i li ha sorprès la dada que diu que el Madrid és l'equip que menys corre de la Lliga.
22: Pero de correr, yo creo que corremos mucho. Pero no sé, al final pues los datos están ahí, al final también te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría de que corremos poco.
20: També ha dit que li va impactar quan de ràpid xiula el Bernabéu i l'exigència que té l'afició del conjunt blanc. Espanya juga dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: En bàsquet comença l'Eurolliga.
20: Amb un Barça-Efes a 8:45 de la nit en el debut del conjunt de Sekulić a casa.
23: Playoffs would be really... For us, let's say a main goal.
20: Objectiu, arribar als play-offs de la competició europea, deia ahir en la prèvia el tècnic del Barça. Hi haurà festa de centenari de la secció avui al Palau, abans a les 6, Dubai, de Xavi Pasqual contra el Real Madrid.
0: Comença el Gran Premi d'Azerbaidjan de Fórmula 1.
20: Que té horaris especials, perquè avui és dijous, no és divendres. La cursa és dissabte i no és diumenge, és festivitat al país, per això no es corre diumenge i per això s'avança tot un dia. Sí, l'espècie de Mercè. A partir de 10:45, primers entrenaments lliures.
0: I Nadal tornarà a les pistes?
20: Ho farà contra un dels seus rivals més mítics, Andy Murray, en un esdeveniment especial, partit d'exhibició el 3 d'octubre, en el marc del Rafael Nadal Academy Slam.
0: I ara arriba la reina del mando. Amb un documental que parla de la lluita econòmica entre Catalunya i Madrid. Cristina García, bon dia.
24: Bon dia, nois. Sí, durant dècades Catalunya s'ha considerat la locomotora econòmica d'Espanya. Avui Madrid ha pres el lideratge econòmic a Catalunya i ocupa la primera posició en aportació al PIB estatal. Com ha aconseguit superar Catalunya? Es beneficia de ser la capital? El procés independentista ha afectat l'economia catalana? A totes aquestes preguntes i més es respon al documental Catalunya-Madrid en la veritat de dos models econòmics, de sense ficció d'aquesta setmana.
25: Li posarem un micròfon ara? Primera entrevista per a TV3, no?
26: No lo creo. Creo que alguna máxima, de hecho, no.
24: El documental analitza per què Madrid ha superat a Catalunya en pes econòmic i confronta els seus models de creixement amb les veus del president català, Salvador Illa, que escoltaven ara, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que també escoltaven ara. El teniu disponible a la plataforma Tescat.
0: Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia, Marina.
0: Necessitem avui que ens posis llum a una cosa que es deu estar preguntant a casa molta gent, i és com pot ser que l'economia espanyola vagi tan bé i, en canvi, n'hi hagi tants que anem escurats o que costa arribar a final de mes. Avui intentem resoldre aquesta pregunta i, sobretot, per què la inflació està pujant més aquí a Espanya que no pas en altres països europeus, perquè és veritat que els preus pugen a tot arreu, però en alguns llocs més de pressa que en d'altres, i aquest és el nostre cas.
27: Exacte. Les últimes dades que tenim d'Eurostat, que al final és l'agència que el que fa és comparar quan pugen els preus a cada un dels països de la Unió Europea, ens diuen que, de mitjana, la inflació als països que tenen euro és del 3,2%, mentre que a Espanya és del 4,6%. És a dir, tenim una diferència que ens diu que aquí els preus estan pujant més de pressa. Aquesta és la xifra, la diferència, calculada amb la metodologia, amb els criteris que utilitza Eurostat per cada un dels països europeus, i ens dona aquesta diferència d'1,4 punts, que és la diferència més gran dels últims 3 anys, és a dir, que la inflació puja aquí a una velocitat molt més ràpida que la resta de països, i a més el que ens diu aquesta xifra és que cada mes que passa, aquestes són xifres d'agost, i cada mes que avancem, la diferència entre una inflació i altra és cada vegada més gran.
0: Clar, però aquí, si la gasolina i el petroli puja tot arreu, per què ens passa això? Quina particularitat tenim?
27: Doncs hi ha algunes particularitats, perquè és veritat que si mirem l'impacte que està tenint la pujada dels combustibles, que al final no deixa de ser el factor que més està apretant perquè la inflació estigui a aquests nivells tan alts,
0: Sí. Això
27: és similar a tots els països europeus. Hi ha alguna diferència en funció dels impostos que es paguin a cada un dels països, però el que està fent que la inflació tant a Catalunya com a Espanya sigui més gran són factors diferents, i en podem assenyalar dos concrets: el turisme i el bon moment econòmic. T'explico. El turisme, perquè els preus de tot el que té a veure amb hotels, sobretot, i allotjaments, però també amb oci, amb restaurants, estan pujant molt de pressa, molt més aquí que la resta de països. Aquí, en l'últim any, s'han encarit gairebé un 9% el preu dels hotels, mentre que la mitjana europea no arriba al 5%. Això té a veure amb que hi ha una demanda molt forta de turisme i permet que els empresaris pugin preus i segueixin emplenant. Ho veiem cada vegada que volem reservar, per exemple.
0: I tant. Clar, aquest és un primer factor. Turisme. I a part d'això...
27: Exacte. El segon, deia, és el bon moment econòmic. Tenim l'economia creixent, tenim més població i tenim l'atur que està baixant, és a dir, que hi ha més gent que consumeix i que compra. Hi ha, per tant, demanda, i si hi ha demanda, els preus pugen. Això no passa tant a altres països europeus on l'economia està pràcticament parada, i és la segona explicació que tenim darrere d'aquestes xifres.
0: Clar, però això és pervers, perquè al final la recepta de pujar els tipus d'interès també respon a això, no? Fem que el preu del diner sigui més car, que tot costi més, i perquè la gent es tanqui la cremallera de la butxaca.
27: Clar, hem de tenir en compte que al final, el que deies, a l'hora de pujar el tipus d'interès, qui ho fa és el Banc Central Europeu, que actua mirant la xifra general d'inflació de tota Europa i no mou el preu del diner en funció del que necessita un país.
0: Clar, llavors, la demanda, què es pot fer per arreglar-ho?
27: Bàsicament, hi ha dues coses que podrien canviar aquesta situació. Evidentment, frenar la demanda seria una solució, però això suposaria que l'economia ja no tira tant, que no es creen llocs de treball i que hi ha menys oportunitats, i per tant seria una mica pervers. Hi ha una altra mesura que es podria aprovar, que no t'he explicat abans, i que té a veure amb rigideses que limiten l'oferta. És a dir, es podria actuar pel costat de l'oferta, però això requereix coses a mig i llarg termini, és a dir, reduir, per exemple, els problemes que tenen algunes empreses per trobar treballadors, els problemes que tenen per trobar algunes matèries primes, que el que fan també és pujar els preus, però clar, són mesures, com et dic, que tenen efectes a mig i llarg termini. Hi ha l'opció de prendre mesures que limitin o que redueixin els preus directament, com estem veient ara que es fa amb els combustibles.
0: Sí.
27: Però això té el que es diu un efecte base, un efecte escaló. Pot fer baixar la inflació durant un temps, però per un costat tenen un cost econòmic important, i a més són temporals, de manera que quan es retiren, els preus tornen a pujar.
0: Vaja, que ens hem d'acostumar a això.
27: De fet, menys els dos anys just després de la pandèmia, la veritat és que la inflació ha sigut de forma general més alta aquí que la resta d'Europa pel model productiu que tenim. La qüestió és que el que estem veient en els últims mesos és que la diferència és més gran del que és habitual, i això pot acabar afectant també a la competitivitat de l'economia i de les empreses.
0: Jordi Fàbrega, gràcies, que vagi bé.
27: Bon dia.
0: Adeu.
1: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Són 7:45. Enhorabona a tots els que avui feu festa, que és la Mercè a Barcelona, Santa Tecla també a Tarragona. A aquesta hora volem saber el temps que us espera. Calor, ja us ho avanço. Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Avui tampoc tenim novetats significatives. Algunes boires s'estan gestant ara mateix a les comarques de Girona, cap a la plana de l'Empordà i la Costa Brava, així com a la Vall de l'Ebre, però marxaran ràpidament i un dia més farà sol a tota hora. Ara, amb una mica més de fresca que ahir, 20 graus tant a Barcelona com a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona. Les màximes donaran lloc a ambient calorós, passarem dels 30 graus a la major part de Catalunya, apropant-nos als 35 al Pla de Lleida. Durant la tarda i fins la nit, una mica de vent de marinada. Demà, situació molt semblant, el cap de setmana més núvols, temperatures més baixes, però encara amb calor durant les tardes.
0: I es nota això que és festa també a les carreteres, pràcticament no hi ha incidències, no hi ha embussos, sí que hi ha la calçada tallada a la C-65 a Girona Llagostera per un accident, per tant, si passeu per allà, tingueu un compte, i també hi ha circulació una mica més densa per un carril tallat en cada sentit a la C-25, això a Fonollosa, això és a la província de Barcelona. Vinga, doncs, seguim. Laura Estrada, què tal, com estàs?
4: Hola, molt bon dia.
0: De què es parlarà avui?
4: Doncs de la Mercè, naturalment.
5: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
7: Perquè aquest pregó és el pregó dels que no acostumen a tenir micròfon. Els meus veïns i veïnes, dels meus col·legues comerciants i del món
4: paraules
7: del vi.
4: Paraules dels pregoners aquest vespre passat. Teniu gralles avui aquest matí, repic de campanes, missa de la Mercè, que l'oficiarà l'Omella, sardanes, també gegants, ball de l'Àliga, concerts i espectacles que de fet s'allargaran tot el cap de setmana. El govern municipal també tendrà els mitjans amb motius d'aquestes festes i amb motiu de la Mercè hi ha equipaments i museus que fan portes obertes, per tant ho podeu consultar.
0: Està bé això també. També tindrem dades sobre ensenyament.
4: Aquest matí la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, presentarà mesures relacionades amb el reforç de l'aprenentatge.
0: I, òbviament, avui del que parlareu us sentireu a parlar de la Mari Carmen, de tota aquesta crisi de l'habitatge i de la promesa de Pedro Sánchez de solucions davant aquesta sagnia de desnonaments.
4: El govern ha d'aprovar en qüestió de dies el decret d'habitatge amb mesures antidesnonaments, que feia mesos que estava aturat. L'aprovarà el Consell de Ministres, però després s'haurà de convalidar el Congrés. El govern negocia amb tots els grups de la majoria d'investidura per intentar aprovar aquest decret, els quals fins ara s'hi oposaven Junts i Podem per raons gairebé oposades. Si dimarts no prosperen, els sindicats d'habitatge ja han amenaçat amb una vaga general.
0: Zapatero, també avui un dels noms del dia, pendent de la nova taxació de les seves joies.
4: L'expresident ha comunicat al jutge que les joies de la seva caixa forta van ser un regal del ja difunt rei de l'Aràbia Saudita i el magistrat ara haurà de decidir si envia una comissió per comprovar-ne l'origen, tal com ha demanat l'expresident.
0: A Ceuta fan nova reunió del comitè per analitzar la situació.
4: Un dia després que no tinguessin efecte les crides a una altra entrada massiva de migrants, la presidirà el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
0: I arriba el nou FIFA, que ara ja no es diu així.
4: No, ara es diu FC27, es presenta en una edició. De fet, també la gran novetat és la creació d'una enorme ciutat virtual, es veu, on serà possible jugar-hi 100 persones a la vegada.
0: I avui ens toca parlar d'un casament que ha acabat en divorci allà mateix. A veure, un moment, això ho hem d'explicar bé. Sí. Ha passat a Gomesende, això és a Ourense, se'n fan ressò a la regió. Què ha passat? O sigui, s'han casat i s'han divorciat el mateix dia?
4: Mira, se suposava que havia de ser el dia més feliç de la seva vida, però va acabar en una batalla campal, no és broma. Moment del banquet, a casa de Tilla, això és a prop de la frontera amb Portugal, l'ambient ja estava caldejat perquè es veu que allà mateix es van produir una baralla. La família d'ell exigia l'altre 40.000... No, d'ella exigia la família d'ell 40.000 euros per un acord nupcial. La família del marit s'hi va negar, es van barallar, hi va haver estirades de cabells, hi va haver insults, es van trencar plats, copes, estovalles, tot plegat. Encara no s'ha pagat, també. Però és que el drama va a més. Es veu que la núvia acaba reconeixent que, molt beguda i havent trencat part de la vaixella, que estava molt emprenyada, va decidir endur-se un treballador de la casa i haurien acabat mantenint relacions sexuals al lavabo.
0: Però què, com a represàlia?
4: No, no, perquè es veu, o sigui, es veu que ella ha confessat que no estima el marit, que se'n vol divorciar, que no volia estar amb ell.
0: Quin horror.
4: I el marit s'hi oposa. El marit a tot això diu que no, que han d'arribar a un acord, vol que continuïn junts.
0: Riu-te'n tu de Rec 3, que passa en un casament. Més d'un centenar de persones asseguren haver patit danys cerebrals per culpa d'una muntanya russa a Califòrnia.
4: L'atracció es diu X2, és una de les més emblemàtiques del parc Six Flags Magic Mountain. Porta tancada

0: demanen que es tanqui, perquè precisament això han tingut, per exemple, des d'hemorràgies o fins i tot estats de coma.
1: Aquí felicitem avui.
0: A la gent que sap puntuar bé quan escriu, perquè és el vostre dia, és el dia de la puntuació, el dediquem especialment als que saben posar les comes quan toca, perquè una coma mal posada pot canviar el sentit. No és el mateix dir anem a menjar nens que anem a menjar nens.
1: Exacte, molt bé.
0: Per exemple.
1: Sí, sí. I la banda sonora d'avui, qui ens la posa?
0: Calvin Harris. Oh! El DJ escocès ha aconseguit el rècord Guinness de sessió de DJ amb més de públic d'un sol artista. Ha reunit 1,6 milions de persones a São Paulo. Això va ser per això el dissabte, el febrer passat.
1: Doncs molt bé, felicitats també. En un parell de minuts agafem els diaris.
2: Ser Catalunya, Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
3: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
4: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
5: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, als 40 Poble Mercè.
6: Patrocina Plazo i col·laboren 99 Cheesecake i Chopo, pollastre fregit sense gluten.
7: Si saps on vols anar,
2: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Ni de mi.
2: 8 minuts passen de 2:15. Joan Tejedor, bon dia.
3: Bon dia, Marina Fernández.
2: De què parlen avui els diaris?
3: De les joies de Zapatero i, òbviament, de la Mari Carmen. De la commoció social i política pel desnonament que titula El País, el que commou El País, que afegeix La Vanguardia. Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament. Al Periódico, també a La Vanguardia, un altre titular de portada. Sánchez culpa Ayuso de la tragèdia social del desnonament.
4: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social.
3: El titular La Comunitat ha caigut pel camí, mentre que El Mundo fa un totum revolutum, tots es culpen del desnonament de la Mari Carmen. De Zapatero i L'Origen de les Joies, titulats gairebé idèntics, de fet, el Periódico i La Razón són exactament el mateix. Sí, Zapatero assegura que les joies són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Alega, és el verb que tria El País, que són un regal que el 2007 li va fer el rei de l'Aràbia Saudita. Diu el jutge que són un regal de l'Aràbia Saudita a l'ara. L'expresident demana a les autoritats que certifiquin que són un present del 2007. I per qui ho gira El Mundo, comet la versió de Zapatero i va directe al titular. L'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
2: Una altra de les imatges més repetides a les primeres planes és l'encaixada de mans de Pedro Sánchez amb l'alcalde de Nova York.
3: Els poderosos ens tenen por, titula entre cometes l'Ara amb la foto principal de portada. Sánchez s'alinea amb Mamdani, les nostres polítiques funcionen i donen solucions per la gent corrent. El Mundo, Mamdani elogia el model econòmic espanyol a La Vanguardia i el Periódico, vinculat al decret de l'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen, el president reivindica amb la

0: l'alcalde de Nova York un moviment internacional progressista.
1: Hi ha en algunes portades també el nom d'Isaac Andic.
0: En un titular que té a veure amb la investigació de la mort del fundador de Mango, i en un altre que no. Després de la detenció d'ahir de la parella de l'arquitecte Josep Juan Pera, que va morir per Sant Esteve, El Mundo titula la portada La oscura muerte en Vaqueira del arquitecto amigo de Isaac Andic y la detención de su novia millonaria. És a dir, el clickbait portat al paper, el paperbait, no sé com li diríem, però Isaac Andic, el titular de la mort d'aquest arquitecte i la detenció i de la que era la seva parella. El periòdico, sí, la terapeuta dels Andic afirma no saber res de l'excursió a Montserrat. El seu advocat afirma que la seva clienta pateix un linxament, que està acreditada com a mediadora. També diu que la terapeuta no tenia coneixement de l'excursió que van fer pare i fill el dia que Isaac Andic va perdre la vida. El que no aclareix són les converses trobades al buitatge del mòbil sobre la possible teràpia de confrontació de simular tirar un familiar sobre un barranc. Sí que puntualitza que quan el jutge parla de la intervenció de terceres persones, no es refereix a la seva clienta perquè de moment és testimoni i no està imputada, i defensa que mai ha fet actes propis de psicologia ni de psiquiatria.
1: Del cas de la Mari Carmen en parlen o aborden també els editorials i articles d'opinió.
0: Aquest cas és el símbol d'un dret trencat, diu El País. Els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana. Mari Carmen representa l'angoixa dels joves, assalariats i pensionistes davant una espiral perversa en què el lloguer no és una opció i la compra és inabastable. Es va complir la llei i el mercat va funcionar, però és la llei de la selva en un mercat trencat i és un fracàs. A La Vanguardia, el director Jordi Juan parla a la seva carta de negocis sense escrúpols. És inadmissible, un fracàs de la política, però també de la nostra societat que es posa de perfil en un cas com aquest i se'n desentén perquè no és el seu problema. I encara a La Vanguardia, Begoña Gómez Urzaiz diu que em costa entendre els assalariats tirant a pobres que defensen amb una fe al lliure mercat gairebé admirable el dret d'especular del propietari del pis de l'àvia, que no és un senyor que va estalviar molt i es va comprar quatre cases amb la suor del seu front i bon cap, sinó un fons que li molesta que li diguin voltor. L'editorial del Mundo, en canvi, parla de drama humà i utilització política. El cas s'ha transformat en un conflicte que el govern ha utilitzat per parapetar-se i des d'allà contra les administracions del PP. La realitat és que Sánchez, durant 8 anys, ha ignorat el problema de l'habitatge. És desconcertant que eludeixi responsabilitats quan el marc legal és nacional. Posa de manifest la contradicció de l'esquerra entre els seus compromisos socials i el resultat de la seva gestió.
1: Que no es matin entre ells, és responsabilitat de tots, insisteixo. L'article 47 de la Constitució no només diu que l'habitatge és un dret, que tots els ciutadans tenen dret a un habitatge digne i adequat, és que també afegeix que és obligació de l'Estat, dels poders públics, crear les condicions i les normes necessàries per complir aquest dret. Per tant, s'estan saltant la Constitució. I més enllà del desnonament de la Mari Carmen, els diaris recullen l'autèntic esperpent que es va viure ahir al Congrés amb un gas pebre.
0: Allò que et fa l'Arnau del titular per emmarcar, els esports,
1: sí,
0: és concurs de quin titular per emmarcar triem amb aquesta qüestió.
1: Val.
0: El gas pebre irrita el Congrés.
1: Ja, mira.
0: Juganer, La Vanguardia, el PP naufraga en l'intent de convertir la denúncia sobre Ceuta en una imatge viral per les tertúlies. Home, viral ho ha sigut. El pou tòxic del Congrés no té fons. Arriba el gas pebre, titula El País, gran escàndol, després que una diputada del PP exhibís en el ple un esprai d'autodefensa i el seu posterior buidatge contaminés l'aire de les dependències de la cambra.
1: És que se'n va anar al lavabo un dels seus assessors a buidar el gas pebre perquè es van adonar que l'havien cagat, perquè el gas pebre és una arma i al Congrés no es poden entrar armes i està catalogat com a arma el gas pebre. Llavors ella va dir, el portava buit, i es van adonar que era mentida. Van anar a buidar-lo al lavabo i van dir, ai, ara s'ha liat.
0: En la mateixa línia de la toxicitat va El Mundo, també. Un esprai de gas pebre intoxica la sessió de control al Congrés, el subtítol l'exhibeix, però després, en un accident, van haver de precintar les dependències. Això de buidar-lo al lavabo és accident al subtítol del Mundo. Un pot de gas pebre provoca el caos al Congrés, titula el periòdico. L'Ara destaca que el PP porta un esprai de gas pebre i deixa una treballadora de baixa, i a La Razón, el Congrés estudia represàlies contra el PP pel gas pebre. 12 persones van ser ateses pels metges.
1: I avui a les pàgines internacionals trobem també la resposta del president de l'Iran a Donald Trump durant l'Assemblea de Nacions Unides.
0: Després que ahir el president dels Estats Units amenacés, vam quedar que el verb era aquest, amb o pacte o aniquilació, era a totes les portades, resposta de Schrödinger, que a més només és a dues primeres pàgines. La de l'Ara L'Iran replica Trump desafiant-lo, no baixarem el cap, i la raó, el president de l'Iran obre la porta al diàleg, però sense amenaces. En pàgines interiors, al País, l'Iran acusa els Estats Units i Israel de violar el dret internacional, disposats al diàleg però no acceptem el llenguatge de la força. A La Vanguardia, el president de l'Iran sosté que el seu país no es rendirà, però creu en la diplomàcia, respon Trump acusant-lo de ser el verdader terrorista. I el periòdico també es queda amb que no accepten el llenguatge de la força i que es consideren víctimes del terrorisme a l'Iran, mentre la delegació americana en aquests moments va abandonar la sala.
1: Hi ha més teca, de Nacions Unides. Us ho explicàvem a primera hora, el retrobament entre Donald Trump i la presidenta de Veneçuela, la Delcy Rodríguez.
0: Segellen el desgel amb una trobada a porta tancada. La presidenta de Veneçuela parla de reunió històrica per enfortir la relació. Trump qualifica el petroli del país com a botí, en destaca El País, i dels diaris editats a Catalunya em quedo amb el periòdico. Trump legitima Delcy Rodríguez amb somriures i amb suport polític.
1: I mentre té allà pres a Nicolás Maduro. A Alemanya crida l'atenció la radiografia dels diputats d'Alternativa per a Alemanya, aquest partit ultra, la fan al País.
0: Neonazis o exactors porno entre els diputats d'Alternativa, es titula la peça que signa el corresponsal a Berlín, Christian Segura. L'extrema dreta alemanya duplica el nombre d'escons als parlaments regionals amb polítics de perfil tèrbol. Les dones són minoritàries i un diputat va ser condemnat per robatori i també per falsificar títols acadèmics, perquè es veu que hi ha llocs on això es condemna.
1: I s'han celebrat les eleccions al Marroc.
0: Els marroquins voten el govern del Mundial, titula El País. La previsió és que durant el dia d'avui es publiquin els resultats, que encara no es coneixen. La xifra que sí que se sap és la de participació. S'esperava molt baixa, va ser del 28,5%.
1: I si tornem a casa... Els companys del periòdico porten enquesta del Jesop sobre Barcelona.
0: És un ampli tema del dia. En any de municipals, el titular de la pàgina 2 és que el PSC guanyaria les eleccions davant d'una oposició fragmentada, amb 3 escons de diferència. El titular de la pàgina 4 és que els barcelonins posen un suspens a la gestió de l'Ajuntament. El 62% creu que han pitjorat. Dels líders dels partits, només aprova Collboni, amb un 5 pelat. El 87% dels encastats reclama més habitatge social. 2 de cada 3 a favor de limitar la compra de pisos que no siguin per residència habitual. I un 70% aprova prohibir pisos turístics i frenar l'obertura de comerços enfocats al turisme. El 85% vol més guàrdia urbana al carrer. I per si algú té la tentació de vincular-ho amb migració, un 62% veu amb bons ulls l'arribada de migrants que venen a treballar.
1: Els autònoms cobren 650 euros menys de jubilació que els assalariats a Catalunya.
0: És un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya que l'Ara recull des d'aquesta perspectiva. De mitjana, els autònoms es jubilen un any i mig més tard que els assalariats i amb una pensió més baixa. En aquest cas, també hi ha bretxa de gènere. Les autònomes encara cobren un 27% menys de pensió que els autònoms, uns 300 euros.
1: I això és important. La justícia comença a considerar l'assetjament digital com una via també de trencar ordres d'allunyament. És a dir, considerar que es trenca l'ordre d'allunyament si hi ha assetjament digital.
0: Ho llegim al País. Els jutges comencen a tenir en compte el contacte a través de les xarxes al que recorren els agressors per seguir fustigant les víctimes, com posar m'agrada a publicacions, fer trucades perdudes, enviar missatges i després esborrar-los. Un estudi d'Interior que es va publicar a l'abril analitzava 500 casos i demostra que en la meitat s'han saltat l'ordre d'allunyament gràcies a que l'espai digital es pot trencar la distància sense necessitat de presència física.
1: I als diaris i pàgines esportives... Una volta al món.
2: La de Rafinha, 34.000 quilòmetres per al brasiler en aquesta aturada de seleccions. Els ha quedat divertida la portada de l'esport amb una bola del món, una bandera brasilenya i Rafinha al centre. Preocupa el precedent. En les seves últimes dues cites en Brasil es va lesionar.
1: Hi ha molta por amb això, no? Amb que li pugui passar Rafinha a la mina en aquesta parada de seleccions.
2: El virus FIFA.
1: Dues entrevistes avui. La primera, Usain Bolt.
2: I agenda de l'atletisme i de l'esport. En general, la trobeu a Mundo Deportivo, on el jamaicà diu que està al nivell d'esportistes com Ali o Michael Jordan. 8 ors olímpics, rècord del món de 100 metres, també dels 200. Diu que el seu objectiu era estar entre els més grans i que ho ha aconseguit. Ara té 3 fills i diu que té una vida bastant més atabalada.
1: Aquest és com la Min, eh? Sí. Està encantat d'haver-se conegut. L'altra entrevista a Xavi Hernández.
2: A l'esport, abans del seu debut amb la selecció neerlandesa, on ha parlat, entre altres coses, del Barça de Hansi Flick.
3: Bueno, el Barça muy bien, la verdad. Hay una generación fantástica. Hansi lo está haciendo muy, muy bien, lo cual me hace muy feliz de cómo van las cosas. Creo que nosotros también pusimos nuestro granito de arena para que esta generación pudiera conseguir cosas.
1: I han fet una entrevista i sona així de malament?
2: Sí, és,
1: sembla que l'agafin pel carrer.
2: Jo crec que sí, és que l'agafen pel carrer. És el carrer a la concentració de la selecció neerlandesa. Reivindicatiu, amb aquest pusimos nuestro granito de arena, Xavi. Sobre la pilota d'or, diu que està entre un jugador espanyol i Messi, que seria un bon any perquè el guanyés Lamin. M'ha agradat la prèvia que fan del partit a la Vanguardia. Diuen un català per tornar a Cruyff.
1: Ah, mira, sobre la pilota d'or, ara en parlaves, n'escriu el Rafa Cabeleira a les...
2: Mbappé va de farol, diu. Diu que ha decidit utilitzar la carta de Verano Azul per vincular el seu hipotètic triomf a la felicitat del poble africà i que no és massa bona idea quan el seu màxim rival es diu Lamin Yamal Nahrawi Ebana. Mbappé va dir que dedicaria la pilota d'or al poble africà si la guanya. Remata dient que remet els gols, que n'ha marcat més que ningú, però que als seus equips no els hi ha servit per res. Per cert, la portada avui de l'AS és per la selecció sub-20 espanyola femenina que jugarà la final del Mundial. I em quedo, Marina, amb un altre article que llegia ara fa uns minuts a l'AS. Diu, pongamos que no hablo de futbol, escriu la Marta Grinyana a l'AS i va... lliga els dos temes, que és aquesta final del Mundial que jugarà Espanya,
1: sí?
2: El futur i la Mari Carmen, per exemple. Hi hagi un més molt interessant.
1: I el titular del dia?
2: Avui és un rodolí. Un estreno top con un Xavi Klopp.
1: que és
2: la prèvia dels dos seleccionadors de Països Baixos i d'Alemanya. Mèrits a Marca.
1: Va, que anem amb la carta al director.
0: Tornarem la carta al director i l'horòscop a les portades, que eren per Mari Carmen i Zapatero. La carta al director, Los Buitres, la signa de l'Antonio Duro García, de Madrid. Els joves ja havíem assumit que això de tenir una casa pròpia seria impossible. El que no havíem vist venir és que amb 87 anys podien entrar a casa nostra un matí per deixar el pis buit. Digueu-nos ignorants per tenir l'esperança de que als gairebé 90 anys podríem descansar a casa, però sembla que els voltors sempre sobrevolen les teulades dels pisos que no són comprats per fer servir com a oficina. Un govern que deixa les cases buides, que junta els estudiants amb els jubilats mentre omple àtics, hauria de fer-se algunes preguntes. Sobretot, hauria de poder demanar perdó i donar-li a Mari Carmen una bellesa digna, una bellesa que demà serà la nostra. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. I amb l'horòscop vull saber si a Zapatero els àrabs li certificaran les joies.
1: Ah, val. Ell per tant, li llegim amb ell, a Zapatero.
0: Ell és lleó. El 4 d'agost, la Vanguardia li diu que continuen les dificultats comunicatives i el temor a ser malinterpretat.
1: Doncs sí, molt.
0: Pensarà massa les seves paraules i podria sentir-se sol. I el periòdico li diu que pot aparèixer una proposta relacionada amb diners o una inversió.
1: Ai,
0: no es deixi convèncer només per promeses. No es deixi convèncer només per promeses. Demana informació fins que tingui totes les dades clares davant seu.
1: Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
4: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Hola, Sergi López.
5: Què tal? Com estàs, Marina?
1: Avui toca retrovisor musical. És dijous, sempre fem el mateix a aquesta hora i el posem al 1995.
5: Sí, i si ara fa una setmana el van posar en marxa amb un dels teus cantants favorits, com és Alejandro Sanz, avui m'he permès el luxe de començar amb una cantant que m'agrada a mi.
1: Molt bé.

Entre mis recuerdos de Luz Casal, la cançó m'agrada molt a mi i a molta més gent, perquè aquesta és l'única cançó del 95 que va estar dues setmanes seguides al més alt de la llista dels 40. I passem de Luz Casal a Antonio Flores, que en pocs anys de carrera es va deixar grans cançons com Siete Vidas.

0: Vinga, va, Marina, que no et falti tampoc avui la dosi setmanal d'Alejandro Sanz.
1: Va. Arribarem a les 8 amb l'Alejandro Sanz.
0: La va cantar,
1: mira,
0: si
1: l'últim concert que vaig anar d'ella ara no fa gaire, fa pocs mesos, la va tornar a cantar. I mira, mira si és vella, el 95.
0: Anava a preguntar-te si Mi Soledad y Yo era de les que més t'agradava,
1: sí,
0: però ja és, no t'ho pregunto.
1: És.
0: Les cançons que van triomfar fa 31 anys eren, en general, com estem sentint, melancòliques. També aquest Amores Extraños de Laura Pausini.

0: Quina diferència.
1: Una molt bona cançó. Li agrada molt a la meva dona, també l'he posat per això. Van arribar de la mà... Van arribar de la mà del grup irlandès de Cranberries. Bryan Adams també té èxit del 95. Has estimat realment alguna vegada una dona? Quina pregunta tan profunda que es feia Bryan Adams. I una altra veu que triomfava la dècada dels 90, Gloria Estefan.

Aquesta cançó, curiosament, va arribar al lideratge dels 40 una setmana al juny i després el va recuperar 3 mesos més tard, al setembre. I en català, l'any 95, va sonar molt la cançó dels Pets, Jo vull ser rei. Ja vull...

0: ja són ganes, no?, de voler ser rei.
1: Quines
0: tu
1: notícies...
0: Tu t'agradaria ser reina?
1: No, no, jo sóc reina de casa meva, tu.
0: Efectivament.
1: Les notícies del 95.
0: Una notícia que va estar present durant força temps als mitjans de comunicació aquell any va ser el judici a O.J. Simpson.
2: Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 1.
0: L'estrella del futbol americà va ser declarat no culpable de la mort de la seva exdona i d'un amic d'ella, un cas que va despertar tensions racials als Estats Units. També l'any 95 van sorgir noves tecnologies que van canviar la manera de comunicar-nos. És el so de Windows 95, un sistema operatiu revolucionari en aquell moment que va introduir la tecla d'inici i l'escriptori tal com el coneixem avui. I aquí a la ràdio va néixer un dels programes més antics dels que ja actualment a l'antena l'agradaria.
1: I que duri. I les pel·lis del 95, què triomfava?
0: Doncs sobretot les pel·lícules infantils, i la que més va recaptar va ser Toy Story.
3: Yo me llamo Woody. Este es mi sitio.
4: Soy Buzz Lightyear. Vengo en son de paz.
0: I si sortim del territori infantil i passem al món dels adults que no es deixen impressionar massa, tenim una magnífica pel·lícula, Seven.
5: Hay siete pecados capitales. Gula.
6: Seguro que querrás ver esto.
5: Avaricia.
6: Que nadie toque nada.
5: Pereza, ira, soberbia, lujuria y envidia. Siete. Prepárate para cinco crímenes más.
0: Brad Pitt i Morgan Freeman com a protagonistes, pel·lícula realment difícil d'oblidar.
1: I tant, i ara el Brad Pitt, mira, el tenim amb nova pel·li al Festival de Sant Sebastià. Per arribar a les 8, què va?
0: Doncs mira, avui m'he permès el luxe d'acabar amb una cançó que no és del 95,
1: home, a veure,
0: sinó del 92. El motiu és la Mercè. I m'ha semblat que no podíem deixar de dedicar-li una mica de retrovisor a la ciutat de Barcelona.
1: A veure. Que ets el Litus, tu, ara?
0: No sóc el Litus, sóc el Sergi.
1: Ets un rumbero.
0: T'haig d'advertir, abans que treguis l'any de la setmana que ve, que hem introduït 5 anys més.
1: Val.
0: Hem introduït del 2021 al 2025.
1: Ah, molt bé.
0: El 2020. Per tant, podria ser un retrovisor proper o no?
1: Doncs ja et dic que no, que ens n'anem al 1968 la setmana que ve.
0: Imagina't, a l'altre estrem.
1: Ens toca retro. Sergi, gràcies. Fins ara.
0: A tu.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i a Espanya surt encara massa barat això de blanquejar el franquisme.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: A Ser Catalunya us estem explicant el cas de dos càrrecs de Vox a Barcelona apuntats a la típica petxanga futbolera amb col·legues. Segur que alguns de vosaltres n'heu fet o esteu justament apuntats amb lligues que deuen estar a punt de començar. Doncs bé, resulta que aquest equip amateur porta per bandera la simbologia franquista. Es fan dir Mingo Rubio Balompié, el nom del cementiri on hi ha enterrat Franco. Van amb l'emblema de victòria del franquisme, que no està més recordar que està prohibit per llei en espais públics. I ho acompanyen de la inscripció Bayern de los Caídos. Des d'aquesta redacció ens hem posat en contacte amb la gent de Vox i bàsicament el que venen a dir és que ens l'agafem amb paper de fumar. No ens han dit això textualment, clar. El que ells argumenten és que és un nom humorístic, com dir-li Aston Birra, Yayo Vallecano, Deportivo de la Resaca o No tinguen prises. Algú pensarà que sí, que no n'hi ha per tant, que ja no es pot fer cachondeo amb res, home. Però és que seria inconcebible pensar que això pogués passar a Alemanya o a Itàlia, per exemple. Allà et porten a la presó per exaltar el franquisme. Aquí, com a molt, una multa, i no en tots els casos. A Espanya, per exemple, encara tenim permès que hi hagi banderes o símbols en l'àmbit privat perquè s'entén que la llibertat d'expressió també empara les actituds antidemocràtiques, sempre que no incitin a l'odi o que siguin una humiliació directa a les víctimes. Home, doncs no sé jo, això del Bayern de los Caídos o de Mingo Rubio Balompié, si farà gaire gràcia als descendents de les víctimes de Franco. La gràcia més aviat al cul. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Judit Casellas, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Marina.
2: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social.
0: El cas de la Mari Carmen, paradigma de la crua crisi de l'habitatge que vivim aquí a casa nostra, desperta les institucions.
1: Pedro Sánchez promet solucions, aprovarà en qüestió de dies el decret d'habitatge amb mesures antidesnonament.
0: El que passa és que es tornarà a trobar amb el que li va passar fa uns mesos, que l'haurà d'acabar aprovant al Congrés, per tant, torna a necessitar convèncer Junts i sumar-los al bloc progressista. Els moviments socials ja han amenaçat amb una vaga general si no s'aconsegueix aturar aquesta sagnia de desnonament.
1: La Mari Carmen avui ha dormit a l'hospital, però la seva destinació final no està clara. Podria acabar marxant de Madrid.
0: En aquest context, l'OCU avisa que a Madrid i Barcelona gairebé no queden pisos per menys de 700 euros.
1: Segons ha pogut saber Ser Catalunya, el govern d'Illa i els comuns han tornat a seure's a negociar la llei sobre la compra especulativa d'habitatge.
0: La terapeuta de la família Andic denuncia una campanya de desprestigi.
1: Per les informacions que la vinculen a la mort del fundador de Mango, nega cap vinculació amb els fets i ha avisat que emprendrà accions legals.
0: Lleida contra el burca. El PSC i Junts uneixen els seus vots per prohibir aquesta peça i també el niqab en espais públics allà, a Lleida. La nova ordenança s'ha de votar demà. I una denúncia i 12 intoxicats per l'incident amb el gas pebre al Congrés.
3: Podría haberlo llevado lleno, fíjate tú.
4: Si mi pregunta es si lo has vaciado en el baño que han tenido que desalojar después no, pero, y por el cual han tenido que atender a una persona.
1: Una diputada del PP va portar gas pebre a l'hemicicle per fer la seva intervenció i la cosa se'n va anar de les mans.
0: Zapatero admet al jutge que les joies són més valuoses, que la policia li va intervenir a la caixa forta. Diu que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
1: L'expresident demana ara al jutge que enviï una comissió a l'Aràbia Saudita perquè confirmi l'origen del regal.
0: Austràlia admet que un model d'intel·ligència artificial va accedir sense autorització a una web del seu sistema sanitari.
1: La IA va poder accedir dades que no eren públiques d'un portal amb informació sobre l'assegurança sanitària, factures i el cost dels medicaments. Les autoritats asseguren que no va accedir a totes les dades sanitàries dels ciutadans.
0: Últim dia de Santa Tecla a Tarragona i a Barcelona a la Mercè.
1: Hi haurà la tradicional missa de la Mercè, sardanes gegants i concerts que s'allargaran tot el cap de setmana.
0: Nosaltres a partir de les 10 entrevistem qui va ser la pregonera de l'any passat a la Mercè, l'Emma Vilarassau, que ara podeu veure al Poliorama fent la truita. I parlant d'actors, l'Oriol Pla, Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura.
1: El novembre del 2025, Oriol Pla va rebre l'Emmy Internacional a millor actor per la sèrie de 6 capítols Jo, Addictor.
0: Seguim amb temps d'estiu, tot i ser tardor, aguantarà així fins al cap de setmana inclòs. Segur. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. La jornada ha començat amb ambient una mica més fresc que els darrers matins. Ara mateix 20 graus a Barcelona, també a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona. Però les temperatures amb el sol que farà tota hora pujaran ràpidament. Sol, però amb algunes boires ara al matí a la plana de l'Empordà i la Costa Brava i a l'interior de l'Ebre. Però marxaran ràpidament i, com dèiem, sol, que portarà la màxima de 9 arreu de Catalunya per sobre dels 30 graus, a prop dels 35 al Pla de Lleida. Marinada moderada durant la tarda i fins les primeres hores de la nit. Demà situació molt semblant, més núvols al cap de setmana, però tan sols faran baixar una mica les temperatures.
0: És dijous. I a partir de quarts de 10, a l'Aquí Catalunya.
6: Wow, el mar. Wow, el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén.
0: Secció de cuina, el cara a cara de cada dijous amb el Gypsy Chef i la de parellada. Avui el marisc està sobrevalorat i després d'això ja les deu al racó de pensar amb el Santi Jiménez, l'Enric González i el Lu Martín. Podeu seguir-nos en directe des d'ara i fins als 12 o recuperar-nos després a l'app de la SER o al web de sercatalunya.cat.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passen 6 minuts de les 8 del matí, ho avancem aquí a SER Catalunya. Dos càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'un equip de futbol amateur amb simbologia franquista. Ferran Dalmau, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Un d'ells és el número 2 del partit a Barcelona. L'equip es fa dir Bayern de los Caídos i a l'escut hi apareix, o hi apareixia fins fa uns dies, fins que els hi van fer treure, un emblema franquista prohibit.
8: Dos càrrecs rellevants de Vox a Barcelona formen part d'aquest equip que es fa conèixer com el Bayern de los Caídos, tot i que el seu nom oficial és Mingo Rubio Balompié, una altra referència, en aquest cas al cementiri on està enterrat Francisco Franco després que l'exhumessin del Valle de los Caídos. Un d'ells és el vicepresident provincial de Vox, Juan Cremades, que també és l'assessor legal del partit. L'altre és Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià.
0: Que no només és el nom, una de les qüestions més polèmiques és l'escut. De fet, la Lliga els ha fet retirar-lo.
8: A l'escut de l'equip fins fa pocs dies hi apareixia també un Vítor franquista, amb la gran V baixa vermella que utilitzava Franco per celebrar les victòries a la Guerra Civil. Ara l'han retirat, davant la queixa d'un equip rival als organitzadors. Sentim un dels jugadors rivals que prefereix mantenir-se en l'anonimat.
9: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayern de los Caídos y luego ya nos dimos cuenta que muchos de los integrantes del equipo pues eran representantes públicos de partidos de extrema derecha, de Vox.
8: A l'equip, a banda dels dos membres de Vox, també hi ha un exregidor del PP a Premià de Dalt. A la queixa, l'equip denunciava que no se sentia còmode enfrontant-se a un grup amb simbologia franquista. La Lliga encara no ha començat, ho farà dijous que ve a les instal·lacions del Velòdrom d'Horta.
0: I què diu Vox de tot això? Nosaltres hem parlat amb ells, ho equiparen a qualsevol altre joc de paraules d'algunes d'aquestes lligues.
8: Sí, fonts de Vox, consultades per la SER, argumenten que clarament és un nom humorístic i no li donen importància a la simbologia franquista del logo. Posen el cas al mateix nivell que qualsevol altre joc de paraules que busqui la similitud amb un club de futbol real. Ens faciliten literalment una llista d'exemples que per ells són el mateix. I són, per exemple, noms com Aston Birra, Intermitente o Yayo Vallecano, que també fan broma a assemblar-se al nom d'un club real, però que no tenen cap referència franquista.
0: Ferran, gràcies.
8: A vosaltres, adeu.
0: Podeu llegir el reportatge sencer al web de SER Catalunya. I ara ens toca parlar d'habitatge, d'aquesta crisi que estem patint, que estem vivint. El desnonament de la Mari Carmen ha sacsejat l'opinió pública i ha fet moure fitxa al govern.
10: Luchar, no os quedéis en casa. Luchar por la vivienda, que tenemos derecho a...
2: a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público.
11: Si solo puede subir el 3%, lo siento, pero mira, no lo siento.
0: No només és Barcelona, Espanya s'ha mobilitzat en el seu conjunt contra la crisi més important d'aquesta generació, que és la de tenir pis, la de poder viure i arribar a final de mes, contra els fons voltor que s'aprofiten dels que necessiten aquest sostre per viure.
12: S'ha negado a cualquier tipo de acuerdo. Llevamos meses planteándole...
0: No era aquest el fragment que volíem escoltar, era el de Pedro Sánchez, com l'hem escoltat al principi durant el sumari, parlant de tragèdia social, qualificant el cas de la Mari Carmen de tragèdia social. Davant d'això, d'aquest cas que ha agitat l'opinió pública, el que preveu fer el seu govern és aprovar de manera imminent, en qüestió de dies, dimarts en principi, al Consell de Ministres, el decret d'habitatge amb mesures antidesnonaments. Això fa mesos que està aturat, ja ho havien intentat Estat, ja el van aprovar, va decaure al Congrés, ara hi tornen, Laura.
13: Si s'aprova el Consell de Ministres, després per això l'ha de validar el Congrés. I davant d'això, el govern ja s'ha posat a treballar amb tots els grups de la majoria de la investidura per intentar aprovar aquesta mesura, a la qual fins ara s'hi han oposat Junts, que demanen més incentius als propietaris, i Podemos, que creu que s'obre la porta a més especulació. No serà fàcil, perquè el que Junts demana és el que Podemos veta. A l'espera que tot això prosperi, el president Sánchez, de moment, culpa el govern i l'Ajuntament de Madrid, que són els que tenen la competència d'aquest desnonament de la Mari Carmen.
0: I aquí és on està atrapat el govern Sánchez i on està atrapada la població en general, perquè calen el suport de Junts i de Podemos, perquè no té la majoria suficient, Pedro Sánchez.
13: Exacte. Podemos té 5 diputats, Junts 7 i el PNB 5, i la majoria simple és de 176. El vot en contra de Podemos fa impossible la convalidació, fins i tot si Junts hi donés suport. I viceversa, Junts tampoc no hi estava disposat. El PNB, per la seva banda, demana limitar la moratòria als inquilins que estiguin al corrent de pagament durant almenys 12 mesos.
0: Si ens fixem en el fons voltor que ha aconseguit fer fora la Mari Carmen de casa, de la casa on vivia des de petita, després de 70 anys, es diu Urba Gestión.
13: La dona, com deies, de 87 anys, amb discapacitat, pagava religiosament el seu lloguer de 500 euros i poc més. Cada mes va arribar al fons voltor, per això va comprar el pis i li va triplicar el lloguer elegant, que la renda antiga no era legal perquè es va subrogar dues vegades en comptes d'una. Per hora 25, ahir va passar l'advocada de la Mari Carmen.
12: S'ha negado a cualquier tipo de acuerdo. Llevamos meses planteándole distintas opciones. A través de Casa 47, que depende del Ministerio de Vivienda, se le ha ofrecido supuestamente comprarle la casa para poderle formalizar un alquiler a Mari Carmen. Se le ha ofrecido pagar pues el precio de mercado, que Mari Carmen seguirá pagando su renta y su riesgo en la parte que faltara hasta que ellos pudieran satisfacer su ánimo especulativo. Tiene un montón de opciones y no han querido nunca nada. De hecho, ni siquiera son accesibles, ni siquiera es fácil comunicarse con ellos.
13: Ara mateix, 180.000 habitatges a Espanya estan a mans d'empreses que es dediquen a comprar per llogar i obtenir rendibilitat amb el dret a l'habitatge.
0: El que sabem de moment és on ha passat la nit avui la Mari Carmen.
13: Sí, avui ha dormit a l'Hospital Gregorio Marañón, això és a Madrid, però la seva destinació final encara no està clara. De fet, podria acabar marxant de la capital.
0: Les imatges d'aquesta àvia ens han recordat inevitablement a la nostra casa Ursola, però el ressò del cas Mari Carmen s'ha fet sentir al conjunt d'Espanya fins al punt que els moviments socials en defensa de l'habitatge amenacen amb una vaga general, no només per això, no només per la Mari Carmen. Sabeu que des de principi de la setmana us estem parlant de diversos desnonaments que hi ha hagut aquí, un que va acabar amb suïcidi, el cas de l'Olga, vaja, que ja fa dies que aquí estem parlant de la situació crítica que es viu amb els desnonaments, que s'han accelerat, que han anat creixent en els últims mesos des que va decaure aquell decret precisament antidesnonaments pels vots en contra del Partit Popular, de Vox i de Junts. La Carme Alcarazo és la portaveu del Sindicat de Llogateres.
14: O dimarts s'aprova un decret o anem a la vaga general.
0: Això ho va dir ella des de la manifestació que hi va haver a Barcelona, però també hi ha hagut gent a València.
15: Vergonya me daría desnonar una familia.
0: O a Sevilla.
16: Sevilla, Sevilla, la suma de recibo.
0: I sobretot a Madrid, és on hi havia més. Davant del famós àtic d'Ayuso s'han concentrat, el famós àtic de més de 6 milions, el clam als carrers denuncia el que en teoria és un dret constitucional, però s'ha convertit des de fa temps en un motiu d'angoixa vital.
13: Sí, clar, penseu que gairebé la meitat dels espanyols l'assenyalen com la seva principal preocupació. Fa 12 anys seguits que l'habitatge no para d'encarir-se fins al punt que comprar un pis ja és inassumible per bona part de la societat. I en ciutats com Madrid o Barcelona, una simple habitació de lloguer ja s'endú la meitat del salari mínim. Segons dades de l'OCU, a Madrid i Barcelona ja quasi no queden pisos per sota dels 700 euros.
0: I és en aquest context que aquí a casa nostra hem pogut saber, Ser Catalunya, que s'han reactivat les negociacions entre el govern de Salvador Illa i els comuns per la compra especulativa d'habitatge, per reformular la llei i intentar posar-li un veto al termini per arribar a un acord a acabar a finals d'octubre. Sabeu que van ensopegar el govern d'Illa i els comuns amb el Consell de Garanties Estatutàries. Xavier Balló.
17: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha sigut l'encarregada de mantenir aquesta primera presa de contacte amb els comuns. El govern ja té detectats diversos punts que considera susceptibles de ser modificats seguint les recomanacions del Consell de Garanties, mentre que els de Jessica Albià, que estan estan oberts a retocs, però volen que es mantinguin els fonaments de la regulació i que aquesta es faci per la via urbanística. Els comuns creuen que des del dictamen del Consell de Garanties fins ara ha aparegut un nou element per blindar la seva proposta, la futura llei europea d'habitatge assequible, que pot servir d'argument per defensar el nucli central de la regulació. De moment, la reunió d'aquest dimecres ha suposat una primera aproximació, però les parts confien que les converses s'encarrilin prou com perquè no calgui prorrogar el termini marcat per modificar la llei i que tot quedi tancat aquest octubre.
0: Que hem d'explicar que a Europa també estan fent passos en aquest sentit per intentar regular la compra especulativa.
17: La proposta europea vol plantejar unes directrius comunes per limitar tant els lloguers de temporada com també la compra de pisos que no s'adquireixi per ser habitatge principal. De moment és només un esborrany i per això fons del Departament de Territori avisen que difícilment podrà tenir incidència directa en la negociació sobre la compra especulativa. Els comuns, en canvi, reivindiquen que com a mínim dona arguments polítics per mantenir-ne els fonaments i fins i tot els ideòlegs de la proposta, consultats per CERC Catalunya, van un pas més enllà i consideren que la futura norma europea és ja un paraigua suficient per ignorar les recomanacions del Consell de Garanties, que, recordem, va advertir que la norma vulnerava el dret de propietat, el dret d'herència, la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica.
0: Clar, sabeu que s'està convertint més en un privilegi que no pas en un dret, això de poder pagar-se un pis, i la cosa aquí és que l'OCDE avisa que la inflació a casa nostra, a Espanya, continuarà pujant. És veritat que l'economia en el seu conjunt continuarà creixent, però seguirem estant escurats perquè els preus, la inflació seguirà cap amunt. Hem parlat fa una estona amb el Jordi Fàbrega, ens explicava el per què aquí la inflació és més alta que no pas en el conjunt d'Europa. Ell ho atribuïa justament al turisme, al model econòmic que tenim aquí, al turisme, i al fet que aquesta bonança econòmica, que hi hagi més gent treballant, que hi hagi un atur baix, fa que la gent pugui consumir més. Per tant, que els preus pugin. Tot això quan hi ha un nou informe també que diu que els autònoms catalans cobren una jubilació molt més baixa que els que són assalariats, gairebé un 40% menys.
13: Els autònoms catalans cobren de mitjana 1.063 euros de jubilació. Són 657 euros menys que els assalariats, gairebé un 40% menys, tot i que els autònoms es retiren més tard del mercat laboral, la majoria passats als 66 anys.
0: Veurem, en tot cas, què passa amb aquest decret d'habitatge que s'ha de promoure a partir de la setmana que ve. Què fa Junts amb això, de moment, on els socialistes sí que han trobat el partit de Puigdemont és en la prohibició del burca i el niqab a Lleida. La nova ordenança es votarà demà, comptarà amb 14 dels 27 regidors, per tant, s'aprovarà. Mercè Marc.
18: I això, aquest afegitó al redactat, és perquè, segons la portaveu de Junts, Violant Cervera, la nova referència permetria adaptar l'ordenança si en el futur el Congrés aprova una regulació estatal.
19: El tema del burca no ens acaba d'agradar el redactat que han ficat, perquè nosaltres incidiríem més en un tema també de seguretat, però sí que hem volgut introduir doncs, l'afegitó de segons la normativa vigent, si és que en algun moment en el Congrés dels Diputats doncs el burca es prohibeix.
18: Junts remarca que està en contra del burca, que no s'hauria de dur al carrer, però que no és el principal motiu pel qual avalarà demà la nova ordenança. El darrer fil de suport a l'ordenança queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
0: Que això ja va passar fa molts anys, que el Partit Socialista ho va intentar de prohibir el burca, però li van vetar els tribunals, perquè ara sí, el nou alcalde socialista creu que jurídicament està avalat aquest veto, com ho argumenta, i aquí és clau la llibertat religiosa. En parlàvem nosaltres ahir a la secció per desmuntar l'extrema dreta.
18: El 2010, quan Àngel Ros va proposar el burca, aleshores l'argumentari va ser per motius de seguretat, que va acabar impugnant una associació islàmica per vulneració de la llibertat religiosa, a la qual el Suprem li va donar la raó al tractar-se d'un dret fonamental i, per tant, al necessitar d'una llei orgànica, una regulació superior a la d'un ajuntament. A l'Aquí Catalunya, Joan Lluís Pérez Francesc explica que si ara es defuig del tema religiós, amb jurisprudència europea dictada, es deixa la porta oberta al dret a viure junts, i des d'aquest punt de vista normativament aquest article de l'ordenança podria tirar endavant perquè un ajuntament sí que pot regular la convivència.
20: Hi ha un tema clau que és no fer referència a la llibertat religiosa. És a dir, entendre que el burca o un altre sistema doncs, de tapar el rostre doncs no és una qüestió de llibertat religiosa. Perquè si és una qüestió de llibertat religiosa, doncs aleshores, clar, és il·legal. Aleshores, jo crec que ara la idea és no vincular-ho amb la llibertat religiosa. És a dir, com a plantejament formal, d'allò que es pot redactar i posar doncs, en un document, que és una ordenança municipal, si no es considera que fa referència a la llibertat religiosa, penso que sí que es podria admetre que formalment es pot aprovar, no?, aquesta ordenança municipal.
18: L'alcalde Félix Larrosa sempre ha assegurat que el plantejament ara és la defensa del dret de les dones i que l'article està contrastat jurídicament.
0: Això passarà demà al ple de l'Ajuntament de Lleida, esperpent el que vam tenir ahir al Congrés. Tenim una diputada del Partit Popular que està sent investigada per haver portat un pot de gas pebre allà, a l'hemicicle.
3: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas...
0: Clar, aquí hi ha un problema, i és que el gas pebre està considerat, està catalogat com a arma, i al Congrés no es poden portar armes. Ella ho va entrar, aquest era el moment en què li ensenyava al ministre Marlaska, i acaba sent expulsada per la presidenta del Congrés. Ella deia que el pot estava buit, que no passava res, però resulta que un treballador del seu grup l'ha sortit a desmentir. Ha reconegut que ell el va fer servir, que el va haver d'anar a buidar els lavabos, i això va fer que 12 persones al Congrés s'intoxiquessin.
1: Ha explicat que la diputada li va demanar que netegés l'esprai per si quedaven restes tòxiques i que el va accionar sense voler.
21: Jo ensenyo una impressora i luego maduré.
1: I Rufián, que ja n'ha fet ironia.
0: Clar, perquè això ens recorda el moment en què Rufián, a principi de quan va ser diputat al Congrés, va arribar allà en una de les intervencions amb una impressora. En fi, no és el mateix una impressora que un pot de gas pebre, òbviament. Zapatero justifica al jutge que les joies que van trobar al seu despatx, que estan valorades, ho sabeu, amb més d'un milió d'euros, són un regal que li va fer el rei de l'Aràbia Saudita quan era president.
1: De l'any 2007, quan era president del govern espanyol, així ho ha assegurat en un escrit enviat al jutge Calama després que aquest li donés 3 dies per presentar tota la documentació per aclarir-ne l'origen.
0: Tenim novetats del cas Antic. La terapeuta de la família denuncia una campanya de desprestigi per les informacions que la vinculen a la mort del fundador de Mango, Martí Oliver.
22: En les últimes setmanes s'ha apuntat que Jonathan Andic s'hauria interessat per un mètode de la terapeuta en què es simulava llançar un familiar per un barranc que va aplicar un altre client. L'advocat Francesc Jofresa ha negat la major.
23: Per què aquest encarnissament amb Julián Luderwalca ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes. Ni molt menys estava per als andorriales.
22: La terapeuta forma part de la causa d'Andic com a testimoni, però no està imputada.
0: Que avui la crònica de successos ve carregada. Els Mossos han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. Va morir a Sant Esteve de Baqueira. Inicialment s'havia atribuït aquesta mort a un atac de cor, però ara la policia creu que la seva companya hi està involucrada.
22: Joan Pere era un arquitecte molt conegut en els cercles de la burgesia catalana. És l'autor de les seus del despatx Quatre Cases, Puig, o del centre logístic de Mango, l'empresa fundada per Isaac Andic, amb qui Joan Pere compartia amistat. La nit de Nadal, aquest arquitecte de 72 anys havia hagut d'anar a l'hospital després de trobar-se malament i, segons va explicar el periòdico, tot i que li van donar l'alta el dia següent, va morir per Sant Esteve a la seva residència de Baqueira, on també hi havia la detinguda, que té 65 anys. El cas està sota secret de sumari al jutjat de Viella.
0: Tres persones encara continuen hospitalitzades per l'incendi d'ahir en una residència de l'Ametlla del Vallès. Els Mossos investiguen quin és l'origen de les flames que van deixar una persona morta.
24: De les 13 persones que van haver de ser hospitalitzades, tres encara estan ingressades. La resta han passat la nit reubicades en altres centres. La consellera Pané, en una entrevista ahir en aquest programa, ens explicava que la víctima és un home de 53 anys i que els bombers no el van detectar fins que van apagar el foc.
25: No va poder arribar al SEM, clar, fins que els bombers van poder apagar i van poder obrir la porta d'aquesta habitació que sembla ser que estava bloquejada, no?
24: Encara no s'ha pogut determinar si era un usuari o un treballador del centre.
0: Però és veritat que el responsable de bombers, amb qui vam parlar ahir també, ens deia, en principi nosaltres creiem que és un usuari, que és un intern d'aquesta residència. Això ens va dir, que no li constava que hi hagués cap treballador mort. Com a mínim això ens va dir el bomber que estava de guàrdia i la nit i que van estar actuant en aquest cas. Es continua investigant una altra cosa que va passar, que us explicàvem ahir de matinada, l'explosió en un dipòsit de gas en un hotel de Peralada, això és a l'Alt Empordà, que ha deixat dos ferits, un dels quals continua en estat crític.
1: Des dels bombers també ens explicaven ahir com van trobar-se al lloc dels fets.
26: No, sobretot, el dipòsit que està a l'exterior està intacte.
4: Val, a les hores mitjans del dipòsit hi ha una canalització i l'explosió ha estat a l'interior. Per tant, evidentment, és en una d'aquestes canalitzacions claus o aparells receptors on ha estat el problema.
1: El ferit, que continua crític, és un home de 47 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys, que era mort a casa seva, a Cabrera de l'Anoia. Això és a la província de Barcelona. La dona i la filla de la víctima convivien amb les restes al domicili, d'on no sortien des de la pandèmia.
24: És una notícia que ha avançat el diari El País, ha confirmat ser Catalunya. La dona i la filla de la víctima convivien amb les restes al domicili, del qual asseguren que no havien sortit des de l'any 2020. Totes dues han estat traslladades a un centre hospitalari i els Mossos investiguen què ha passat. Els veïns van donar l'alerta als Mossos.
0: Tenen feina, els Mossos, perquè també investiguen un incident amb arma de foc a Sant Adrià dels Besòs, a la mina, després que un home es presentés al centre hospitalari de la zona amb una ferida justament per això, per arma de foc. L'han atès als serveis sanitaris i ha aparegut un cadàver a prop del Cap de Creus. La Guàrdia Civil investiga si és el d'un home desaparegut fa uns dies a França. Carles Couso.
5: Un pescador va avisar a primera hora a Salvament Marítim i en l'avís deia que hi havia el cos d'una persona a unes 2 milles del Cap de Creus. Salvament Marítim va retirar el cadàver de l'aigua i el va portar fins a Port de la Selva. És en allà on la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Avui se li ha de fer l'autòpsia, però ara per ara es descarta que sigui una mort violenta. De fet, una de les principals línies d'investigació, expliquen fonts de la policia a Ser Catalunya, és que el cadàver sigui el d'un home desaparegut a França fa uns dies. De moment, però, donat l'estat del cos, no se l'ha pogut identificar.
0: I han deixat en llibertat provisional sense fiança la propietària d'una agència de viatges de l'Escala, a qui van detenir per haver estafat 2 milions d'euros. Són molts, 2 milions d'euros. Xifren en gairebé 400 les víctimes que van pagar per unes vacances inexistents.
24: En alguns casos, la propietària es va negar a cancel·lar el viatge. En d'altres, la gent no va poder agafar l'avió perquè l'agència no els va facilitar els bitllets. Els Mossos creuen que a la propietària li van deixar de sortir els números i va acabar atrapada en una situació de bola de neu.
0: El Departament de Justícia s'ha sancionarà l'empresa de traducció encarregada del judici de Roger Espanyol.
1: Les acusacions van queixar-se d'un servei deficient que va impedir als advocats poder preguntar en català i van haver de fer-ho en castellà. L'empresa s'ha disculpat i diu que treballarà perquè no torni a passar.
0: És que va ser absolutament esperpèntic. En fi, l'Audiència Nacional absorbe l'advocat Gonzalo Boye de la causa vinculada al narcotràfic on estava acusat amb Sito Miñanco. El tribunal considera que no va participar en l'operació per blanquejar 900.000 euros ni que ajudés a falsejar documents.
24: La causa remunta al 2017, quan la policia va confiscar a l'aeroport de Barajas aquesta xifra de diners repartits entre 5 passatgers amb destinació a Colòmbia. La fiscalia acusava l'advocat d'haver falsificat documents per justificar l'origen dels diners destinats a l'organització del narcotraficant gallec Sito Miñanco.
0: I sapigueu que en les últimes hores el govern ha confirmat una cosa que ja ens va anticipar aquí el director del parc de Collserola, a l'equip Barcelona, ens va dir fins a final d'any hi haurà restriccions encara a Collserola. Doncs bé, ho ha invertit el govern de la Generalitat, el conseller ha dit començarem a desescalar a partir de final d'any, però vaja, ve a ser el mateix, la mateixa notícia ara confirmada pel govern. I uns apunts en clau judicial que toquen als esports. Hi ha 4 anys de presó pel futbolista Santi Mina per abús sexual. Això va passar el juliol de 2017 en una furgoneta. I Achraf Hakimi, lateral del PSG, anirà a judici per presumpta violació. Això hauria passat el 2023. De la crònica internacional tenim notícia d'última hora, Sergi.
24: Sí, tenim notícia que ens arriba des dels Estats Units. És una notícia negativa per Donald Trump. La justícia li ha tret la raó al president dels Estats Units. No li permet el veto que va anunciar bombo i platret fa uns dies a 3 cadenes de televisió, entre les quals recordem ja la CNN. A partir d'ara, aquestes cadenes tornen a poder entrar a la Casa Blanca a fer la informació.
0: Rellevant, això també. Al final, el dret a la informació també és això, un dret fonamental. I a l'Assemblea de Nacions Unides ha intervingut fa unes hores el primer ministre d'Austràlia i atenció al que ha dit, que la intel·ligència artificial s'ha colat en una web del seu sistema sanitari. És un model de l'empresa propietària de ChatGPT.
2: This situation is obviously unacceptable. Today, I spoke.
24: Segons s'ha explicat, aquest model DIA va aconseguir entrar sense autorització a una web del portal sanitari i va accedir a dades que no són públiques. El primer ministre australià s'ha queixat a l'empresa propietària del sistema perquè, des que van saber que s'havia produït el hackeig, va trigar un mes en comunicar-li al govern d'Austràlia. L'empresa ha reconegut l'error del sistema i ha explicat que ells van trigar 2 mesos en detectar que s'havia produït.
0: I encara més protagonistes d'aquesta cimera de Nacions Unides, començant pel president de l'Iran.
24: Que li ha dit a Donald Trump que no abaixaran el cap, ho ha fet l'endemà que Trump digués que si l'Iran no accepta un acord de pau, els aniquilaran. El president de l'Iran va dir que estan disposats a la negociació i al diàleg, però no a que els sotmetin per la força. Els representants dels Estats Units a l'Assemblea van marxar mentre es produïa la intervenció del dirigent iranià.
0: I també Zelensky.
24: El president ucraïnès va demanar que acabi la guerra de Rússia contra Ucraïna, una guerra que va dir només vol una persona, evidentment es referia a Vladimir Putin.
0: I la Delcy Rodríguez, que ha promès per primer cop des de la seva arribada al càrrec, en substitució de Nicolás Maduro, que hi haurà eleccions allà a Venezuela.
24: Rodríguez, que va arribar a la presidència després que els Estats Units, recordem, traguessin del país l'anterior president Nicolás Maduro per portar-lo a una presó nord-americana on hi continua, a pocs metres precisament d'on es fa l'Assemblea de l'ONU, assegura Rodríguez que els comicis garantiran unes condicions reals de participació per a tots els partits del país.
0: Aquests han estat els protagonistes de les últimes hores a l'Assemblea General de Nacions Unides. Avui ho seran Donald Trump, una altra vegada, i Xi Jinping, el president xinès.
24: Una trobada, de fet, al marge de l'Assemblea de l'ONU. Donald Trump ha anat a buscar a Jinping als peus de l'avió. L'última vegada que va passar un fet semblant al president dels Estats Units era Kennedy.
0: Carai.
24: És a dir, que fa 64 anys que va passar això, i per cert que Trump, amb tots els honors, ha rebut el líder xinès amb una gran catifa de color vermell.
0: Com ha de ser. Ja que som a la catifa vermella, en cultura. Oriol Pla, Premi Nacional de Teatre 2026.
6: L'Oriol Pla ha rebut la notícia quan estava al Festival de Sant Sebastià.
7: I just m'ha trucat i el ministre, jo els he contestat i he dit, senyor ministre, sí, senyor ministre, i em diu, què tal? Bé, és que em pilles ara mateix que estic d'entrevistes i coses i tal. I...
6: Clar, quan diu ministre és Ernest Urtasun, que el trucava directament per comunicar-li que era Premi Nacional.
7: I hòstia, quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident. De dir.
6: Els dramaturgs Oriol Pla i Pau Matas van estrenar Gola a finals del 24, una producció de clown que investiga sobre els orígens dels dos companys i els espectacles que feien a la Costa Brava per passar al barret. El jurat destaca que l'obra ha estat un èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic.
0: Tret de sortir de les festes de la Mercè de Barcelona, va ser ahir al vespre amb el pregó, aquest dimecres a la tarda, per tant això, ahir, a càrrec de la Meritxell i el Toni Falgueres.
8: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
9: Perquè aquest pregó és el pregó dels que no acostumen a tenir micròfon. Els meus veïns i veïnes, dels meus col·legues comerciants i del món del vi.
0: Va ser un homenatge als botiguers, ja ho heu escoltat, de Barcelona, una reivindicació del comerç de barri. Avui, què hi haurà, quin plan hi ha pels que se'n vagin a les festes de la Mercè, Laura?
6: Teniu grallers aquest matí, repic de campanes, la missa de la Mercè, que l'oficiarà Omella, sardanes, gegants, ball de l'Àliga, concerts que s'allargaran tot el cap de setmana, també espectacles, per exemple, de la Fura dels Baus o la Barcelona Flamenca, i amb motiu de la Mercè hi ha equipaments i museus que fan portes obertes.
0: Que avui també és l'últim dia de Santa Tecla a Tarragona, i el Festival de Sant Sebastià, dèiem ara, l'Oriol Pla va rebre la notícia d'aquest premi sent allà, doncs bé, allà Brad Pitt ha revolucionat el festival.
6: Era el gran reclam d'aquesta edició, amb les seves ulleres de sol particulars, acompanyat del director David Ayer. Brad Pitt ha presentat la seva nova pel·lícula, que és En el corazón de la bestia, una de les més exigents, segons diu.
10: David brought in many experts to help us.
6: L'actor va arribar al País Basc el diumenge.
0: Shakira respon a les crítiques per les llargues cues i els problemes d'accés als seus concerts a Madrid.
6: Sí, davant les crítiques ha anunciat que avancen a la 1:00 PM l'obertura de l'espai dels seus concerts per evitar les cues. De fet, és 2.5 hores abans que l'hora que fins ara obrien. Serà pels concerts de divendres, dissabte i diumenge.
0: Que també et dic que si vas a un concert de la Shakira et pots imaginar que et tocarà fer cua, no? Al final,
6: sí.
0: També no sé quin nivell de confortabilitat volem quan anem a segons quins llocs.
6: També és veritat que les cues realment a jutjar pel que es veia per les imatges, és veritat que eren bastant importants.
0: Polèmica a França per una novel·la d'èxit que acusen d'haver estat escrita amb intel·ligència artificial.
6: Fue eso o morir. Aquest és el títol de la novel·la, una novel·la que ha escrit un home que es diu Tailson Aurelien, que ha venut més de 35.000 exemplars en 5 setmanes i que optava al gran prestigiós premi Goncourt. Però una denúncia anònima a les xarxes assegura que gairebé tota la novel·la ha estat escrita amb intel·ligència artificial. L'autor ho nega. Defensa que no té cap motiu per recórrer a una màquina, mentre que l'editorial francesa que l'ha publicat parla d'una campanya maliciosa contra ell. L'editorial canadenca, però, assegura que es pren les acusacions seriosament.
0: Clar, la cosa és com ho demostres, això,
6: com ho demostres, això? Perquè és que hi ha mecanismes que pots passar, per exemple, el teu text perquè et detecti si ha estat fet amb intel·ligència artificial, però a mi m'ha passat, per exemple, d'haver-ne escrit jo meus, passar-ho i que et digui 70% ha escrit a mi, i dius,
0: clar,
6: no, és veritat.
0: Clar,
6: és
0: clar, perquè la intel·ligència artificial pot pensar com un humà que dius, hagi decidit fer un text.
6: És... Com ho pots diferenciar,
0: això? Complicat, això.
6: Suposo que s'haurien, llavors, ja una cosa més forta és agafar els ordinadors, no? Potser fer un buidatge per saber on
0: Sí, sí, un peritatge directament,
6: clar,
0: ja. Però n'haurem de parlar amb el Jordi Pérez Colomer, amb el company del País, expert en tecnologia. Mira, un dia d'aquests el convidem perquè ens ho expliqui, com es pot detectar això. Temps pels esports. Arnau Montserrat, el Barça femení comença la Champions amb golejada a París.
11: 5-2, els gols de Caroline, de Serra Jordi, Pajor i Graham Hansen
0: 5
11: remuntaven...
0: 5 també, eh?
11: 5 també, sí, com el masculí. Remuntaven ja la primera meitat, el gol inicial del conjunt francès. Jo crec que els de 5 ho va posar de moda el femení, eh? Que fa molts anys ja que en fan de 5 en 5. Pajor de nou a la segona rematava la feina.
12: Entonces, hacer parte de eso es muy especial para mí y que puede venir más goles.
11: Escoltàvem a Caroline, la futbolista brasilera, que ahir va fer el seu primer gol amb la samarreta del Barça, pendents de Clàudia Pina, que ahir va rebre un cop al genoll, i al turmell esquerre Pere Romeu, recordem, només té 11 futbolistes del primer equip disponibles.
0: Avui debuta Xavi amb la selecció neerlandesa, amb, no contra.
11: A 3:15 de la nit, el Johan Cruyff Arena d'Amsterdam contra Alemanya.

0: Xavi es una persona importante en mi vida porque somos muy amigos. Luego fue mi entrenador, le tenia mucho cariño y mucho agradecimiento.
1: Això és el que deia Ter Stegen. Altres partits interessants de la jornada, el Noruega-Dinamarca o el Portugal-Gales.
2: Marc Cucurella ha passat pel Larguero,
1: on no s'ha volgut mullar a qui li donaria la pilota d'or, on ha dit que va intentar convèncer Rodri perquè jugués amb ell al Madrid, i li ha sorprès la dada que diu que el Madrid és l'equip que menys corre de la Lliga.
3: Pero de correr, yo creo que corremos mucho. Pero no sé, al final pues los datos están ahí. Al final también te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría.
2: Clar, que igual corren molt, si diu ell, però malament.
1: S'ha de córrer de forma òptima, no?
2: Exacte.
1: També ha dit que li va impactar quant de ràpid xiula el Bernabéu i l'exigència que té l'afició del conjunt blanc. Espanya juga dissabte a Wembley contra Anglaterra.
2: I el vicepresident econòmic del Barça ha estat el que t'hi jugues.
1: Qui va assegurar que aquesta temporada es licitarà el projecte de nou Palau Blaugrana.
4: El projecte el tindrem acabat. Jo crec que aquesta temporada el tindrem acabat, el projecte, i tindrem licitat, jo crec que amb companyies ja la construcció del Palau.
5: Aquesta temporada?
4: No, aquesta temporada, sí.
1: Oliver va dir que les previsions del club sobre el nou Camp Nou és generar 450 milions d'euros en ingressos d'aquí a 2 anys amb la venda dels seients VIP com a figura clau. A més, va reconèixer que sense una sortida en aquest mercat d'hivern el Barça no es podria plantejar ni el fitxatge de Julián Álvarez.
2: Comença l'Eurolliga.
1: Amb un Barça-Efes a 9:15 de la nit en el debut del conjunt de Sekulić a casa.
6: Playoffs would be a really... For us,
1: objectiu, arribar als play-offs de la competició europea, deia ahir en la prèvia el tècnic del Barça. Hi haurà festa de centenari de la secció avui al Palau. Abans, a les 6 de la tarda, el Dubai de Xavi Pascual s'enfronta al Real Madrid.
2: I Nadal, Rafa Nadal, que torna a les pistes.
1: Ho farà contra un dels seus rivals més mítics, Andy Murray, en un esdeveniment especial. És un partit d'exhibició que es disputarà el 3 d'octubre en el marc del Rafael Nadal Academy Slam.
2: I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.
7: Cuando escaso es el frío, ricas son las tardes en la piscina. Ya, gente, al agua.
1: Tu, Marina, ets de les que fa cua per agafar una... Va, no m'has dit malament perquè tothom ho coneix. Tombona.
2: Una gandula, ho pots dir bé, no passa res, una gandula. No, jo no faig cua per agafar gandules i em molesta molt la gent que a la platja tu estàs allà, has arribat abans, t'has estirat el teu pareo i se't posen a davant.
1: No ho diràs per experiència propera.
2: Ho dic per experiència propera.
1: Doncs bé, avui et parlo de gandules.
2: Que és que, a més, aquesta experiència propera em van construir una tenda de campanya al davant.
1: Sí,
2: per favor,
1: era molt gran. I què? Però els hi vas dir alguna cosa?
2: És igual, ho deixaré per l'apartat de la privacitat.
1: No et van entendre. Un home de 82 anys va morir en una platja de Bouliagmeni, prop d'Atenes, Grècia, després de barallar-se amb un altre home de 76 anys per una gandula.
2: Mare de Déu.
1: La discussió va començar per l'ús d'unes gandules i va acabar en una baralla física. Durant l'enfrontament, l'home de 82 anys va patir una aturada cardíaca i es va desplomar. Una infermera que era al lloc va intentar reanimar-lo i utilitzant les RCP i un desfibrilador, però va morir posteriorment a l'hospital. L'home de 76 anys, és a dir, amb qui discutia, va ser detingut per la seva presumpta responsabilitat en la mort. A més, una jove de 21 anys que l'acompanyava també va ser detinguda inicialment, però posteriorment va quedar en llibertat. Escolteu, que n'hi ha per tothom.
2: Hi ha coses que fan molta ràbia, però vaja, no sé si tanta.
1: Potser no cal matar per una gandula, no?
2: Potser millor que el que et molesti sigui la sorra quan arribes a casa als peus i no que se t'hagin endut a comissaria. Lluís Pellicer, cap d'Economia del País, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
2: Carla Torró, subdirectora del diari Ara, com estàs?
9: Hola, què tal? Bon dia.
2: No sé si heu arribat a tant o heu vist escenes, per emmarcar a la platja vosaltres.
10: Les vacances cada vegada produeixen més estrès.
2: Mira. Sí.
9: Jo no, no he discutit per gandules. Sí que aquest estiu he sigut ja una senyora que en una platja vaig pagar per tenir una tombona de qualitat on està estirada tot el dia. I vaig pensar que això ja era un altre nivell d'anar a la platja.
2: Arriba una edat que hi ha una mica més aixecats de la sorra.
9: Bueno, és que a més t'he de dir que jo, m'agrada el mar i tal, però trobo que hi ha diverses incomoditats, no? I el tema de la sorra el porto regular, i llavors vaig dir que ja només vaig amb unes condicions mínimes, no? I jo deia que l'experiència m'ha semblat, això crec que ho repetiré.
2: Clar, un cop ja toques la mel, és difícil tornar a baixar a la terra. Va, que en un parell de minuts obrim la taula d'anàlisi. Fins ara.

0: Catalunya-Barcelona.
1: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
2: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
3: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
4: Abans de comprar el teu cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
5: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
6: O el rellotge que ja no utilitzes.
5: Què fas?
6: Molt fàcil, contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
5: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
6: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
7: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondas.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas, la bona comunicació té ales.
8: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
8: El que buscava tenia ben a prop.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
9: Dos minuts i seran tres quarts.

0: se ha negado a cualquier tipo de acuerdo. Llevamos meses planteándole distintas opciones.
1: Reza de día, de noche y no almuerza.
2: Vull fer saber que patim violència institucional perquè estem completament venuts i només dir que el que deia la meva companya, l'atur és només la punta de l'iceberg perquè la vulnerabilitat, senyors, mata.
1: Se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan.
3: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayer de los Caídos, representantes públicos de partidos de extrema derecha, de Vox en concreto.
1: Unos traicionan y otros son fuertes.
4: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? Señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska.
5: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
6: Ara parlarem de la crisi d'habitatge. Ara abordem aquest tema que avancem a Ser Catalunya, que té a veure amb dos càrrecs de Vox a Barcelona que fan apologia del franquisme a través d'una lliga de futbol amateur. Però vull començar pel final, per aquest últim fragment que escoltàvem d'aquesta diputada del Partit Popular, Lluís Pellicer, Carla Turró, aquest episodi del gas pebre. És que és absolutament lamentable, és un tret al peu brutal per part del Partit Popular. Clar, l'episodi és... Ella el treu, com en el moment en aquell dia que Rufián va treure la impressora ara fa anys i panys, que ell mateix ha dit, jo saqué una impressora i luego maduré, ha dit Rufián sobre aquest episodi. Ella porta un gas pebre. Clar, un gas pebre està catalogat com a arma. I a dins del Congrés no es poden portar armes. Ella diu, no, però jo el portava buit aquest pot, no patiu. I era mentida. Després hem sabut que un assessor seu se'n va anar als lavabos del Congrés a buidar el pot perquè no els enxampessin i al final això s'escamba pels conductes de ventilació i acaba gent intoxicada i havent de ser atesa pels serveis mèdics. I aquesta diputada, ara investigada, clar, és que és esperpèntic.
7: Això t'anava a dir, és esperpèntic. Quan deien que el Congrés dels Diputats tenia un nivell de toxicitat molt elevat, no sabíem que era tan literal. El greu de tot això és que ella és una diputada que té unes oposicions de Policia Nacional, pel que he llegit. A més, o sigui, que sabia perfectament que tècnicament, i afectes al reglament del Congrés, és un arma, que no podia entrar amb ella. Llavors va mentir descaradament, perquè després es veu que va fer una ronda de mitjans de comunicació on va explicar la Gracieta i on va explicar que havia sigut vetada per la presidenta del Congrés i va dir que el pot estava buit, després el va donar a un treballador i el treballador, doncs, com deia aquell gag, no, la leoparda, no? Va obrir-lo, va passar pels filtres de l'aire condicionat i hi havia una delegació de Mauritània que sembla que es va intoxicar algun.
6: Sí, treballadors del Congrés i una delegació, part d'una delegació de Mauritània.
7: 12 persones intoxicades, una denúncia, és a dir, el que vam viure ahir és esperpèntic. Ho va dir molt bé el Rufián, ell ha madurat, no? És a dir, és el que passa quan vols fer un show que es converteixi en viral, que passi a tots els mitjans de comunicació, quan vols fer la Gracieta, i és el que tu també has dit, és un tir al peu, perquè hi havia assumptes prou greus ahir de què parlar i què dir-li al govern com per fer aquesta Gracieta, no? Amb un assumpte com el de Ceuta. Sembla ser que, perquè em deien companys, que diputats del PP després els passadissos estaven que trinaven amb això, és a dir, que els hi havia tirat en l'aire tota la sessió de control d'ahir.
6: Carla.
8: Jo pensava també en aquesta idea... quina metàfora, no?, quan ara parlàveu de la toxicitat, és a dir, aquesta idea de que l'ambient al Congrés dels Diputats és irrespirable i que un cas com aquest ho porta a la literalitat, no? Llavors fa com entrar molta gràcia i molta pena, perquè d'alguna manera és una imatge, la metàfora d'on ens trobem avui, no? On ens trobem a tres nivells. Un, la superficialitat, és a dir, aquests gestos que busquen bàsicament el vídeo curt, el titular ràpid i que en el fons no tenen res ni de constructiu ni de profunditat. Dos, la mala educació, és a dir, el nivell de desqualificacions que se senten, la manera com es parlen, no?, els diputats de diferents partits entre si. Ostres, jo no sé si hi ha molts llocs on la gent es parli amb tan poc respecte que una cambra. I tres, la mentida, no?, perquè inicialment ells menteixen a l'hora de dir no, això està buit i tal, i després sabem que això és mentida. Jo crec que és una operació que li surt molt malament al Partit Popular, i la mostra és que molta gent ho reconeix en privat, però que en el fons és una fotografia d'on ens trobem, no? I ens trobem aquí, entre d'altres coses, perquè l'estratègia del Partit Popular és fer precisament d'aquesta legislatura irrespirable, perquè per ells resulta molt irrespirable no estar a la Moncloa, no? I entenen que és tensionant, com ja ha passat en altres episodis en el passat, que poden arribar al poder i fer caure el govern de Sánchez.
6: Parlaves ara de... feia entre molta gràcia i molta pena. Doncs just això és el que passa amb el tema que estem avançant a Ser Catalunya, que té a veure amb aquests dos càrrecs de Vox a Barcelona, que formen part d'un equip de futbol amateur amb simbologia franquista. Ells es donen a conèixer com el Bayern de los Caídos, tot i que el nom oficial de l'equip és Mingo Rubio Balompié. Clar, ells argumenten que això és humor, i ho equiparen a qualsevol altre joc de paraules, del tipus, doncs això, altres com el Yayo Vallecano, Aston Birra, Intermitente, les típiques bromes que tots segur que heu estat o heu jugat o coneixeu gent que està en patxangues d'aquestes de lligues de futbol. El que passa és que aquí hi ha un tret diferencial, i és que són dos càrrecs de Vox, per tant, càrrecs públics, i... que estem parlant del franquisme.
7: Sí, això és banalitzar el franquisme i frega molt no sé on està el límit, a l'apologia del franquisme.
6: Ara li demanarem a un expert, justament.
7: Clar, és que hi ha límits, i és precisament el que tu deies. Sembla que ja hi havia hagut algun precedent d'equip de futbol que es deia Bayern de los Caídos. La diferència és que hi ha càrrecs institucionals i és d'un partit que ja governa a tres comunitats autònomes i és un partit que vol ser soci preferent del govern espanyol. Amb la qual cosa és jo crec que és greu, que no és greu el fet que es faci, que es posi aquest nom a l'equip de futbol, que també, sinó la resposta que us dona al partit, no? Que és una gracieta, que no té cap importància, és a dir, no li fa res que es banalitzi el franquisme.
6: Carla, abans de demanar-te a tu l'opinió que et mereix això, deixa'm incorporar aquesta veu experta que dèiem per tenir més elements al caldo. Alfons Aragoneses, professor d'Història del Dret, que va ser director també general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: Ara deia el Lluís, no sé si frega el límit de l'apologia del franquisme, o on es mou això, i si és condemnable d'alguna manera, més enllà d'ètica o moralment.
9: La veritat que sí que és condemnable políticament, èticament, jurídicament és més complexa, perquè les lleis de memòria i les polítiques de memòria moltes vegades han de cuidar de no tocar la llibertat d'expressió. I la llibertat d'expressió, malauradament, també empara expressar idees que no ens puguin agradar. La llei de memòria democràtica del 2022 en parla i diu que perquè sigui castigable una apologia del franquista hi ha d'haver tres elements. Primer, que sigui públic. Si un fa un sopar a casa seva diu viva Franco, això no és condemnable. Segon, que exalti la dictadura. Bayern de los Caídos, Mingo Rubio... És dubtós. I en tercer lloc, i un element imprescindible, jo crec que la llei ho va fer bé, que hi hagi descrèdit, humiliació o menyspreu de les víctimes. És a dir, un pot dir que Franco ho va fer bé, que Franco va fer pantans, que viva Franco, però des del moment en què una expressió afecta les víctimes, llavors sí que entra la capacitat sancionadora de la llei. Jo crec que està ben resolta la llei espanyola.
6: Que sí, ho dic perquè aquí és una llei que és bastant més tova d'altres països com Alemanya o Itàlia. Allà, directament per segons què, t'envien a la presó. Aquí, com a molt, és una multa de fins a 150.000 euros.
9: Efectivament, a Alemanya això seria impensable. Un nom d'un partit, d'un equip de futbol que banalitzés l'Holocaust. Però, malauradament, aquí no hi ha el consens i tampoc existeix a nivell internacional el consens que sí que existeix sobre l'Holocaust. Hi ha un consens internacional, global, diria jo, que estableix que banalitzar l'Holocaust o banalitzar els que van cometre l'Holocaust és un delicte. És un delicte d'odi. Malauradament no existeix aquest consens ni a nivell social, ni a nivell polític, ni a nivell judicial sobre el franquisme. Yeah. I és per això que jo crec que és molt important incidir en les polítiques d'educació, de prevenció, també per una raó molt important. Si fem de la memòria una arma punitivista, molts joves se'n tornaran en contra. Doncs jo crec que hem de ser molt delicats a l'hora d'actuar davant d'aquestes actes que són, òbviament, de banalització del franquisme i que mostren compromís, diria, antidemocràtic. Però hem d'anar molta cura perquè no se'ns reboti la joventut en un moment com l'actual.
6: Ostres, però clar, que estiguem a aquest punt de dir vigila com regulem, perquè si ens passem igual se'ns giren en contra. Déu-n'hi-do. Carla, com ho veus?
8: Veig que jo comparteixo aquesta idea de que quan bueno, en general a la vida i amb decisions com aquesta s'ha d'aplicar la intel·ligència i el principi de realitat i per tant ser conscient de quina és la situació per, doncs això, per actuar en conseqüència amb la realitat i amb la intel·ligència del que vols aconseguir. El problema de Vox i aquest debat que hi ha hagut té a veure, jo crec que fins i tot amb els inicis del partit, en què es parlava això és franquisme sociològic, no és franquisme sociològic, són o no són franquistes, no? I d'alguna manera a veure, hi ha molts elements per pensar que estan on estan, no? Són una decisió del Partit Popular, que és el partit que va integrar, de fet, bona part dels franquistes a l'inici de la transició, dels votants que simpatitzaven i que estaven a gust vivint amb el règim franquista, perquè és un partit que ha defensat també des dels inicis valors molt tradicionals, no només del catolicisme, sinó que ha fet bandera precisament de... O sigui, ha anat contra les banderes de la democràcia, ja sigui amb la llei de memòria o amb temes, per exemple, vinculats als drets de les dones, i per això d'alguna manera aquesta notícia que avui expliqueu, que sembla una cosa no, d'un equip de futbol i que pot semblar residual, el que ens mostra és la imatge d'un partit que efectivament que coqueteja i que té vincles amb idees franquistes segurament, no? El que passa que jo crec que el més preocupant és que el partit ara mateix està en una operació, perquè entén que per conquerir el poder ara mateix potser li val més que la bandera amb la que es presenti no sigui precisament la d'Espanya una grande i libre i la del catolicisme i l'antifeminisme, sinó que jo crec que estan en un procés de lapanització en la línia de les extremes dretes europees, no? En el sentit que ells ara mateix el que venen a dir és no, nosaltres aquí on posem l'accent, per exemple, és contra la immigració, contra la immigració concretament musulmana, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit a mi em sembla que és un procés que és perillós, però crec que aquest exemple del que expliqueu ens demostra precisament això, no? Els vincles que el partit ha tingut des del principi amb idees franquistes i que el té perquè el franquisme a casa nostra va per riure vam passar, diguéssim, del franquisme a la democràcia amb els franquistes ocupant espais de poder, vull dir que, sí, sí. Que la història ens explica perquè també som on som
6: i amb Franco passant-li el testimoni al rei Joan Carles. Alfons Aragoneses, no sé si vols afegir alguna cosa més.
9: No, molt d'acord amb el que ha dit la companya aquesta de la tertúlia. Només afegir una cosa. Això és un fenomen que s'està donant molt entre la joventut. Una joventut que no ha viscut ni la dictadura, ni la transició, ni els anys 80. Per què són nostàlgics d'una dictadura que no van viure? Doncs perquè això és ser rebel i en moltes ocasions també perquè no tenen resoltes les condicions bàsiques de supervivència, llavors miren enrere, veuen una utopia del passat, una utopia dictatorial, on no hi havia seguretat, no hi havia immigració i tothom tenia una feina. Òbviament tot això és fals. Treballem, jo crec que hem de treballar en les condicions materials de la joventut per poder extirpar aquests discursos antidemocràtics. Ens hi juguem molt.
6: Professor, gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
6: Que vagi bé. I segurament alguna de les coses que connecten amb aquesta nostàlgia d'un temps que no vam viure, d'un temps dur i cru que no vam viure com era la dictadura, és la crisi actual en matèria d'habitatge. I sabeu que hi ha hagut aquest cas paradigmàtic de la Mari Carmen. D'alguna manera, jo ahir ho parlava, em deia, és un cas Ursola, versió top i madrilenya, no? Que quan una cosa passa a Madrid ja sabem que fa tremolar més els ciments de tot, no? Que si la Casa Ursola hagués estat a Madrid, potser abans s'haurien posat les piles, però vaja, que el que sí que ha fet és que fins i tot Pedro Sánchez hagi sortit a moure fitxa, que hi ha hagut manifestacions a diverses capitals d'Espanya, també aquí a Barcelona. Pedro Sánchez diu, tornaré a portar un decret antidesnonaments, clar. Això ja va passar. I aquest decret antidesnonaments ja va decaure el mes de febrer, perquè el Partit Popular i Vox hi van votar en contra, però també Junts, que forma part de la majoria d'investidura. Clar, aquí la cosa és que Pedro Sánchez va arribar a president amb els vots d'una majoria fictícia, en el fons, perquè sí que hi ha tot un bloc progressista, però després hi ha Junts, que és la peça que li fa ballar el tauler i que li fa ser on som, no? Aquí ara ha de tornar a seduir Junts, perquè és veritat, ho pot aprovar per decret dimarts que ve, com sembla que farà el Consell de Ministres, aquest decret, però després tenen un marge d'aproximadament un mes perquè el Congrés digui ok, check, això ho tirem endavant. Si no és així, aquest decret decau, que ja va passar el febrer i que pot tornar a passar. Creieu que ara sí, Junts pot fer algun tipus de moviment, també pensant en que al final tu, i sobretot en un període preelectoral, has de vendre't com un partit de solucions, no? No d'anar a la contra totalment, perquè això al final et pot acabar passant factura, més amb una qüestió tan sensible com és l'habitatge.
7: No ho tinc clar. A veure, aquest dematí, quan m'aixecava i sentia les paraules de Pedro Sánchez, em semblaven, des de Nova York, em semblaven bastant tristes i bastant impotents. És a dir, el decret antidesnonaments el va presentar el govern amb el PSOE arrossegant els peus aquesta vegada perquè no tenia una majoria, li van tombar al Congrés, és cert. Abans de l'estiu no va tenir cap pressa, va dir que ho deixava per després de l'estiu, quan l'habitatge és... No hi ha res més urgent ara mateix que l'habitatge.
6: Però això és governar com de titular, no? La Mari Carmen.
7: Exacte, ho deixava pel setembre. Ara li han entrat totes les presses i depèn de Junts. Junts en aquell moment ho va justificar dient que era un decret que afavoria els ocupes, i hem vist quines conseqüències ha tingut que aquest decret no estigui vigent.
6: De fet, és veritat que ells afegien que sentia que hi havia poca protecció pel petit propietari. Ara que dius això, i ara et deixo continuar, però en el cas de la Mari Carmen, i aquí s'ha fixat també en el primer propietari d'aquell pis, no? La Mari Carmen vivia de renda antiga des de feia anys i panys, pagava 500 euros, i això va fer, al final, el propietari d'aquell pis, un particular, el va acabar venent a un fons voltor, no? I aquí hi ha qui diu, és que si el propietari no li surt a compte tenint el pis al lloguer, òbviament se l'acaba venent a aquests carronyaires, no?
7: El problema és que perquè et surti a compte hagis de tenir un lloguer de 2.600 euros que la Mari Carmen no se'l pot permetre, és a dir, la Mari Carmen no està pagant un preu injust, ella cobra 1.350 euros de pensió i paga 500, o sigui, és un terç de la seva pensió.
6: Sí, però llavors, si penses en el propietari, aquí sí. És on dius, escolta'm, i el propietari, el particular, no el fons voltor d'ara, que ha anat recomprant, perquè sí. Va bé, llavors hi ha hagut recompres per part de fons voltors, però si anem a origen, el propietari aquell que cobrava 500 euros de lloguer.
7: Sí, és veritat que l'estructura ha canviat, però també és veritat que ara el procés és a les grans ciutats, o sigui, abans hi havia grans propietaris, ara hi ha fons voltors o hi ha empreses immobiliàries grans que tenen un negoci basat en buidar edificis i canviar els llogaters. És a dir, és la peça clau, canviar el llogater, perquè quan canvies un llogater de classe baixa mitjana per un llogater de classe alta que et pot pagar doncs, de 5, 6, 7 vegades més. És a dir, això, un petit propietari no té el pulmó per fer aquesta operació. Per tant, és una oportunitat de negoci. No s'està construint, no s'està construint obra nova, que és el que es necessitaria probablement i faria baixar preus. El que s'està fent és substituir llogaters dels centres de les ciutats, que és el que fa pujar preus.
6: Carra.
8: A veure, de fet, si anem a l'origen, Marina, que ara deies l'origen del propietari, si anem a l'origen, hi ha també una qüestió que a mi em sembla que hauríem de repetir sense parar, que és que perquè justament els seus pares compren en època franquista, amb la llei franquista, la mare no pot aparèixer al contracte.
6: Exacte.
8: I la mare, quan es mor el seu marit, fan la primera subrogació perquè ella pugui continuar. I quan mor la mare i es queda la Mari Carmen, ella és la segona subrogació. I com que és la segona, és quan decau que el contracte sigui indefinit i per això la poden acabar fent fora. Però si la llei franquista hagués permès, o sigui, si la mare de la Mari Carmen hagués pogut aparèixer al contracte, que crec que podem estar d'acord en que és una cosa més que justa, no? Que les dones puguin ser titulars de contractes, la Mari Carmen hagués estat la primera subrogació, no la segona, i per tant avui no es trobaríem aquest problema. Dic tot això perquè en el cas de la Mari Carmen crec que una de les gravetats que té és que passen tota una sèrie de coses absolutament legals, legalíssimes, totes legalíssimes, que escandalitzen a la gent, que la gent diu, però com pot haver passat, com pot ser que totes aquestes legalitats acabin amb una senyora de 87 anys sortint amb ambulància de la casa on ha viscut en els últims 70, no? I una d'aquestes legalitats, precisament, és que el que tu deies, que com que cau aquesta moratòria dels desnonaments, avui és legal fer fora persones que estan en situació vulnerable de casa seva. És així de bèstia, eh? La legalitat a Espanya és que persones vulnerables poden ser expulsades de casa perquè un gran propietari pugui treure més rendiment, perquè és legal que tu puguis decidir treure més rendiment del teu pis, no? I Junts, quan fa el moviment que fa amb el tema de l'habitatge, el fa conscient d'una situació en la que es troba el partit, que és que d'alguna manera se li criticava des de feia temps que no tenia un rumb o una posició ideològica clara en determinades qüestions, no? I que era difícil situar-lo en el postprocés. I decideixen fixar posició precisament en un tema tan central com és l'habitatge, entenent que ells tenen una base de votants que són petits propietaris i mitjans propietaris i que per tant es tracta de defensar els seus drets. I el discurs que ells fan ahir i que fan en el seu moment i que continuen fent ahir després del cas de la Mari Carmen és que els problemes de l'habitatge no poden quedar en mans d'aquests petits propietaris o dels, sí, dels propietaris, sinó que és l'administració que ha d'oferir solucions. El que passa que en aquesta realitat on ens trobem avui, i jo crec que per això el cas de la Mari Carmen està on està i és el que és, perquè és un símbol, representa alguna cosa molt més gran, que és el drama i el problema de l'habitatge de tanta gent, obliga Junts avui a fer alguna cosa. Jo sí que estic convençuda que el partit no quedarà de braços creuats. Tu mateixa deies, has de donar la sensació de ser un partit de solucions i no només a la contra, i com que la imatge d'ahir és una imatge insuportable, jo sí que estic segura que el partit avui presentarà alguna, dirà d'alguna manera que ells tenen alguna proposta. Una altra cosa és que siguin capaços d'acabar-se posant tot d'acord.
6: Clar, perquè aquí s'han de posar d'acord Junts i Podemos.
8: Exacte, i aquí és on jo tinc dubtes de si seran capaços. Ara, quina fotografia de la política, no? O sigui, que tu tinguis la situació que tu tens avui en l'habitatge i que no siguin capaços de posar-se d'acord per arribar a solucions que evitin que pugui passar el que passi ahir. Aleshores, és veritat el que, o sigui, és veritat que Junts té una base que ha de protegir el no? que és de votants de petit propietari. I jo crec que un problema que tenim amb l'habitatge, i això no sé si espero explicar-me, no? Però que de vegades quan hi ha determinats discursos i quan l'esquerra fa determinats discursos que pot expulsar el petit propietari, crec que aquest petit propietari no sé si de vegades és conscient que la seva situació avui en molts casos i el seu futur i el dels seus fills pot assemblar-se molt més al d'alguns llogaters, no?
6: Clar.
8: Que no aquests grans, que no els propietaris amb qui poden decidir compartir barco, i que crec que estan en situacions molt diferents a qui té un o dos pisos ara mateix.
6: El problema de les trinxeres, i tant. Escolteu, voldria afegir un fragment de veu que recuperava ahir el periodista Albert Balanzà de quan l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després que l'hagin desnonat, ella passava pel Parlament en una comissió on justament parlaven de la crisi de l'habitatge i s'explicava així davant dels diputats.
10: Jo tinc 52 anys, 36 dels quals ja treballats. Soc monoparental, tinc dues filles, d'un pare que no paga la pensió, porto 8 anys lluitant i denunciant. Quan et quedes a l'octubre no pots pagar la hipoteca, el banc es queda al pis i llavors arriba un fons voltor que el compra i no et vol fer el lloguer social. Porto 2 anys lluitant contra un desnonament que sé que arribarà, però també sé que jo, amb uns ingressos de 600 euros, no puc accedir a cap vivenda. Sabem que inclús hi ha parelles amb dues nòmines que no poden arribar tampoc a una vivenda pel preu completament desorbitat que tenen. Evidentment, l'atur es va reduint i arriba un moment que no pots cobrir les necessitats bàsiques, causen un pol o un pou molt profund del que no saps sortir, t'aïlles i deixes de participar en tot i només penses en suïcidar-te. Però
6: és que fa posar la pell de gallina, però és que em penso que és absolutament gràfic. És que narra l'espiral en què un pot anar entrant fins a trobar-se en aquesta situació. I també és important per treure l'etiqueta, no? o la llufa aquesta de... És que són ocupes els que desnonen, no? Doncs no, són situacions, són casos com la Mari Carmen o com el de l'Olga.
7: Sí, a veure, quan parlem de... Quan deies ara tu això d'ocupes, el desnonament de la Mari Carmen ha passat a la Comunitat de Madrid, que és una comunitat on no hi ha gairebé regulacions, que Ayuso l'altre dia, per exemple, Isabel Díaz Ayuso, l'altre dia es vanagloriava de que no hi ha regulacions, que hi ha molt poca regulació a Madrid. No hi ha topalls de lloguer, no hi ha tanteig i retracte, no hi ha molta regulació. I el sector immobiliari el que està dient és si volem resoldre el problema de l'habitatge, desregulem i parlem. Una comunitat on no hi ha regulació ha acabat amb desnonaments i acaba amb la mateixa manera que aquí. Molt breument, el que jo crec és que el que demostra el cas de Mari Carmen, el que demostra el cas de l'Olga, és que el lloguer ja no és una opció de vida. Abans tenies dues opcions. Si tenies diners, tenies la compra-venda. Si no tenies diners, tenies el lloguer, que era una opció que podies estar. Ara el lloguer és una opció temporal, molt cara, que ha quedat fora de l'abast de molts. La compra-venda ja està fora de la classe mitjana. Per tant, el mercat no està donant solucions ja a la classe mitjana. Mm. El govern tampoc és capaç de donar solucions. I aquí hi ha un caldo de cultiu, un malestar molt gran. A Europa estem veient dues opcions, o la ultradreta, o partits que estan oferint opcions d'habitatge bastant radicals. I crec que és aquí on s'està fixant ara l'esquerra, és a dir, París, a Berlín, o per exemple a Nova York. No?
6: Limitar el nombre d'habitatges que un pot tenir.
8: Avui treballar no et garanteix un sostre. I llavors...
6: Exacte. És així de clar i així de cru.
8: Bueno, i davant d'aquesta realitat, no sé qui li sorprèn exactament que el sistema pugui funcionar i que no apareguin partits que directament se'l vulguin carregar. Treballar no et serveix per poder tenir una casa. Bueno, a partir d'aquí, evidentment, passen moltes i moltes coses, no? Jo sí que crec que durant molt de temps s'ha parlat i la dreta ha utilitzat el terme comunista, no? Com el gran mal, i el que estem veient avui és que les esquerres que apareixen en ciutats com Nova York, com en Dani va dir fa pocs dies, que obria la porta directament a expropiar els blocs de pisos si els propietaris no el cuidaven com l'havien de cuidar, no? I no feien el manteniment que n'havien de fer, o amb el propi Salvador Illa dient que s'obre a poder limitar la compra especulativa, no sé, ens diu que d'alguna manera l'esquerra s'està movent cap a posicions que fa molt de temps haguessin estat illades de comunisme radical, perquè entén que la situació és d'una extrema gravetat.
6: Lluís Pellicer, company del País, Carla Torró, subdirectora de l'Ara, gràcies als dos. Nosaltres ens quedem ara amb una conversa amb l'Emma Vilarasau, l'expregonera de la Mercè, la pregonera de la Mercè de l'any passat. Que vagi bé.
7: Bon dia.
8: Una abraçada.
6: Gràcies, adéu.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
6: Passen gairebé 10 minuts de les 9 del matí.

0: Avui sortim de l'estudi i ho fem per un bon motiu. Ens hem desplaçat fins al Teatre Poliorama de Barcelona perquè... Perquè, Rosa Badia, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, perquè volíem parlar amb Emma Vilarasau i hem vingut aquí al Teatre Poliorama i, a més, li hem d'agrair moltíssim que ens atengui abans de la funció. Som a una sala fantàstica, la que jo no havia estat mai, del Teatre Poliorama, i aquí tenim de tot, aigua, plàtans, unes fotografies de la gent que porta aquest teatre i una taula molt gran al voltant de la qual ens han dit que passen moltes coses i que hi ha moltes reunions.
0: T'has deixat un detall important. Tenim també l'Emma Vilarasau.
1: Persona, i amb el riure inconfusible de l'Emma Vilarasau. Emma, gràcies.
2: Hola, gràcies a vosaltres per venir i per desplaçar-vos i tot, veus? Ara sí. Ja no has d'anar a la ràdio ve
1: és
2: a tu.
1: Aquí la Marina, a quina hora et lleves, Marina?
0: 5 del matí.
1: I ara és al voltant de les 6 de la tarda, és a dir que sí, que ja. Parlem el que calgui.
2: Portes 10 hores, eh?
0: Sí, però no passa res, hi ha coses que s'ho valen i aquesta n'és una. Ens fa il·lusió també poder sortir de l'estudi per anar a trepitjar carrer, perquè al final, si no...
2: Clar, no? Perquè si no sempre allà també és...
0: Que al final és on es palpa la realitat. A veure, venim a parlar de la truita, venim a parlar, òbviament, amb l'Emma Vilarasau de més coses, però fes-nos 5 cèntims de l'obra abans de començar.
1: Doncs mira, l'Emma comparteix protagonisme encapçalant el cartell d'una obra que és molt coral, ara ho explicarem, l'Emma Vilarasau i el Jordi Buixaderas. Són un matrimoni que fa molts anys que estan casats. Han decidit fer un canvi de vida a una edat important, ja a prop de la jubilació, deixen la ciutat i obren un forn de pa a un poble. Un dia conviden a les filles, tenen 3 filles aquest matrimoni, el Jordi i l'Emma. És l'aniversari del pare, però a més el pare els vol comunicar una notícia. La mare, com fan tantes mares, quan fan una celebració familiar, ja ha preparat el dinar, un bon dinar, que en aquest cas és el fricandó. Comencen a arribar les filles i començaran de seguida els problemes, perquè a més una de les filles és lacto-pesco-vegetariana. És a dir, del fricandó no en vol saber res i a més porta en una bossa de plàstic una truita de riu, que d'aquí el títol. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta trobada, les filles venen amb les seves parelles i fins i tot dues d'elles amb les seves criatures petites. I comencen els conflictes, i comencen també els retrets, d'una generació a una altra. Sí. Anem descobrint detalls de la relació entre germanes, de la relació entre filles i pares. Es parla també de les conviccions, és un dels temes, i fins on... som capaces o capaços d'arribar per defensar la nostra convicció, fins i tot quan això pot fer mal a una persona que estimes, de l'amor, de la mort, de tots aquests temes, i més per la truita.
0: I això en quanta estona?
2: 2 hores.
0: Clar, sí, dona per molt, 2 hores. És veritat
2: dona
0: que...
2: per molt, però realment toca molts temes i els toca d'una manera curiosa, no? Perquè a l'últim, que és el tema de la mort, que jo crec que hi ha un monòleg del Buixaderas que és... per mi és de les millors coses de l'obra i ella el fa meravellosament. Té un to molt diferent del que ha estat l'obra fins aquell moment. Alguns monòlegs ja van anunciant que no tot és tan fàcil com pot semblar, no és només una reunió familiar, i l'autor diu, jo volia parlar d'això i ara parlaré d'això i ara ho parlaré així i ja està, no demana perdó, no demana disculpes i no s'excusa. I ho fa, per mi, meravellosament.
0: El teu personatge, ens deia la Rosa, està en edat de jubilar-se. Tu hi has pensat en la jubilació? L'Emma?
2: Jo sí, però la jubilació activa. Jo, com que soc artista, ara tenim un règim que podem treballar, tot i estar jubilats.
0: I que duri.
2: Que duri, que no ens ho canviï, nada. I sí, sí, jo he pensat a demanar-la, no a jubilar-me.
0: I com es fa això?
1: És que, perdona, és que no es pot jubilar, perquè fixa't que ara està aquí fent la truita. La truita després té gira, després torna l'obra de teatre que ja amb el Jordi Buixaderas van fer amb un gran èxit, que és Els fills. Després també el Teatre Nacional ha d'estrenar Mare Coratge i els seus fills, també amb el Buixaderas, també novament amb el seu fill. Això el 27, però jo ja me la imagino a la Emma Vilarasau com una cantant lírica, d'aquelles que té compromisos pel 28 que tens.
2: Pel 28 tinc coses, sí.
1: Veus? Això és el que vull saber, perquè això és el que no he llegit.
2: Això és el que no controles, però és que això no ho puc dir, perquè diuen que dona mala sort i perquè a més està molt lluny i ja es veurà.
1: Però hi ha coses.
2: Sí, tinc coses. Sí.
0: Cine o teatre?
2: Teatre. Però no sé si ho puc dir, però és igual. també es roda la segona part de Casa en Flames, Casa en Cendres. O sigui que això també és un projecte de gener-febrer.
1: Enfeinadíssim.
0: Que començareu a rodar gener-febrer, la Casa en Cendres. És que la teníem, aquesta la teníem, sí, la pregunta per fer-te-la, però ja ens hem anticipat. Per tant, també això ja està en marxa.
2: Tornar a ser, som els mateixos, en una altra situació, i em fa moltíssima il·lusió.
0: Tornant a la jubilació, clar, tu dius, l'Emma ha pensat en la jubilació activa, però tornant al personatge de l'obra... Fan un canvi de vida, tu ens deies, no?
2: Ella ja està jubilada, però fa un canvi de vida. Clar. I se'n va anar al camp a fer pa.
0: Això ja és una
2: ecològic.
0: Altra cosa. Això ja és una altra cosa.
2: Això és una altra cosa, sí.
0: Com per plantejar-s'ho. Vull dir que fa uns dies parlàvem al programa amb el Manel Esteller, que ha fet un llibre meravellós sobre la Maria Branyes, que és aquesta super centenària, aquesta àvia centenària que va arribar als 117 anys i que va morir fa poc, i li demanàvem pel secret, no? Per algun dels secrets d'haver arribat tan lluny, i ell deia, al final ella mantenia una vida molt activa i molt social, i jo li deia, home, però social se li devien anar morint, no? Totes les amistats o tots els companys de vida, diu, no, però ella el que anava fent és reciclar-se, anava fent amistats entre les amistats de la seva filla, és a dir, constantment reinventant-se, no?
2: Sí, jo crec que fins que, en el meu cas, fins que a mi em faci il·lusió i m'ompli pujar l'escenari i no pateixi, no comenci a patir per si no tinc memòria, per si no tinc veu, per si no sé què, no tinc per què deixar-ho. Soc molt feliç.
1: I tenim gent molt més gran que l'Emma fent teatre i en planíssima forma, com és el José Sacristán.
2: És que ara t'ho anava a dir.
1: Sí, 89 anys aquest setembre, Després arribarà Flotats aquesta temporada, que també té els seus anys, encara que no ho sembli.
0: Que voldria dir que ara m'està quedant com si jo estigués dient, perquè no et jubiles, al contrari, no anem cap aquí, que m'estava donant aquesta sensació, com de cop, que no, al contrari.
2: A més, sincerament, penso que cada vegada més les històries de dones madures estan començant a agafar una mica de protagonisme.
0: Això vol dir que t'han fet cas, perquè tu fa uns anys enrere vas alertar...
2: A mi no, a moltes que ens hem queixat. Però jo crec que han fet cas bàsicament a qui compra les entrades als teatres i als cinemes, a qui consumeix més cultura, i han fet cas al carrer, han mirat al carrer i han dit aquesta edat les ties estan molt actives. Ho hauríem de reflexar d'alguna manera, no?
1: Ara que parla bastant de jubilació, ella sí que havia dit, una cosa que vull fer abans de jubilar-me és treballar amb el meu fill al teatre.
2: Sí,
1: doncs mira,
2: ja està, aquest xec.
1: Però a més, és fantàstic, perquè ella deia que una de les seves escenes preferides de la Truita és el monòleg del Buixaderes, per mi també ho és, però jo en tinc una altra de preferida, i t'ho dic de debò, i t'ho he dit abans de que estigués aquí l'Emma, que és l'escena de la Emma i el Marc Bosch Vilarasau, que no fan de mare i fill, fan de mare i de sogra i gendre.
2: Sí.
1: I sogra i gendre, que al començament
2: la mataries.
1: Sí. El que passa que va evolucionant i és una escena fantàstica.
2: Sí,
1: no sé
2: bonica.
1: Si l'heu treballat a casa també, si l'heu patida.
2: La vam patir perquè era una escena difícil, perquè de cop es posa amb un altre to l'obra, allò que deien abans, no? I en alguns monòlegs que surten del to quotidià i deies, bueno, i ara això, així, por les buenas... L'autor ho diu, que ha de ploure no va ser una cosa ideada nostra. I això ja li dona un toc molt diferent. I sí, ens va costar més de plantejament que de com fer-la, no? Per això, perquè de cop tot canvia. De fet, és una escena bisagra, jo crec que a partir d'aquí l'obra canvia, també. I tot es torna una mica més fosc, no? Per dir-ho d'alguna manera. I sí, el que passa que ara la disfrutem molt.
1: Bé, perquè saps que a més el públic l'acaba aplaudint, com a mínim el dia que jo vaig venir van aplaudir aquesta escena.
2: Sí, a vegades sí, a vegades no, però és una escena que a tothom li queda a la retina, sí.
0: Creus que el teu fill es guanyarà millor la vida que tu o no? Perquè jo recordo una conversa amb tu on tu deies viure al teatre és molt complicat i cada vegada més, probablement.
2: Si no fas audiovisual, si no fas cinema, si no... És molt trist viure del teatre. Es cobra molt poc. És molt difícil. A veure si aconseguim pujar els sous. Hauríem de començar a batallar-ho perquè realment estan molt baixos, des de fa molts anys estan clavats en un lloc i la vida ha anat pujant i els sous no. I després que tu no... Jo perquè empalmo una obra rere l'altra, però això és
1: excepcional.
2: És excepcional perquè tinc l'edat que tinc i tinc l'historial que tinc, però la gent jove no ho fa, no ho pot fer.
0: Clar, però el teatre a Catalunya ara mateix viu un bon moment, tu ens ho has explicat, Rosa,
1: sí,
0: moltes vegades.
1: Absolutament, sí, sí. Està en un moment pletòric, tret d'això, tret de que no es paga suficientment bé, i després que hi ha molta gent amb molt talent i no hi ha tantes produccions ni tants teatres, per més que per sort sí que n'obrin alguns, i per cert, un amb el nom d'Imable Arsau, que no és que obri, sinó que ha canviat de nom, i sí, ens fa molt feliços que el Teatre Auditori es digui Imable Arsau a Sant Cugat.
0: Però vull dir-te que... Llavors, que han de pujar els preus de les entrades? O s'han de reduir els marges? No ho sé. Vull dir que tu portes molts anys a la indústria.
2: No ho sé, però jo crec que no hi ha dret que tot, que cada vegada es guanyi més i els actors segueixin allà. Al cap i a la fi són els que surten a l'escenari cada nit a defensar l'obra i haurien d'estar millor remunerats. I ja no dic per la privada, que la privada és... paga bé, dic per la pública. O sigui, ni el TNC ni el Lliure estan pagant uns bons sous d'actors.
0: També és veritat que estem veient amb serveis bàsics que al final això o se surt i se protesta o
2: ja, ja.
0: O poca
2: ja, ja.
0: Fe. Vull dir que no sé si s'està coent això, no s'està coent això.
2: S'està coent perquè hi ha gent que ja està molt cansada, però sempre hi ha la por, encara ara, de dir, ostres, si em planto, si no sé què, després no em cridaran, saps? És trist, però encara estem així. I no ho sé, espero que no arribi el moment que hàgim de parar teatres, perquè això jo crec que no sé quants anys fa que no es fa.
1: Moltíssim.
2: Ni si s'ha fet mai.
1: Va haver-hi una vaga en la que estava la Concha Velasco, sí, la Rocío Dúrcal, fins i tot, recordo, però d'això, clar,
2: imagina,
1: estem parlant de
2: imagina.
1: Fa mil anys.
2: Jo crec que se solucionarà abans, espero.
0: Riurem també a l'obra.
1: I cantarem.
2: Sí?
1: Això t'agrada molt. El programa aquí a Catalunya, amb la Marina al capdavant i la Laura Estrada també, són unes grans defensores del karaoke i són unes grans artistes del karaoke.
0: Ah, sí, com Rosa Badia.
1: No, però més vosaltres. I aquí hi ha moment karaoke que jo no sé per què he observat que en diverses obres, recentment, vaig veure una a la Beckett, una dirigida per l'Isra...
2: Solà.
1: Sí, exactament, gràcies. I hi havia moment karaoke, després de nosaltres a l'Espai Texas hi ha moment karaoke, i aquí hi ha un super moment karaoke en el que es canta el Bailar Pegados.
2: Sí.
1: I la canta el teu fill, a més
2: fill,
1: a més.
2: Sí.
1: Tu l'havies sentit cantant Sergio no, Dalma?
2: No, mai. Però sí, és un moment molt bonic de l'obra. A més, el públic canta, se suma a nosaltres. És molt bonic, és una festa.
1: I també el boig per tu, si preferiu. Hi ha català i castellà, hi ha per triar.
0: Mira que jo sóc fan de Sau, absoluta, declarada, confessa, perquè em van tocar en l'adolescència, però el boig per tu l'he arribat a avorrir.
2: Ja. Mm.
1: Aquí és la Miranda Gas.
2: La Miranda que l'enceta amb el Samuel, els sí. Dos, sí.
0: Que comentava la Laura Estrada, que ens ha vingut avui a ajudar aquí en aquesta gravació, que li semblava bonic això de retornar a obres passades, que li entendria una mica això de com tenir una feina que permet reviure una vida d'alguna manera, no? El fet de tornar a obres passades.
2: Ah, els fills, que tornarem al juliol. Sí, és una segona oportunitat. A més, quan s'adormen les obres, quan es queden allà latents i esperant, alguna cosa canvia. Perquè amb la distància, quan les tornes a fer, sempre són millors. Hi ha alguna cosa que en aquella proximitat dels assajos ho tenies tot massa aquí i no vas veure. I de cop, al dormir-les, sorgeixen coses molt úniques, que no hi eren. O sigui que tinc moltes ganes de tornar a trobar l'Arániga i el Jordi i tornar a trobar aquella obra, perquè crec que la pujarem.
0: Mira que això va en contra del que diu Sabina, ara que parlàvem de karaoke. És de...
1: Perquè on has sido feliz no deberías jamás volver.
0: Tratar de volver.
1: Sí. Jo això sempre ho he pensat, si té raó o no té raó el Sabina. No ho tinc clar. I he pensat moltes vegades, però no ho tinc clar.
2: Depèn de què, no?
1: Sí, però sí que és veritat que si ha funcionat tan bé, dius, no hi tornis, però jo crec que això és més a nivell personal. En el cas d'una obra, sí, a més, tornes amb la garantia de que ja saps que funciona, sí, que ja saps que agrada. Difícilment, bé, toco fusta, però
2: difícilment surt malament.
1: No,
2: i t'ho dic, els personatges creixen, tenen molts més matisos, poden anar a arribar molt més al fons, perquè és com... És com, a vegades fas una peli i després quan la mires dius, hòstia, això ho hauria d'haver fet diferent, això ho hauria d'haver fet diferent. En el teatre tens l'oportunitat. T'has vist, no t'has vist perquè no t'han gravat, però t'has vist amb el públic de reflex i al dormir-ho dius, ara ho puc millorar.
0: Ja que hem posat el retrovisor, encara et diuen Eulàlia pel carrer?
2: Sí, a vegades sí. No tant Eulàlia, sinó que recordo l'Eulàlia, la vaig veure amb la meva àvia, això m'ho diu molta gent. La veia amb la meva iaia i és molt bonic.
0: I parlant del passat, quants anys tenies quan vas començar? Quan vas
2: 22.
0: Fer la teva primera obra? 22.
2: 22.
0: I què li diries avui a aquella Emma Vilarassau de 22 anyets?
2: Què li diria? Bé, clar, li diria no pateixis tant perquè algun dia viuràs d'això, perquè quan vaig començar ho dubtava constantment. No pateixis perquè d'això et guanyaràs la vida i arribaràs a fer la teva professió del teatre. Sí.
0: T'ha costat gestionar l'èxit?
2: Bé, l'èxit, tampoc he tingut un èxit d'aquells que diguis difícil de qüestionar.
1: Home, ets la Vilarassau. Només per aquest fet ja, això ja ho diu tot.
2: Sempre m'ho he pres com pues moltes gràcies, saps? Però no se m'han pujat mai els fums, ni... Sí que a Nissaga va haver un moment que jo tenia els nens molt petits i anar pel carrer era... com una mica difícil i em posava una mica nerviosa, però això és el màxim que m'ha costat qüestionar.
0: No. Alguna vegada no t'han agafat en algun càsting?
2: Com en algun càsting?
0: En la teva vida professional, la teva carrera?
2: Sí, jo vaig fer Per a que no me olvides amb la Patricia Ferreira, amb el Fernando Fernán Gómez, perquè vaig fer un càsting.
0: No, dic que si no t'han agafat si no, alguna
2: sí,
0: vegada.
2: Sí, també.
0: També, i això també. Com es gestiona? Gestionar la frustració també.
2: Hi havia la possibilitat que m'agafessin o que no, ja està, pim pam.
1: Però això t'ha passat més en cinema, perquè
2: en teatre no n'he fet de càstings. En cinema sí, dos vegades no m'han agafat. Sí,
0: dèiem que hem sortit de la ràdio, vol dir que òbviament això que estem fent és gravat i ho estem gravant just el dia abans de la Mercè. Ara fa un any just estaves assajant, sí. Ho comentàvem amb la Rosa, estaves assajant el programa.
2: És com una boja, estava assajant a casa. O sigui, tot l'estiu, em vaig passar l'estiu de l'any passat fent el pregó. Vaig tenir vacances, però cada dia anava escrivint un tros, retocant, canviant. Em vaig posar molt nerviosa, la veritat, era com una responsabilitat, però va ser una experiència molt bonica al final.
1: I et vas quedar a gust, també, perquè vas parlar de totes les coses de les que volies parlar. Vas
2: sí.
1: parlar moltíssim de teatre,
2: sí.
1: però tampoc vas defugir l'actualitat. I jo recordo molt bé veure, observant-te amb admiració, que se li queia la bava, el Jordi Bosch,
2: sí.
1: que és el teu primer admirador. I és també la primera persona, així com a espectadors de fora, que acostuma a veure les teves obres
2: sí.
1: no? abans de l'estrena.
2: Sí. Sí.
1: Aquí, que a més hi treballa el seu fill, el sí. vostre fill. Tu recordes què et va dir la primera vegada que va veure La Truita?
2: Va venir a veure un assaig, jo sempre li demano que vingui a veure un assaig ja bastant general, ja que ho pugui veure tot, i em va dir, esteu fantàstics, no patiu, de veritat, aneu a disfrutar-ho. Va ser a Terrassa, perquè vam estrenar a Terrassa, perquè està molt bé, Emma, no tinguis, perquè jo sempre pateixo, jo li diré, fixa't en això i fixa't en allò, i digue'm aquest moment i digue'm allà, i sempre l'atabalo, i em va dir, oblida-te'n, disfruta-la. La veritat és que va tenir raó, perquè l'endemà fèiem la funció en públic i tot el teatre de Terrassa es va posar dret. Ara ens hem com mig acostumat, perquè es posen drets cada dia, que jo els deia aquest dia a la companyia, no us acostumeu, no. Gaudiu cada nit, perquè no passa això normalment, no? Es poden posar dretes unes quantes, però tot el teatre... I a Terrassa l'estrena ja va ser així, i això que encara ens faltaven coses. És una obra poderosa,
1: i ho vam veure claríssim el 2022, és una obra que va adaptar el Carles Batlles, una obra d'un autor dramaturg francès nascut a Avinyó, i vam fer una lectura, i la lectura ja va ser un èxit, i la lectura ja hi era l'Emma, la resta de repartiment no, a la Beckett, però ha costat, del 2022 al 2026
2: ha costat una miqueta. Vaig picar moltes portes, vam picar moltes portes el Ferran i jo, perquè els dos, és que la lectura, la gent ja es va posar dreta i jo vaig pensar, però si és una lectura, algú té aquesta obra que atrapa, que ens atrapa.
1: La família.
2: La família, sí, evidentment.
0: Emma, com veus el país?
2: El país, quina pregunta més general.
0: Perquè entris per on vulguis.
2: Vull dir, país.
0: Al final, no tu sé. Destaques també per ser una persona, i tornant al pregó que dèiem abans i el que comentava la Rosa, que no defuges, no? De parlar les coses de cara, i en aquell moment vas parlar de com teníem, no?, el món de la cultura a casa nostra, però també de la guerra a Gaza, vas tocar molts pals, vas parlar de la crisi de l'habitatge. Com veus el país? Què és el que més et preocupa, si vols que t'afini una mica més?
2: Em preocupa una mica bastant l'ensenyament a casa nostra. Em preocupa tot el que estan passant els mestres i pel que lluiten. Jo tinc els dos fills de la meva neboda que van a escoles públiques i sé totes les complicacions que tenen, i no és fàcil gestionar-ho, però tampoc és fàcil pels mestres les aules que se'ls hi presenten. Em preocupa perquè són el futur del nostre país, i em preocupa els resultats dels informes PISA, em preocupa molt. Em preocupa que aquests adolescents i aquests nens i aquests joves no tinguin comprensió lectora, és que em posa molt trista, a més, molt trista. A mi la lectura personalment m'ha ajudat a viure, a part del teatre. M'ha ajudat a no sentir-me sola, m'ha ajudat a obrir finestres dintre del meu cap, a coses que jo ni tan sols havia pogut imaginar, i a sentir-me part d'alguna cosa més gran, que som els humans, d'una comunitat, amb problemes molt diversos. I llavors que la gent no llegeixi o no puguin entendre més d'un foli em sembla... no greu, molt greu, però com a país em preocupa molt que pugi l'extrema dreta a Catalunya. A Espanya em preocupa, però a Catalunya no em pensava mai que pogués esgarrapar tants vots, i això em preocupa i m'entristeix. Penso que què hem fet tan malament, què s'ha fet tan malament com perquè passi això. A vegades em dic, bé, això és un cercle, les coses ara toca això, després tornarem a remuntar, però no sé si és això, o si és que alguna cosa s'ha fet molt malament, o si és que es manipula molt el tema de la immigració i es diuen moltes mentides i la gent té molta ràbia per moltes coses. És que no ho entenc. Em costa entendre. Un país com Catalunya, progressista, sempre progressista, que hem tingut dreta, però una dreta més conservadora, més tranquil·la, però la ultradreta em fa com molta angúnia.
0: Emma Villarasau, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Obert les portes del Poliorama i venir a fer aquesta conversa amb tu, per dedicar-nos al teu temps.
2: Moltes gràcies a vosaltres per venir.
1: Enhorabona per la truita.
2: Gràcies, guapa.
0: Adéu. Venim de parlar de la truita, ara ens toca parlar de marisc, perquè d'aquí a res, un parell de minuts, tenim aquí el Cara a Cara Culinari, Gypsy Chef Ada Parellada. El marisc està sobrevalorat.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
4: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos, ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
5: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: ¿Se te mueve la dentadura al hablar o al comer? En Dentium somos expertos en prótesis fija y casos complejos. Donde otros no ven solución, nosotros damos oportunidades. Llama gratis al 691-019-351. Dentium Clínica Dental, en calle Mallorca 100 de Barcelona.
7: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
8: La gente nos llama, hacen pedidos y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
7: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
9: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Que és que s'ho fan a sobre el Gypsy Chef Pablo Alberné. Ha de parellada, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Es aneu sentint aquí.
3: Sí, perquè, escoltes, mira, parles de la truita amb l'Emma Vilarassau i nosaltres ja estem aquí, que si la truita de riu, que si el salmó, la truita salmonada, que si es menja aquí, allà... Que...
1: Ara obrim secció pròpiament, ara anem amb el cara a cara, però abans, a aquesta hora, sempre normalment saludem a l'Íñigo Espinosa, avui no el saludem ben bé amb ell, sinó a algú d'aquí ens ha parlat molt bé, es diu Francisco Ornillo.

0: segur que em coneixen, no, la del Gipsy, perquè, bueno, sóc un cuiner bastant referent, no, de tota aquesta fornada de cuiners. Segur que han visitat el meu famós taller de reparació d'esferificacions, no, que és com un, és com una novetat, molt trencadora, que vaig inventar jo. És un, era com un taller mecànic, Marina, un taller de, com de bicicletes, on arreglàvem esferificacions punxades, no, una mica. O sigui, venien cuiners que han fet una esferificació de yema de huevo en mango, jo què sé, però se'ls havia punxat. Doncs nosaltres, aquí en el taller, no, arreglàvem la punxada, la tornàvem a inflar, l'esferificació, i ja està per menjar, no? Era un concepte molt trencador que va fer molt famós.
1: Molt,
0: i,
1: útil.
0: Bueno, si sóc un referent. Molt útil, sí, molt útil. Però m'agradaria avui, Marina, si no t'importa, si em permeteu, fer una mica d'autopromo, no? Perquè he fet un nou llibre de receptes molt trencador, molt trencador. Es diu Open Your Mind Food, perquè és un llibre que, bueno, pretén obrir les ments, no? Hem agafat com a punt de partida, avui que parlaré de marisc, el concepte trencador de mar i muntanya, no? Mm-hmm. Barrejar un conill i un escamarlant, no? És trencador, però aquest concepte ho hem sublimat i són receptes, bueno, que contenen aquesta mena d'antagonismes, no? Per exemple, mira,
1: a veure,
0: una recepta healthy fofo. És una receta que combina ingredients super healthy amb altres gens healthy, no? Per exemple, tenim el plat de guacamole, semilles de chia, bròcoli, amb una capa de callos i xurros per sobre, no? I és tremendo, no? Te huele la cabeza, no? Un poco, xa. O, per exemple, mira, una recepta que a mi m'agrada molt, que és cold and hot. Cold and hot, que és fria i caliente, no? Uh-huh. Aquest concepte antagònic, no? És un plat sopero, en el que a la meitat hi posem sopa de ceba ben calenta, no? I a l'altre gazpacho fresc. Mm. Però al mateix plat, si s'ha de menjar ràpid abans que es barregin les textures i sobretot les temperatures, perquè la gràcia és menjar-ho abans que estigui tot tevi, no com una merda. I un altre seria, per exemple, aquest m'agrada moltíssim, no? També molt antagònic, és urbanita rural. Uh-huh. És la recepta urbanita rural. Seria, per exemple, sushi amb torrijas, no? Una mica urbanita del menjar japonès, no, amb les torrijas. És un, no, és més menjar de poble, la torrija. O, per exemple, tenim el plat fatxa comunista, però, bueno, és, no vull avançar més, però és un llibre que us volarà al cap, Marina.
1: Doncs ja, ja vindràs a presentar-nos, no? No sé, aquí feien cares estranyes, eh?
2: No. Jo estava intentant prendre'm amb els, en sèrio, eh? Seriosament. Sempre ho acabo preguntant. Això és broma?
0: Sí.
2: Perquè sóc molt, molt ingènua.
0: Apunta tu. Open your mind, food.
2: I no et pensis...
0: Les bencineres i els supermercats...
2: Ho estava valorant. Això podria funcionar, no et pensis, oh, perquè d'aquestes locures... Oh,
1: per això et dic que és curiós
3: churros
1: que fins i tot...
3: Churros con callos, mi cerebro s'ha quedat en churros con callos.
2: Sushi amb torrijas, m'estava fent una bola.
3: Ja, eso sí. No, yo, ahí mi cerebro ha desconectado, ha hecho una desconexión de seguridad.
0: Hot and cold també és molt trencador. O sigui, un mateix plat serveixes...
3: Tu ets molt trencador,
0: no?
3: Eh?
0: Fred i calent, ho has de menjar ràpid, una cullera, pam, a la banda dreta, o la cullera de la banda esquerra. Abans que es barregi tot.
1: Que aquesta és una altra veritat, que no hi ha manera de menjar sopa de ceba sense escaldar-te la llengua.
3: A veure, a aquest home li falten un parell de minuts al forn.
1: Ah! No hi ha millor manera d'acomiadar-te, Francisco Millo.
0: S'ha d'inventar, s'ha d'innovar.
1: Gràcies, que vagi bé. Adéu.
0: Patonet!
4: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: moment de sortir d'aquest debat culinari que tenim cada dijous a aquesta hora, que ens torna avui a l'escena d'una mítica pel·lícula que tots coneixeu.
1: Carlota preciosa, ¿qué hay de cenar?
2: Oh, le va a encantar la especialidad del chef, cangrejos rellenos.
3: ¡Súbalo! ¡Olvidé un cangrejo! ¡Sacabó! ¿Cómo es que yo pude olvidar cocinar este lindo ejemplar? ¡Lo relleno de pan! ¡No le duele! ¡Lo sé! ¡Ya que vivo, por suerte, no está! ¡Y la hora llegó de poner!
0: És el Sebastián, el cranc de la sirenita, escapant del cuiner francès del vaixell, que el vol posar en el plat de marisc, Arnau, TG.
4: Sí, avui, no sé si és bona o mala notícia que ara la que t'explicaré, per alguns segur que sí, per alguns altres que no, perquè crec que d'això precisament anirà el debat, però t'hem d'explicar que Galícia s'està quedant sense un dels seus tresors, que és el marisc.
0: Ah.
4: Està caient en picat per l'escalfament del mar.
5: Ho escoltàvem ahir a la ventana, que l'augment de temperatura del mar ha reduït dràsticament espècies com la cloïssa o l'escopinya. El 2015, fa 10 anys, se'n comercialitzaven gairebé 8.000 tones. El 2025 la xifra no va arribar a les 4.000, per tant, la meitat. Espècies com la cloïssa o l'escopinya han patit caigudes del 90% i del 80%.
4: Per la gent que li agrada...

0: del marisc és una putada, però hi ha un dels nostres chefs que, escolta, tampoc deixarà de dormir per les nits perquè directament ens va dir el marisc està sobrevalorat.
1: I per això aquest serà el debat d'avui, que canviarem la mecànica. Primer que es baragin i després minut de glòria.
2: Clar, com són els debats
1: electorals. Com els debats electorals.
2: A l'USO. Qui és el que diu que el marisc està sobrevalorat?
3: Jo confesso, és a dir, ja sé que és un unpopular opinion, que diuen en anglès, que vol dir una opinió que em portarà molta cua, però és, jo considero que el marisc, disculpeu-me, està sobrevalorat precisament amb literalment la paraula. És massa car per al que és.
2: Ja, jo tinc una persona, o sigui, propera que sempre diu massa feina per tan poc premi després, que sempre, bueno, et quedes amb gana menjant marisc.
3: Massa feina de menjar, no de cuinar, perquè de cuinar no és res, però de menjar sí, perquè has d'estar... Jo me'n recordo com una tortura la primera vegada que em van convidar els meus sogres a dinar a casa seva, i com a gran festa em van fer un centollo,
1: un bou de mar, una cabra
4: de mar. M'encanta.
3: I vaig estar allà 3 hores rascant amb una gana, que jo tenia 20 anys i el que volia eren uns espaguetis per començar a frenar aquell ardor, aquella mena de bèstia que portava dintre, que era la gana, i on allà traient, rascant durant 20 minuts, perquè al final fa una muntanyeta de no res. Llavors, quan jo dic que està molt sobrevalorat, em refereixo literalment, i per altra, també socialment. Ja sé que estic fent ja el meu minut de glòria, però bueno, és igual, tot va barrejat. Socialment, per què? Perquè un dels seus valors és el preu, és l'exclusivitat. Si ara hi ha la meitat de marisc a Galícia, això provocarà encara més desig, o sigui, és com una cosa d'exclusivitat. I per tant, tu no menges marisc perquè t'entusiasmi, només perquè t'entusiasmi el seu gust, eh? Jo dic que jo respecto molt la gent que menja sushi amb torrijas, eh? Vull dir, allà si se'ls fa una bola. Això no ens ficarem. Contra gustos no hi ha nada escrito, diuen en castellà, que és una dita molt ben feta. Però no, el mengen sobretot per ensenyar que el mengen. Ya acabo, porque si no, això ja és el minut de glòria, perquè després què diré?
4: No, yo es que te estaba escuchando y pienso... realmente la exclusividad ahora mismo con lo que viene del mar es prácticamente todo. Ya no hay los mismos jureles. Yo, por ejemplo, jurel, que es un producto muy poco valorado.
2: ¿Qué es un jurel?
4: Un jurel.
3: Surell. Surell. O surell, peix blau. Uh-huh. Una cosa extraordinariamente buena.
4: Exquisita. Yo compraba jureles de mig kilo, 700, casi kilo. No existeixen mai.
3: Costa molt de trobar, això és veritat, perquè l'any passat volia fer unes receptes,
4: doncs,
3: i em van costar i vaig dir, deu ser avui, però si tu dius això és que...
4: Escolta, Ada,
3: crònic.
4: No te'n vagis per les rames,
3: bueno,
4: per les branques.
3: Defensant. T'estic defensant, aquí estic donant suport, tio.
4: Al final, l'argument de la manca de producte per fer un mes desitjat...
3: Aquí, és veritat.
4: Error.
3: És veritat.
4: Jo crec que no, val? Crec que no, perquè estem... fotuts. Una cosa que m'agrada és escoltar que la solució a que el marisc no desaparegui a Galícia està en les nostres mans. No és que s'acabi perquè estem collint molt, no. S'acaba perquè tenemos un calentamiento climático, que hay una pandilla de borregos que niegan totalmente. Esto ya podríamos estar hablando horas. Pero está en nuestras manos conseguir que ese marisco vuelva a ser abundante.
2: ¿Vols dir?
4: Aviam, jo crec que sí.
2: Com? Jo també estic frenant l'escalfament global.
3: No, estic en aquesta línia, perquè una manera d'aturar o de reduir l'escalfament global és una manera, una de les solucions.
2: Sí?
3: N'hi ha moltes, però està en el nostre cistell. O sigui, tu, si omples amb producte de proximitat, tens molt menys impacte mediambiental. O sigui, generes... I, per tant, si tothom, en comptes d'esmorzar cada dia, esmorzar, dinar i sopar al bocat, com has vist i coneixes, i hi ha gent que cada dia esmorza una torrada amb el bocat, tal qual, doncs si en comptes d'això doncs menges préssecs d'aquí, bueno, és a dir, no vull allargar-me, però és això, no? O sigui, tu el que poses en el teu cistell té un impacte directe i un impacte indirecte, que és la reducció de l'escalfament global, o sigui, del canvi climàtic. I tu dius, home, el meu préssec què farà? Però el préssec de tots, diguéssim, doncs genera un impacte.
4: Val. Una altra cosa important. La forma en la que se consume el marisco. Hay ciertos mariscos que congelados están impecables. Què aconseguim amb això? No hi haurà malbaratament alimentari, perquè es conserven molt més temps, el preu s'estabilitza...
2: Per exemple, no és... quins?
4: Les gambes.
3: La majoria.
4: Tot el que són de...
3: Crustacis.
4: Sí, pot ser que els cloïsses, musclos, etcètera, etcètera, no tant...
2: Val.
4: Però sí, gambes, escamarlans, bogavantes, crancs...
2: O sigui que no ens ha de fer mania això de comprar unes gambes congelades ni unes escamarlans congelades.
4: Si són bones, si congeles merda, descongeles merda. Si congeles algú bo i lo fas bé, descongeles algú bo.
2: Ja.
4: I això és una llei i hi ha molts bons congelats a tot arreu. I això baixa el preu i es fa menys impossible. I també una altra cosa. Musclos! Parla'm dels musclos! Oh, musclos, no valen res, estan sobrevalorats. Això és marisc.
3: Ara. I estan aquí els del Delta, que són boníssims.
4: Doncs?
3: Bueno, escolta...
4: Estàs tirant pedres a sobre del teu...
3: Escolta, sotres, no hi ha res, blanc i negre, no comencem.
2: Clar,
3: ara.
2: No som, aquí no som talibans. Això
3: és una cosa, no. És que veiem, Pablo, bases de la història, del nostre debat.
4: Que ricos sí. Els musclos, més que veig.
3: Tot té fuites, tot té històries. Sí. A mi em vols fer posar els ulls com xirivites, allò que... Dóna'm unes gambes. És que em moro. Uns musclos, els trobo extraordinaris. No me'n menjaria cada dia, potser, però els trobo boníssims i sobretot encara més perquè passen per mi per la mirada de la proximitat, perquè aquí se'n fan molts,
4: sí,
3: igual que se'n fan moltes ostres. Dóna'm unes ostres, em deixaràs blanc, em deixaràs així. Com...
2: Aquí se'n fan d'ostres? Aquí...
3: Sí,
2: ah, sí?
3: Sí, sí, al Delta de l'Ebre se'n fan boníssimes, a l'Ampolla, a Ametlla, boníssimes. Però em dones unes ostres i jo em quedaré... Bueno, és com si m'hagués menjat qualsevol cosa. No.
2: I sobretot què hi ha per dinar, no? És que no em treu la gana.
4: Ella parla del tipar-se.
2: És que no, el que et vull dir, no em treu la gana.
3: Perquè hem vingut aquí a debatre i no...
2: Em treu la gana el pa que suco, el suquet que queda de les gambes.
4: Doncs xurros amb callos. Si el que teniu és gana, xurros amb callos.
3: Tenim gana, per sort. La gana no la perdem, perquè la gana és la millor salsa, això d'entrada. Però després dir-te una cosa. Com que això és un debat i hem vingut aquí a discutir-nos una mica, encara que ens estimem molt, El congelat sí, és veritat, el congelat és extraordinari, et facilita molt les coses, evita el malbaratament alimentari, equilibra preus, democratitza el marisc i a més el temps està congelat a alta mar i per tant manté totes les qualitats i el sabor, és millor un bon congelat que un mal fresc, això sempre. Val? Un fresc que ha voltat, que ha rondat, que fa dies, això és fatal. Sobretot parlant de marisc, que té una caducitat molt curta i una de... Vale. Però, clar, el congelat, amb l'excusa del congelat, et ve de més lluny el marisc. Perquè quants llamàntols canadencs hem menjat a la nostra vida?
4: Jo prefereixo això, si està congelat.
3: No, perquè si t'he parlat de que les coses de lluny perquè, no les volem...
4: No, hi ha un problema, és amb el fresc. El fresc ha de viatjar en avió, en sistemes de transport que són molt menys eficients que un vaixell amb tones, que és molt menys malo que o portar, si no hi ha aquí, jo entenc que es pot portar. El que no entenc és que és voy a hablar en castellano porque
3: la Mercè
4: i tot i tengo
3: eso. S'està posant molt crític.
4: Escolte vostè. Que pepinos españoles y holandeses se crucen en la frontera en Francia. Eso sí que es un heavy.
3: Cogombres y tomàquets choquen...
4: Nosotros nos comemos los holandeses y allí se comen los españoles. Bueno, ¿qué coño nos está pasando?
3: No, qué va. Lo pitjor del cas és que els holandesos es mengen els seus, ¿vale? I nosaltres enviem més amunt, o sigui, no hi ha un intercanvi. És veritat que els holandesos es mengen els nostres perquè tenen més bon gust. També.
4: Home, és que arriben els d'exclusivitat de plàstic i els mengem nosaltres.
3: El preu arriben a Holanda i els clients holandesos es mengen els tomàquets bons i a nosaltres ens envien les seves boles de billar.
4: Total, la bola 7.
3: Perquè ens hi deixem les dents i la il·lusió. Bueno, la qüestió és... que podem tornar al marisc, perquè m'he despistat.
2: Tornem al marisc, que estàvem parlant dels descongelats. Jo afegeixo...
3: Un altre dia parlarem de tomàquets.
2: Ara anireu al minut d'or, però jo afegeixo un element aquí, que és que al final, i lliga amb el que comentàvem al principi, consumir peix i consumir peix bo s'ha convertit... al final és com poder tenir un pis últimament, que... impossible, no?
3: Mare llavors, meva, Marina, quin meló acabes d'obrir, perquè això no és veritat.
2: No,
3: això és demagògia pura.
2: Per
3: tant, és a tu. vaig a barallar, no, amb la Marina.
2: Clar, no, que està bé que et barallis a mi. Està bé que et barallis a mi, sobretot si és per portar-me a la contrària amb una cosa que jo em trobo al mercat cada dia.
3: No, senyor. Et trobes preus altíssims de peixos que hem estandarditzat.
2: Ja.
3: D'un catàleg de peixos estàndard.
2: Perquè no sabem comprar peix.
3: No, perquè tenim por i perquè el peix d'aquí, petit, que, bueno, petit o gros, però que no...
4: De les pelaies...
3: El sorell, sí. O el que, aquestes coses que, el, que es pesquen aquí. Les sardines,
4: la sarda,
3: jo què sé,
4: també,
3: igual,
4: la,
3: moltes... El peix limon...
4: El barat. El barat, mira quin nom, barat.
3: El barat, sí, cada vegada és més car, per això, però no. El peix, no, és veritat, però perquè nosaltres no deixem entrar, només deixem entrar una selecció de peixos, i per tant en el mercat ja només trobem aquest catàleg, perquè és el catàleg que compra el peixater, que perquè el peixater també ha de comprar.
4: No, i és oferta demanda, també.
3: No és de barca el seu peix, o sigui, no és un pescador, és un peixater, i el peixater compra, i per tant només compra el que sap que vendrà.
4: Clar.
3: I si sap que el catàleg, i llavors està fent un cercle viciós que no trenquem.
4: El pescador...
3: És un peix que es mossega.
4: Com es diu pescador en català?
1: Pescador.
4: El pescador... agafa el que li compra el peixater, i el peixater ven el que li demana la gent.
2: Per això, al final, és que recordo una conversa que teníem amb la Maria Nicolau fa molts mesos enrere, que parlant dels tomàquets, justament, i de la part activa que podem fer cadascun de nosaltres a l'hora d'anar a comprar, no? Si tu compres tomàquet quan no és època de tomàquets, al final te'ls seguiran portant i te'ls portaran donents.
4: Però també...
3: Però saps, la història és, perdona, és que qui té el poder de la clau del canvi som els consumidors, i això no ho sabem, bueno, ni ho exercim. El que passa és que ens domina la manca de temps, la mandra, el desconeixement, la por... Són diverses coses que també es conflueixen en aquest cistell per tal de que al final només hi càpiga i entri allò estàndard o allò que a nosaltres ens
4: reconforta. No, però això també jo no estic d'acord. És romantitzar el tema del menjar i la compra, perquè hi ha penya que no té diners per comprar directament, perquè està tot caríssim. És una autèntica locura. No se puede vivir en Barcelona porque hay unos pisos que valen la hostia. La gente llega a fin de mes así, y acaban comprando en el supermercado pollo de mierda inflado con no se sabe qué, porque lo pueden comprar a 6 euros el kilo, porque un pollo decente lo tienen que pagar a 16. ¿Por qué? Porque es lo que vale. Y no les llega la pasta. Entonces, al final, también hay una parte aquí... Perdón, esto me enfado contigo.
3: No,
4: me enfado en general.
3: No,
4: me enfado porque realmente somos una élite de privilegiados con todo esto. Y los cocineros, en cierta medida, también tenemos acceso a un producto. Pero, en general, la cosa está muy jodida. La gente no tiene dinero para comprar y no tiene dinero para acceder a producto de calidad, y tiene que acabar comprando el tomate de mierda que viene de Holanda, que es como una bola de billar, que lo venden en el Mercadona, a 7 euros el kilo. Luego está otra cosa que se llama el IPOD, que es el índice de precios origen-destino, que es lo que le pagan a los agricultores y lo que chupan todos los intermediarios antes de que llegue a nosotros. El sistema está tan hecho mierda...
3: I perdona, Pablo, i de quan més lluny, més intermediaris, també t'ho dic, eh? Per tant, hem de... No, jo només et dic que evidentment, no es pot aquí generalitzar, no, valga'm Déu, no pots oblidar totes les bosses de gent que no hi arriba i que ho passen molt malament. Només faltaria això. Les polítiques públiques n'han de ser molt conscients, i és responsabilitat de les administracions vetllar per el dret a l'alimentació, que a més és un dret fonamental de les Nacions Unides. O sigui que les administracions són les responsables de vetllar per aquest dret a l'alimentació, per tant, de fer les polítiques per tal de que ens arribi i hi hagi accés a tothom. Però el consumidor, sovint, ens oblidem de que nosaltres som els que tenim el poder, perquè si nosaltres no demanem al sistema alimentari, que és la cadena de valor, mai es mobilitzarà. Perquè el més important per la cadena de valor, el sistema alimentari, no és l'aliment, sinó el client. El client demana, jo li porto.
4: Sí, es como la Navidad, que ciertamente el marisco se paga a unos precios de tres pares de narices.
3: Hem de tornar al marisco.
2: No, i amb el que esteu dient, escolta'm, si s'aguanta congelat, millor comprar-lo un mes abans i te'l congeles,
4: no? És el que dic, que és més sostenible a dins de la insostenibilitat de certes coses, és més sostenible el congelat, 100%.
3: congelat alta mar. I si no, congelat ràpidament amb garanties a casa nostra.
4: Que també,
3: congelat directament amb
2: casa nostra. Ens queden tres minutets llargs i com que és un minut de glòria que per cadascú, jo crec que més o menys ja ho tenim quadrat. Va, vinga, qui comença? Espera, qui comença?
3: No, mana tu, perquè si no això no ens aclarim.
2: Vinga, va, Gipsy.
4: Vale, començo jo, perquè si no l'Ada es menja els tres minuts, eh?
3: Aviam.
4: Val. Jo et diré, musclos. Què passa amb els musclos? Els musclos, tu has dit que els musclos, les ostres, oh, m'agraden, m'encanten, oi, si em menjo una gamba... Doncs què dius ara? Que no, que està sobrevalorat. No, no està sobrevalorat. Lo que passa que estàs confundiendo sabor, delicadeza, sutileza, aroma, con llenar el bandullo. No puedes comparar un churro con callos... con la delicadeza de una gamba o la finura de una ostra o lo increíble de un músculo del delta. Ada, lo siento, pero hoy estás equivocada.
3: Bueno, no, probablement...
2: Molt bé, estic... molt bé. No has consumit ni el minut sencer.
3: Probablement estic equivocada, però...
4: Veus, ja agafa el minut.
2: Espera.
4: No, tu.
2: Comença el teu minut.
3: Gràcies. O sigui, aviam, el meu minut és més llarg. Jo, per beneficiar els productors locals, el que calgui, fins i tot em menjo nostre, que no em diu res. Vaja. I t'estic parlant que el meu és una opinió, un popular opinion, ho sé, tindré gent en contra. Però jo estic convençuda que la majoria de gent que posa una mariscada a la taula no ho fa tant per al gust, sinó per poder dir que pot posar aquesta mariscada a la taula. Està parlant a través de la mariscada, està dient, jo puc o jo t'estimo molt. I, per tant, no és una qüestió de sabor, no és una qüestió d'aliment, sinó és una qüestió d'ostentació o de mostrar estima o el que sigui. Jo t'haig de dir una cosa. Quin és el meu record de la infància que més m'agrada? Recordar com el meu pare arrencava les lapes de les roques de la platja de Sant Vicenç de Montalt i me les donava a mi.
4: Marisc.
3: Per això t'ho dic. Això, menjat a peu de platja, si es considera les garotes o marisc, es consideren...
4: Marisc.
3: Això m'agrada. Tot el que sigui experiència i agafar del mar, menjar-t'ho, compartir a peu de platja, ara, fer-me importar unes nècores o una cabra de mar de Galícia.
2: El meu pare em pescava de nècores, jo recordo, al Maresme.
3: Vale, el teu pare...
2: En el seu moment,
3: ens la fèiem importar. Aquelles nècores, no sé què, o aquella cabra de mar. I estar-te 3 hores per una cosa que està desarrelada, que no té cap... que costa una fortuna i que, a més, a mi, sincerament, no em satisfà ni, com has dit això, ni la panxa...
4: El bandullo, ni el
3: sabor, perquè el trobo àton. Ara t'haig de dir que el pollastre amb gambes o els mars i muntanyes són deliciosos, sempre que hi hagi pollastre.
4: I una cosa molt important. Después de toda esta peleita que hemos tenido y tal, lo más importante, creo, y para mí, y se queda eso, para mí, muy importante, es que hay mucha gente que no puede llegar a tener comida en la mesa o que le cuesta mucho. Como también toda la situación que hay ahora con el desalojamiento de esta mujer, todo este nos está quedando un mundo de mierda. Pongámosle ojo a esto.
2: Aquí seguirem. Aquí seguirem. Gipsy Chef, a la parellada. Estimats, gràcies. Fins de setmana que ve. Que vagi bé. Adéu.
5: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Hem arribat a les 10 en punt del matí. Avui per molts és festa, molts esteu de festa per la Mercè. És Santa Tecla també a Tarragona, l'últim dia. És moment ara d'actualitzar les notícies més... Veieu que estic fent temps. Ara fem allò de la Ràdio Verité perquè arribi el Sergi López, que hi ha dies que arribem derrapant al butlletí, no passa res.
6: Ja hem derrapat.
2: Ja som aquí, ara sí. Notícies més destacades a aquesta hora, Sergi.
6: Anem allà. Avui us estem explicant que dos càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'un equip de futbol amateur amb simbologia franquista, on deixes el número 2 del partit de Barcelona. Com a exemple dels símbols que utilitzen, l'equip es fa dir Bayern de los Caídos i a l'escut hi apareixia fins fa uns dies un emblema franquista prohibit. Doncs bé, pels micròfons d'aquest programa ha passat el professor d'Història del Dret i exdirector general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Alfons Aragonès, Judit Casellas.
7: diu que en un cas com aquest no es podria produir a Alemanya.
8: En Alemanya això seria impensable. Un nom d'un partit, d'un equip de futbol que banalitzés l'Holocaust. Però, malauradament, aquí no hi ha el consens i tampoc existeix a nivell internacional el consens que sí que existeix sobre l'Holocaust.
7: Aquest expert ha dit que aquí és condemnable políticament, però no per part de la justícia. Segons ha explicat, la llei de memòria històrica només persegueix casos com l'exaltació de la dictadura o que hi hagi menyspreu a les víctimes, i ha remarcat la importància de conscienciar a la joventut que la dictadura està lluny de ser un bon sistema, tot i que ells poden sentir nostàlgia perquè no saben què va significar.
6: Sobre el desnonament ahir de la Mari Carmen a Madrid, que us hem vingut explicant en aquest programa, el magistrat Joaquim Bosch ha dit a l'Hoy por Hoy que el que ha passat amb aquesta dona de 87 anys no és un cas aïllat. Diu que hi ha un reguitzell de casos des que va decaure la moratòria de desnonaments el passat mes de febrer.
9: Se han activado casos muy parecidos y no olvidemos que son casos que precisamente estaban paralizados porque tenían informes de vulnerabilidad, de situaciones extremas en bastantes casos, de difícil solución social y, por tanto, no se habían reactivado, pero ahora se están realizando en España bastantes lanzamientos parecidos.
6: Una realitat, per cert, que a Catalunya s'ha produït de manera reiterada i que ha portat a les últimes hores a reclamar un nou decret de manera immediata que eviti nous casos com aquest.
7: Durant la manifestació, que hi va reunir prop de 1.000 persones a Barcelona per protestar pels desnonaments, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, amenaçava amb una vaga general si no recupera el decret antidesnonaments.
10: O dimarts s'aprova un decret amb mesures contra els desnonaments per regular el lloguer de temporada, el lloguer d'habitacions, per protegir els llogaters i per acabar amb aquesta estafa, o anem a la vaga general.
7: El problema és que el decret difícilment pot aconseguir una majoria al Congrés dels Diputats.
6: Per cert, que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha dit avui en un esmorzar informatiu que el desnonament de la Mari Carmen és un mes i li ha tret importància.
2: Mare de Déu.
6: A Nova York, cimera avui entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el màxim mandatari xinès, Xi Jinping.
7: Una cimera que es fa al marge de l'Assemblea de les Nacions Unides, tot i que s'està celebrant actualment a Nova York. La visita del president xinès compensa la que li va fer Trump a Pequín el passat mes de maig. Els dos abordaran temes com l'aspiració xinesa d'annexió de Taiwan o marcar un horitzó comú pel que fa al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Trump ha rebut amb tots els honors el president xinès. L'ha anat a rebre l'avió que el portava a Washington. Feia 64 anys que no passava. L'últim que ho va fer va ser Kennedy.
6: Avui és la Mercè i a Barcelona ja han començat les activitats amb motiu de la festa major de la ciutat. Fins diumenge hi haurà concerts dels Amics de les Arts, Daniel Moliner, Correfocs, i aquest any el Piromusical, que serà a la platja de la Nova Icària i no a Montjuïc, per les obres.
7: Un any més, Barcelona s'omple de vida per celebrar la festa de la ciutat. Ahir hi va haver el pregó a càrrec dels propietaris del celler Gelida de Sants, i ara se celebra la tradicional missa a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, i serà l'alcalde de Barcelona i el conseller de Justícia, però no el president de la Generalitat, que per segon any consecutiu no hi assisteix.
6: Aviam, Marina, si ahir felicitàvem els tarragonins perquè era Santa Tecla, què toca avui?
2: Home, avui, Barcelona.
6: Felicitem als barcelonins, entre els quals...
2: I a les Mercès.
6: Tu i jo, no?
2: Felicitem
6: I
2: a les Mercès,
6: també. Especialment, clar que sí. Barcelona s'il·lumina, és la cançó que hem triat per fer la felicitació, i és que de nit i de dia, Barcelona és bona.
2: T'has posat poeta avui, Sergi?
6: Home, i tant.
2: Gràcies, fins ara.

0: Obrim racó de pensar. Si és dijous, això vol dir que tenim el Santi Jiménez, l'Enric González ja aquí a l'estudi. Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I bona Mercè.
2: Sí, sí, sí, el meu dia favorit de l'any. Juntament amb el de la commemoració de la peste bubònica a Barcelona.
0: Va, anem a treure el nas al carrer, ja que alguns o molts estan de festa. Laura Estrada, què tal? On ets?
3: Hola, molt bon dia. Doncs mireu, us parlo des de la Rambla, vaig baixant a peu, perquè fa aproximadament uns 20 minutets han començat a baixar, potser per a través del micròfon ho aneu escoltant, eh? Fa pocs minuts, 20 minuts, han començat a caminar els trabucaires.
2: Sí,
3: els
2: trabucaires, jo ho he trobat, baixant... sí, sí, han parat el trànsit quan veníem a l'autobús, una gent molt simpàtica.
3: Doncs mira...
2: De gran utilitat i que a més fan molt bona fila els senyors de 60 anys.
0: Mira, mira, mira, mira. Ara els escoltem.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí, són...
3: Fan una mica... M'he allunyat, perquè és que realment si no, no sento res, jo aquí, sí, però sí. Bé, tot sigui això. Ara mateix han parat aquí el... Érem, de fet, just el mosaic de Miró. S'han aturat aquí, han fet una rotllana, llavors cadascú, doncs, disparava cap al cel amb el
2: que
3: seu...
2: Que bé que s'ho passen,
3: Sí, i està tot envoltat, clar, la imatge és curiosa perquè són majoritàriament turistes els que s'ho miren, molts amb maleta. He vist algun que va amb la samarreta de Pedri, també fa gràcia no veure tots els trabucaires i un Pedri allà al costat. I bé, doncs això, molta sorpresa, fan fotografies. He pogut parlar, de fet, amb una parella nord-americana, també amb una vinguda d'Austràlia. Per exemple, els australians, no sé si podem escoltar-ho, però em deien que clar, ells venen, surten de l'hotel i diuen, ens trobem de cop i volta tot això, no? De dir, ostres, què està passant aquí? Que els hi sembla molt curiós, que els hi sembla molt original i que no s'ho esperaven, que no
0: ja,
3: ho coneixien.
0: Ja, ja, ja. I Laura, clar, tu deies, estàs baixant per la Rambla que està en obres, per tant no deu ser fàcil tampoc de sortejar tot això.
3: Mira, va bé que ho diguis perquè justament es produeix una imatge curiosa i és que a mesura que van avançant aquests trabucaires, el que fan els treballadors d'aquestes obres, com deies, seria tot el carril central de la Rambla, el que està ara mateix amb tanques i no s'hi pot accedir perquè estan fent-hi obres, sí que els trabucaires baixen pel que serien els laterals. Doncs bé, quan passen el seu pas, el que fan els treballadors és aturar-se. Llavors han aprofitat alguns per esmorzar, alguns per beure aigua, per descansar una mica, mentre veien baixar doncs, tots aquests trabucaires. Ara, per cert, la idea és, perdoneu-me, anem dirigint-nos cap a la plaça Sant Jaume. La idea és que a 11:15 hi hagi la mostra de balls de gegants i aproximadament cap a 12:15 ja és quan ens comencem a moure en direcció a la plaça de la Mercè, perquè allà és on tindrà lloc la missa, que serà aproximadament cap a les 12:00 PM, una mica més.
0: I que l'oficia l'Omella, la missa, em vas dir.
3: Sí, senyora. L'última missa que oficiarà l'Omella és aquesta.
0: Doncs, molt bé. Tu segueix voltant per allà i ens vas demanant pas quan vulguis.
3: Vinga, em protegiré les orelles per si de cas, perquè, escolta, això bufa fort,
2: Insufrible.
0: No, ja veig que no és gaire de festes populars, tu.
2: Els trabucaires em sembla la cosa més ridícula del món.
0: I els gegants?
2: Tampoc els tindria entre les meves...
0: Tampoc, No són sant de la teva devoció.
2: No. Jo veure senyors de 60 anys vestits amb malles, intentant vestir-se suposadament com a bandolers catalans del segle XVII i anar fent soroll per sota les cases per després anar... Si el que volen és anar a portar-se un bon esmorzar, que vagin directament.
0: Sense ànim d'ofendre a ningú, eh?
2: Enric, no, és que m'oferen bastant.
0: Enric, tu has voltat molt pel món. No sé, deus haver trobat un munt de coses com aquestes, un munt de...
1: Com aquestes?
0: No?
1: Difícil trobar...
0: No, eh?
1: Vols dir, són els trabucaires. Vull dir... Què es commemora exactament amb això del trabuco?
2: No sé,
1: èpoques més aviat sinistres.
2: Sí. No eren una gent molt recomanable, els bandolers del segle XVII.
0: Tenim la sort i la fortuna que segurament, com que tenen feina ara, no ens deuen estar escoltant. I no estem ofenent a ningú.
2: No escoltaran res perquè estan disparant, però sí, des d'aquí tot el meu rebuig.
0: Va, deixeu-nos un parell de minuts, una mica menys, i anem amb el que us ha fet pensar aquests últims dies.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
13: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Aquí Catalunya. De dilluns a divendres, de 7 a 12, a SER Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Santi Jiménez, què t'ha fet pensar aquests últims dies?
2: Doncs mira, que avui és un dia festiu a Barcelona, com hem vist, una festa que és una locura. És que ser català i ser barceloní és una juerga, perquè hi ha trabucaires, hi ha balls de gegants, hi ha la missa del cardenal Omella. Això és una juerga constant. O sigui, com diria el Rubianes, hòstia, que se vive de cojones en Barcelona, no? Quan fem una festa, la sabem fer i la gent es diverteix de veritat, de collons, no? Però nosaltres estem aquí ara treballant.
0: Sí,
2: algú ha de treballar. I aleshores, aquí, jo us diria que treballar us allargarà la vida.
0: Ah, sí?
2: Sí, segons.
0: Vens a parlar-nos de longevitat, ho dic perquè just aquesta setmana, el dilluns, entrevistàvem nosaltres el doctor Manel Esteller i també l'Eloi Santos, que han escrit la història d'una supercentenària, que és la de la Maria Branyes, que va arribar als 117 anys, que va morir ara no fa gaire. Ells ja ens van donar algunes pistes, però tu en tens més.
2: Jo tinc més perquè hi ha un altre supercentenari que ha sortit... que és el José Flores.
0: Uh-huh.
2: José Flores. Però ell explica també les seves claus, com devia explicar per la Maria Branya, no?
0: D'on és el José Flores?
2: José Flores és de Costa Rica, és viu encara. L'1 d'agost d'aquest any es va confirmar que el passat 11 de juliol, van trigar 3 setmanes a confirmar-ho, havia complert 119 anys.
0: Per tant, va superar la Branyes.
2: Sí. I això, clar, queda com... Sempre es arriba allò, com es arriba i tal. Jo he investigat una mica la seva vida i ell explica que és perquè creu en Déu, perquè menja sa, perquè treballa molt i tal.
0: Encara?
2: Sí, bueno, ja no treballa, però ha treballat molt. Però diguem-ne que és l'home que ara viu més gran del món. I superaria el rècord masculí, que sempre sabeu que les dones viuen més que els homes, que estaven 116 i ell té 119. I jo he pensat, per de formació professional, en el futbol.
0: Uh-huh.
2: Perquè ell, la seva fotografia del seu cumpleany, 119 cumpleany, portava una samarreta d'un equip de futbol. Samarreta de l'equip de futbol és l'Alajuelense.
0: A la Juelense. I tu creus que això hi té alguna cosa a veure en la seva longevitat?
2: Jo crec que les
0: coses
2: que et fan feliç a la vida tenen molt a veure amb poder seguir viu, no? I la Juelense, jo no sabia que... Jo em dedico al RAM i no tenia ni idea que collons era la Juelense. I aleshores he esbrinat quin equip és la Juelense. La Juelense, el nom complet és Liga Deportiva La Juelense, que li direm la Liga, perquè a la Juelense és bastant complicat.
0: Millor nom que el que s'han buscat aquests membres de Vox, aquests càrrecs locals de Vox a Barcelona, que avui estem explicant a la SER, que s'han apuntat a una petxanga futbolera, la típica petxanga de futbol 7, que molts deveu haver jugat o deuen jugar, i que es fan dir Bayern de los Caídos.
1: Quina xispa,
0: o Mingo Rubio, o Mingo Rubio Balompié. I el nostre company, el Ferran Dalmau, s'ha posat en contacte amb Vox per dir, escolta'm, això què? I diuen, no ho han dit així, però han vingut a dir que us agafeu un paper de fumar, és que no es pot fer broma de res, doncs és humor, ja. És humor com dir, no sé...
2: Els noms mítics de lligues de futbol, que hi ha Stop Birres i...
0: Doncs ells ho comparen amb això, és que textualment han fet servir tots aquests noms. Sí,
2: el Maccabi de Levantar...
0: Exacte, sí. Doncs han fet la comparació amb això, clar, home.
2: Bayern de los Caídos, molt bé. Felicitats.
0: No és el cas, d'aquest club de futbol, de la Juelense.
2: Si el senyor Omella avui ens escolta, pregui perquè vingui el meteorit d'una puta vegada ja. Bueno, la Liga Deportiva La Juelense, vaig descobrir que és un club de professional de Costa Rica, el segon més antic de Costa Rica, fundat el 1919, de la ciutat d'Alajuela, i és un dels equips més importants de Costa Rica. Juga a l'estadi Alejandro Morera y Soto i juga de vermell i negre, que és la samarreta que portava José Flores per celebrar el seu cumpleanys. I vaig mirar, a veure quin historial té.
0: A veure.
2: Això té a veure. Hòstia!
0: Li han donat alegries o penes?
2: L'Alajuelense li ha fet la vida molt fàcil a aquest home.
0: Ah.
2: L'Alajuelense ha guanyat 55 títols oficials, 31 lligues, 11 copes, una supercopa a Costa Rica, 3 recopes de la CONCACAF, 9 trofeus internacionals, és l'equip més golejador de tots els tornejos nacionals de Costa Rica, amb més de 5.200 gols, que segurament tots els ha vist aquest home, amb més partits que ha marcat de gols per mitjana. És un equip que t'assegura 3 gols per partit, gairebé. Mm. Ojo, que estem flipant amb el Barça Hansi Flick, però l'Alajuelense, ojo a l'espectacle que donava. L'equip que la classificació històrica de Costa Rica ha aconseguit més punts a tots els torneus nacionals, si els sumem, va tenir el rècord de victòries de Costa Rica, 33 partits seguits, invicta el 1992-94.
0: Però a veure un moment, i torno, tot és qüestió de futbol, només de futbol?
2: No, però diguem-ne que si hagués estat d'un altre equip, i no vull posar noms, perquè tinc aquí l'Enric...
1: Vols dir que si ets de l'Espanyol dures poc?
2: Home, l'existència se't fa més complicada, Enric.
1: Però això se't fa molt més llarga.
2: També
0: és veritat. Però
2: també
0: no sé
2: la,
0: si
2: la comparativa de saber
0: segurament
2: si la
0: vida no hi ha
2: llarga o se't fa llarga.
0: Segurament no hi ha hagut un estudi que analitzi això, eh?
2: Però jo crec que, per exemple, ara jo, per no entrar en qüestions de l'Espanyol...
0: Diria, ja ho fet repericos, no cal. Ja has ofert els trabucaires. No anem obrint front, sisplau.
2: Pues ara faré els del València. O sigui, si tu ets del València... Ara, pues, ostres, també et dic una cosa així.
0: Pobre desgraciat.
2: De fet, la qüestió va ser corresposta. L'Alajuelense, la Liga, quan va jugar contra el Xelajú, a la Copa CONCACAF, li van fer un homenatge a aquest home. El van treure al camp i li van fer... Però a veure, s'havia de comprovar realment si aquest home té 119...
0: Clar, perquè va néixer fa molts anys.
2: I sí, es veu que sí, que va néixer l'11 de juliol del 1907, a Guanacaste. La cèl·lula de naixement el confirma. I realment, perquè hi ha hagut gent que ha fet trampa, o perquè realment volia fer trampa, o no, perquè és, hi ha un cas a Costa Rica de José Uriel Delgado Corrales, conegut com Chepito, que es va afirmar que va viure 121 anys, però no tenia els papers en regla.
0: Estava prenent una mica el número, no?
2: Vale, fins ara la persona viva, de major edat, que compartia amb la Maria Branya, però aquesta senyora, la Ethel Cathernan, segueix viva i complirà 117 anys el dia 21 d'agost.
0: Home, però no dius que és aquest de Costa Rica, ara, el que té més anys?
2: Dona.
0: La dona.
2: És ell, no? I la que més tenia, la que tenia el rècord és la francesa Jean Calment, que va morir als 97 amb 122 anys comprovats.
0: Mare de Déu, t'imagines viure 122 anys?
2: No. No.
1: Sí, jo recordo, vivia a París quan...
0: Ah, sí,
1: va morir aquesta senyora. Sí, clar, que cada any sortia als diaris.
0: Clar, que arriba un punt que ja és... L'hem aguantat un any més.
2: Totes les guerres mundials, o sigui,
1: Tot.
2: O sigui, guerres prussianes.
1: Tot, però a veure, aquest paio del que parlem, aquest de Costa Rica, quan va néixer no existia l'Alajuelense, ni tan sols.
0: No, exacte, no, clar.
1: Ah, o sigui, exacte. És d'abans de tot.
0: Però amb això, quan es parla de longevitat, de viure molts anys, clar, òbviament depèn de com hi arribes, si amb salut o no, o amb mals o no.
2: Ell està
0: però
2: molt...
0: vosaltres, voldríeu? Viure molts anys, tu dius... No,
2: tinc clar.
0: No tinc ganes.
1: Jo crec en les avantatges de marxar a temps dels llocs. No fer-se pesat.
0: No, i més a més que et deus anar quedant molt sol, segurament.
2: Sí, home, aquest home té clar, vull dir, perquè realment els hàbits que...
0: Això quins hàbits tenia? Perquè la Branyes ens deia, tocava el piano, llegia, i ella anava xuclant de les amistats de la seva filla, perquè clar, i li vaig preguntar a l'Estalla, i dic, amb tants anys, totes les amistats, diu, era una dona molt sociable, dic, amb qui socialitzava?
1: Però quines amistats? En aquest paio se li han mort tots els fills, segur.
0: De la Branyes ens va dir l'Estalla que havia anat fent amistats entre les amistats de la seva filla.
1: Però després es van morint la filla, les amistats.
0: Ja. És com els vampirs.
2: Ell explica que el José Flores, que l'ha entrevistat al País i ha sigut una figura molt mediàtica a Costa Rica aquest estiu, ha explicat que realment ell s'aixeca cada dia a les 6. Bueno, cosa que entenc, perquè realment que a mesura que et vas fent gran dorms menys, això ho entenc, ja surts menys de nit
1: i allà es fa la dia molt d'hora.
2: Això no passa res. Està bastant hàbil, vull dir, menja sol, camina amb l'ajuda d'un caminador, i ella ha dit que, per exemple, la seva el menjar que ell considera que li dona, que en aquest cas és una beguda, és l'atol de maïs. Mm-hmm. L'atol de maïs, de blat de moro...
0: Sona club de futbol, també, d'aquests patxangueros,
2: no,
0: eh?
2: Atol, és, una atol de maïs. És una beguda calenta, dolça, tradicional, que es prepara amb blat de moro, aigua, canyella i sucre o piloncillo, que és una altra espècie molt dolça, no? Per exemple, la Maria Branya dius que tocava el piano, havia, o sigui, que havia sigut infermera, mestra... aquest home no va anar a l'escola, mai. Diguem-ne, i els seus oficis han sigut bastant durs durant dècades. Va tallar palma a quepos, va treballar a factories sucreres carregant sacs, va fer feines de jornaler amb bananers de Costa Rica. O sigui, aquest tio...
0: Es va llumar.
2: Es va partir el llom treballant. I ha arribat a 119 anys. I aleshores, ara, quan es va retirar, no tenia un duro per tenir ni una parcel·la pròpia. La seva família rep 150.000 colones de mensualitat, que deu ser una misèria, que són, bueno, és una misèria, són $300, $330 de pensió. I viu en condicions de precarietat. La casa on estaven fetes les fotos, ell viu gairebé amb una xabola.
0: Yeah.
2: I segueix vivint allà. La seva neta, que és l'únic familiar que li queda viva, treballa d'assistent de persones grans, evidentment amb experiència contrastada. aquesta dona
1: està
2: no té... No fa falta, quan li van a fer... Vostè sap d'avis?
0: No. Tinc un màster.
2: Màster de l'univers. El meu avi té 119 anys, que està com un ginjo, i defensa que la clau està en que ell decideixi el que ha de fer cada dia. Clar, perquè ella diu que molta gent veu els avis com a mobles, els alimenten, els netegen, però no els veuen en persones amb drets plens. I aquí sempre el senyor Flores té l'última paraula sobre les seves coses, no? I ell va dir, a part de la beguda aquesta que deia, és treballar molt, la clau per la longevitat, treballar molt, evidentment aquest tio ha pencat com una bèstia i en feines que no són com les nostres, sinó realment dures, encomanar-se a Déu, això jo crec que aquí jo, òbviament, no estaria en el seu club, i menjar sa. Clar, però aquest home, com deia l'Enric, és contemporani de Di Stéfano, de Pelé, de Maradona, de Messi. Ha presenciat totes les copes, tots els mundials del món, i també va veure a Costa Rica, per primera vegada, amb un mundial al Brasil.
0: Imagina't.
2: Per tant, jo em pregunto, és treballar molt, encomanar-se a Déu i tot això, o que el futbol el fa feliç?
0: Segurament una mica de les dues coses, però ara que dius això de la fe, és que ha de ser molt difícil viure tants anys i passar... És a dir, si tu arribes als 119 anys com aquest senyor, les has d'haver passat molt putes a la vida. És a dir, t'ha d'haver fotut moltes hòsties la vida pel camí i has d'haver anat curtint i endurint la pell d'una manera...
1: Se t'ha mort tothom.
0: Per això et dic que segurament t'has d'haver encomanat algun tipus de fe. Digue-li Déu, digue-li com vulguis.
2: Sí, o simplement...
1: O has pactat amb el dimoni, que també és una opció de longevitat interessant.
2: Sí, però si pactes pel dimoni, primer que et tregui de la plantació de bananers.
1: Home, escolta, el dimoni no pot fer tot, una cosa o l'altra.
0: Ens hem posat una mica celestials, ara. No és la missa, encara que ens consti, de la Mercè. Encara no és l'omella aquest, ja anirem cap aquí. Enric, a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
1: Doncs pensava una cosa que està relacionada en un sentit contrari amb el que parlàvem. Fins ara, aquesta setmana s'ha mort el Marcos Ordóñez, que era un gran crític de teatre i de cine, un gran escriptor, i incidentalment era amic meu. I ha tingut un final que trobo cruel, perquè... Jo el Marcos sempre l'havia considerat una entitat semiautònoma. Era el Marcos i la Pepita. Sempre. Tots els seus llibres estaven dedicats a Pepita Forever. Sempre estaven junts. No he conegut una parella que s'estimés tant i estigués tan compenetrada. Ell molt nerviós, angoixat, ella molt tranquil·la, molt organitzada. I abans dels 70 anys... han tingut diferents enfermetats, però les dues enfermetats han portat a que aquests últims anys ells poguessin estar asseguts al costat i no reconeixes. Normalment aquest pal toca o un dels membres de la parella. Però els dos, i que una gent que s'ha estimat tant no es reconegui, em sembla absurdament cruel.
2: Totalment.
0: També és veritat que segurament ho facilita entre tots dos. Segurament, vist des de fora, de ser més cruel, però que tu siguis la part de la parella que es manté conscient veient com l'altre ha deixat de reconèixer-te, no sé si fins i tot això ho ha de ser més, no?
1: Possiblement deu ser més dur. Tots tenim experiències d'aquest tipus. Però és que aquests dos, precisament... No, jo crec que si haguessin pogut votar, haurien votat mal. Un i l'altre controla.
0: Es coneixien des de joves, des dels 20 anys.
1: Sí, de sempre. El Marcos, des de que li va caure el primer pèl, estava amb la Pepita. Sempre.
2: És molt... I a més, jo, d'una altra banda, jo no el coneixia personalment, però era un grandíssim admirador del Marcos Ordóñez. La Pepita no la conec. Que una ment tan brillant amb el que escrivia, amb se'ls pugui apagar...
1: Una erudició,
2: una
1: memòria...
2: Llegia amb ell i era una de les persones més cultes que podia haver-hi, vull dir, i per gent que... per persones interposades, que la putada que aquestes ments s'apaguin d'aquesta manera, i que són tan brillants, que han acumulat tant de saber, tanta cultura, tanta sabidoria, que han fet feliç a tanta gent, perquè llegiu els llibres del Marcos Ordóñez i les seves crítiques teatrals, que és el que la cursilada que es diu normalment, no, s'ha deixat el Marcos, però quedaran els seus llibres. Jo recordo llibres d'ell meravellosos, o sigui, l'última d'aquest, el que em ve al cap últimament, és el de Big Time, la gran vida de Perico Vidal.
1: Home, que la història ja...
2: La història
1: del Perico...
2: Però aleshores s'ha de saber explicar.
1: Sí.
2: I ningú l'explica.
1: Okay, igual que la d'Alfredo Landa.
2: Sí, el gran Alfredo.
1: És un gran biògraf. Un gran biògraf.
2: Ja, dius, i aquesta gent tingui aquesta ment, i dius, ostres, apaga, tio... Si... Hauria d'estar al Museu Britànic, aquell cervell, no?
1: Sí. Jo crec... Clar, jo vaig perdre contacte amb ell perquè em vaig anar a París després de Buenos Aires i no vaig tornar fins després de la pandèmia. I durant la pandèmia jo penso que ell era conscient de que alguna cosa passava. Llavors va voler escriure Una joven pareja, l'últim llibre publicat, que era disfressada la seva pròpia història amb la Pepita. Era una manera de reviure els anys 70, quan es van conèixer, com funcionava tot. Jo crec que es va permetre aquest últim plaer abans de decaure en una situació que era incerta. És a dir, jo el vaig trucar al tornar. I el vaig trobar estrany. Després vaig saber, doncs, que tenia un problema greu i la cosa es va anar complicant i la penses, hòstia, quin desperdici.
0: I va ser en paral·lel, que a partir de la pandèmia van començar més
1: o
0: a deteriorar-se.
1: Més o menys en paral·lel. Els processos han sigut diferents, no entrarem detalls,
0: no,
1: per
0: això és
1: intimitat. Però sí, era com es anaven allunyant dues persones que havien viscut en simbiosi complerta tota la vida.
0: I a més que en aquests deterioraments, normalment, tu deies ara... tens algun punt de consciència que alguna cosa t'està passant, no?
1: Com que
0: se't va escapant de les mans tota aquesta brillantor.
2: Per exemple, estic veient, ara que hi ha l'exposició que ens van portar a Madrid, de Pasqual Maragall, tot el que està fent ell. Les fotografies,
1: les fotos,
2: amb el telèfon mòbil, i que ell apunta a mà sobre les fotos per recordar-se'n d'aquí. Sí, és que és emocionant, realment.
0: Sí.
2: És molt emocionant.
0: Lu Martín, què tal? Bon dia, tenim per aquí?
15: Bueno, sí. No físicament, però virtualment. Hola.
0: Et tenim als estudis de Ràdio Màlaga. Espera, perquè estàvem escoltant els senyals horaris i sentim un soroll una mica emprenyador. A veure, Lu?
15: És que se'm cau el micro, un moment.
0: Ah, vaja.
15: Tengo problemas técnicos.
0: Fem una cosa.
15: Aquí viene Jota i me ayuda. Gracias, Jota.
0: Ara sí?
15: Ara, sí.
0: Ara ho tenim bé. Res, Lu Martín, no sé si estaves escoltant aquesta conversa, no sé si tu coneixies el
15: sí.
0: Marcos Ordóñez.
15: Bueno, l'havia vist un parell de vegades, però no tenia una amistat amb ell. Sí, clar, sóc devoto de su obra, però l'havia vist un parell de vegades.
0: Va, que ara et demanaré què t'ha fet pensar tu aquests últims dies, però abans d'això volíem parlar d'un tema que vam trobar, vam llegir al País ara fa uns dies, a Les Moda. Marit Alonso, periodista acompanyada del País, què tal, com estàs? Bon dia.
16: Buenos días, ¿cómo estáis? Lo primero, quiero disculparme porque no hablo catalán, entonces voy a fingir que entiendo lo que me preguntáis, pero igual hay sorpresas.
0: No, ma, no pasa res, podem canviar.
16: No, vamos a intentarlo.
15: No hablamos chino, no te preocupes.
16: Vamos a intentarlo.
0: Amb ella volem parlar, ella va publicar un article ara fa unes quantes setmanes enrere que parlava de com el look té també una lectura política, una lectura ideològica. I tu hablaves de les melenes de les famoses. Explícanoslo un poco, pon un poco de luz a todo lo que contabas.
16: Sí, pues el pelo puede tener una vocación de transmitir mucho más allá de la estética, ¿no? Porque puede reflejar como la identidad, el género, valores, incluso ideas políticas. De hecho, no sé si conocéis una cuenta que se llama Pel de Ric, que, bueno, se autodefinen como cazadores de pelos de ricos, que refleja bien esto, ¿no? Porque según también el nivel social, incluso la ideología, pues puede que la melena se adapte, que esto es muy curioso. Entonces, al final, la forma de llevarlo puede mostrar como aceptación o rechazo también de las normas sociales y de los cánones de belleza.
0: Claro, y aquí, ella dins l'article cita, desde las canas de la reina Letícia fins als cabells llisos de Michelle Obama, passant per les 75 vegades que la Jacqueline Kennedy es raspallava els cabells cada nit.
2: 75 vegades?
0: Eso cuentas tú, Marisa.
16: Sí. 75.
2: ¿Se lo hacía ella o como la princesa del cuento que tenía alguien que se lo hacía?
16: Se lo hacía ella, lo que pasa que bueno, también eso quiere decir que tienes un buen melenón, ¿eh? Porque sí. Yo si me paso 75 veces el cepillo la cosa va a acabar mal.
2: No he pasado el cepillo en mi vida.
15: Yo sí, en misa.
2: Yo en misa, vamos.
15: Me llevaba la guita.
0: Claro, y a partir de aquí ella diu més coses, ¿eh? Explica com en les dones blanques això dels cabells ha estat associat només a la feminitat, en canvi en el cas de las dones negras sí que es un element de lluita política.
16: Sí, porque el pelo en las mujeres blancas, como comentabas, se ha considerado principalmente una cuestión de estética, de feminidad o incluso de moda, ¿no? Entonces, por eso la dimensión política ha pasado mucho más desapercibida y, en cambio, para las mujeres negras, el pelo ha sido históricamente un espacio de identidad y de lucha política. Entonces, se puede relacionar con la raza, con la discriminación, incluso con una manera de reivindicar la propia identidad. Entonces, precisamente, esa aparente neutralidad del cabello de las mujeres blancas puede ocultar ciertas cuestiones de poder y privilegio social, y por eso creo que es muy interesante analizar el cabello más allá de la estética. Y bueno, quería subrayar que me parece que siempre las cosas que nos tienden a interesar más a las mujeres se consideran menores o más banales, y detrás hay un mensaje bastante potente y profundo.
0: Ya, ¿y las canas de la reina Letícia?
16: Claro, las canas se pueden ver por un lado como una liberación. Y por otro lado, también se puede ver como una forma de reivindicar que estás un poco en contra de ya estos dos cánones que nos están imponiendo. Porque además me resulta muy curioso que los hombres que tienen canas se considera como que tienen una mayor sabiduría, ¿no? Como que la experiencia se les ha acumulado casi en el cabello, y nosotras, en cambio, somos unas dejadas. Entonces, esto también es interesante.
0: Feies que no amb el cap, tu, Enric.
1: Jo tinc el cabell com el tinc, i no, més aviat em faig més tonto cada dia.
0: però vosaltres en algun moment us heu plantejat, vosaltres que pinteu canes, us heu plantejat de tenyir-vos alguna vegada? Ho dic perquè segur que amb la dona... No, segur que la dona... Les dones ho vivim d'una altra manera. N'estic convençuda, absolutament convençuda.
2: Jo em raspallo les dents i em tallo les ungles com a màxim.
1: Sí. Les tallar-me el cabell és... O si un dia tens temps i notes que ja no hi ha manera de... Doncs hi vas, però no mai no.
15: Jo sí.
0: Tu sí, eh? Tu sí, Lu.
15: No, en sèrio, jo m'afeito amb un barber cada setmana.
0: No deia tallar, deia tenyir. Lu, no sé què estàs fent amb el micròfon, però necessito que et posis davant del micro. No sé si t'estàs apartant o t'has mogut,
15: no,
0: però...
15: No sé, a mi m'han dit que m'aparti perquè estava massa a prop. Ara em dieu que m'apropi perquè estic massa lluny. No sé, no puc fer res.
0: Tot és qüestió de tocar els nassos.
15: Bueno, perdoneu.
0: No, home, no, nosaltres cap a tu. Escolteu què deia la Rosalía ara fa un temps en relació a això dels pentinats.
17: Por cierto, la gente siempre me dice, porque tengo el pelo rizado, me dice, no, no te duchas, no te duchas. Mira, yo me ducho un montón. No me gusta que me digáis esto. Yo me ducho. Se dijo, se tuvo que decir. Mira mi raíz, siempre impoluta. Impoluta.
0: Una mica és tot això que estem comentant, Marita, però al final és la sensació d'una dona, si no s'ho cuida bé això dels cabells... La idea és que va deixada. Hi ha això, i després hi ha una altra cosa que comentàvem fa uns dies al Racó de Pensar, que és hi ha les dones a partir de certa edat representa que han de dur el cabell curt.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí que hi ha aquesta idea.
0: No? Sí, vaja, sí. Digueu-me una dona de partir de 65-70 anys sí. que penseu en ella i tingui els cabells llargs. No passa, no passa habitualment això.
16: Porque incluso las películas de terror... si os dais cuenta, cuando aparece una mujer anciana, porque parece ser que no hay nada más aterrador que una mujer que cumple años, oh Dios mío, además aparece con el pelo muy largo. Entonces, la mujer a partir de cierta edad, que es verdad que como vas perdiendo pelo y densidad, parece que la norma es que te lo cortes. Entonces, realmente llevar el pelo largo también puede ser visto como un símbolo de rebeldía. Y al mismo tiempo, una mujer que es joven y decide raparse, también es visto como un símbolo de rebeldía porque estás, en cierto modo, mostrándote en contra de los estándares de belleza imperantes.
2: Hay una película que vi el otro día, que es una película muy bonita, se llama Calle Málaga, que es de Carmen sale Carmen Maura, que hace la señora mayor, que la hija, mira, precisamente la mete, quiere venderle el piso, que vive en Tánger, y la mete en una residencia de ancianos. Y lo primero que hacen la residencia de ancianos se publicita como diciendo que es muy moderna y que tiene peluquería y que la peluquera va a verla.

0: vamos a cortar el pelo. Y ella le dice, a mí no me cortes el pelo. Y dice, hombre, pero es que le va a quedar mucho mejor porque es usted ya mayor. Con Dielly, las viejas no llevan el pelo largo.
1: Sí, es curioso eso.
0: Me encanta la respuesta de Carmen Maura que le dice, usted se corta los pelos del coño y me deja en paz.
1: Pero todos però al 90% acaben sucumbint.
0: Sí, perquè, perquè és veritat el que deia la Marita, que és, parece que sean las brujas del cuento.
1: Ja. Yeah.
2: Sí.
1: Sí, sí. Em crida l'atenció perquè l'Enric fa cara de perplexitat, com si fos una cosa molt aliena.
3: Estic descobrint un món. Sí, sí. Mai havia pensat en això. Mai. I potser sí que teniu raó. Sí.
1: No, i després el temps que perds o que perdem algunes intentant sí. més o menys arreglar-te el cabell o els cabells per anar mínimament presentable, al final és temps de vida, això també. Vull dir, si tu portessis els cabells llargs, o, no, tu el tens molt fi, el cabell, jo crec que tu et quedaria bé llarg, Enric, però tu, Santi, si portessis els cabells llargs...
0: Jo l'he portat molt llarg.
1: Series un lleó.
0: Sí, jo he portat unes grenyes impossibles, però bàsicament me'l tallava per comoditat, perquè...
1: Comoditat, exacte.
0: Perquè m'aixecava i semblava de Yemi.
1: Clar,
0: quan
1: clar.
0: Encara no existia de Yemi.
1: clar. En fi, Marita Alonso, moltíssimes gràcies.
0: I per estalviar
1: gràcies.
0: Aigua.
1: Eh?
0: I per estalviar aigua.
1: I per estalviar aigua. I xampú. I tant, també t'ho dic. Marita Alonso, companya del País de Moda, periodista, que vagi molt bé, gràcies.
2: Muchísimas gracias por vuestro tiempo y buen día.
1: Fem una petita adiós. Pausa i a la tornada al Lu i tornem a treure el nas per les festes de la Mercè. Fins ara.
4: Pepe, peluquitas.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
8: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Aquí Catalunya. De dilluns a divendres, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Seguim en aquest racó de pensar. És dijous, és la Mercè, som amb el Santi Jiménez, amb l'Enric González, amb el Lu Martín i tenim voltant per Barcelona la Laura Estrada. Laura, què tal? On ets ara?
14: Hola, què tal? Bon dia. Mireu, us parlo des de la plaça Sant Jaume. De fet, us acabo d'enviar una fotografia que la podem penjar per xarxes. Soc ara mateix al costat dels gegants, a Jaume I, Violant d'Hongria.
1: Molt bé.
14: Aquí la mateixa plaça perquè ja han acabat els trabucaires.
1: Cosa sèria, això.
14: I ara el que ha de passar és que vinguin els grallers i que comenci també aquesta diada de gegants aquí a la plaça.
1: Grallers o trabucaires, és allò.
3: Ja ens estem perdent, tu.
0: Grallers. O sigui, baixo corrent.
1: És grallers abans que trabucaires.
0: Home, abans que trabucaires... Una tarda amb Boko Haram.
1: Lu, tu deus haver voltat per festes de la Mercè més d'una vegada. O fuges?
15: Bueno, jo, mira, estava pensant en els trabucaires. Jo vivia al carrer Patritxol i els trabucaires esmorzaven a sota, allà on es mengen xurros amb xocolata. I un dia em van despertar a les 8 del matí molt, molt alegrement, amb trabucs i coses així. I fa dos anys estava a la boqueria esmorzant i van arribar una parella de guiris molt espantats plorant perquè pensava que hi havia atemptats a la Rambla.
1: Clar.
15: Eren els trabucaires.
1: És bèstia, això, eh? Sí, sí. És...
15: Sí, tinc una relació molt intensa amb els trabucaires. Ja em semblen ridículs, per cert, però no sé què pinta. Vaja. Vestits tan ridícules.

0: cap fan d'Astrobocaires de moment aquí, no n'hem trobat cap.
1: Jo és que soc molt antifestes de la Mercè, perquè em semblen qualsevol cosa menys una festa.
0: Per què?
2: Una juerga, no,
1: tu. Tu te'n vas a qualsevol festa d'Andalusia, d'Extremadura, del País Basc, i són festes, ho passen bé, però tu, una festa a Barcelona que ningú, tothom va a treballar i després surt una mica per la nit, allò no és una festa, allò és un dia de cada dia amb concerts al carrer.
0: Home, per la Mercè és festiu, eh? La Mercè és festiu i la majoria de gent que viu a Barcelona no treballa els dies de la Mercè.
1: Avui,
0: clar.
1: Demà sí. Ah, demà passat també.
0: Vols dir que haurien de ser més dies, que hauria de durar més dies.
2: Entre la setmana gran de Bilbao.
1: De Bilbao no treballa ni Déu.
0: Sí, clar.
1: I a la feria
2: d'abril, no?
1: Sí, diguem que no.
0: Laura, tu has passat pel carrer Ferran i t'ha portat a pensar això.
3: Sí, però volia afegir només una cosa perquè que no els agraden els trabucaires també hi ha els nens petits, perquè és veritat que aquí la imatge també que he anat veient al llarg d'aquest matí és molts pares dient a les criatures tapeu-vos les orelles i molts nens plorant. Per exemple, un dels casos és una família que m'he trobat sencera, hi havia la Malena i també la Carmela, que són dues noies, dues nenes petites, germanes, i en un moment la Carmela s'ha posat a plorar i la germana la intentava consolar dient això.
4: Però Carmela, no ploris.
5: No ploris.
4: Això,
5: no
4: saps allò del confeti que fas així, surt tot el confeti? Doncs és igual, però amb fum i amb
6: soroll. No fa soroll, Carmela, no passa res. Com es parla amb en Joan?
3: Doncs aquí jo sentiu animant la pobra Carmela que això, que hi havia molt soroll. I sí, com deies, Marina, he pujat pel carrer Ferran, o sigui, tot aquest seguici ha fet el recorregut des de la Rambla Ferran fins aquí a Sant Jaume. I clar, el carrer Ferran és veritat que és un carrer que potser per aquells que són de Barcelona o pels que potser hi han vingut de tant en tant, és un carrer que en el meu cas particular fa anys, quan treballàvem només per aquí al centre, sí que hi passava més habitualment i ara ja és més cada tant, val? Llavors cada cop que hi passo és veritat que es nota molt el canvi que ha fet aquest carrer. Hi ha molts locals tancats i els que queden oberts són d'empanades argentines, cadenes de cafè matcha i d'especialitat i tal... Algunes de pernil, hi ha les de pernil, hi ha les de souvenirs, i penses, ostres, ben bé que el turista que passa per aquí es fa una imatge de Catalunya que de Catalunya no sé si en té gaire, sabeu què vull dir?
0: En l'ho reia.
7: Una imatge bastant fidedigna, em penso.
2: Sí, no, jo crec que és la imatge.
7: És el que hi ha, no hi ha res més barceloní i català que un carrer d'aquest tipus.
0: De la Barcelona, la Barcelona globalitzada.
7: La Barcelona realment existent, sí. L'única que hi ha.
1: Jo reia perquè Barcelona és això.
2: Sí, sí,
1: no sé de
2: sí.
1: Què us estranyeu.
0: Ja.
1: Són torrons amb sabor a pantera rosa i botigues tancades. O...
2: I souvenirs absurds, i samarretes del Barça i...
1: No, i samarretes de I love...
2: Milfs.
1: Això és Barcelona. És la Barcelona
2: i obridors d'ampolles en forma de rabo.
0: Torno a vosaltres, que sou gent viatjada. Al final, això està passant no només en Barcelona. O més en Barcelona.
7: Més en Barcelona.
1: Més en Barcelona.
7: Perquè Barcelona és acollonantment petita. Els barcelonins no es fan una idea de lo petita que és Barcelona. Amb la qual cosa, diguéssim, l'atac al turisme ho abarca tot. Les ciutats més grans tenen una mica de marge per seguir vivint d'una forma més o menys autònoma. Barcelona no. Pues allà tot és... Els búnkers aquells de la muntanya són una atracció turística. Tot ja és una atracció turística. Per mi,
1: però mal portada, Enric. Home, és una atracció turística mal portada.
7: Molt mal portada. Però és el que hi ha. Ser l'aposta que es va fer en el seu dia i tots trobem que
0: en el seu dia estàs parlant
7: bonic.
0: De la Barcelona Olímpica, ja.
7: Sí, que a mi em va sentar com un tiro als... Sí. A mi em va enganxar fora. Perquè a mi m'agradava la d'abans. Que era lletja, però simpàtica. I ara no és ni guapa ni simpàtica. És el que és.
1: És insuportable.
2: Hi ha una cosa que el carrer Ferran com a epítome del fracàs de Barcelona, que per començar el carrer Ferran és una mentida de carrer. Ja ho era. O sigui, el carrer Ferran l'han maquillat i li diuen Ferran, però en realitat és el carrer Fernando, perquè es va obrir pels sants collons de Fernando VII. El que era el carrer Ferran ens l'hem d'imaginar a l'època del 1820 o així, estava ple de cases, allà vivia gent. Era un barri i Ferran VII va voler fer-se un carrer al seu nom, que li va organitzar un personatge sinistre de la història d'Espanya que es deia el duc d'Espanya, el duc d'Espanyac, que era un veritable assassí que va entrar a sang i foc, va fer fora a la gent d'un dia per l'altre a les cases que habitaven per fer un Vaya, carrer que anés de la
1: Rambla.
2: De la Rambla. Sí, no, no. Si és que l'1, tot segueix absolut. Si la història som tan gilipolles que la repetim constantment. Va fer fora la gent dels carrers de... per fer-se un carrer que anés des de les Rambles a la plaça de Sant Jaume, perquè era la residència oficial quan venia el rei a Barcelona. I volia passar per un carrer que es digués... Hòstia, és que aquí viu gent. Ens ho carreguem. Això es deia el carrer Fernando. El carrer Fernando era un carrer odiat pels barcelonins, fins que després, en aquestes coses tan barcelonines, i si li diem Ferran, la gent no se'n recordarà de l'origen d'aquest carrer. L'origen d'aquest carrer es va fer...
7: I efectivament, ningú
2: se'n recorda. Es va fer a sang i foc per, i amb víctimes mortals per obrir aquest carrer, i que ara tingui emparades argentines, botigues de carcasses de mòbil...
7: Però trabucaires, també.
2: I capaces, és el que ens mereixem. Està perfecte.
0: Ens està quedant una secció avui, vaja, una mica lapidària, però vaja. No, vull dir que no sé si donar-li pas al Lu per preguntar-li què li ha fet pensar.
2: Sí, home, acabem amb el Lu,
0: aquests
2: ja,
0: últims
2: home.
0: Dies, va, Lu.
1: Si acabeu amb mi. Jo volia dir dues coses.
0: Espera, perdona, Lu, Laura Estrada, que teníem allà penjada. Perdona, gràcies.
3: Fins ara,
0: qualsevol,
3: estic aquí jo.
0: Qualsevol cosa ens demana espai.
1: Vés a gaudir de la festa major.
0: Fins ara.
2: I quina juerga, eh?
1: Fins ara. He passat per la Boqueria, veuràs el que és un mercat de debò.
0: Vinga, Lu, digues.
1: No, dues coses, una en referència al Santi i una en referència a l'Enric. Enric, la meva àvia sempre deia que preferia tenir un minut més d'enteniment cada vida, perquè la seva mare havia patit el que li deien el mal dels avis, demència senil, li deien, però tenia Alzheimer.
7: Tota la raó.
1: I Santi, tu parles d'un senyor que s'ha fet molt bé i molt bé i molt bé treballant. T'explicaré la història d'una senyora que es va fer molt vella, molt vella, molt vella sense fotre ni xapa, que és una francesa que passa per ser la dona més que va morir més vella del món. Seré ràpid, que es deia Gel Calment.
0: És la que comentàvem abans, no? Sí.
1: Ah, sí?
0: No, digues, digues, digues. No, no, digues, digues.
1: Bueno, aquesta tia no va treballar amb sa puta vida perquè era filla d'una molt bona família. Fumava 6 cigarros al dia. Va via a Vido Porto i diu que un dels secrets de viure tants anys és que prenia oli d'oliva a les amanides i al menjar, però també... per tot el seu cos, o sigui, es frotava amb oli d'oliva cada dia.
0: Clar, no hi ha res com de quartos, perquè si t'has de... Si, tal com tenim l'oli, t'has d'ungir amb oli d'oliva cada dia, no arribes al final de mes.
1: Li agradava la carn i era molt culta, llegia i tocava el piano, el violí...
2: I de quin equip era?
1: No, aquesta dia...
7: Tota la Valencia, de tota la vida.
1: Li agradava el rugby als jugadors de rugby.
2: Perfecte.
1: I no havia treballat en sa vida. Jo crec que és millor no treballar que treballar.
2: No, és que és això el que deies. El mèrit d'aquest home és que no només ha treballat, sinó en què ha treballat.
1: Per això.
2: Que aquest home treballava a plantacions de palma.
1: Doncs el que m'ha fet pensar a mi, i perdoneu, és la investigació mèdica. Perquè ara la gent viu molt més, però sí, és cert, s'ha investigat molt amb coses, però de fet els grans descobriments de la medicina, per exemple la penicilina, va arribar per casualitat, no va ser una investigació així, el tio estava investigant una cosa i va descobrir una altra, no? I de fet amb coses que la gent necessita trobar un remei, com és les malalties aquestes de l'Alzheimer o l'ELA, la gent no investiga perquè les farmacèutiques no treuen benefici. Jo no sé per què em va vindre al cap aquesta setmana les investigacions mèdiques, perquè sortia alguna cosa al Telenotícies aquest d'Andalusia.
0: Lu, perdona, estàs fent amb el boli cric-cric-cric-cric tota l'estona, pot ser?
1: Sí, és que em poso molt nerviós.
0: Val, perdó, si el pots deixar, és que sembla que estigui, que hi hagi algú manuscrivint, picant amb una màquina d'escriure com al Congrés, saps?
1: Ja deixo el boli. De fet, s'investiga molt poc amb aquestes coses perquè com no donen, no tenen un cost per la sanitat pública, perquè aquesta gent no la porten a l'hospital, es queden a casa seva. Tot el gasto que origina una malaltia com l'ELA o com l'Alzheimer ho suporten les famílies, no ho suporta a l'Estat. És a dir, si tu trenques una cama i tens una operació i tal, això et curen a l'hospital i ocupes un llit a l'hospital. Però si tu tens Alzheimer, això t'ho paga la teva família. Et quedes a casa i que et cuidi la teva dona o que et cuidi els teus fills. És com a l'ELA. No et porten a un hospital. Tot el cost que et genera una malaltia com aquesta, tu tens que pagar tu, perquè total hi ha 4.000 malalts d'ELA. Això a l'estat, a les grans multinacionals farmacèutiques els és igual, són 4.000. Si trobes la solució, no et dona diners, saps? Dona diners unes malalties que afectin a molta gent. Investigues pel càncer, perquè és una malaltia molt extensa. Però per una malaltia de 4.000 malalts, pues no. I per una enfermedad que és tan complexa com el cervell, no t'hi fiques, o t'hi fiques poc. Totes les investigacions que estan obertes per detectar les malalties cerebrals, les malalties rares, que li diuen, totes venen d'investigacions privades. Ah, això sí, tonteries a les universitats, totes les que vulguis. Per exemple, investigar caques. A Anglaterra, a la Universitat de Bristol, té el que es diu l'escala de Bristol, i ha fet una escala, que el Santi la coneix, perquè nosaltres tenim un amic molt interessat en caques. De les persones que més saben de caques d'aquest món, que és l'escala de Bristol, que de l'1 al 7 ha fet un baremo de caques, que el 7 seria la tormenta perfecta, la líquida total, i l'1 seria bolitas, que és l'estreñimiento máximo, i en el 4 estaria el truño perfecto, que li diuen la serpiente, per exemple, és el churro. Y dentro de ese churro nos lleva a otro análisis de cacas inglesas. Este análisis que us estic explicant de la Universitat de Bristol, el va fer un senyor que es diu Ken Hiddow i el senyor Stephen Lewis.
0: Que també et dic que això d'analitzar les femtes també serveix a la ciència, eh? Vull dir que no ho fan per passar el temps i perquè els hi fa gràcia, de la forma que tinguin les caques.
1: Si analitzessin les malalties cerebrals, igual ho seria més útil que analitzar les caques, però no sé. Perquè podem... Aleshores ens n'anem a York. Resulta que els arqueòlegs que buscaven els restos dels romanos a York, buscaven d'on ve la civilització anglesa, que seria per preguntar-s'ho i solucionar molts mals de la humanitat. Segurament l'Enric sap de què li parlo, perquè si no haguessin existit aquests bàrbaros, potser el món aniria molt millor. Estàvem datant a l'origen vikingo dels anglesos, que evidentment existeix. I es van trobar el truño més gran de la història d'Anglaterra, que fa 20 centímetres de llarg i 5 centímetres d'ample. I resulta que aquestes excavacions estaven financiades per un banc, pel Lloyds Bank. I els de la Lloyds no van tindre cap problema amb esponsoritzar aquest cagarro. I ara aquest cagarro es diu el cagarro del Lloyds Bank. Està exposat en un museu. Amb la qual podríem dir que és un banc de merda. És com si li diguéssim la merda de la caixa.
2: És del Banco Malo.
0: És del Banco Malo, diu el Santi.
7: No, si els bancs van inventar les preferents, home, que portin un cagarro al rebador.
2: Però el croplit de Lloric... El croplit, que és el nom científic de...
1: Sí, és el croplit, sí.
2: El croplit de Yorick. Aquest ha donat moltes, moltes pistes sobre com vivien els vikings a l'any 1200. Sí.
1: I com eren de grans, i com tenien l'agujero del culo.
2: Imagina't, perquè després d'analitzar això... el croplit, això ho vam explicar al primer programa d'aquesta temporada, van descobrir l'alimentació d'aquest home... que tenia...
1: Hígados de vaca, poco...
2: No, pa i blat, bàsicament, menjava, i que tenia una seriosa infecció perquè hi havia larves a tutiplen en aquell copròlit.
1: Sí, sí, és així. Però també menjaven intestinos de vaca poco hechos.
2: Bueno, ja, és la manera de menjar-los.
0: Poc fet,
7: si no queden secs.
2: No hi ha qui se'ls mengi, eh?
0: És bueno, bastament
1: sabut. Los callos están bastante cocidos y te los comes.
2: Bueno, però és que...
1: Bueno, vull dir que si investiguéssim més amb el que han d'investigar, pues potser todo iría un poco mejor.
0: En fi, amb aquesta reflexió, esperem que no haguem agafat just algú que estigués esmorzant, perquè just aquest final, no sé si ha sigut...
2: Els trabucaires esmorzant,
7: bueno, ara, no? Sí, i tot acaba amb el mateix.
0: És els trabucaires.
1: No que estigués esmorzant, que estigués pagant la hipoteca i s'estigués cagant amb el banc.
0: Que també pot passar.
2: També pot passar,
0: sí, sí. Lu Martín, gràcies, que vagi bé. Enric González, Santi Jiménez, gràcies, us esperem dijous de la setmana que ve. Bona festa major.
2: Hombre,
7: la disfrutarem moltíssim.
2: A lo loco.
0: Home, ja que hi som,
2: no m'espereu a casa.
0: Visca la cultura popular, que al final també les festes majors també són una mica això, home. Visca la música, que hi haurà també aquests dies aquí, sí, per la Mercè.
1: No us drogueu.
0: Apa, que vagi bé, adéu.

0: 3 infants a casa nostra. Porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.

Hem arribat a les 11 del matí, arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya. Tenim una notícia que hem sabut fa poca estona, que ara seguirem desenvolupant, especialment a l'Aquí Barcelona, que comença ara mateix, i és que els Mossos investiguen la mort violenta d'un home ahir al vespre a Terrassa. Ara ampliem tots els detalls a l'Aquí Barcelona amb l'Andrea Villòria. Podeu escoltar també l'Aquí Girona, l'Aquí Lleida, l'Aquí Camp de Tarragona i a partir de 2:15 al Cartanyà amb el Ja Som Aquí. Vinga, que seguim fins les 12.

0: Bon dia, 11 i un minut del matí. És festa major a Barcelona, la capital de Catalunya, i per això tenim al centre la Laura Estrada. Hola, Laura, com estàs? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim la missa de la Mercè, tenim sentim de fons soroll de tabals, els gegants, i tenim molts altres actes que han d'anar succeint per tot el que és la part antiga de la ciutat.
1: Doncs sí, efectivament. De fet, aquí ara mateix, a la plaça Sant Jaume, a les 11, ben puntuals, han començat aquesta mostra de ball de gegants. De fet, ja havien actuat una colla abans, però ara mateix doncs sentiu les gralles de fons. Hi ha molt d'ambient, O sigui, tota la imatge que us heu de fer és la plaça plena, moltes criatures amb els seus pares i mares gaudint d'aquesta jornada. Són aproximadament una vintena de gegants i gegantes a punt per fer el seu ball. De fet, els de la ciutat, els d'aquí Barcelona, serà a partir de les 12:45, cap a 12:45 del migdia, és quan ballaran els gegants de Barcelona. Però us he de dir que hem pogut parlar amb membres de la colla, precisament dels gegants de Sarrià, abans de començar la seva actuació. Ens han avançat com començaran i si hi ha nervis o no.
2: Començarà amb el ball dels gegants de Sarrià de través de la nota graiera i també farem el ball dels bufons als gegants de Sant Josep de Calassanç, aquí al matí geganter.
3: Esteu nerviosos?
2: No, perquè ja fa com 4 anys que estic tocant aquí a la Mercè. I sí que és veritat que és molta gent i hi ha molta tensió de com han de sortir els balls.
3: Ho heu de fer bé. Gràcies.
1: Clar, és que, Joan Tejedor, és que, no sé tu, però actuar davant de tanta gent, amb tanta responsabilitat en un dia tan assenyalat, ha de fer una mica de vertigen.
0: Doncs sí, però al mateix temps il·lusió, Laura, ja ho saps que quan ho portes ben preparat, això sempre acaba sortint
1: bé. I tant,
0: Qualsevol novetat tens línia oberta?
1: Vinga, doncs, fins ara.
0: És el que ens porta avui el programa Dia de la Mercè, 24 de setembre del 2026 a l'Aquí Barcelona. Sergi López, bon dia.
4: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Unes festes de la Mercè que començaven ahir amb el pregó a càrrec de Meritxell i Toni Falgueres.
4: Un pregó per homenatjar els botiguers de Barcelona, reivindicar el comerç de barri i recordar que l'acte de comprar és, sobretot, un acte polític.
5: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
6: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política.
4: Els històrics propietaris del celler de Gelida han volgut reivindicar que una ciutat no es construeix només amb grans esdeveniments, sinó amb petites decisions dels veïns i les veïnes que hi viuen.
0: Més enllà de la festa major, ho explicava ara la Marina, tancant l'hora de les 10, de 10 a 11 d'aquí a Catalunya, que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa i a la nit.
4: Sí, de moment us avancem que els Mossos van rebre un avís passades les 11 de la nit d'una agressió a la via pública, als afores de Terrassa. En arribar al servei d'emergències mèdiques van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació.
0: I un altre succés, els Mossos han detingut un home que va empènyer un altre que va acabar atropellat per un taxi.
4: Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda, segons ha avançat el diari El Caso. L'autor de l'agressió és un sense sostre de 65 anys i la víctima va ser traslladada a un centre hospitalari.
0: Gràcies, Sergi. A Són tu. Les 11:05, el Dani Puntí Prats és el control tècnic.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
10: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
11: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de ser.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Doncs així, abans d'entrar en matèria amb la Festa Major, s'acosta a l'estudi de l'equip Barcelona, l'Andrea Villoria. Hola, Andrea, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, TG? Bon dia.
0: Perquè ara si tenim algun detall més d'aquest titular que ens feia el Sergi, de que els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa i la nit.
1: Exacte, doncs els Mossos d'Esquadra estan buscant l'autor o autors del que tot apunta que es tracta d'una mort enmig d'una baralla entre coneguts que es va produir ahir a 11:45 de la nit als afores de Terrassa, a una zona de camps, concretament una zona de barraques, on els Mossos investiguen una baralla que va acabar amb la mort d'un home.
0: Doncs són aquestes tres dades que els Mossos creuen que és una baralla entre coneguts, que va ser passat 11:45 de la nit i que va ser en una zona a les afores de barraques. Més detalls, Antena Oberta, com sempre, Andrea, i si no, a partir de la 14 ens actualitzem.
1: Molt bé, fins ara.
0: Fins ara. I a la capital... És la història.

0: Diada de la Mercè, la patrona de Barcelona. Ho coneixem tots, igual que també és bastant conegut. No sé si qui ens escolti fora de la ciutat ho té tan present, que Santa Eulàlia també ha estat patrona de la ciutat, per això el febrer se li fa la festa major d'hivern, però és que Barcelona va arribar a tenir tres patrones. També hi ha Santa Madrona, que encara té la seva petjada al Poble Sec. Perquè ens ho expliqui bé, vull saludar el David Martínez Herrada, que és autor d'Històries de Barcelona, un llibre que neix del blog amb el mateix nom que fa pràcticament una dècada que alimenta, i també amb aquest nom, amb Històries de Barcelona, el trobareu a les xarxes. Hola, David, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tres patrones ha arribat a tenir Barcelona.
1: Sí, fins i tot algun patró més de protector, perquè és una ciutat que realment els patrons al final s'invocaven contra epidèmies, contra pestes, i bé, Barcelona n'ha patit unes quantes al llarg de la història i n'ha hagut, bueno, n'ha hagut d'anar recorrent a diversos patrons al llarg de la història. Però sí, en el cas de les dones tenim tres figures molt destacades, que són la Mercè, Santa Eulàlia, que és la primera, i aquesta menys coneguda potser que és Santa Madrona.
0: Mm-hmm. La primera va ser Santa Eulàlia, no?
1: Sí, Santa Eulàlia, que doncs, és un culte que comença cap al segle VII, és la figura, jo crec que és bastant coneguda, no? Que és aquesta història que se situaria... És una noia que suposadament doncs, va viure al segle IV a Barcelona, una nena de 13 anys, doncs, que era molt cristiana. En aquell moment les autoritats romanes, Barcelona encara era Barquino, la Barquino romana, doncs, estan perseguint els cristians, i ella s'hi doncs, enfronta, diguéssim, a les autoritats en romanes i doncs com a resultat l'empresonen i al no voler renunciar a la seva fe cristiana doncs la sotmeten a 13 martiris que són els 13 anys que té ella, 13 turments fins que finalment doncs la queda crucificada a la plaça que ara és la plaça del Padró, no? I aquesta és la història coneguda, la llegenda diguéssim de Santa Eulàlia, que a partir del segle VII, que és una mica més tard, és quan es recupera aquesta història i comença, diguéssim, se l'anomena patrona de la ciutat de Barcelona i comença el seu culte i arribarà a tenir moltíssima, moltíssima devoció. De fet, jo crec que la catedral de Barcelona doncs, està dedicada a Santa Eulàlia, però a part és que crec que són com 8 o 9 carrers de Barcelona que porten el nom de Santa Eulàlia, que jo crec que no hi ha cap altre personatge, segur, no hi ha cap altra persona ni personatge a Barcelona que tingui tants carrers, doncs el passeig de Santa Eulàlia, la baixada de Santa Eulàlia, l'arc de Santa Eulàlia, i crec que són 8 o 9, vull dir, que no hi ha ningú que tingui tants carrers al seu nom i que demostra la devoció que tenia amb Santa Eulàlia, que també doncs, dura pràcticament fins al 1714, que durant el setge va ser també, diguéssim, una mica la bandera de Santa Eulàlia, el panó de Santa Eulàlia, que era el símbol de resistència fins, diguéssim, durant el setge del 13-14, fins a la desfeta, diguéssim, de l'11 de setembre del 1714.
0: I amb aquesta gran devoció i aquesta gran presència que tenia, com hi romp la Mercè? Per què?
1: Doncs la Mercè hi romp una mica abans, diguéssim que ja hi havia un culte antic a la Mare Déu de la Mercè, però sobretot és el 1867, que 1687, perdó, 1687, diguéssim que hi ha una plaga de llagostes, i el Consell de Cent doncs, fa un vot a la Mercè doncs, que si la Mare de Déu de la Mercè allibera la ciutat, la faran patrona. I, clar, hem de passar les llagostes, afectaven les collites, i per tant això suposava, si hi ha una plaga de llagostes, passa gana. Llavors, la plaga marxa, i això s'interpreta com un senyal doncs, que la Mercè ha ajudat a Barcelona, i el Consell de Cent la fa, diguéssim, copatrona, juntament amb Santa Eulàlia, i compartirà aquest copatronatge d'un temps també, i també amb una altra figura que ja era patrona en aquell moment, doncs que era aquesta que dèiem abans, que era Santa Madrona, que avui és potser una mica més desconeguda.
0: Sí, t'anava a dir, Santa Madrona, llavors, és, clar, va entre mig de les dues, qui és Santa Madrona i per què apareix i per què arriba a tenir la categoria de patrona?
1: Doncs Santa Madrona també és més o menys de la mateixa època, és el segle III, o sigui, més o menys, diguéssim, la llegenda la situa més o menys a la mateixa època que Santa Eulàlia, i, clar, la llegenda tradicional diu que era una santa que era de Grècia. El que passa que, diguéssim, que hi ha una versió que diu que no, que en veritat havia nascut a Barcelona, a Montjuïc, en època romana, que se'n va anar a Grècia, i a Grècia és on la van martiritzar, va morir, i és una història molt maca perquè diu que llavors uns mercaders van comprar les despulles per fer negoci amb les relíquies de la santa i la portaven cap a França en vaixell, i en aquell moment hi ha una tempesta i estan a punt de naufragar i apareixen unes orenetes que els guien al port. I el port és el port de Barcelona i a Montjuïc. I això ho interpreten com un senyal doncs, que Santa Madrona volia tornar a la ciutat on havia nascut i allà a Montjuïc li faran una, diguéssim, un santuari, i avui en dia, de fet, encara hi ha una ermita, i durant molt de temps Santa Madrona doncs, tindrà molta devoció a Barcelona, fins al punt això, doncs, que se l'arribarà al Consell de Cent, la fa patrona, i doncs, tenia molta devoció, per exemple, entre la gent del mar, entre els mariners. Abans de la Verge del Carme, doncs, la patrona dels mariners de Barcelona era Santa Madrona, també se la invocava en temps de sequera, fer una processó, o fins i tot, que és una història bastant curiosa, era la patrona de les dones solteres. I llavors les noies que volien buscar marit feien una processó i anaven fins a l'ermita de Santa Madrona, que estava a Montjuïc, doncs per demanar-li a la santa que els ajudés a trobar un bon marit. De fet, aquesta ermita, tot i que reconstruïda, encara existeix, la podeu veure si aneu a Montjuïc, està al costat del Palau Nacional, al costat de Montjuïc, que és una ermita molt, molt petitona.
0: Que ara no s'hi pot entrar per l'estat de conservació, però que fins no fa gaire estava
1: obert
0: al públic.
1: Fins no fa gaire estava obert al públic, ara encara està tancada, i bé, estem esperant a veure si algun dia hi podem tornar a entrar. I és una festivitat doncs, de la Santa Madrona, que va quedar una mica nou. M'ha caigut en l'oblit, i perquè diguéssim ja un moment en què s'unifiquen els patronatges, que ara si vols ho comentem, però diguéssim que la festivitat de Santa Madrona ha quedat durant molts anys a l'oblit i ara ha sigut els últims anys, els últims 2-3 anys, doncs que els veïns del Poble Sec estan reactivant una mica la celebració de les festes de Santa Madrona.
0: I això de la reunificació de patronatges, què vols dir? És a dir, va ser el Vaticà que va dir, escolta, que són tantes patrones aquí, una i prou. Va ser així, això, o no?
1: Sí, és realment així. És el Vaticà, al segle XIX, és el 1867, doncs amb el papa Pius IX, doncs que es diu una patrona principal per diòcesi. No és ben bé ciutat, val? És un matís potser important, però vull dir que és una patrona principal per diòcesi. Llavors la diòcesi de Barcelona, el bisbat de Barcelona, hi ha un moviment, diguéssim, de recollida de suport perquè sigui de nivell de segons, diguéssim, de les classes més acomodades, perquè sigui, doncs, la Mercè, la Mare de Déu de la Mercè, i finalment doncs, el bisbat li demana al Vaticà doncs, que la patrona de la diòcesi de Barcelona sigui la Mercè, i així ho aprovarà l'any 1868. I això deixa doncs, fora, tot i que el bisbat intenta que pugui entrar també Santa Eulàlia i algun altre patró que també es venerava a Barcelona i que tenia molta devoció, el Vaticà diu que no, que només un principal per diòcesi, que els altres, en tot cas, com secundaris, i llavors és quan la patrona queda oficialment com la Mercè, i de fet al cap de poc temps comencen també l'alcalde de Barcelona, que en aquell moment era Rius i Taulet, per celebrar que s'ha oficialitzat la Mercè, és quan comencen a celebrar-se les festes de la Mercè. Poc després s'oficialitza el 1868, doncs el 1871 són les primeres festes de la Mercè.
0: David, gràcies per fer-nos aquesta lliçó d'història.
1: Un plaer, i bona festa major.
0: Forta. Laura, com segueix el centre de la ciutat?
2: Mireu, sóc a la plaça Sant Jaume ara mateix, escolteu de fons doncs, totes les gralles aquí, i els gegants ballant, i si mires cap amunt és curiós perquè veus els gegants d'una banda, després un mar de criatures que van a coll dels pares i mares, i entre ells hi ha, per exemple, en Xavi. Hola, Xavi.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Que has vingut, amb qui has vingut? Qui tens a dalt?
3: A la meva filla, a la Loma.
2: Què, heu vingut molt d'hora?
3: No. Acabem d'arribar. Hem vingut amb molta gent de l'escola i érem uns quants en el metro i s'ha fet llarg el viatge.
2: Passareu aquí el dia avui, les festes?
3: Sí, per a un dia que podem els barcelonins estar pel centre sense ser majoria de barcelonins en compte de turistes, aprofitarem el dia.
2: Xavi, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: Bona diada. Ja ho sents, Teje. Hi ha molt d'ambient aquí avui, a aquesta hora.
0: Laura, seguim pendents del centre de la ciutat, que el dia serà llarg. Si no, et saludo abans de 2:15, t'escolto ja amb el Cartanyà.
2: Adéu, fins ara.
0: Perquè avui també és protagonista un altre temple emblema de la ciutat. Des d'avui fins diumenge, com és habitual a la Mercè, com és tradició, la Sagrada Família fa portes obertes. 20.000 persones que es van inscriure en un sorteig i que els han tocat entrades podran veure la façana del naixement, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia, el museu, la façana de la Passió, òbviament. Hi ha una exposició de fotos, que és la força d'un somni compartit. I com a novetat, també podran veure tres escultures que formaran part del que serà la façana exterior de la Capella de l'Assumpte, que és una de les joies que ara mateix s'està construint a la Sagrada Família. L'arquitecte responsable d'aquesta Capella de l'Assumpte és en Xisco Llebrés. Hola, Xisco, bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Això d'anomenar-la joia, faig bé?
4: Sí, de fet, és una peça, diem una capella petita, una petita joia, però quan veient que tindrà 30 metres d'altura, potser no és tan petita. I, de fet, és una, És una petita capella que per la petita que és, incorpora molta intervenció artística. I d'això una mostra és el que tenim aquests dies al pati, i es podran veure aquestes escultures dels sants que hi haurà sobre les portes d'entrada i un dels àngels que aguantarà el mantell de la Mare de Déu, que serà la cúpula.
0: Sentiu les obres de fons, és que hem entrat de ple a la Sagrada Família, per fer aquesta entrevista, perquè, clar, Xisco, treballeu dia i nit pràcticament, no? Això no s'atura.
4: Sí, sí, contínuament s'acaba una fita i comencem amb la següent. Per tant, ara estem totalment volcats amb la construcció d'aquesta capella, que ja fa uns anys que vam començar, però que ara ja es veu bé des del carrer, hem arribat a una altura de 8 metres, i ja aquest any preveiem, doncs, durant el 2027 i començaments del 28, tenir-la acabada.
0: És un dels últims elements que va introduir Gaudí, no? Va ser pocs anys abans de morir que va introduir aquesta capella al projecte, que volia ser un homenatge a la patrona de Reus.
4: Bueno, Gaudí trobava a faltar un lloc preferent a la Mare de Déu i va voler fer una capella dedicada a això, a la Mare de Déu. I, entre altres coses, doncs, hi ha escenes a l'interior de la vida de la Mare de Déu. També hi ha la pròpia escena de l'Assumpte, que és qui dona nom a la capella, a aquell moment en què la Mare de Déu és pujada cap al cel. I després tot l'exterior sí que té molta referència a la Mare de Déu de la Misericòrdia. Està clar que Gaudí tenia aquesta advocació mariana molt, molt, molt present per ser de Reus.
0: Un dels elements que criden l'atenció del projecte és, com deies, la cúpula, aquesta cúpula que serà blava com el mantell de la Verge de trencadís, que serà una trabirgueria.
4: Sí, és molt, molt interessant com aquest blau baixa, cau com la gravetat, i després aquests quatre àngels l'aixequen, i com Gaudí utilitza les formes de... Bueno, la seva típica geometria amb aquests paraboloides per geometritzar aquesta forma tan, podríem dir, gravitacional, no? Aquesta cosa d'una tela que cau i torna a pujar, com ho soluciona mitjançant geometria i mitjançant matemàtiques.
0: I això, tu com a arquitecte, quin és el repte? Perquè, clar, és mantenir l'esperit original de l'obra i el disseny original de l'obra, però alhora cada arquitecte teniu la vostra manera de treballar, no? No vull dir segell quan parlem d'una obra d'art com és la Sagrada Família de Gaudí, amb un arquitecte que és història de l'art, però, clar, com a arquitecte, el teu repte quin és aquí?
4: Sobretot aconseguir que el resultat sigui allò que Gaudí va pensar. Poder mirar cap on Gaudí mirava quan ho va projectar i que no es vegi la diferència entre el que ell va pensar i el que estem fent ara. Inevitablement ens hem d'adaptar a les normatives actuals, normatives de resistència, d'estructures, de materials, etc. I temes com, per exemple, l'acondicionament interior, el confort climàtic, l'aïllament tèrmic, etc. Però el que és l'essència del projecte, el nostre major repte és que sigui el que Gaudí va dissenyar.
0: Perquè, clar, és una capella que està enmig del claustre, que a més el claustre no envolta el jardí, com sol passar normalment, sinó que envolta la basílica en si, no? Quin simbolisme té això?
4: Sí, Gaudí utilitza el claustre com un element de comunicació. Per tant, des del claustre pots arribar a qualsevol punt de la basílica sense haver de travessar les naus, i fa com una defensa, és com una muralla que aïlla del soroll de la ciutat. I en uns punts concrets del claustre apareixen diversos edificis auxiliars, com són la capella del baptisme o la penitència al carrer Mallorca, o com són els edificis de les sacristies. I l'última incorporació que fa Gaudí en aquest claustre és aquesta capella de l'Assumpte, just a l'eix de la nau principal, en el carrer Provença. Doncs aquesta és el més petit de tots aquests edificis, que només, dic només entre cometes, però només té 30 metres d'altura.
0: Que, a més, ho deies, agafa el carrer Provença, agafa un tros de vorera, agafa un tros de carrer, tot el que em deies que us heu d'anar adaptant, també hi ha la integració a l'urbanisme de la ciutat. Això vosaltres, com a arquitectes, us afecta molt quan es parla de... Clar, els veïns també, cadascú defensa la seva part. Això vosaltres en treballeu molt al marge o vulguis que no, això també arriba?
4: Bueno, Gaudí ho va pensar perquè sortís una mica i generés dos accessos per poder tenir un accés directe des del carrer. I això és el que hem intentat construir. És el que hem demanat permís per fer i que l'Ajuntament, en la llicència que ens va concedir el 2019, ens va permetre que hi hagués aquest accés directe tal com Gaudí ho havia pensat.
0: M'has insistit dues vegades, que 30 metres d'alçada no són pocs. Clar, la Torre de Jesús en fa 170. L'interior de la torre com està?
4: L'interior de la torre s'està treballant, sobretot ara s'està fent les feines d'adequació. Penseu que la grua que va ser necessària per construir la creu estava ancorada en aquesta torre. i el moment que ja la creu ja està construïda, aquesta grua ha pogut baixar d'altura, ha pogut desancorar-se de la torre, però la torre interior tenia un gran reforç per poder aguantar aquesta grua. Tot això s'ha hagut de desfer, s'estan acabant tots els paraments interiors i a part s'està acabant tot el que és l'ascensor que permetrà arribar fins ben a prop de la creu.
5: Perquè la inauguració d'aquesta torre, aquesta setmana coneixíem dades de que el major nombre de visitants d'aquest any a la Sagrada Família han sigut de l'estat espanyol, més de la meitat catalans. Creus que l'acte d'inaugurar aquesta torre, la visita del Papa, tot plegat, ha reconciliat una mica la ciutat, el país amb la Sagrada Família, no? Que de vegades pots tenir la sensació de, és on venen els guiris, és on van els turistes, però que aquest orgull de pertinença de la Sagrada Família aquest estiu s'ha tornat a trobar el seu espai, el seu encaix?
4: T'he de dir que jo personalment només he rebut elogis des d'aquella data. Tothom que m'ha parat m'ha dit que varen quedar entusiasmats del que va ser i de com va ser, i això, doncs, a nosaltres, primer de tot, hem d'estar molt agraïts, però sobretot veure aquest interès que de nou estem despertant en la ciutadania, en la gent de més a prop. Això crec que ens ha d'omplir d'orgull.
5: Home, i aquí ho ha comparat amb l'esperit dels Jocs del 92, de les Olimpiades.
4: Imagina't, això ja és impensable, perquè les Olimpiades van ser un punt d'inflexió per Barcelona. A comparar-se amb allò crec que és el màxim.
5: Et faig l'última, perquè jo abans, fins fa uns anys, em dedicava als esports, narrava els partits del Barça i sempre em preguntaven, coneixes el Messi? Coneixes el Lamin? La pregunta del milió. Tu, quan saben que ets arquitecte i treballes a la Sagrada Família, segur que te la fan. Quan estarà acabada del tot?
4: Bé, això és una pregunta difícil de contestar. Penseu que la Sagrada Família, gairebé cada peça és una escultura. No hi ha dues peces iguals. Per altra banda, penseu també que el que hem tardat en fer les sis torres centrals. Les sis torres centrals se van iniciar a 60 metres d'altura. I la majoria, Mare de Déu arriba a 138, els evangelistes a 135, sí que Jesús Crist arriba a 172,5, però més o menys 70-80 metres d'altura, aquestes torres. Ara el repte que tenim per endavant és fer quatre campanars de 120 metres d'altura que comencen des del terra. Per tant, no és val a dir, i es mereix que estiguem el temps necessari perquè quedi bé, perquè quedi com toca. No hem de pensar que com que les torres són campanars i són igual que les de Passió o les de Naixement, doncs això serà bufar i fer ampolles, sinó que el repte és majúscul.
5: Quatre campanars de 120 metres,
4: Efectivament.
5: Quatre
4: campanars de 120
5: metres. Què es pot trigar a aixecar un campanar de 120 metres?
4: Ara mateix no t'ho sé dir, però la quantitat de pedra que s'ha de treballar i la quantitat de pedra que s'ha de premuntar és equivalent a les que vam utilitzar per fer les sis torres centrals.
5: M'ho imagino, I això es van muntant els quatre alhora, aquests campanars, o primer es fa un, després l'altre? Això ja és curiositat,
4: No t'ho sé dir, entenc que pujaran tots alhora.
5: Això és direcció d'obra, això ja escapa de tu.
4: Bueno, sobretot, jo estic enfocat ara en el projecte de la Capella de l'Assumpte i no estic intervenint directament en el projecte de la Glòria, però entenc que és més fàcil fer-ho tot alhora, perquè la grua t'alimenta, els camions, els transports, vas pujant a poc a poc.
5: Per això volíem parlar amb tu, Xisco, perquè és la gran novetat per les 20.000 persones que fins diumenge passaran a les portes obertes de la Sagrada Família, aquestes escultures, aquestes primeres tres escultures exposades que formaran part de la façana de l'exterior de la Capella de l'Assumpte, que, com sentiu, les obres no s'aturen, van a tot drap, també les proves de so per la visita, per amenitzar, i li hem d'agrair al Xisco Llebrés, arquitecte responsable d'aquesta Capella de l'Assumpte, d'aquesta joia que s'està construint al claustre de la Sagrada Família, que ens hagi atès aquest matí de Mercè. Gràcies, Xisco, una abraçada forta i felicitats per la feina que feu.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Dos minuts mal comptats per arribar a 11:45 del migdia. Abans de tancar, una última hora. Oriol Soler, com estàs?
6: Què tal, Jorge? Com estàs?
0: Les últimes hores, a la SER, us hem avançat un cas de dos càrrecs de Vox a Barcelona que juguen en un equip de futbol amateur, o formen part, com a mínim, d'aquest equip de futbol amateur, amb simbologia franquista. Un d'ells és el número 2 del partit, però és un equip que es fa dir Bayer de los Caídos, que l'escut fins fa uns dies i tenien un emblema franquista prohibit. Oriol, l'última hora és que aquest cas anirà a Fiscalia. Qui li portarà?
6: Sí, un col·lectiu d'advocats especialistes en memòria històrica han traslladat el cas a la Fiscalia General de l'Estat. Veuen clarament que hi ha indicis d'odi en aquesta simbologia franquista exhibida en aquesta lliga amateur que jugava al Velòdrom d'Horta, a aquest districte de la ciutat de Barcelona, i així ens ho explicava l'advocat expert en memòria històrica Eduardo Ranz fa una estona.
7: Desde luego es una clara incitación al odio que, según él, que el artículo 510 del Código Penal, pues trae hasta 4 años de prisión. Desde luego es impensable que conozcamos, por ejemplo, el club Auschwitz Balompié. Por tanto, no estamos pidiendo un favor, estamos reivindicando nuestros derechos humanos.
6: Ara la següent passa serà que la Fiscalia haurà de decidir si aquí veu indicis de delicte, si això té recorregut com a possible delicte. Recordem que a l'hora de treure la informació, aquesta informació que va avançar ahir el nostre company, el Ferran Dalmau, també vam trucar a Vox i des del partit hi van treure ferro. Van dir que bé, que és un nom com n'hi ha molts en aquestes lliguetes, posaven l'exemple ells mateixos d'Aston Birra, Intermitente i Ayo Vallecano, que són noms que fan bromes per assemblar-se a un club real, i diuen doncs, que no hi ha cap referència franquista i que no hi ha cap mena de mala intenció en aquest nom. Bayern de los Caídos, que a més, de manera oficial, es diu Mingo Rubio Balompié, que és una referència al cementiri on està enterrat el dictador.
0: Mingo Rubio és on van portar les despulles de Franco després de treure-les precisament del Bayern de los Caídos. Gràcies, Oriol.
6: A tu, Tejem.
0: Més informació a l'hora 14, però això no s'ha acabat aquí, perquè fins a les 12 arriba el Cartanyà amb el Ja som aquí. Continuem.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
9: Ciutadans de Catalunya.
10: Ja som aquí!
8: Jordi Cartanyà.
9: Per Catalunya.
11: Bon dia, Catalunya. Dijous 24 de setembre. Ja som aquí, aquí. El dia de la Mercè, dia de missa forta i solemne a la Catedral de Barcelona, de trabucaires i guiris a la Rambla com els que s'ha trobat la Laura Estrada a primera hora del matí.
12: Okay, tell me again, where do you come from?
13: Australia.
12: What did you see here? What's this? Do you know what it is?
13: No, we just came out of the hotel. I know there's a big festival.
11: És una bona manera de despertar-te si has allargat la nit. Laura Estrada, que la tenim corrent per Barcelona, no sé si continua a la plaça de Sant Jaume. Laura, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i tant, aquí seguim. A la plaça Sant Jaume de Barcelona acaben de ballar ara mateix els gegants nous del Poble Sec, que són la Rosa del Paral·lel i l'Armand de Montjuïc. Mm-hmm. Escolta, això, no paren de sortir gegants aquí a ballar, les gralles. Hi ha molt d'ambient, un ambient festiu, perquè tota aquesta gent, d'aquí una estona que va tocar a les 12, faran tot el seguici fins a la basílica, a la plaça de la Basílica de la Mercè, per fer la missa.
11: Va, i aniràs a la missa també?
2: A veure si em dóna temps.
11: Ui, això és una manera, volem dir, Cartanyà, pregunta-m'ho tot, menys si anirà a la missa.
2: Crec dia que he de tornar a la ràdio abans.
11: Per tant, tota la gent que no hi ha als carrers de Barcelona, digue'm que estan aquí a la plaça Sant Jaume avui, va.
2: Tots són aquí avui. No, és increïble l'ambient que hi ha, escolta, des de barcelonins i catalans, però també molts turistes, ho deies abans.
11: Laura Estrada, moltíssimes gràcies.
2: Fins ara, que vagi bé.
11: Mireu, tot això en el que fa pocs minuts hem sabut que Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat. Gemma Alegrí, què tal?
14: Hola.
11: Fa marxa enrere, eh?
14: Sí, és
11: tira
14: el...
11: Que, tira pa atràs.
14: Tira enrere, sí, després dels resultats de les proves PISA. És el principal anunci de la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la presentació d'un pla de mesures per reforçar l'aprenentatge que ha fet fa molt pocs minuts. Educació, com deies, fa marxa enrere només 3 anys després d'eliminar les lectures obligatòries a batxillerat i opta ara per tornar-les a implementar, això sí, a partir del curs vinent. Què ha passat en els darrers 3 cursos? Els alumnes deixaven de llegir? No, sinó que cada centre escollia els llibres que els alumnes llegirien al llarg de l'any. A partir del curs vinent, què passarà? Doncs tornaran a ser lectures comunes a tots els centres, tot i que Educació encara no ha concretat quines seran. Però si mirem què passava 3 anys enrere, què llegien els alumnes? Tirant lo blanc, de Joanot Martorell, Terra baixa, d'Àngel Guimerà, i Mirar el trencat, de Mercè Rodoreda, més enllà de l'antologia poètica catalana. Són lectures obligatòries que hauran de llegir tots els alumnes de primer i segon de batxillerat, independentment de quina branca, és a dir, si faig matemàtiques he de llegir Tirant lo blanc, sí, hauràs de tornar a llegir Tirant lo blanc, i com deia, més un dels anuncis d'aquest matí de la consellera Niubó, que forma a part d'aquest pla que ha presentat el govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, un pla que també inclou un reforç de la competència matemàtica, però sobretot aquest reforç de la competència lingüística, i que a més de recuperar aquestes lectures obligatòries, que hi va haver moltíssima polèmica quan es van eliminar, també vol que els centres impulsin plans lectors des de cinquè de primària fins a quart d'ESO.
11: Va, Gemma Alegrí, moltíssimes gràcies.
14: A tu, fins ara.
11: No marxis encara, ves pensant quin és aquell llibre que tu recordes de quan anaves a l'institut, que dius, hòstia...
14: Un d'aquests que he dit segurament,
11: per
14: eh?
11: Què, per què me'l van fer llegir? Tot això amb Dani Puntí a la tècnica, amb Judit, que és els titulars, què tal, com estàs?
14: Molt bon dia.
11: I avui també amb el Miquel Caimari, cofundador d'Et Felicito Full i creador de Masters of Naming. Avui ens portes alguns dels millors posts d'aquestes últimes setmanes de les teves xarxes socials i et pregunto quin llibre tu recordes allò... Jo cinc hores com Mario, noi. Vull dir, és una cosa que no vaig poder... Mai dir, expliqueu-me el que faré el resum jo. Però no l'entenia jo, aquell llibre.
10: Buf, hi hauria molts. Ara no sabria dir-te.
11: És que n'hi ha que s'han de llegir, però noi, també jo no sé si a certa edat, Gemma, aquest va tocar llegir tu.
14: Mira, jo ara estava apuntant aquí. Recordo moltíssim Solitud, de Víctor Català, va. Que la vaig llegir... Ara no sé dir si primer o segon de batxillerat, però sí que recordo, jo diria que era segon perquè anàvem a la selectivitat, sí que recordo que era una obra dificilíssima d'entendre, però que tenia una molt bona professora de literatura que va fer que a mi m'encantés Solitud.
11: Diguem el nom, reivindiquem la teva professora.
14: La Mònica Pujol.
11: Mònica Pujol, una abraçada molt, molt forta des de Ser Catalunya, des del Ja som aquí, Judit, el llibre aquell que tu no has oblidat mai a la vida.
14: Drames rurals.
11: Drames rurals.
14: És que Víctor Català és inoblidable.
11: I el Dani Puntí no dirà res perquè diu, no em facis parlar, no em facis... No, no em facis parlar, no em facis parlar. Escolteu, Gemma, ara sí, moltíssimes gràcies.
14: A tu, fins ara.
11: Tot això, el dia que ja podem dir que la Mari Carmen és a l'hospital. Ens assaltem el... Sí, bé. Ja és a l'hospital, Judit.
15: Ja és a l'hospital i va sortir de casa seva en una llitera. Va ser traslladada al Gregorio Marañón després que s'executés definitivament el seu desnonament.
11: Quan en Sortín era temporalment a viure a casa d'un cosí, a qui considera com un germà, recordem, 87 anys, 71, feia que vivia al mateix pis del Retiro de Madrid.
15: 71 anys i això ha fet que s'hagi convertit en una mena de casa ursola madrilenya, un desnonament particular que acaba simbolitzant un problema de l'habitatge molt més gran.
11: Madrid no se vende.
15: Ahir la protesta que va acabar precisament davant del polèmic àtic
11: de Chamberí,
15: comprat per la Comunitat de Madrid per més de 6 milions d'euros. A mi em sembla bé, que la protesta acabi allà. O sigui,
11: sí,
15: no?
11: Bueno,
15: és com...
11: Ayuso ha fet declaracions i ha dit, bueno, a Espanya hi ha 25.000 desnonaments a l'any i això és culpa de Pedro Sánchez. Bé, tot això, almenys un miler de persones que van acabar tallant els carrers del centre de Madrid i va haver moments de tensió i càrregues policials. És una imatge potent, Una dona de 87 anys per casa seva i la manifestació, com tu dius, acaba davant d'un àtic públic de 6 milions.
15: De 6 milions i Madrid, que quedem, que ha trobat la seva casa ursola.
11: I en tots dos casos retraten aquella zona tan incòmoda de l'habitatge en la que vivim immersos. Coses que poden encaixar jurídicament, però que provoquen una indignació social enorme.
15: Això és una mica com el monopoli legal.
11: Però amb persones vivint dins les caselles.
15: No, evidentment, perquè, òbviament, no és un joc. No. I a sobre, el pitjor és que és legal. És una mica... també ara tenim tot aquest embolic amb la Sagrada Família.
11: Sí, sí. Per construir l'escalinata de la façana de la Glòria, la Junta Constructora diu que és imprescindible enderrocar una finca del carrer Mallorca. Patabam avall!
15: Patabam, patabam. Primer els veïns van entendre una sola finca.
11: I després, bueno, bé, aquesta segur, però...
15: N'hi haurà més, altra,
11: sí,
15: no?
11: N'hi haurà més d'afectades, n'hi haurà més d'afectades.
15: Tot comença, no, només una mica i després tot es va accelerar.
11: Bueno, i acabes cantant la cançó dels Miserables. A les barricades, vinga, tots a les barricades. És que els mateixos veïns ho han resumit millor, Juguen amb la nostra tranquil·litat.
15: Això de la Sagrada Família és com aquesta obra que no s'acaba mai, no?
11: Sí, com el comiat d'Oques Grasses. És un comiat ja... Miquel, fa molta bola, A mi em fa bola aquest comiat, perquè...
10: Ostres, ara ja falta poc, no? És ja.
11: Sí, ja.
15: Que passi ja, perquè és que és l'últim concert, però un últim concert que no és només un concert, sinó que es fa quatre vegades.
11: Primer havia de ser un. Entrades exaurides, n'afegeixen un altre previ a l'últim concert, després un tercer, després un quart...
15: No, és que això no és un comiat, això és una mica allò de... Penja tu.
11: No, penja tu, va.
15: Ai, no, tu.
11: Va. Un concert més, però penja tu, va.
15: Però l'últim, va. 40.000 entrades més i prometo que penjo.
11: Vale, però penjo tu. Però no, penja jo.
15: Però penges tu o penjo jo?
11: No sé, però aquest ritme del comiat s'acabarà abans la Sagrada Família que el concert d'Oques Grasses,
15: I els que no han necessitat dècades per fer-se famosos són els germans Caño.
11: Antes o después. Sis germans, una guitarra, unes vacances a Osca, unes gotes d'Opus i ja tenim la fórmula de l'èxit. Dama i vagabundo.
15: Avui a la redacció no paràvem, amb aquesta cançó.
11: La tenim
15: en bucle.
11: Només arriba el company que l'han gravat, que està a Spotify.
15: Jo no me la trec del cap i és que té més de 40 milions de visualitzacions. Alguns ja han batejat aquest grup com els Cayetanos virals a l'estiu.
11: T'han caigut en algun dels perfils de Master of Name?
10: Sí. I no vols les versions que han fet després a Mia?
15: Això és sensacional.
10: Sempre donant-li la volta.
11: És brutal,
10: Boníssim.
15: Anem a reconèixer que una estoneta durant la redacció hem estat mirant aquests vídeos perquè és que era el tema del dia, vull dir.
11: És contingut per aquest programa, les coses com siguin.
15: Ho fèiem tot per la feina.
11: I tant, han gravat

0: Sí?
1: Sí.
0: Pues mira, crec que podríem muntar una comunitat de propietaris, tu i jo, amb
1: home,
0: sis germans,
1: doncs, potser sí, eh? Potser sí.
0: Escolta, mantenim la Dama i Vagabundo. Mantenim-la. Judit Casellas, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I seguim amb aquesta cançó, Com de foc de camp, per parlar d'aquest curs escolar. Gairebé 1.400 centres públics catalans han decidit no fer sortides ni colònies com a protesta per les condicions laborals dels docents. Les famílies ja busquen alternatives pel seu compte i el sector del lleure alerta que les reserves han caigut com a mínim d'un 80%. Què passa si les colònies desapareixen de l'escola pública? Pep Montes és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure. Pep, molt bon dia. Pep, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què està passant ara mateix a les cases de colònies? Hi ha instal·lacions pràcticament buides o no, Pep? Pues adiós. Hem perdut la comunicació. S'ha perdut la comunicació amb en Pep. Podem recuperar la comunicació o ja... Ens ha volat Pep. Ens sents? Ets aquí? Sí. Bueno, el que preguntàvem, no? Què està passant ara mateix en les cases de colònies? Si tenim les instal·lacions pràcticament buides o no? No. És possible. No és possible esta comunicació?
3: No, és possible. 500
0: anys. 500 anys. Clar, llavors diuen, si dius tenemos problemas técnicos, sembla que el tècnic en tingui la culpa.
3: Sí.
0: És un problema tècnic, però no té a veure... És de tecnologia, potser hauríem de... Tècnic o de tecnologia, podríem dir. És aquelles coses. Bueno, com sabeu, avui ens visita el Miquel Caimari, cofundador de Et Felicito Fill, un fenomen nascut a les xarxes que converteix en humor les contradiccions, pífies i situacions surrealistes de l'actualitat. Jo, el que m'agrada molt, que dèiem d'aquest meme que ens comentaves, del sí. que estem escoltant de fons, jugadors de futbol, jo crec que els de...
3: Aquí no hi ha quien viva.
0: Aquí no hi ha quien viva, sí. també els han fet a mi,
3: sí,
0: cantant
3: fet una
0: aquesta cançó.
3: Sí, sí, sí.
0: És brutal.
3: Sí,
0: què
3: sí,
0: és el
3: sí.
0: que t'ha cridat més atenció, que hagi estat fet amb intel·ligència artificial darrerament?
3: No sé, la campanya de la selecció espanyola, que sortien com navegant, era tot com inversemblant. Sí, sí, molt estrany.
0: Una cosa meravellosa.
3: Sí.
0: Escolteu, sí, Dani, anem directament a la sintonia de Et Felicito, Fill. Sí, anem-hi directe, que no ens dura... Ah, aquí va.
4: Et Felicito, Fill.
3: Toma.
0: Hola. Bueno, de quan va començar Et Felicito, Fill, on s'ha arribat ara? Déu-n'hi-do, no, Miquel?
3: Sí, molt, molt. 16 anys i pico.
0: 16 anys.
3: Ja, és una passada, fa molt. Sí,
0: buah.
3: Sí, sí. Ha passat volant.
0: Escolta'm, qui t'ho havia de dir? Quan fa? 16 anys?
3: 16 anys. Sí, sí, però, sí. Però, a l'agost va fer 16 anys.
0: Però deus tenir un fons d'armari de Et Felicito, Fill.
3: És que cada dia no paro de rebre 200-300 aportacions.
0: És un no parar, eh? És un no sí. parar. Mirem, recuperar la connexió amb el Pep. És el gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure. Pep, què tal? Com estàs?
5: Hola, bon dia.
0: Va, ara sí que ho tirarem. Escolta, Pep, com esteu ara mateix? A les cases de colònies hi ha instal·lacions buides, hi ha gent... Quina és la situació a hores d'ara? Mira tu el resultado.
5: Com tu deies, la majoria de gestors d'instal·lacions estan amb els braços creuats. Mm. Fins a un 80% ha caigut les reserves que serien habituals amb un curs normal, per entendre'ns, i per tant estan els treballadors a casa i la major part d'instal·lacions aturades, sense activitat al davant.
0: Clar, i algunes AFA us estan preguntant directament si poden contractar empreses de lleure i organitzar elles mateixes les colònies. Esteu rebent moltes consultes i què els responeu?
5: Sí. Sí, sí, les nostres empreses associades reben peticions d'AFAs, de vegades a famílies directament, en què demanen de quina manera poden fer colònies prescindint de l'actuació dels centres educatius. El que passa que això, en termes legals, no és possible, i el que passa que possiblement el Departament d'Educació hauria d'explicar-ho més claredat, perquè ens estan traspassant una mica, per entendre's, molt de cap a nosaltres, no? I nosaltres que estem patint la falta d'activitat, justament som els que hem de dir que no és possible fer colònies escolars sense els mestres, no? Per tant, és una situació una mica kafkiana des del nostre punt de vista.
0: Surrealista, clar, perquè vosaltres aquí podríeu escombrar cap a casa i dir, mira, escolta, ja aneu venint, facturem i ens aclarim, però vosaltres mateixos dieu que això s'ha de fer amb educació. Per què?
5: Clar, home, perquè estem parlant de temps educatiu, d'horari docent, per entendre'ns. Una activitat que està fora de l'escola, per exemple, el cap de setmana, la podem fer sense cap problema i pot ser un substitut fantàstic i aquí no hi ha dificultats. Però si es fa de dilluns a divendres, per entendre'ns, i durant el curs escolar, la responsabilitat sobre els infants i sobre els joves està, lògicament, en mans dels equips docents i dels centres, i no és lògic que es pugui fer. Això és així legalment, però més des del punt de vista del contingut, també pensem que està bé, perquè estem parlant de colònies educatives que van vinculades al currículum escolar, als continguts, i que són per millorar una mica i per complementar el sistema educatiu, i entenem que és així que han de ser.
0: Clar, vosaltres fa temps que proposeu una solució més profunda, que les colònies i les sortides entrin formalment al currículum escolar. Què canviaria exactament? Significaria que deixarien de dependre la voluntat de cada claustre, doncs?
5: clar, que serien reglades i que estarien, per entendre'ns, formulades amb les

0: revisions necessàries perquè es facin sense problemes, tant per les qüestions de retribució als docents, que per descomptat entenem que ha de ser així, com per les condicions o recursos necessaris per fer-les activament. S'ha d'entendre que ja és així des de fa molts anys que es fa la pràctica, però no hi ha un reconeixement formal de que formi un part del sistema educatiu. Per tant, nosaltres pensem que si això es formalitza, lògicament s'haurà de regular mínimament les condicions en què això sigui així, i això permetria millorar les condicions, per descomptat, imaginem que es podria satisfer moltes de les peticions que fan els mestres. Aquesta és una petició que he fet reiteradament, i no ara, sinó de molts anys enrere, al Departament d'Educació.
1: És el dia de la marmota. Pep, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra comunicació.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Ja som aquí. Jordi Cartanyà. Et felicito, fill.
1: Miquel Caimari, amb nosaltres, cofundador d'Et Felicito Fill, fenomen nascut a les xarxes, també impulsa Masters of Naming, projecte que recull alguns dels noms comercials més enginyosos, i un cop al mes passa pel Ja Som Aquí, i per repassar algun dels posts més curiosos que heu tingut durant els últims 30 dies, no sé si estem parlant d'aquest estiu,
3: Seguim. Sí, parlem de coses d'aquest estiu, que es fan d'algunes de fa temps, campionats curiosos d'estiu i sobretot de festes majors,
1: que
3: és una època... N'hi ha molts.
1: Allò que dius, no hauria dit mai que pogués existir un campionat...
3: Hi ha concurs de tot, campionat de cursa amb taca-taca, amb caminador.
1: Si arribem tu i jo hi podrem anar.
3: Sí, d'aquí poc.
1: Cada cop serem més grans i més gent.
3: Amb el seu dorsal i tot, les imatges són molt bones.
1: Això
3: també.
1: És a Sants, eh?
3: És a Sants.
1: Concurs de taca-taca.
3: Campionat de llançament d'espardenya a diferents llocs, com per exemple les Borges Blanques o les Garrigues.
1: Estem parlant del calçat, no de la llesca de pa...
3: No, correcte, el calçat.
1: El calçat,
3: aquest m'agradaria participar a mi.
1: Però jo crec que ja mig talla et vola només que el llences, pam,
3: no sé,
1: la llesca no...
3: Té una tècnica que sembla que no, però...
1: Ah,
3: amb el peu, amb el peu.
1: Ah, posada o amb la mà, l'espardenya?
3: Amb
1: el peu.
3: Posada amb el peu. Sí.
1: Hosti, tu.
3: Jo això vull provar.
1: Aquí deuen guanyar els pares i les mares acostumats a fer córrer l'espardenya.
3: Sí, segurament tenen més...
1: Un training
3: més
1: avançat,
3: bagatge. Campionat de llançament de router a Santillán de l'Agua, Burgos.
1: Què dius ara? Encara existeixen routers?
3: Sí, encara existeixen routers. I encara té més valor.
1: Hosti, és brutal, eh?
3: Seguim amb campionat de llançament de carretó Aigua Múrcia o Sant Jordi de Ses Salines, a Eivissa. Carretó,
1: I amb algú dalt del carretó o el carretó sol?
3: Al principi sense ningú, però...
1: Per llavors és baixada d'Andròmines.
3: També.
1: Pot aquest punt,
3: És similar. Va. Cursa de cargols a diferents poblacions a Mallorca, Catalunya, i fins i tot el Regne Unit ja campionat mundial.
1: De cargols?
3: Cargols. Cadascú amb el seu número i allà es para, passa la tarda.
1: Es pot anar per dos, fent el cargol per dos o per tres de velocitat, com si fos un àudio de WhatsApp?
3: Estaria bé. Hi ha gent que li posa menjar per incentivar que vagi més
1: ràpid. Es pot fer això?
3: Sí, es pot dopar.
1: Oh. És que, a més, no només ens deixes el títol, jo veig que tu has mirat això, ho has observat.
3: Sí.
1: Ho has observat amb... Que ja tens la teva feina de dissenyador gràfic.
3: Sí, això és a més a més.
1: Miquel Caimari Studio té la seva feina de dissenyador gràfic, que a sobre encara tu tens el temps de dir...
3: Sí, sobretot, quan m'arriba la cosa m'agrada verificar que sigui real.
1: Home.
3: I quan s'ha fet, tenen una mica d'informació. Què més? Campionat mundial de rebobinar caset amb oli Vic, que es fa a Sant Sebastià.
1: O sigui, llavors que hi ha modalitat de
3: cinta... Els més joves segur que no entenen res.
1: No, però llavors hi ha la cinta de 15 minuts, 30 minuts,
3: sí,
1: 60 i 90 minuts...
3: De ferro,
1: minuts,
3: de crom...
1: Sí. Hosti, però...
3: Això ha de ser xulo,
1: Categoria segons la durada de la cinta, potser...
3: Potser hi ha diferents nivells. Concurs de menjar flams a Sabadell.
1: Home, aquest...
3: També m'agradaria participar.
1: Aquest està bé, el que passa que corres el risc que cada cop que després sentis l'olor d'un flam, vomitis.
3: Sí, potser et ve aquest mal rotllo.
1: Sí, a mi em passa amb els espàrrecs, sí.
3: Concurs de llançament de pinyol d'oliva a Figaró-Montmany o Roda de Barà, per exemple,
1: Hòstia.
3: Sí.
1: És que aquest és un clàssic, ja.
3: Sí.
1: És com un clàssic.
3: I m'agradaria proposar-ne alguns.
1: No us compio, no. Quines propostes ens envies des de l'Et Felicito Fill Master of Naming, Miquel?
3: Proposo campionat mundial de fer petar totes les bombolles del plàstic de bombolles.
1: Home, aquest seria...
3: Per exemple?
1: Amb què faríem? En un minut?
3: En un minut quantes pots petar, per exemple? Sí.
1: Bombolles, Bombolles de plàstic.
3: Sí, totes, totes.
1: Cuidado,
3: ben petades.
1: Cuidado, menys brutes.
3: Campionat de trobar els mitjons desaparellats.
1: Home, jo... Jo en tinc uns quants,
3: Jo també, jo tinc traça amb això.
1: Però sí. I llavors, com ho has solucionat? Has trobat solució o...?
3: No hi ha solució.
1: La pregunta que m'havia de llançar, no? És com solucionem els mitjons desaparellats?
3: Sí, si algú troba una solució, doncs estaria...
1: Que ens expliquin, sisplau.
3: Molt bé. Sí. I campionat de treure el pinyol de les cireres, que vaig estar mirant, perquè això feia amb ma mare i ma germana, ja existeix, a Michigan, però jo proposo treure el pinyol net.
1: A veure, un moment. Aquest campionat, com treuen les cireres, ells, i com les traieu vosaltres?
3: Nosaltres era a veure qui treia el pinyol net més ràpid.
1: Ah, però
3: et poses la cirera...
1: A la boca,
3: Sí.
1: No amb un estri, amb un ganivet...
3: No, amb la boca,
1: eh?
3: Sí. I he estat investigant i a Michigan resulta que ja ho fan. Ja es fa tot, està tot inventat.
1: Amb 0,1 segons...
3: No sé, suposo que... O a veure, en un minut quantes pots fer... Hosti, no ho sé, no, no sé com va, eh? Però...
1: És pinyolada, això, eh?
3: És pinyolada.
1: Anem amb Masters of Naming... Masters of Naming. Expliquem una mica primer el concepte de com va néixer Masters of Naming per la gent que encara tinguem despistada.
3: Doncs jo soc dissenyador, com has dit, i m'hi fixo molt amb els cartells, els rètols, també amb el tema de copy, naming
1: i els noms,
3: noms com, de negocis i
1: de productes.
3: Com es posen els
1: noms, com s'hi juga, eh?
3: I jo anava veient per Viladecans, jo soc de Viladecans, Vila de el que sigui, sempre tothom feia servir això.
1: Vila de...
3: Per Barcelona també en publicava alguns, i quan en vaig tenir uns quants vaig dir, ostres, estaria molt bé fer un compte només de noms de negocis curiosos i de noms de productes. I va ser com un spin-off, per dir alguna cosa, de Felicito Fill, que ja n'havia penjat alguns. I vaig crear Masters of Naming, i ràpidament es va fer molt gran i la gent m'envia moltíssims
1: ja,
3: al
1: dia.
3: Ja.
1: Perquè, a més, aquestes xarxes socials teves el que tenen és que són molt col·laboratives.
3: Molt,
1: oi?
3: Molt. És la base.
1: És un tipus de plantejament a xarxa social que la gent... I vol entrar a jugar.
3: Sí, és un contingut molt blanc, molt fàcil de compartir, sobretot de bon humor i de bon rotllo, sense cap tipus de...
1: Has posat mai algun límit en dir, hòstia, això no ho penjo?
3: Hi ha algunes coses, algunes temes polèmiques que no publico, perquè sí que és veritat que tampoc no vull mal rotllo ni ferir cap col·lectiu. Ho faig per passar-m'ho bé i quan vegi que pot tenir problemes... No...
1: Quins noms, dissenys de noms de negocis t'han cridat l'atenció, Miquel?
3: N'hi ha moltíssims, però n'he portat alguns així de recents. Una rostisseria a Mèxic que es diu... Harry Poller.
1: Harry Poller?
3: Harry Poller. I és que sobre el dibuix, després ho posarem a xarxes, el dibuix és brutal.
1: Com ho estem fent ara mateix, us ho editarem.
3: Sí, surt un pollastre amb ulleres.
1: Harry Poller.
3: I amb la tipografia de Harry Poller, sí.
1: Sona increïble. La versió per adults de Harry Potter, eh?
3: També. Jo no volia dir-ho, però digue-ho, ja que ho has dit tu.
1: Així.
3: Una furgoneta d'una empresa de reformes de Salamanca que es diu Sánchez Feijó. Molt d'actualitat, eh? Molt polèmic.
1: Però està molt ben trobat, això, eh?
3: Sí, bueno, suposo que fa temps que existeix. I
1: Sánchez Feijó.
3: Ha donat la casualitat que...
1: Mare meva.
3: Sí.
1: Va.
3: Un restaurant basc a Londres que es diu Basque Street Boys.
1: No.
3: Sí, no. A Londres. M'agradaria anar-hi.
1: Basque Street Boys,
3: sí.
1: S'han quedat amplíssims, eh?
3: Totalment. Una empresa de les Canàries d'excursions per la costa, que és clarament un spoiler, es diu... Nemo La Palma.
1: No.
3: Com és a La Palma, es diu
1: sí,
3: Nemo La Palma.
1: Sí, Nemo La Palma.
3: Sí,
1: eh?
3: També el logo és molt desafortunat. I acabarem amb un eslògan d'una empresa de climatització que diu 25 anys viviendo del aire,
1: és
3: literal.
1: Com la ràdio, fa 100 anys que vivim de l'aire aquí.
3: 500 anys, sí.
1: 25 anys viviendo del aire.
3: Literal.
1: O sigui, tu, el teu criteri, fins en quin punt apretaries tant com un Harry Potter? Si funciona i aval o...
3: A veure, dius,
1: no siguem tan patilleros.
3: Jo sempre dic que està bé cridar l'atenció, però tot ha de quadrar. El servei, el logo, la comunicació, sí. Llavors hi ha moltes empreses que es nota que posen el nom perquè se'n parli de nosaltres. La gent es vol fer viral, com sigui.
1: Com la campanya desigual
3: Minut
1: a Barcelona,
3: de
1: la Barcelona
3: sí.
1: Guapa.
3: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Que se'n parli.
3: Sí, i després molts locals d'aquests amb noms molt bèsties veus que tanquen i dius, ostres, per què haurà sigut? No? Doncs, jo crec que tot ha de quadrar.
1: Ma pel Poller. Pel Harry Poller.
4: Vamos al concurso de verdadero o falso con Miquel Gaimari.
1: I aquí ens planteges que endevinem, no?, si és veritat o és fals.
3: Un nom de negoci que et diré, has de dir si és verdader
1: o fals.
3: Si me l'he inventat o si existeix.
1: Ah, sí?
3: Sí? Preparat?
1: Va.
3: Sí?
1: Va.
3: Un coworking amb habitacions per fer la migdiada que es diu Naps i Cols.
1: Naps i Cols.
3: Nap és migdiada en anglès i Cols és trucada.
1: Però, i aquest negoci és a l'estranger o és aquí a Catalunya?
3: És a Catalunya, no puc dir on és, però és a Catalunya. Naps i Cols.
1: Dani, què fem?
3: Existeix o no existeix?
1: Verdader o fals? Tu què creus? Verdader. Tu dius que verdader? Jo dic fals, va.
3: És fals.
1: Home, cal.
3: És fals.
1: Però vaja, ho petaria,
3: estem perdent calés.
1: Naps and Cols.
3: Naps i Cols.
1: Va,
3: seguim.
1: Sí.
3: Una floristeria que es diu Rams and Roses.
1: Rams and Roses.
3: Rams and Roses.
1: Aquest sí, eh? Aquest és verdader, per estadística, eh? Jo m'ho crec. Jo el posaria, Rams and Roses.
3: Sí, si no, existeix. Si no, estan a Ripoll.
1: Sí? Home,
3: estan a Ripoll.
1: Una abraçada a Ripoll.
3: Una abraçada molt forta.
1: I els Rams and Roses, eh?
3: Sí. El tercer, una empresa de vidres situada a Vic, que es diu Vic Cristal.
1: Vic Cristal.
3: Vic Cristall. Què, Jordi?
1: Vic Cristall.
3: Què? A Vic, Vic Cristall, és de manual, no?
1: Pues és tan patillera que ha de ser falsa.
3: És falsa.
1: Ah, ja.
3: És falsa, molt bé, Jordi.
1: És falsa, és
3: molt
1: falsa.
3: Bé. Molt bé, molt bé.
1: Espera, em comuniquen els companys del control que tenim una pregunta per tu, Miquel. A veure,
3: ai,
1: aquí, d'un oient.
3: Ai.
5: Ep, bon dia, sóc en Gerard de Manresa.
1: Hola.
5: Et volia fer una petita reflexió. La deriva que està agafant el món és que ens n'anem a la merda.
3: Sí.
5: A més, confirem, ens n'anem a la merda totalment, perquè els humans, només els humans, els polítics, ens hi estan portant, no? Podria passar que d'aquí uns anys s'estudiï el fracàs de la humanitat i que el resum sigui un et felicito, fill? Perquè realment les decisions que s'estan prenent és un et felicito, fill, no? Moltes gràcies.
3: 100%, la realitat supera la ficció. Eh? Sí, però d'aquí uns anys ja no hi haurà humanitat. Llavors ja no s'estudiarà, perquè ja s'haurà acabat la humanitat.
1: Tenim una altra pregunta que no ha entrat al principi del programa de l'Andreu, un tal Andreu que ens preguntava si en algun moment de la teva vida, que tu recordis, has fet alguna cosa, o has viscut alguna cosa, o has aconseguit alguna cosa per tu mateix, que has acabat dient a tu mateix, et felicito, fill.
3: Ostres, bona pregunta,
1: Et felicito, fill, allò que tu dius a tu
3: mateix. N'hi hauria moltes, però mira...
1: Faig extensiu la pregunta a la gent que ens està escoltant. Oye, en quin moment de la vostra vida has acabat i dius, hòstia, tu, soc de màster.
3: T'explicaré una, perquè n'hi ha unes quantes. Era la pandèmia. Vale, la meva filla anava a dansa, a ballar.
1: Sí, sí.
3: I per la pandèmia no es podia anar al lloc i es feia online. Vale? Videotrucada, tots feien el que tocava en aquell dia. Llavors, la nit abans, amb la meva dona i uns amics, online també, havíem estat jugant a joc de taula per videotrucada.
1: Sí.
3: I lo típic que jugues amb els fons de pantalla, i es va quedar un fons de pantalla que no reproduiré el que era, però no era gens adient per una classe de ball amb infants.
1: Pito cool. El fons de pantalla era pito cool.
3: Similar a això, però no...
1: Les parts toves i fosques...
3: Eren parts complicades.
1: Masculines o femenines?
3: Masculines.
1: I eren hiperrealistes, era un disseny, un dibuix
3: era
1: així?
3: Era massa realista.
1: Ara una fotografia.
3: Era com un zoom.
1: No.
3: Sí, sí.
1: I és així com una bola del món peluda.
3: Va per aquí la cosa. Total, que vam fer la videotrucada, connectem i el que passó a continuació no la sorprendrà.
1: Brutal.
3: Molt boig, molt boig.
1: Llavors, anem aquí. El tema és que també tenim alguns titulars esportius, no?
3: Titulars, la gent fa jocs de paraules, la gent es vol fer viral, els mitjans també. I n'he portat tres, val? Joel Parra, el jugador del Barça de bàsquet.
1: Mira, si tenemos sintonía, compañero.
3: Ostres!
1: Els titulars dels esports.
3: Joel Parra, del Barça de bàsquet, va fer un partidàs, val? I el diari de Tarragona va titular un Barça imparable.
1: No.
3: Sí.
1: No,
3: s'havia de fer.
1: Imparable.
3: A vegades la gent no el fa, la gent té por a l'èxit. O sigui, molt ben fet.
1: Jo trobo que està molt bé.
3: Està molt ben
1: i
3: fet.
1: I els esports, els titulars d'esports, sembla que et donen aquest marge per fer aquests jocs de paraules.
3: Dona molt de joc. Tenim un altre.
1: Va.
3: Brian Zaragoza va fitxar per l'Espanyol i a 3CAT...
1: Brian Zaragoza.
3: Atents. A 3CAT van titular La nova vida de Brian. Always look on
1: the bright side of life. Maco, eh?
3: Molt bé. Molt ben jugat. Un 10. 10 sobre 10.
1: És la cançó que tothom que l'escolta, sense donar-te en compte, ja l'acabes xiulant, no?
3: Sí. Sí, sí, sí, s'enganxa molt.
1: I vas, i vas. La nova vida de Brian.
3: Sí.
1: És bonic.
3: És bonic. I s'havia de fer.
1: Un últim titular.
3: Tenim un últim, que és el Betis va guanyar el Madrid fa unes jornades amb gol del davanter irlandès Troy Parrott.
1: Sí.
3: Atenció amb el nom, Troy Parrott. I a un resum informatiu de la tele van titular Parrott estuvo más al loro que nadie. Oh. Molt a favor.
1: És el tros de guió que no m'he llegit. No, no els llegiré més, els guions.
3: No, millor perquè, que no. Perquè serà sorpresa.
1: Sí, clar, home, i la reacció... I així m'ho passo, que sóc un oient més.
3: El loro, clar.
1: Si ho acabo descobrint ara mateix. Jordi no llegeix.
3: Parrot estuvo más al loro que nadie. Insuperable.
1: Que xulo, eh?
3: Molt, molt de nivell.
1: Va, escolta, llavors tu, tot això és material que et fa arribar a la gent, material que tu detectes...
3: Si alguns els detecto jo, però la majoria els rebo, no t'enganyo, 200, 300 al dia... Per terra, mà i aire, és a dir, per Instagram, Facebook i Twitter, i jo sí que m'agrada triar quan m'arriba un, verificar que sigui real, i si m'han enviat una foto, preguntar on és, si la foto és seva, si té més d'una foto, m'agrada que sigui real, és una cosa que des del principi he mantingut i també li dono, crec que com un plus i un valor.
1: Quantes te'n poden arribar, per exemple, al dia?
3: De et felicito, fill, uns 200, depèn del dia, 150-200 com a mínim. I de màsters, potser una mica menys, però és una animalada.
1: Però és una passada, això.
3: Sí, també és cert que molts, o ja els he publicat, o considero que potser no són graciosos, o són fakes, ara amb la IA hi ha molt de fake, i és el que et deia, sempre m'agrada verificar que siguin reals, buscar una foto més o menys, sí, tal, sí, sí, pensar un text, un petit copy per afegir, però molts cops no poso ni... com no tinc temps.
1: Però llavors com t'organitzes? D'on treus el temps? Perquè tu tens la teva feina...
3: M'aixeco molt d'hora, qualsevol viatge...
1: Ets un family man, també. Sí, també. Com arribes a tot?
3: Qualsevol moment serveix per... Jo què sé, vaig a buscar les nenes doncs pel camí, igual disparo tres i per tornar també, sí, sí, sí.
1: És una passada, això.
3: Sí, s'ha d'aprofitar el temps.
1: Escolta'm, d'aquí un mes jo crec que no sé què podrem arribar a tenir. Ui, d'aquí un mes amb tu.
3: Qui sap, perquè cada dia neixen de noves.
1: Que sí, és un
3: tant de màsters com de notícies surrealistes, sí, el que dèiem.
1: Ah, Miquel Caimari, moltíssimes gràcies,
3: eh? Encantat,
1: Jordi. Marina Fernández.
6: Hola, què tal?
1: Et felicito, fill, ja l'hem tingut aquí.
6: Mira, per felicitar avui el nostre company Ferran Dalmau, que és qui ha tret aquesta notícia de dos membres de Vox a Barcelona, que resulta que en un patxanga, en un d'aquests equips de futbol 7, que segur que molts dels que ens escolten deuen tenir o participar, han tingut la idea de fer-se dir Bayern de los Caídos. Sí, que Rodríguez, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. No només això. Bayern de los Caídos, diguem-ne que és el club. Ells a la Lliga juguen com a Mingo Rubio Balompié, que és el cementiri on està enterrat Franco i la seva dona.
6: I el pitjor de tot és l'explicació que ens han donat des de Vox, que diuen, al final, el que ens han vingut a dir d'una altra manera és, us l'agafeu un paper de fumar i ja no es pot fer broma de res, no? Això és com dir les típiques conyes de noms que tots podem tenir, com Inter de no sé quantos.
7: El que t'hi jugues parlarem amb l'advocat que denuncia aquest cas.
1: Sí.
7: I l'Albert Llimós ha fet una batuda ràpida per diferents lligues d'Espanya i s'ha trobat que hi ha molts noms com aquest i alguns més explícits.
6: Imagina't, imagina't. I, no
7: per cert, amb... i per cert, en alguns casos en lligues de mitjans de comunicació.
6: Bèstia, això, eh? Nosaltres hem parlat amb un expert en la matèria, en memòria democràtica, i ens deia que queda molta feina per fer aquí, perquè al final la fina línia entre què és apologia i què no del franquisme no queda prou clara aquí a Espanya. En fi, al final tot es toca, eh? L'actualitat, un programa d'actualitat com és l'Aquí Catalunya, i el que t'hi jugues també, nosaltres ho deixem aquí.
7: És que els periodistes d'esports també són periodistes, eh?
6: Home, i tant.
7: Ah, val.
6: I admirats. A vegades, fins i tot admirats. Per què et queixes sempre? Va, que tornem demà a partir de les 7 del matí.
7: Adéu.
8: Es mediodía, son las 11 en Canarias. Dinamarca advierte de ataques de Rusia sobre territorio OTAN en los próximos meses. Este país dice no descartar que el Kremlin bombardee con misiles la infraestructura energética de la Alianza Atlántica. Javier Liébana.
9: Es el primer país de la OTAN que hace una advertencia de este nivel, coincidiendo con la escalada de Rusia en sus ataques. Acaba de comparecer el jefe de la inteligencia danesa, advirtiendo incluso de que el ejército ruso puede atacar por tierra. Antonio Martín.
10: Dinamarca cree que Rusia está estudiando el despliegue de tropas con la excusa de proteger a las minorías rusas de países de la OTAN y no descarta incluso una invasión. Creen los daneses que los rusos seguramente no llevarían insignias para evitar así que los miembros de la Alianza Atlántica activen el artículo que los compromete a defenderse mutuamente en caso de ataque contra uno de ellos. Dinamarca no descarta tampoco ataques con drones y misiles contra infraestructuras de la OTAN utilizadas para ayudar a Ucrania y todo esto unido a un aumento de la guerra híbrida, de los sabotajes o ciberataques en los próximos meses. Estamos en una situación peligrosa en la que Putin puede intensificar su ofensiva para dividir a la OTAN, ya que no está logrando avances en Ucrania. Esto acaba de decir el jefe de la inteligencia danesa en esta comparecencia extraordinaria en Copenhague, en la que también ha alertado de que Rusia está aumentando el uso de la inteligencia artificial para estos ataques contra Occidente.
9: En Madrid, el médico que denunció la manipulación de las listas de espera en el hospital Ramón y Cajal se va a querellar contra la consejera de Sanidad de la comunidad, que la semana pasada le acusó de haber sido él quien modificó estas listas para trabajar menos, dijo. Lo ha anunciado en la concentración convocada en su apoyo. Ahí está Ana Iriarte. Ana, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues estáis escuchando consignas a favor de la sanidad pública en estos momentos. Se trata de una segunda concentración a apoyo del doctor Martos y de la sanidad pública madrileña. Pacientes, ciudadanos y asociaciones como Marea de Residencias claman por conocer la verdad de lo que pasa en estas modificaciones quirúrgicas y arropan al médico, al doctor Martos, que dicen se ha atrevido a denunciar esta situación. Por cierto, que el doctor Martos ha anunciado que va a emprender acciones judiciales, la primera de ellas contra la consejera de Sanidad, Fátima Matos. Tú te la escuchamos.
12: Quiero anunciar desde aquí que desde este momento vamos a emprender acciones legales contra el hostigamiento que he vivido con esta burda declaración llena de falsedades sobre mi persona. Y van a ser acciones tanto desde el punto de vista penal como civil.
11: Pues se personará junto con Amitz porque asegura se trata de un conflicto laboral y no político.
9: Un colectivo de abogados de memoria histórica ha llevado a la Fiscalía Provincial de Barcelona a un club de fútbol y una liguilla amateur por exhibir simbología franquista. Es una información que avanzamos aquí en la SER. El equipo se llamaba el Bayern de los Caídos y en él jugaban dos altos cargos de Vox. Radio Barcelona, Aureo Soler.
13: El equipo juega en una liguilla del barrio de Horta y Juan Cremades y Carlos Oliva, vicepresidente provincial de Vox en Barcelona y consejero del distrito de Sarriá, respectivamente, forman parte de este equipo. Su nombre oficial es Mingo Rubio Balompié, una referencia al cementerio en el que está enterrado el dictador, y en el escudo también había simbología franquista. Para el abogado experto en memoria histórica, Eduardo Ram.
14: Desde luego es una clara incitación al odio que, según él, que el artículo 510 del Código Penal, pues trae hasta 4 años de prisión. Desde luego es impensable que conozcamos, por ejemplo, el club Auschwitz Balompié.
13: La fiscalía deberá decidir ahora si ve indicios de delito en este caso.
15: Cadena SER. Servicios informativos.
16: Renault. Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
18: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
19: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, melón de Huertas Españolas a 0,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
20: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
19: Precios válidos en Península y Baleares.
21: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
22: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
23: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
24: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les 2 a SER Catalunya.

0: Bon dia, com esteu? Que gaudiu, que descanseu, tots els que teniu festa, i a passar una bona estona de ràdio amb el que t'hi jugues fins a les dues. Fins a les dues, avui, com que sabem que molts esteu patint per aquesta aturada de seleccions, pels quilòmetres i els partits que hauran de fer els internacionals del Barça, i específicament molts hem detectat que patiu per Rafinha, li hem dedicat una cançó.
1: Sí, nois. Hem d'intentar que no se'ns trenqui, eh? Molt important.
0: La cantes tu, Pau?
1: Sí, som-hi tots. Vinga.

0: 12 i 13, escolteu el que t'hi jugues, a Ser Catalunya. D'aquí un moment, la passada enrere amb el nostre capità, José Mari Vaquero, a Ser Catalunya. Com us dic, fins a les 2 del migdia hi ha gent, pel que llegeixo al xat, que es pensava que avui fèiem festa, com si en féssim algun dia.
1: En fem.
0: Home, ja, però el que t'hi jugues sempre s'emet, de dilluns a divendres.
1: El que t'hi jugues sempre s'emet. En tot cas, quan són festes nacionals, catalanes o espanyoles, aleshores el que t'hi jugues, el que fem és la segona part, la fem amb una edició del més destacat del que t'hi jugues, que la fan Vermo. Però els dies com avui, que és festa a Catalunya, com que som... Perdó, que és festa a Barcelona...
0: I
1: com que
0: som, lloc, també.
1: Però com que som Ser Catalunya, doncs aquí estem.
0: Clar, perquè si no també hauríem de fer festa, per exemple, dimarts vinent, que és 29 de setembre, que és festa a Lleida.
1: O Santa Tecla.
0: Ah.
1: Doncs no.
0: No farem festa a Barcelona i als altres llocs de Catalunya no.
1: Entesos.
0: Quedat clar. En tot cas, un o altre treballa.
1: Sempre.
0: I un o altre fa el que t'hi jugues.
1: I qui no està content envia un burofax.
2: Ah, sí?
0: Després el llegim i el llancem a la paperera, però...
1: Estan tots allà.
0: Aviam, en les últimes hores hem explicat a Ser Catalunya. Oriol Soler, què tal, com estàs?
3: Què tal, sigui, bon dia.
0: El cas d'un equip de futbol que juga en una lliga d'aquestes d'amics, en aquest cas al barri d'Horta, a Barcelona, que es diu el Bayern de los Caídos. Així és com juga la lliga, però el club o l'equip té un altre nom, que és Mingorrubio Balompié, que és el cementiri on està enterrat Franco. Explica'ns la història.
3: Doncs bé, el que hem sabut l'última hora és que un col·lectiu d'advocats experts en memòria històrica ha decidit portar a la fiscalia aquest equip amb aquest nom. El motiu és que consideren que podria haver-hi un possible delicte d'odi, pel que tu deies, primer pel nom de l'equip, aquest Mingorrubio Balompié, en referència al cementiri on es va enterrar Franco després de treure les seves despulles del Valle de los Caídos, i aquest és el nom que feien servir a la Lliga, al registre oficial, però el nom col·loquial que feien servir entre ells era Bayern de los Caídos. I alhora, a l'escut d'aquest equip, fins fa pocs dies, hi apareixia també un vítor franquista, una gran V baixa vermella que utilitzava el dictador per celebrar les seves victòries a la Guerra Civil. Ara l'han retirat, aquest escut, davant de la queixa d'un equip rival als organitzadors, que ens han explicat doncs per què havien denunciat que no volien acceptar aquesta simbologia franquista.
4: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayern de los Caídos, y luego ya nos dimos cuenta que muchos de los integrantes del equipo pues eran representantes públicos de partidos de extrema derecha, de Vox en concreto.
3: Doncs això és el que deia, que crec que és l'altra part important també de la notícia, que hi ha dos alts càrrecs de Vox a Barcelona que formen part d'aquest equip. Un d'ells és el vicepresident provincial del partit d'ultradreta, Juan Cremades, que també és assessor legal de Vox, i l'altre és Carlos Oliva, que és conseller del districte de Sarrià. Nosaltres hem trucat a Vox per preguntar com justificaven aquesta simbologia franquista en aquest equip amateur, en aquesta lligueta que juga al Velòdrom d'Horta, i el que ens diuen és que clarament és un nom humorístic, li treuen importància a la simbologia franquista, i fins i tot ens han enviat una llista de noms que per ells són el mateix que Bayern de los Caídos. Si voleu, us els recito tots, els que ens han donat
0: aquesta
3: com a argument.
0: Aquesta és la resposta de Vox.
3: Aquesta és la resposta de Vox, literal. És el mateix que altres equips com Aston Villa, Intermitente, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Celta de Vigo, Nottingham Prisa, Maccabi de Levantar, Steaua del Grifo, Olympique de Mareo, Real Barril, Deportivo de la Resaca, Atlético Sin Fondo o Sporting de Cubatas. Per ells, doncs, aquesta simbologia franquista és això, només una broma. Veurem si finalment la justícia diu o no al contrari i veu o no un delicte d'odi que, recordem, pot comportar penes d'entre 1 i 4 anys de presó.
0: Veurem quin recorregut té Jordi Martí, Albert Llimós, què tal, com esteu?
5: Bé,
1: bona tarda.
0: Perquè el cas saltarà a la justícia. L'advocat Eduardo Ranz, especialitzat en memòria històrica, ha presentat una denúncia. Eduardo Ranz, què tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: ¿En qué se basa la denuncia?
5: Bueno, básicamente en lo que acabáis de comentar. Por un lado hay un delito de incitación al odio, que según el artículo 510 trae hasta 4 años de prisión. El hecho de constituir y inscribir un club con el nombre de Mingorrubio Balompié y mencionando el Bayern de los Caídos, pues es claramente exaltación, porque refleja los dos lugares donde ha estado inhumado el dictador. Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma, y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié. Por tanto, todo esto es susceptible de un delito de odio. Esta madrugada hemos presentado una denuncia en ese sentido. También un derecho de petición ante el Ayuntamiento de Barcelona, que creemos que municipalmente debe intervenir en esto, puesto que hay representantes públicos y quizás también dinero de subvenciones. Y se ha presentado también un escrito a la Real Federación Española de Fútbol, puesto que con la Ley del Deporte pues hay una política asociacionista en todos los clubes. Por tanto, creemos que es importante que tanto la sociedad civil como la justicia se pronuncien a este respecto.
0: ¿Cuál es el recorrido judicial a partir de ahora que puede seguir el caso? Decía ahora Oriol que estamos hablando de penas que pueden llegar hasta los 4 años de cárcel.
5: Correcto, hay un doble recorrido. El primero, el penal, que es esta denuncia, que aunque ha sido a la provincial de Barcelona, se solicita que se traslade a la Fiscalía Delegada de la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Barcelona. Por tanto, la Fiscalía puede instruir un expediente y solicitar declaraciones, prueba, bueno, pues en definitiva, proponer, calificar esta pena de prisión. Y por otro lado, también hay una sanción administrativa para el caso de entender que este club tiene algún tipo de vinculación pública.
0: És un cas que transcendeix una broma, sota el meu punt de vista, perquè ens ha explicat l'Oriol que no només és el nom, sinó una sèrie de símbols que el que et fan sospitar és que hi ha apologia del franquisme.
3: I a més és una simbologia franquista, aquest escut que primer va estar amb aquella B baixa que feia servir l'exèrcit de Franco quan guanyava alguna batalla a la Guerra Civil, després el van
0: Cristo
3: retirar.
0: Rey, no? El Viva Cristo Rey.
3: Exactament. Poder veure aquesta simbologia, si no us en feu a la idea, a la notícia de sercatalunya.cat, a la web que ha fet el nostre company el Ferran Dalmau, i òbviament és la suma de tots els factors, no? El Mingo Rubio més el Bayern de los Caídos, més aquesta simbologia a l'escut fan pensar que hi havia una certa apologia.
0: Porque, Eduardo, cuando escuchas que la respuesta que nos ha dado Vox cuando le hemos preguntado por el nombre del equipo y la simbología es que hay otros nombres que també són humorístics i l'Oriola... Recordem alguns dels noms...
3: A veure, alguns dels noms que ens han posat: Aston Villa, Intermitente, Yayo Vallecano, Real Sociedad, Celta de Vino, Este Agua del Grifo, Real Barril...
0: ¿Qué piensas cuando escuchas esta respuesta de Vox?
5: Es que es incomparable. Es verdad que esos nombres son humorísticos, pero no ofenden a ningún grupo social determinado. Y en este caso es una ofensa clarísima a las víctimas del franquismo, directamente a lo que puede suponer una fosa. Una fosa es un lugar de dolor, es un lugar de violencia. Y una ley es una oportunidad en derechos. Y en este sentido, lo más sangrante de este caso es que normalmente cuando se solicita la retirada de simbología son elementos que ya estaban desde antes de la democracia. En este caso es que se ha constituido recientemente. Y eso es sangrante, que se puede escribir un club de estas características y además representantes públicos pues se permitan el lujo de hacer bromas en este sentido. Se está inscribiendo lo inscribible y no podemos permitir que esta reivindicación de derechos, que lo estábamos consiguiendo en la última década especialmente, pues tenga un retroceso tan brutal como volver a otros tiempos en los que se podía exaltar a un asesino.
3: Yo quería preguntarles sobre la responsabilidad hacia el Ayuntamiento de Barcelona, más allá de que estos cargos de Vox formen parte del equipo. No sé si las instalaciones donde se juega la Liga, que son municipales, tienen algo que ver y qué responsabilidad o qué podría hacer el Ayuntamiento en una situación como esta.
5: No, en este caso la Ley de Memoria trae sanciones a los representantes públicos. Si las instalaciones son municipales o reciben subvenciones públicas, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática puede instruir un expediente y sancionar al propio Ayuntamiento de Barcelona. Ahora bien, con esto no se trata de sancionar a un político o a un funcionario, sino que se retire un club que jamás tenía que haber existido y que determinados mandatarios pues den explicaciones de què quieren conseguir con esto.
1: Doncs mira, a mi sí que em sembla, i també ho voldria compartir amb el nostre convidat, el senyor Ranz, que encaixa perfectament el supòsit de delicte d'odi. És a dir, ja està bé que el món de l'esport s'estigui convertint amb tota impunitat en escenari de delicte d'odi. Ho estem veient cada setmana a tots els camps de futbol. Ho estem veient al camp de l'Atlético de Madrid, on es veuen en el fons, en un fons d'una grada, simbologia feixista. Doncs escolta'm, no es pot cedir ni un metre, perquè està començant a naturalitzar, a frivolitzar amb el que va ser un dictador sanguinari. Aleshores, en aquesta lliga, que és una lliga més o menys amateur, però tindrà el seu públic, té els seus contrincants, té els seus rivals, i aniran pares amb alguna criatura, i no hi ha dret que hagin de suportar simbologia feixista en un estat com va ser el del general Franco, dictador sanguinari, carregat de repressió, amb aquestes xifres que ha dit el senyor Ranz, de 114.000 morts, 500.000 a l'exili. Confiem que la Fiscalia Provincial de Barcelona, potser amb el suport del fiscal Aguilar, a la Fiscalia General de l'Estat, també hi és, procedent de Barcelona, doncs s'ho mirin de manera pertinent i, digamos, com dirien en castellà, posin pie en paret, eh?
2: Oriol hablaba ahora de la responsabilidad del ayuntamiento, también de los organizadores de estas ligas, ¿no? Porque la falta de conciencia que tenemos, ¿no?, sobre este tema, ¿no?, buscando rápidamente, ¿no?, otros equipos, en toda España hay muchos Bayern.
0: Has hecho una batuda rápida, ¿no?
2: Sí.
0: Per toda España y altres
2: en la Politécnica de Madrid hay un equipo que se llama Bayern de los Caídos, con el escudo también en la cruz. Al 2012 también un equipo de fútbol sala Zaragoza, no porta el escudo. A Valladolid hay una liga de torneig de periodistas, también hay un equipo que es diu amb el mateix nom i a més
0: actualment fan...
2: Sí,
0: tenen de periodistes.
2: Sí, vull dir, són dels últims anys, no sé si actualment, però amb explícits, amb missatges explícits de Franco exaltant
0: el franquisme. Explícits
2: a les xarxes de amb fotografies de Franco exaltant, perquè també hi ha un jugador que es diu Franco, juguen amb això, imatges de Franco, etc, etc. A València n'hi ha uns quants. Per tant, no sé hasta qué punt los organizadores també tendrían que tenir, ¿no?, la responsabilitat de empezar a mirarse esto con otros ojos.
5: Sí, yo estoy de acuerdo que hay que diferenciar quizás los jugadores, ¿no?, que compatibilizan sus estudios con los partidos, los entrenamientos, los fines de semana y demás, que esto es una cosa, y otra muy diferente es que veamos un club con un Víctor franquista en el año 2026, cuando hay leyes que lo prohíben y que no ocurra absolutamente nada. Pues en este se hay que instruir, hay que judicializar, hay que sancionar, hay que dejar antecedentes penales si procede, hay que las administraciones recibir una sanción económica. Más que nada porque es que esto no puede quedar impune. No estamos revisando lo que ocurrió hace 60 años. Estamos pidiendo que se cumplan las leyes actuales y vigentes. No es otra cosa, ni más ni menos.
0: Doncs aquesta és la notícia que en les últimes hores us hem explicat a SER Catalunya i el recorregut judicial que ja comença a partir de la denúncia que presenta l'advocat especialista en memòria històrica, Eduardo Ranz. Gràcies per estar en el Que t'hi jugues, Eduardo.
5: Muchísimas gracias y sobre todo por dar voz a todos aquellos que ya no se pueden defender.
0: Un abrazo fuerte. Oriol, qualsevol cosa l'anem explicant a l'antena de la SER en les properes hores, perquè segur que tindrà recorregut. Veurem quines reaccions també polítiques hi ha. La primera resposta de Vox és la que hem explicat al Que t'hi jugues i quina és la postura que té l'Ajuntament de Barcelona amb aquesta qüestió, perquè, com deies, la Lliga es disputa en una instal·lació pública, municipal, al barri d'Horta. És una lliga d'aficionats, no professional, on hi ha dos persones de Vox que juguen amb un equip que es diu el Bayern de los Caídos, Mingo Rubio Balompié.
3: Exactament, qualsevol novetat l'entrarem, òbviament, a
6: l'antena. Hi ha una teoria que em sembla espectacular de l'Ignatius Ferrai, que precisament la va dir als mateixos micros de la SER, que ell diu que l'humor s'ha d'interpretar en funció de qui el diu. I, clar, no és el mateix que gent d'esquerres faci servir el mote al Bayern de los Caídos que no pas que el facin servir gent franquista. Que no és el mateix, per exemple, sobre la paraula nigger, que és una paraula supervetada a Estats Units, diu, qui pot dir aquesta paraula? Doncs la gent del propi col·lectiu. No la pot dir gent blanca per fer servir jo, perquè al final, depèn de qui ho digui, es pot considerar d'una manera o es pot considerar d'una altra. No és el mateix que sigui el Bayern de los Caídos uns feixistes que, a més, es passen el dia ensenyant...
0: No és el mateix que un negre es digui negre a si mateix, que un blanc li digui negre a un negre. Del to i el context és una cosa i en funció del to i el context és una altra.
6: És que és tal qual, en fi.
0: Jordi, Albert, alguna cosa per tancar?
1: No, esperem a veure com prosperen aquestes diligències, si és que finalment s'obren, però realment l'oportunitat que hem tingut d'escoltar Eduardo Ranz per explicar, sí que, amb xifres i amb dades, en què va consistir la repressió franquista, en què va consistir les foses, escenari d'ell de dolor i de violència, doncs no permeten frivolitats.
0: Ara a mi em queda l'atenció la resposta de Vox dient que això és una broma i posant com a exemple altres noms de conya, equiparant-los amb aquest.
1: Perquè es tracta d'això.
0: O et fas el tonto o ets directament.
1: Perquè l'ultradreta es tracta d'això, de desactivar la memòria històrica i de dir que el règim de General Franco, doncs, que es pot donar per bo. Poc o menys que es pot donar per bo.
2: I en aquest cas sí que és ultradreta, perquè hi ha Vox al darrere, però molts d'aquests equips que hi ha arreu del territori és per ignorància pura i dura.
0: Home, crida l'atenció que en un moment tu has trobat uns quants noms similars a tot Espanya.
2: Els companys de Resistència van fer un tuit de qui no ha jugat contra un equip que se llama Bayern de los Caídos.
0: Ah, sí, a la Resistència?
2: Sí, fa uns anys. I hi havia respostes de tot tipus i moltes exaltant el franquisme.
0: 12:28, escolta bé el Què t'hi jugues, a Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
0: Aviam com l'explicaràs, Elena de Diego, perquè tens molta pressió avui al teu voltant. No la podeu veure perquè està a l'altre costat de la peixera, les càmeres del Què t'hi jugues no l'enfoquen, però avui està envoltada de gent.
8: No, després parlem perquè he al·lucinat amb els canvis aquí a l'altra banda de la peixera. Sí.
0: Clar, és que la vida passa i la gent es fa gran. Unes es fan grans i els altres creixen. Avui debuta Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès.
8: A 8:45 de la nit, el Johan Cruyff Arena d'Amsterdam contra l'Alemanya de Klopp, que també s'estrena al càrrec. És partit corresponent a la jornada 1 de la Nations League, on Xavi es retroba amb Ter Stegen.
9: Xavi és una persona importante en mi vida, porque somos muy amigos. Luego fue mi entrenador. Obviamente hay que distinguir entre una cosa y otra. Yo creo que siempre, a nivel personal, pues le tenía mucho cariño y mucho agradecimiento por lo que ha hecho por el Barça, por nosotros, por mí. Para él va a empezar una nueva etapa en su vida, un nuevo desafío que le deseo desde aquí, obviamente, lo mejor. Yo, pues, feliz por él.
0: El Barça s'estrena a la Champions de futbol femení amb golejada contra el París FC per 5-2. De seguida amb l'Anna Palet ho ampliem. L'endemà que la selecció femenina sub-20 es classifique per a la final del Mundial.
8: Després d'imposar-se per 0-2 a Itàlia, jugaran la final contra Corea del Nord amb 5 blaugranes a l'equip. Serà la tercera final per Espanya, aquest cop contra les vigents campiones.
0: Més problemes per al Depor. Després de perdre Casador, uns 3 mesos, ara es lesiona Aubameyang.
8: El davanter va patir un trencament parcial al menisc del genoll dret i contra el Betis i serà intervingut avui mateix. S'espera que estigui de baixa entre un mes i mig i 2 mesos.
0: El Tribunal Suprem confirma 4 anys de presó per a Santi Mina per abús sexual.
8: Per un delicte que va ocórrer el juliol del 2017 en una furgoneta a prop d'una discoteca a Almeria, on l'exjugador del Celta va executar, diu la sentència, 2 actes sexuals no consentits. El Suprem rebutja així l'absolució que demanava Santi Mina. I en les darreres hores també hem conegut que el Tribunal Suprem francès portarà a judici el futbolista del PSG, Achraf Hakimi, per violació a una jove al 2023.
0: En bàsquet, el Barça s'estrena a l'Eurolliga contra Efes Pilsen.
8: Serà el debut d'Alexander Sekulic al Palau Blaugrana amb la mirada posada als play-offs, com reconeix Darío Brizuela.
10: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos.
8: I encara en bàsquet, felicitem el Cadí la Seu per haver guanyat la Lliga Catalana contra l'Uni Girona.
7: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba Què t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, què tal?
12: Què tal? Sí, que bon dia.
0: Tu també flipes amb els canvis?
12: Sí, si vols podem fer el programa des d'aquí també, perquè avui som més aquí que allà. Sí.
0: És veritat, hi ha més gent a l'altre costat de la peixera. Per cert, hi ha gent que es fa gran, però continua igual de guapa. I avui és el seu sant. Felicitats, Mercè.
13: Gràcies.
0: És que m'ha fotut una mirada assassina quan he dit això de gent que es fa gran i gent que creix.
2: Amb raó.
0: És que, Déu meu.
12: A veure, sí que YouTube, clar, és el que comentaves a l'inici del programa. La gent es pensava que faríem festa, però nosaltres no els hem fallat mai. Sempre estem a l'altra banda de la ràdio, fins i tot els dies festius. I deixa'm dir-te, sí que continua el debat amb la pilota d'hora. Hi havia gent que em deia, quan s'acaba això? Quan hi ha la votació? Quan hi ha la gala? Doncs encara queden uns quants dies. La gent continua reclamant aquesta pilota d'or per la Mini Amal. Però déu-n'hi-do, sí que els comentaris d'oients que volen la pilota d'or per Leo Messi, la gent, encara que ja no sigui el Barça, el continua estimant molt i també volen que tingui aquest reconeixement.
0: Podeu anar comentant el programa a les xarxes socials del Què t'hi jugues. Els continguts els podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Descarregueu-la, la de la cadena SER. Allà podeu triar la emissora, SER Catalunya o Ràdio Barcelona, Ràdio Lleida, Ràdio Camp de Tarragona, Ràdio Girona, la que vulgueu, i si trieu emissora catalana, doncs podeu recuperar el programa sencer i tots els continguts fragmentats que la Núria Vilamala va penjant en digital. També ho podeu fer a través de la pàgina web de l'emissora, sercatalunya.cat.
14: Sí, coi, i escolta, que a l'hora de construir ja saps que a casa som fusters, eh?
6: I a la fusteria sabem perfectament quin peu hem de calçar. I calcem del peu d'EMCAT, EMCAT Group, que ja sabeu que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, amb els preus més competitius i l'assessorament que us calgui. Per tant, EMCAT.cat, nanos, ja ho sabeu.
0: Com que viu a Sentmenat, per tant no té festa, ha volgut deixar-nos el seu fagiazote. A partir de la una recuperarem els millors moments de l'especial que vam fer amb Catalunya Ràdio per celebrar els 50 anys de transmissions en català. Per tant, avancem al tio Faja.
13: Sí que...
14: Vaya, hombre, me cago en la leche.
13: El madridismo está en ese punto de su vida en el que no se saben manejar. El ridículo. Y es una obligación moral hacer sangre. Si alguien no le quita el mando de la tele al viudo... se van a hacer mucho daño.
15: ¡Florentino, división!
13: Y ahí estaré yo, partiéndome la p*** de la risa. Hace apenas un mes, el poblado lácteo celebraba con confeti y champín que el padrino nos robaba los fichajes. El plan de un club multimillonario no era reforzarse, sino debilitar al Barça. En términos médicos, lo que viene siendo... una tara mental derivada de la envidia cochina. Estamos asistiendo en riguroso directo a la demencia de un club al que la Porta ha arrastrado hasta la fosa séptica. Y que actúa desde la desesperación, avalado por una masa social que en su dieta solo hay alfalfa. Mientras tanto, el sindicato del crimen hace su función, guiar a ese mismo ganado para que el relato sea más potente que lo que ven sus propios ojos. Mourinho el sexto ya no engaña a nadie.
16: Un poco de asco vivir en este mundo.
13: Y el aspersor de mierda que tiene por boca está caduco.
16: Tú tienes que ser muy mala gente.
13: Pero hará lo que pueda, teniendo en cuenta que sabe perfectamente que para el capo fue la sexta opción. ¿Quién me iba a decir a mí que era cierto aquello de que el Madrid paga en gloria? ¡Cuánta p***ma gloria!
17: One shot.
13: ¡Al trabuco!
17: Al tío Faja, gracias.
18: La passada enrere del gran capità.
19: Vinga, l'empaqueta de Koeman. Vinga, sigui l'oriento. A l'última, l'último cartucho. Atenció, anem per a confirmar. S'acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido. Ya es Mariano Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza. ¡Y gol, gol, gol!
20: Minutos del juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja, tira.
0: Sentmenat amb el tio Faja, a Sitges amb José Mari Vaquero, podria viure permanentment de festa després de tot el que va aconseguir com a futbolista, però prefereix treballar amb nosaltres. Gran capità Vaquero, què tal, com estàs?
21: Hola, buenos días. Pues mira, la verdad que aprovecho esta presentación con el tiro de Koeman para mandar un abrazo. Se lo di ayer. Estuvimos varios excompañeros ahí en Holanda y lo cierto que fue una ceremonia, un evento con mucho amor, mucho cariño por parte de su familia y toda la gente querida, y por lo tanto creo que es buen momento celebrar este gol de Wembley para recordarle que lo importante aquí son las personas y darle un besote grande a Martina, que nos estará oyendo de donde sea.
0: Ahí es va a hacer ceremonia de enterramiento de la dona de Ronald Koeman, Martina. ¿Cómo está él? ¿Cómo está Koeman?
21: Bueno, había gente, son momentos un poco diferentes. Estuvimos rat por momentos, ¿no? Porque había mucha gente, bueno, mucha, tampoco tanta gente, pero había gente. Y bueno, lógicamente, lo que te digo, lo más importante es que se respiraba amor. Estuvo también el presidente Laporta y el vicepresidente. Y estuvimos, pues, un rato bastante largo ahí, con toda su gente y su familia, sus hijos, su hija. Y por tanto, esto es lo más importante de esta.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
4: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
3: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
4: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
6: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
8: Una i cinc, al Què t'hi jugues, ens divertim.
9: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
8: I en aquesta segona hora de Què t'hi jugues ens divertirem recordant el programa especial que hem fet a Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys de les transmissions en català, aquell 5 de setembre de 1976, quan Joaquim Maria Puyal, en aquesta mateixa casa, a Ràdio Barcelona, va comentar en català el Barça a Les Palmes, la primera transmissió que es feia en la nostra llengua després de la dictadura, després de la Guerra Civil, de la mà de Catalunya Ràdio, on Puyal va marxar al 1980, després de cantar a Ràdio Barcelona la Lliga de l'Urruti t'estimo, de la mà de Catalunya Ràdio, hem volgut recordar els 50 anys de transmissions en català.
10: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar...
12: Atenció, comentó, se farà que no pica, cuman!
13: De futbol en català.
14: Des de 1976. Aquí comença un programa especial i conjunt entre Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio per continuar celebrant els 50 anys de transmissions de futbol en català.
13: Des de l'Spotify Camp Nou, el Què t'hi jugues Barça i la TDT s'uneixen per fer un homenatge al llegat del mestre Puyal. Pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
14: Endavant, Sique Rodríguez
13: i Ricard Torquemada.
8: Bona tarda, Ricard Torquemada.
15: Bona tarda, sí que.
8: I benvingut a Ser Catalunya.
15: Benvingut a Catalunya Ràdio.
8: És un honor, per nosaltres estar a l'antena de Catalunya Ràdio, compartir oients amb vosaltres, i gràcies per lo fàcil que ho heu posat tot.
15: No, igualment. El que fem avui no sé si és, si s'havia fet, però per mi és una experiència especial i un regal, perquè poder ajuntar equips, emissores, Ser Catalunya, Catalunya Ràdio com a vehicles d'aquests 50 anys, on hi ha hagut molts personatges, molta gent, molts noms, el Quim, Puyal, sobretot, però hi ha hagut dos vehicles, no?, que han estat Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, que han transportat aquests 50 anys que avui podrem seguir.
8: Farem un viatge al llarg d'aquests 50 anys, escoltant moltes veus, narracions, molts protagonistes, i passarem una bona estona de ràdio conjunta amb els amics, companys de Catalunya Ràdio i també els oients de Ser Catalunya. Va començar tot el 1976, un dia de setembre com ara, però de fa 50 anys, quan Joaquim Maria Puyal va fer la primera transmissió en català després de la Guerra Civil i la dictadura, perquè n'hi havia hagut abans. De fet, n'hi ha una el 1928, Hi ha també un espanyol Barça d'aquella època. Hi ha hagut retransmissions als anys 20 de boxa. De fet, sabies que Puyol va retransmetre boxa a Ràdio Barcelona?
15: Ho he explicat alguna vegada.
8: Un combat de Muhammad Ali.
15: Però vols dir que queda... O sigui, ha quedat això a l'arxiu?
8: No. No. Però queda en l'imaginari, que també és bonic.
15: Sí, no. No, no, però ho va fer perquè això ens ho va explicar un dia, que havia arribat a fer això.
8: És més, va arribar a narrar a Espanya en català en un mundial.
15: El mundial del 78 a l'Argentina. Va ser una experiència per ell espectacular.
8: Per tant, tot el que fem ara ja està fet.
15: Algú ens ha posat les vies i nosaltres el que fem és córrer per elles, no? Però algú les va posar i avui tindrem pioners que ens van ajudar a construir tot això. Per cert, saps que m'ha agradat molt? El nom que has posat al grup de WhatsApp.
8: El millor programa de la nostra vida.
15: El millor programa de la nostra vida.
8: Va amb missatge.
15: Molt, ets creatiu.
8: Va amb missatge. Va amb missatge perquè al grup hi havia el Bernat Soler. Hola, Bernat, com estàs?
2: Bona tarda, sí, Ricard. Bona tarda a tothom.
8: I ell va marxar de la SER per anar a Catalunya Ràdio, una mica com el Puyol, per fer el programa Els millors anys de la nostra vida, i va estar a punt de fitxar-me, però crec que tu no vas voler.
15: El cap d'esports et va vetar, eh?
2: Jo avui estic jugant a casa, més que mai, perquè jo sóc de Ràdio Barcelona i sóc de Catalunya Ràdio. Són els meus dos grans amors radiofònics, les meves dues grans cases, i per tant avui és fantàstic. Per cert, crec que això que fem...
15: Pots seguir parlant.
2: Sí, puc seguir perquè m'ha caigut, caigut la pataqueta. Anava a dir, això que fem és una cosa que jo crec que és bastant poc habitual i que crec que és gràcies a que som aquest país, que és Catalunya, que podem fer-ho. Perquè som gent assenyada, a vegades excessivament, oi? Sí, que a vegades som massa assenyats, però gràcies a aquest seny ens permet fer coses com aquesta, amb aquesta facilitat, amb aquesta cordialitat, amb aquesta naturalitat. I després deixem afegir un altre factor, que és que l'any 76 va ser cabdal en tot plegat la col·laboració del Barça, perquè el Barça, amb la figura de Joan Granados, de Jaume Rossell, la directiva que presidia Agustí Montal, van permetre que el Puyol pogués fer aquelles transmissions posant-li totes les facilitats. I avui el Barça, doncs, també ens obre les portes i som a les portes, mai millor dit, de la llotja a dins del camp, amb una situació que normalment no és gens habitual.
8: El Bernat Soler és qui va substituir a Puyol a Catalunya Ràdio, a la cadena SER, a Ràdio Barcelona. N'hem tingut bastants més. Un equip de futbol, fins a 11 narradors després de Puyol. Sí, sí, en 50 anys hem tingut 11, més un, que és Puyol. I l'últim és l'Albert Bermúdez, que no sé com saludar-lo perquè són tants personatges que al final em torna boig.
16: Ara si puc ser jo també és un detall.
2: Home, no?
16: Jo és que com que tinc un TDAH de manual, porto 5 minuts imaginant-me com seria la transmissió del Puyol de boxa. En Muhammad li ha fotut un mastegot espectacular. Vull imaginar-me aquesta imatge de... Quina nata d'en Muhammad.
15: Quina llàstima que no podem reproduir.
16: Clar, per tant, jo em quedo amb la meva,
15: imaginació. Ningú t'ho podrà desmentir, eh?
16: Ah, exacte.
15: La pots fer tu.
8: Són les 8 i 6, estem escoltant un Què t'hi jugues, Barça, i la TDT especials des del Camp Nou. D'aquí una estona saludarem el president del Barça, a Joan La Porta, òbviament, quan hi hagi les alineacions del Barça Racing, les explicarem a les antenes de SER Catalunya i de Catalunya Ràdio, de Catalunya Ràdio i de la cadena SER, però farem un viatge en aquesta hora i quart de prèvia conjunta pels 50 anys de transmissions en català, que, com dèiem, van començar al 1976 en un Barça a Las Palmas, 4-0, on va marcar dos gols Johan Cruyff.
17: Facultats Nistesson emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol!
13: De futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.

0: Clar, en aquella època Rigards havia d'organitzar tot. Una retransmissió que començava de zero en un llenguatge que s'utilitzava en família, en privat, però no en públic perquè la dictadura no deixava.
1: Clar, és que ahir vaig llegir que feia aquell dia, el 5 de setembre del 76, just una setmana que Tarradellas havia proclamat des del balcó de la Generalitat la frase mítica de Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Vull dir que la megafonia del Camp Nou feia una setmana que s'expressava en català. Vull dir, estem parlant allò del bressol, eh? D'una cosa que ara absolutament tenim normalitzada després de molts anys. I algú ens va ajudar molt en aquell moment a construir tot aquest univers, oi, sí que?
0: Ho ha explicat alguna vegada el Joaquim Maria Pujal quan parlava, recordo en un especial fa 10 anys a la cadena SER, que hi ha una persona molt important perquè és qui va ajudar a adaptar el llenguatge del carrer, d'altres esports, a les retransmissions de futbol en català. És el Jordi Mir, amb accent de Lleida, que ens acompanya avui en aquest especial. Jordi, què tal, com està?
2: Aneu-vos guarda tots. Sí, sóc occidental, pallarès, concretament.
0: De Tremp.
2: De Tremp.
0: Quants anys té? Vale. Quants anys té, vostè?
1: Quants anys té?
2: Ah, bé, 19 al revés.
0: 91.
1: Ara m'ha ensenyat el carnet de soci.
3: És soci del Barça.
1: 444.
0: Uau.
1: 75 anys de soci, sí que.
0: Increïble, eh? Les avis de tots els colors.
1: 75 anys de soci.
0: El que vivim ara és una anomalia històrica, eh? Amb tants títols i tantes victòries.
2: És una cosa que per mi tenia sentit, i més en aquella època, perquè el Barça era una raó d'arrelar-se a Catalunya en un moment difícil dels anys 50 i 60, i m'ha semblat que valia la pena de mantenir-s'hi en la línia, sí.
0: Com van treballar l'adaptació del llenguatge popular amb expressions com quina gardela, una fava, que s'utilitzaven al carrer però no als mitjans de comunicació, i expressions d'altres esports com, no sé, coses que s'han normalitzat, tirar la tovallola, que ve de la boxa, o bé, un gol de carambola, que és del billar.
2: Bé, sí. En fi, jo crec que el llenguatge del futbol és una cosa que s'ha elaborat d'una manera més des de baix, popular. Als anys 20 el meu pare anava a futbol al camp del Barça, i després, quan jo era petit, m'explicava que llavors això no es podia sentir, perquè als anys 40, que era la meva infantesa, ja podeu veure com funcionava la cosa. I aleshores ell em deia el que deien. Per exemple, al camp dels Sants, tenien uns crits especials. Per exemple, era clàssic que hi havia una reixa gran i moltes pilotes anaven al carrer si tiraven alt. I això, els equips de vegades s'esforçaven a fer-ho, perquè com que no tenien tantes pilotes com ara, havien de quedar que la tornessin des de fora, segons com. I el crit de pilotes fora, que ja guanyem, això era clàssic, però els deien els jugadors, que ho fessin, perquè era una manera... Dic jo, això vol dir que el futbol era una cosa arrelada popularment, i que quan el Quim es va proposar això, doncs podia semblar molt problemàtic, però no ho era tant.
1: Però Jordi, per on vau començar? Per mots o per gramàtica?
2: Vam començar bàsicament i per sempre per mots, perquè per gramàtica el Quim tenia una formació sòlida,
0: ja
2: que ja no calia, pràcticament.
0: Ja era ric en gramàtica.
2: Ja era ric en gramàtica, i per tant l'únic que calia era procurar que el que es digués des d'allí la gent s'hi sentís còmode, s'hi sentís pròpia, o pròxima, millor dit, i que digués de dir: això és el mateix que hauria dit jo si hagués anat allà al camp i hagués vist això. I això és el que el Quim va saber captar de seguida, i després el ritme de l'explicar-ho, del dir-ho a persones que et sembles que volies...
1: Clar,
2: que
1: el to...
2: Exactament, i no a crits ni a exabruptes.
3: A mi, Jordi, m'encantaria, és impossible, però que hi hagués hagut una càmera que us hagués enregistrat a tu i al Quim en aquelles reunions prèvies que fèieu, amb aquells casets que el Quim gravava, venia al Camp Nou a gravar partits, se'ls gravava per ell, bé, per ell i per tu, però no s'emetien, i aleshores ho escoltàveu, no?
2: Vam acordar això, de que la millor manera era començar-ne a gravar per veure com funcionaria allò, per tot el que dic, pel llenguatge i per... pel llenguatge i pel ritme, evidentment, que era el que ens interessava, que hi hagués una manera de fer que comuniqués amb la gent pròpiament i que no li semblés que li deien des de l'altra part del món, sinó que li deia un veí, per dir-ho així, que li explicava un veí. I això, doncs, amb ell no era difícil, perquè el Quim tots l'heu conegut, vosaltres, i sabeu que és un personatge que està per sobre de moltes coses, i l'únic que ell volia, dintre de la seva obsessió pel rigor, però el rigor que comença per ell en totes les ocasions, era fer-ho el màxim de bé possible, perquè ell, sense encomanar-se a ningú, ho hauria fet perfectament, perquè tenia uns fonaments sòlids ja. És a dir, jo no hi dono més importància que aquesta. S'havia d'engegar, hi havia d'haver la confiança de fer-ho, s'havia d'anar comprovant que allò funcionava, i bé, i que allò funcionava, diria que per satisfacció meva molt personal, em penso que la millor prova és que avui vosaltres quatre estigueu aquí,
1: sí,
2: estigueu comentant això.
1: És que ara Jordi som a la llotja i no al palco.
0: Clar,
1: per exemple,
0: la película. És Jordi Mir, lingüista, activista cultural, la persona que va ajudar a Quim Puyal a adaptar el llenguatge del carrer a les retransmissions esportives en català a Ràdio Barcelona el 1976, que és on van començar. I ara farem el recorregut històric, Jordi, a gaudir del partit i aviam si guanyem.
2: Segur, això assegurat avui, eh?
1: Gràcies per obrir-nos camí, Jordi.
2: Són les 8 i... Per molts anys i no pareu, eh? Que el país ho necessita.
0: Comencem a cantar títols.
1: Va.
4: Carrasco dintre l'àrea, Carrasco dintre l'àrea, ve per fer la franca, franca per parar.
5: Barcelona Ser Catalunya a Catalunya Ràdio. Tots units fent força.
1: El Hansi Gol, un dels gols de Basilea, de la final. Hem passat del 76 i d'aquell Barça Les Palmes al 79, la final de Basilea i el Hansi Gol. I ara aquí tinc al costat a dos protagonistes del 76 i del 79. Pere Valentí Mora, porter, com no de Sensi, capità, que va aixecar la Copa Basilea, la Sensi.
0: Ricard, bona tarda. Com que tenim un micròfon autònom, no?
1: Sí.
0: L'àmbric de tota la vida és el micròfon autònom, sí, a la TDT.
1: Sí, també.
0: I el Barça ens ha cedit els trofeus.
1: Ah, tens la Recopa.
0: I ara la ràdio s'escolta i també es veu. Aquí hi ha la Recopa de Basilea.
1: Home.
0: M'ha dit que vigili a l'aixecar-la.
6: Sí, que et pots quedar amb
1: les vegades.
6: Precisament,
0: aquí hi ha
6: no la
0: Recopa de Basilea. I així, mentre parlen Pere Valentí Mora i Juan Manuel Asensi, sí, els oients que vulguin poden veure i apreciar el trofeu que hem tret del museu especialment per el programa d'avui.
3: La foto de l'Asensi amb la Recopa de Basilea, amb la samarreta del Fortuna, perquè te la vas canviar, que és el que es feia abans, és mítica. Ells dos eren el primer dia, també, eh?
1: El dia de les Palmes. Pere Valentí Mora, porter titular.
3: Porter titular, clean sheet, que diu Hansi Flick, és a dir, porteria 0.
0: Sí, 4-0.
3: I la Sensi, que va jugar doncs, al mig del camp, no? Pere, jo t'aguanto el micròfon.
7: No, és el problema.
3: Quan costa de la lliga?
1: Comencem per l'Antic. Jo m'he quedat... Tu recordes el partit de les Palmes del 76 o no?
8: Home, i tant, que me'n recordo.
1: Et van xutar molt o no?
8: No, molt no.
1: No, eh?
8: El resultat...
0: Home, digues que sí.
8: 4-0. Jo crec que el Barça, contra les Palmes, a Camp Nou, té l'obligació de guanyar sempre. I llavors, aquell dia, va sortir les coses normalment bé. Això que les Palmes tenia un bon equip, i van guanyar còmodament també, i va ser doncs, millor per la celebració de la festa de que ho parlàvem en català.
1: Sí, bé, vosaltres potser vivíeu una mica aïllats perquè éreu futbolistes, no sé si d'això n'éreu conscients, però el dia que va arribar Tarradellas també després de l'exili, és a dir, és un partit que va tenir molt pes.
8: Sí, però nosaltres, almenys els de casa, pensàvem en català i parlàvem en castellà, però sempre teníem el pensament en català, tot el que fèiem.
3: Perquè...
1: Però parlàvem en castellà, eh?
8: Clar, home, parlàvem en castellà quan tocava, perquè si no s'entenien també, segons els companys.
6: Però podeu certificar que aquell dia en Cruyff va fotre un golaç.
8: Sí, jo el gol del Cruyff no me'n recordo.
6: Sí.
1: Tu, el recordes o no?
6: Bueno, sí, bueno, los partidos que ganamos siempre se los recuerda. Si perdemos, mejor echarle la culpa al portero y...
8: El gol, él dice si te acuerdas del gol de Cruyff. Yo no me acuerdo del gol de Cruyff.
1: Va haver-hi un del Milonguita, el primer.
0: Aquest és el primer i no es guarda l'àudio.
1: I en canvi,
0: guarda el de Cruyff, tenim el de Cruyff, a la fonoteca, sí, però no el de Milonguita Heredia.
1: Dos de Johan i un de Clares, pot ser, no?
0: Sí, Manolo Clares.
6: Manolo, Anita. Manolo marca allà.
0: Exacte.
6: Exacte.
0: Sí, sí. Escolta, i la Recopa de Basilea, jo no havia nascut, però per els meus padrins, que és avis a Lleida,
1: sí,
0: padrins,
1: sí,
0: és com una Copa d'Europa. O sigui, el valor d'aquell títol
1: allò va ser
0: és una Copa d'Europa.
6: Acuérdate que és el primer títol europeu del club.
1: Sí, sí.
0: I el desplaçament massiu a Basilea amb 30.000 bueno, persones.
8: Havien guanyat Copa de la UEFA, abans havien guanyat, però...
7: El que passa que eren les copes de fires...
8: Eren no tan valorades.
7: Que les jugaven ciutats que tenien fires de mostres, que la UEFA al principi les, com no les ficava dins del sac, no? I la Recopa era com la més oficial. Sí. Després les copes de fires...
8: Va vindre la Recopa.
7: Les hem comptat, sí, i crec que s'han de comptar perquè també tenien mèrit, però la Recopa va ser com el primer títol, europeu, important, diríem, dels oficials de l'època, no?
8: Però bueno, guanyaven copes de fira i també li donaven valor, eh?
1: Sí, tant.
8: En aquest moment...
6: Después nos copiaron y fue ya... Son unos copiones, nos tenían envidia los compañeros y empezaron a ganar para dejarnos mal.
0: ¿Cuánto han ganado? Han ganado demasiado.
6: Era demasiado. Ya lo vimos tan rápido, digo, es igual.
1: ¿Qué recordas de aquel partido, Asensi de Basilea?
6: Hombre,
1: del partido.
6: Basilea todo. Basilea todo. Yo me acuerdo que, bueno, fue sobre todo
1: el ambiente. Has hecho un gol, ¿no?
6: Sí, el segundo.
1: El segundo, ¿eh?
6: Primero fue Tente Sánchez, sí, segundo yo, Kranke, no, Charlie de penalti
0: y
6: Kranke el 4.
9: Pero no era la Champions. La Champions es mucho mejor que la...
0: Hombre, no, els oients de Catalunya Ràdio, per als sí, que no coneguin el Bermúdez, que té diferents personatges, claro, un és el Vinícius a segunda ta. Sí,
9: sí. A segunda, claro, porque ganaron la Recopa. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Recopa?
7: La Recopa és un títol que el Barça és l'equip europeu que en té més, eh? Que en té 4.
1: Ens va fer feliços la Recopa.
0: Home,
7: ens feia molt feliços la Recopa.
9: Feia feliços. Segunda.
8: Bueno, pel Madrid ja podria ser això, però per nosaltres va ser l'inici d'una època que després han vingut Copes d'Europa també aquí a Barcelona.
6: Sí, sí,
8: i ara que s'espavilin, que millor els passarem.
0: Aquest extracte que esteu escoltant forma part de la prèvia que vam emetre conjuntament abans del Barça Racing de Santander de la setmana passada, amb molts protagonistes, amb moltes veus, amb narracions històriques que ens van fer rememorar molts èxits del Barça, molts títols i molts narradors que han passat per les dues emissores, concretament a Ràdio Barcelona, a la cadena SER, a SER Catalunya, fins a 11, un equip de futbol, fins a 11 narradors. L'últim és l'Albert Bermúdez, que és una de les persones que escolteu estava en aquest especial. Per continuar, esperem aquesta temporada Toquem Fusta cantant gols i títols del Barça. Fem pausa i a la segon tram anem recordant més moments d'aquest especial conjunt amb Catalunya Ràdio.
10: Què t'hi jugues?
11: SER Catalunya Barcelona.
12: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
13: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
15: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
16: Una coca de recapte...
17: Coberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues...
16: Cargols...
17: A la llauna...
16: I per postres...
17: Panadons, granados i el nostre tot és comèdia.
16: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida...
17: Amb, evidentment, un vídeo a costes del Segre.
16: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
17: Ganes!
18: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
19: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: dance.
1: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube.
2: Arroba Què t'hi jugues.
3: Aquí continuem en aquesta segona hora de Què t'hi jugues, el dia de la Mercè, aprofitant que és festiu a Barcelona i a algunes altres poblacions de Catalunya, per recordar l'especial amb Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys de la transmissió de Pujal en català, la primera després de la dictadura, amb molts protagonistes, entre els que hi havia Joan Laporta, i aquest especial el vam tancar també amb una de les veus reconeixibles d'aquesta casa, un basc, tio d'Euskadi, afincat a Catalunya, llegenda del Dream Team i que parla en català, José Mari Vaquero.
4: Mira casi lo Ruti a la pared, mira casi lo trapez, lo Ruti, minut 43 a la segona que amb la pilota, un Ruti atrapat, un Ruti atrapat, un Ruti t'estima, un Ruti t'estima, un Ruti t'estima, t'estima, un Ruti t'estima, un Ruti t'estima, un Ruti t'estima.
5: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
3: És la última lliga que Pujal va narrar a Ràdio Barcelona, sí, la del Ruti t'estimo, perquè després ens el vau fotre a Catalunya Ràdio.
6: Aquelles coses del mercat.
3: I allà va començar una nova etapa. És, curiosament, la última lliga que es va poder seguir només per la ràdio, perquè hi havia imatges, però no es va retransmetre per la tele.
6: Això,
3: No es va retransmetre per la tele el partit sencer.
6: Estem parlant de l'any 85,
3: L'any 85.
6: Després de guanyar la Lliga del 84,
3: I
6: no?
3: I segur que la recorda molt
6: aquella.
3: La persona que ara ens acompanya i a qui li agraïm la complicitat per aquest acte tan especial, el president del Barça, Joan Laporta. Què tal?
7: Hola, com esteu?
6: Molt a gust aquí a la llotja.
7: Ja ho imagino, i esteu recordant moments emblemàtics, històrics.
6: Tu havies escoltat la ràdio.
7: Home, l'Urruti t'estimo, que ara fèieu referència, i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I en fi, el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que bé, que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, que com a president me'n recordo d'aquells moments. I és molt emotiu.
3: Quin és el títol que més ha celebrat?
7: El títol que més... Això, tots, tu. Sí que tots. És que els títols són molt difícils de conquerir.
3: I s'han de celebrar.
7: I la veritat és que tot el que han estat les retransmissions, tant a la ràdio, aquella època Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio, després doncs a les teles, en fi, a diversos mitjans, ajudaven molt a celebrar-los. La veritat és que éreu el fil conductor de les celebracions, també. A part de que explicàveu com anava, éreu el fil conductor, i era meravellós acabar un partit i anar corrents a sentir la ràdio, a veure què deien, i sempre hi havia fases que han fet fortuna, i que han estat cèlebres, com les que ara parlàvem, o també, allà pensant, recordo, si em permeteu dir-ho, sí, aquell lèxic del món del futbol que es va, d'alguna manera, es va reconstruir, perquè s'havia perdut per 40 anys de prohibició del català a la premsa, i també aquelles expressions vives que les va recollir en aquest cas, doncs, el Joaquim Maria Pujal, també treballant amb el filòleg, que era el Jordi
6: Mir, que ens ha acompanyat ara.
8: Han tingut aquí fa res.
6: Sí.
7: I vaja, allò de escolta, s'escapolir-se de l'escomesa. Allò en recordem tots. Escapolir-se de l'escomesa. Fora de kick, també.
6: El flequic.
7: Clar, tot era nou, i el que és nou sempre es viu.
6: Per edat, tu... Permeta'm que em digui tu avui,
3: aquí. Mira que jo m'estava esforçant en dir-li de vostè.
6: Si no...
7: Són de la mateixa quinta.
6: Avui estem de festa. Tu vas créixer amb aquesta època, amb aquests moments. Barça, país, llengua... va haver-hi un moment que es va vincular tot. Ara recordàvem que el 5 de setembre del 76, aquell Barça de les Palmes, feia una setmana només que la megafonia parlava en català al Camp Nou. Aquell dia, el president Tarradellas va ser-hi, després de l'exili, a la Llotja. Tot allò va tenir com un vincle que es va ajuntar. Després de tot això ho hem normalitzat i han passat 50 anys. Però tu recordes amb una emoció especial aquells moments?
7: Sí, els recordo. Jo tenia aleshores, doncs, si no recordo, 21 anys. I, home, i vaig al Barça des de petit, des que tinc 5 anys. Aleshores, tot això, vam viure aquells canvis. I era un aire de modernitat, aire fresc, d'avantguarda, que entrava, doncs, ja no només al Barça, sinó al país, a Barcelona... I en aquells anys això va ser meravellós. Eren anys en què el Cruyff encara estava jugant al Barça, que havia arribat al 73 al Barça, aquell estiu del 73 fabulós, i tots aquests anys es vivien molt intensament. Eren els anys de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, políticament també tot això influïa molt, no?
3: Aquests dies estem recordant els moments amb diferents actes. S'ha publicat un llibre del que ara en parlarem, del Josep Maria Déu, una persona que ha treballat durant molts anys amb el Joaquim Maria Puyal. Es diu El Factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. En aquest llibre, al final, llança una proposta i és batejar la tribuna de premsa del nou Spotify Camp Nou com a tribuna Puyal. Com a president del Barça, li agrada? T'agrada aquesta proposta?
7: A veure, això és un tema que clar, és una proposta, està en forma de proposta. Com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho... en privat i personalment amb el Quim Puyal, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
6: I no t'ho posarà fàcil.
3: Bueno, que està viu, ho dic perquè hi ha gent que em pregunta si s'ha mort. No, està viu, el que passa és que no vol aparèixer, perquè ell diu que ara existeix el Quim, que el Puyal ja és història.
0: Que s'ha jubilat.
7: Una personalitat molt forta. Vosaltres l'heu conegut molt millor que jo, però jo també he tingut l'oportunitat de conèixer-lo i de travar una certa amistat, jo diria, perquè és un home de referència i que a mi, doncs, tan candila, tan lluerna el Quim, perquè, mira, jo recordo en el Quim un viatge que vam fer a Mèxic, i que ell, doncs, vam anar al casal català de Mèxic allà al carrer Chacabuco, el casal es deia Canigó, es deia, recordo perfectament.
6: Quina memòria!
7: Sí,
0: casal Canigó de Chacabuco.
7: Sí, senyor. El casal Canigó me'n recordava. D'aquell viatge tinc un record extraordinari, excel·lent, del parlament que va fer el Quim Puyal. Agafava com a referència. Perquè, clar, penseu que allà hi havia gent exiliada, fills d'exiliats, fills que havien, doncs, no coneixien Catalunya, però només la coneixien de referència, i el Barça de referència dels seus pares que s'havien hagut d'exiliar. Alguns eren exjugadors del Barça. Jo recordo que hi havia familiars del Montlloc i algun altre jugador que havien hagut d'exiliar a Mèxic en l'època de la Guerra Civil. Que el Barça va fer una gira per allà i es van quedar uns quants. El Puyal s'ho sabia millor que ningú. I a més va fer una referència amb un rellotge que hi havia, que era un rellotge antic de paret, i anava fent referència a les hores que havien passat totes aquestes persones que amb el nel i el desig de tornar al seu país, a la seva ciutat, de veure el seu club. Bueno, va ser meravellós. El Quim té una oratòria plena de sentiment i plena de coneixement, i aviam, ningú, no sóc jo qui ha de descobrir el Quim Puyal, però el que és cert és que, a part de fer un català, que a tots els catalans i culers ens agradava, és que eren unes retransmissions telefòniques molt ben fetes, molt bones.
3: Aquesta és la clau, fer les coses ben fetes.
6: Ens va marcar, escolta, el camí.
7: Jo crec que és el pare de molts de vosaltres.
0: Absolutament. De tots.
7: Perquè, exacte, sí. No, això és... I la veritat és que va fer camí, va fer escola, I jo recordo que aquell viatge a Mèxic va ser meravellós.
6: No, no, l'has recordat amb molt detall, eh?
3: Sí, sí, fins i tot s'ha emocionat en el moment del president del Barça.
7: De la mera primera etapa, sí, i potser sí. Estic parlant del... Ara no recordo l'any, però dels primers, 2003, 2004... Sí, sí.
3: Per tant, si el Quim Puyal vol, Spotify Camp Nou acabat en final de Champions el 2029 amb la tribuna Puyal, i el 2030 la final del Mundial també...
7: Mira, de moment ja tenim el 2029 la final de la Champions. Això està molt bé.
6: 30 anys després també, eh?
7: 30 vull anys dir que... després. El tema del Puyal, de la tribuna Puyal, a veure, ho comentarem amb els meus companys de junta, perquè no vull avançar-me això, però estaran encantadíssims. Ara, enteneu que coneixent la personalitat del Quim, que és molt forta,
3: molt seva,
7: jo crec que primer m'agradaria fer un... Bueno, parlar-ho amb ell personalment, tinc la confiança per fer-ho.
6: Si no ho aconsegueixes tu, no ho aconseguirà ningú.
7: Bueno, a mi m'agradaria molt i intentaré, però ja sabeu que ell té una personalitat molt forta i és com és i s'ha de respectar.
6: I
3: Mundial 2030, que jo estic a la cadena SER, i clar, en català i en castellà, i a mi aquest tema m'agrada.
6: Seu
3: de la final del Mundial del 2030,
7: bueno, el
3: Camp Nou, per què no el Camp Nou?
7: Nosaltres no, és que ho hem proposat, sí.
3: Jo parlo en Madrid i tal, eh? Fa mesos no hi havia debat, però... era el Bernabéu, perquè és la capital d'Espanya.
6: Però a primer és Marroc o Espanya i després és Bernabéu o Camp Nou?
3: Com que ara es barallen Casablanca i Madrid, doncs la tercera via, Barcelona i tots
7: com. Casablanca i Madrid és el mateix, eh? Jo crec que...
6: Ara has estat ràpid.
7: M'ha posat fàcil, però et diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, home, ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè a més, és una selecció que

0: internacional que nosaltres doncs volem tenir, i així ho proposarem i argumentarem doncs aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
1: Ja la tens, veus?
2: Però em quedo amb el titular de competir contra dues cases blanques.
1: Sí, sí.
2: Aquest és el gran problema. Competir contra Casa Blanca i contra Casa Blanca.
3: Em fa estrany, Bermo, que davant del president del Barça parlis com a Bermo i no com a Laporta.
4: Home, si vols, escolta, cap problema. Estem a prop de diverses llotges que ara passarem. Ara passarem, no pateixis. Que passi la Marielena, home. Sí, home, sí, que vingui.
3: No, que sí, ja la portaveu de la Junta Directiva.
0: Sí, la portaveu. I fent jo la teva feina.
4: Estem fent la feina tot.
3: Està fent de productor. Joan Laporta fa de productor de l'especial de...
5: Allà darrere, ara d'aquí uns minuts, vindrà una figura capdalt de la història, no només del Barça, sinó de Catalunya, que és Joan Granados.
3: Sí.
5: Joan Granados va ser secretari general del Barça precisament fa 50 anys i va ser de les persones, juntament amb Jaume Rossell, el pare del que va ser president Sandro en la directiva d'Agustí Montal, que van facilitar també les coses perquè el Puyol pogués fer aquesta transmissió. L'altre dia estàvem a Elx amb el Ricard.
3: El Joan Granados, bàsicament, perquè els oients de la SER ho sàpiguin, ara que fem aquesta emissió conjunta, és qui ens va fotre a Puyol de Ràdio Barcelona per portar-lo a Catalunya Ràdio.
1: Exacte.
5: Perquè després de ser secretari general del Barça va ser director general de la Corporació Catalana. Sí.
2: El Paulo Futre de la ràdio. Sí.
3: El Paulo Futre de la ràdio.
5: Jacint Borràs. Jacint Borràs, una altra també figura cap del...
2: Jacint Borràs.
3: Elena Fort, que ja s'ha incorporat a aquest especial.
5: I ja ens ho explicarà, però parlarà de quan el Barça posava la megafonia en català, com el governador civil s'aixecava indignat, ¿esto qué es? I tot allò. I després anem a Elx, 50 anys després, i veiem les escenes que veiem amb la policia, amb aquell pobre noi... Jo no sé el Barça, que en tots els moments de la història ha agafat aquesta bandera de la defensa del país, a dia d'avui, si encara cal que s'hagi de fer tot això. És com desesperant veure que passen 50 anys i s'enfadaven el governador civil que venia aquí i ara els seguidors del Barça que van als camps els atonyinen perquè van amb una estelada. És que és una situació...
0: Això, doncs, no s'ha de normalitzar, evidentment, s'ha de rebutjar. Ho hem fet així, vam fer doncs un comunicat, ens vam posar en contacte, en aquest cas concret ens vam posar en contacte amb el soci del Barça que va rebre aquestes agressions i home, estic content perquè la reacció ha estat jo diria ràpida i amb certa contundència. El ministre doncs ha qualificat aquesta actuació que no era correcta, a més estan obert un expedient i bueno, nosaltres ja vam demanar doncs que si això es reconfirmava, perquè les imatges eren esfereïdores i eren molt clares, però a veure, tot s'ha de provar i tothom ha de tenir dret a dir la seva, encara que la violència no és justificable i menys en aquest cas, i tal com va anar, però bueno, que rebran el càstig corresponent. Però m'ha agradat la reacció del govern i això ajuda a que es pugui portar amb normalitat una senyera o per suposat o una estelada i una bandera del Barça que estan molt relligades, mentre no expressi ni odi ni res que indiqui actes violents, jo crec que això s'ha de respectar, és la llibertat d'expressió i així ho vam fer a l'estadi en aquest sentit, igual que el que passa ara amb el tema de sortir amb samarretes a favor de Ceuta. Nosaltres defensem la llibertat d'expressió i en aquest sentit doncs, que cadascú, tant individual com institucionalment, faci el que cregui que ha de fer. Però és cert que en tota acció, en tot acte d'aquest tipus, que doncs, d'alguna manera l'esport està molt vinculat a la política, doncs sempre crea controvèrsia. I ja, sense anar més lluny, el que va passar ahir a l'estadi de l'Elx, I bé, el que va passar també amb el jugador del Betis, amb l'Abde, no?
3: Recordar per això que la iniciativa d'aquesta samarreta neix d'un grup d'empresaris valencians per donar suport als empresaris de Ceuta. I no té una finalitat solidària o especialment focalitzada en la ciutadania de Ceuta, sinó en els empresaris de Ceuta. Estem amb el president del Barça, Joan Laporta, també amb la vicepresidenta, Elena Fort, que tinc entès que és molt oient de

0: ràdio.
1: Que ets molt oient de ràdio.
2: Jo sí, jo vaig néixer amb una ràdio sota el llit i segueixo tenint una ràdio de piles cada matí sobre el llit.
0: Quina meravella.
2: Sempre.
1: Això és una joia, el transistor de piles.
2: No, és que et diria que tinc 10 ràdios de piles distribuïdes per tota la casa. Al menjador, la cuina, a l'habitació, dels nens, sempre.
0: M'encanta.
3: Perquè els dos, com a assistents del Camp Nou, quan éreu, o sigui, quan veníeu, diguéssim, d'aficionats, éreu de portar ràdio?
2: No.
1: No, jo era de quan acabava el partit anava corrents a escoltar la ràdio.
2: Exacte.
1: Sobretot les declaracions. Clar. Evidentment escoltava la ràdio quan jugàvem a fora i no podia anar, perquè abans d'anar als desplaçaments, no sé, no era...
4: No estava tan...
1: Era quelcom, no? Exacte, era quelcom excepcional, era com un viatge que feia.
3: Sí, sí. Hòstia, però ara m'has abocat al córrer per escoltar el postpartit i la roda de premsa.
2: I quan el Barça no jugava a casa, la meva infantesa era una taula amb els avis i una ràdio verda per escoltar el Puyol.
1: Jo l'escoltava també a casa molts cops, però sobretot recordo anar amb cotxe amb el meu pare i tota la família en caravana i sentint
4: el cotxe,
3: I tant.
4: Un clàssic, el cotxe.
1: Era fantàstic.
3: Abans quan es podia aparcar tot arreu, ara ja no. Però abans el meu tiet fins i tot va arribar a deixar de venir al camp perquè un dia se li va endur el cotxe a la grua, que li vam dir, home, potser estem avançant ja com a societat i el que hem de fer és deixar d'aparcar per tota la Diagonal, que estava la Diagonal morta de cotxes.
0: Són les 8:40, emissió conjunta, SER Catalunya, Catalunya Ràdio en aquesta prèvia. Abans d'acomiadar el president del Barça, Joan Laporta, també la vicepresidenta Elena Fort, hi ha arribat el Joan Granados.
1: Ah, sí?
0: Hi ha arribat el futre de la ràdio. El podem fer passar i així ja acomiadem el president del Barça i la vicepresidenta. Avui què? Ho dic perquè el ritme que va el Barça de Hansi Flick, tot el que no sigui un 5-0, és poca cosa.
1: Estem mal acostumats. Toquem de peus a terra avui. El que és important és guanyar, i que anem sumant els punts, i això està bé. I realment, retrobant una mica la conversa, temes del que hem tractat de la conversa, tot el que són actes de violents i d'aquest tipus d'agressions s'han d'erradicar. A la Diada mateix... ja no parlem només dels fets d'Elx, a la Diada mateix també van haver-hi aquest tipus d'actes, i jo crec que, a veure, com a tots els col·lectius, sempre hi ha alguns doncs, que no estan encertats, ara hem de fer pedagogia, jo crec, d'això, i doncs d'alguna manera entre tots intentar erradicar aquest tipus de violència i tot tipus de violència. I referent al tema aquest de Ceuta, insistir, vull insistir que el club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
4: President Laporta, vicepresidenta Fort, gràcies per fer-nos d'anfitrions, de permetre'ns aquest espai també per fer aquest programa tan especial i per molts anys de Barça i de ràdio en català.
1: I per molts anys de ràdio i de futbol en català.
2: Seguirem amb la ràdio de piles sempre.
4: Així m'agrada.
0: Quina meravella.
1: La veritat és que és una meravella estar recordant aquests moments màgics,

0: 40 anys de futbol en català. De Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fem força.
1: De Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, del 50 aniversari de les transmissions de ràdio en català, aquí a la llotja del Camp Nou, i amb molta il·lusió de rebre a un dels pioners i un dels que ens va posar les vies per començar a córrer, el senyor Joan Granados. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Què recorda de l'any 76 i d'aquell moment, quan va començar tot? Vostè aleshores era el Barça.
2: Que va ser molt difícil de fer canviar aquell moment. A mi em van fer secretari general del Barça i vaig fer una roda de premsa que hi havia 15 periodistes. Naturalment vaig fer la roda de premsa català. Doncs els 15 periodistes em van dir: en espanyol, por favor.
1: Calcula.
2: Doncs això estava d'aquesta manera.
3: De fet, quan Puyal va a Madrid per explicar al director de la SER de Madrid el projecte del futbol en català, el primer que li pregunta és: ¿y esto la gente lo va a entender? Y lo segon és: ¿quién lo pagará? La resposta va ser sí, i el segon va ser la Caixa. Ho explica, entre moltes altres anècdotes, el Josep Maria Déu al seu llibre El factor Puyal. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
3: Ja tens la notícia, eh? Si és per la porta, hi haurà tribuna Puyal a l'Spotify Camp Nou.
1: Anem avançant.
4: Anem avançant, sí senyor. Jo estic molt content perquè aquesta és una idea que llancem al llibre, El factor Puyal, que trobo que té una gran acollida, una molt bona acollida de part dels companys. I això, a mi personalment, és el que em fa més content. Si a més el club i el president hi estan d'acord, doncs escolta, oli en un llum.
5: El so de la vida.
0: Anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.
6: El Barça refús defensiu, la pilota a l'exterior de l'àrea, la rep de la penya, s'ho mira de lluny, fa l'obertura cap a la banda dreta per Guardiola, podrà penjar pilota a l'olla, pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, rematada i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi,
7: hola, soy Juan Antonio Pizzi y quería estar presente en esta celebración del nuevo aniversario de las transmisiones de fútbol en catalán, y mandar un saludo muy especial a Joaquín María Puyal, por el recordado relato de un gol mío, al Atlético de Madrid, que significó el triunfo del Barça por 5-4. Indudablemente fue el mejor relato de un gol mío en mi carrera, así que muy agradecido y espero verlos pronto en Barcelona. Un abrazo
6: grande. Pizzi ha marcat el cinquè, Barcelona 5, Atlético de Madrid 4.
3: Torquemada, saps que aquest és el gol que jo més recordo de Puyal?
1: Sí?
3: De fet, es va editar un CD,
1: sí,
3: que vaig comprar.
1: Recordo. Ah, sí?
3: I el tinc, i tant.
1: Perquè a tu et va agafar un moment d'ebullició.
3: I clar, va ser meravellós.
1: Quants anys tenies?
3: Aquell dia es retransmetia el partit per TV3, però hi havia vaga.
1: És veritat, és veritat.
3: I no hi havia comentaris fins a la segona meitat,
1: sí,
3: que llavors van aparèixer. I jo,
1: que va ser el moment temps, de la remuntada.
3: Durant molt temps em vaig pensar: és tan bèstia el que estem vivint avui que fins i tot han fet aixecar la vaga. I resulta que no, que és que ja s'havia acabat.
8: S'acabava a les 10 de la nit.
3: Sí, sí, i aquest va ser espectacular, el moment de Pizzi, que ens ha deixat aquest missatge.
6: Recupera l'interior de l'àrea, Eto'o, pilota porta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, juga per Andrés, gol!
0: Anys de futbol en català. des de 1976. Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
9: Hola, bona tarda a tothom. Soc l'Andrés Iniesta i m'agradaria felicitar a tots els professionals de la ràdio que han participat en les transmissions esportives en català en aquests últims 50 anys. Un plaer haver pogut ser protagonista d'alguna de les narracions. Vull agrair el respecte i el carinyo que sempre m'heu mostrat tots. Enhorabona a tothom i especialment a Joaquim Maria Pujal per aquest aniversari. Gràcies, Don Quim.
3: Sí, a més li hem de donar les gràcies a Andrés Iniesta perquè ens ha enviat aquest àudio. Ell està a fora, ja ho sabeu, ha començat la seva carrera com a entrenador. Està malalt, està constipat, es nota a la veu. Si
10: però que em talla.
1: I també dic una cosa, veu. Tenia veu més radiofònica, eh?
3: Sí.
1: Sí, li ha quedat com
3: missatge en català, que s'agraeix amb aquest, aquesta picadeta
1: d'ull al final. De Don Andrés a Don Quim.
10: Quasi com Constantino Romero.
3: No Don Quim, el representant de Mike Tyson, promotor de boxes, sinó Don Quim.
11: Don Quim.
1: I ara ens visita, no m'acostumo mai a dir que el conseller d'Esports de la Generalitat es diu Berni Álvarez, perquè no podem dir-te com quan jugaves a bàsquet.
3: Quin gran triplista.
12: No sé com et deies quan jugava a bàsquet.
1: Berni?
12: Ah, vale.
1: No? Sí. Vull dir que no, deus dir Bernat, no?
12: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, però podem dir Berni.
10: Clar, però quin és el títol ara? És excel·lentíssim, no sé quin és.
12: Honorable.
3: Don Berni.
12: Don Berni.
10: Don Quim.
3: Maqui, mastodonte.
1: Per cert, que
3: ell sí que és un mastodonte.
1: Tu treballes amb un membre de la família de la TDT, de la TDP, el Jaume Ramon.
12: Està
1: ben educat en els paràmetres de treballador que t'agradaria o no? Te l'hem deixat bé?
12: M'heu deixat molt bé. I a més, parla molt bé sempre de vosaltres, així que jo estic encantat. Espero que ell també ho estigui.
3: Hem parlat amb el president del Barça, Joan Laporta, molt content perquè ha aconseguit que el Camp Nou sigui seu de la final de la Champions el 2029. Aquí ha remat també a favor la Generalitat.
12: Sí, quan va sortir la possibilitat, ja fa molt de temps, i el Barça va plantejar la possibilitat de presentar candidatura, tant l'Ajuntament com nosaltres van fer les cartes de suport que corresponien, es van ficar al costat del club i de la Federació Espanyola, i bueno, ha acabat bé i estem molt contents.
1: Feia 30 anys que no es jugava una final de la Champions a Barça.
12: És aquella final, no?, del Manchester, del sols que hi hagi era ahir.
3: Sí, el 2-1 als últims minuts.
1: Mítica.
12: Jo me'n recordo de veure-la i sí.
1: Escolta'm, també hi ha hagut, aprofito, aquest camí de 50 anys de futbol en català, però també hi ha hagut altres esports en català. El bàsquet en català, tu quan jugaves allò ja formava part el mític Saissó i a Catalunya Ràdio, del Serra, Basté, Josep Vives, l'Ernest Macià. Què recordes d'aquella relació amb la ràdio en català?
12: Bueno, molta, també a nivell molt local, a Tarragona també els partits me recordo que es feien, a València amb la gent que ens seguia, perquè antigament els periodistes viatjaven, no? La ràdio viatjava amb els equips, viatjaven per tota Europa junts, llavors feies una relació molt, molt especial i evidentment quan seguia el bàsquet català, no? Hi ha molts referents amb el bàsquet català i bueno, jo crec que ha sigut sempre un dels, també, junt amb el futbol, dels grans esports que les retransmissions de la ràdio han sigut...
1: Fas bé de recordar les ràdios locals, perquè n'hi ha moltes. Que també segueixen aquest camí i que a vegades ens n'oblidem.
3: Tenim aquí a dues llegendes, una del bàsquet i l'altra del futbol, que és de la família.
13: Per tamany es nota, no?
1: Que tu jugues a futbol.
13: I és de bàsquet, no?
3: I qui és de futbol?
12: Pues saltava més que jo, segur, amb el gol aquell, aquell Charlauder, segur que saltava més que jo.
13: Només per necessitat.
1: El José Mario Vaquero.
3: Mira, ho hem dit a la vegada.
1: Sí.
3: Ja anem tan coordinats que semblem siamesos.
1: Ja ho hem après, que tenim aquí la Champions aquí al davant. Què t'ha semblat veure-la a prop?
13: Estic pensant que m'estic fent molt avi.
1: No.
13: Soc avi, però molt ja.
1: La memòria, la memòria està molt present, José Mari. No, la memòria sempre... la tenim present.
13: Bueno, la veritat és que sempre hem tingut la sort, no? Nosaltres. La primera sempre és diferent, dona la sensació que també parla gent, i aleshores hem tingut el privilegi d'estar en aquest any 92, no només amb la Champions, sinó crec que, i sempre l'he dit, que va ser un any espectacular per el Barça, Barcelona i Catalunya, no? Amb les Olimpiades, amb tot. Va canviar molt i jo he tingut la sort d'estar aquí i estar amb molts de vosaltres, no?
3: A més, en un dia especial pel que commemorem i també perquè tots recordem amb molt carinyo el Dream Team, els futbolistes que molta gent recita de memòria, i la família que es va crear avui és especial, i des d'aquí també un record i una abraçada molt carinyosa, perquè ha mort la dona de Ronald Koeman, la Bertina, que era una persona molt estimada per tota la gent del Dream Team.
13: Sí, molt tranquil·la, i la veritat és que hem passat moltes estones bones, dolentes. Després també com a entrenador jo crec que la família no l'ha passat gaire bé, però són etapes de la vida i és així. Portava molt de temps en aquesta malaltia que semblava que passava, no passava, i al final, mira, ha passat així. I aleshores està claríssim que una abraçada per al Ronald, a tota la família, i és un bon dia per reconèixer això també, no? Sobretot amb vosaltres, amb Catalunya Ràdio i també amb la cadena.
1: Ens hi afegim.
3: L'especial sencer, en aquesta segona hora de Que t'hi jugues n'heu escoltat un ampli extracte, però l'especial sencer el teniu disponible a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i també a la pàgina web de l'emissora, sercatalunya.cat, que acabeu de passar una bona diada de la Mercè i que la vida us somrigui. Adeu!
11: Que t'hi jugues?
5: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. No solo no ha mostrado ni una pizca de empatía con Mari Carmen, no solo se ha limitado a decir que lo de ayer fue un desahucio más. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que insiste en culpar al gobierno por no hacer nada en materia de vivienda, ahora busca el aplauso fácil de lo que ella ha dado en llamar las otras Mari Carmen. Ayuso hace unos minutos en una entrevista en Cuatro.
2: Lo que ha decidido es que va interviene los pisos. Eso significa que un propietario de una casa, en el momento en el que pone su casa en alquiler, el Estado le quiere intervenir los precios y, es más, promueve que haya inquiocupación. De manera que un inquilino decide que no te va a pagar y tiene más derechos casi el inquiocupa que el propietario. De hecho, hay muchas mujeres de la edad de Mari Carmen que se han vuelto vulnerables por toda España porque les han ocupado sus viviendas.
1: Cero empatía ante un desahucio y una imagen durísima, la de Mari Carmen dejando su casa en una camilla, que ha reactivado en cualquier caso todos los canales de negociación política y también las posturas más radicales del Partido Popular, que hoy justo hoy, ha respaldado a Ayuso y sus palabras en un acto contra la ocupación. PSOE y Junts se negocian ya para aprobar un decreto que ponga fin a los desahucios de personas vulnerables. El de Junts es un acuerdo clave, pero no fácil, primero porque obliga al gobierno a rebajar el alcance de este decreto y porque, por el otro lado, por la izquierda, Sumar quiere más, quiere que ese tipo de viviendas sean expropiadas. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, Sumar eleva el tono dentro del gobierno de coalición y no solo exige que este decreto se apruebe el próximo martes, también quiere que incluya la expropiación de este tipo de viviendas ante situaciones como la de Mari Carmen. El ministro de Cultura y la figura que está negociando con el PSOE, Ernest Urtasun, lo ha trasladado al socio mayoritario.
4: Que el gobierno de España no puede tolerar que los fondos de inversión nos echen estos pulsos y que, por lo tanto, como ustedes saben, ayer dijimos que tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Mari Carmen y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido.
3: Pero esta propuesta choca con lo que pide Junts en materia de vivienda, que pasa sobre todo por bonificaciones fiscales. Veremos cómo lo cuadra el gobierno Casal, porque fuentes de Junts nos dicen que ya hay acercamientos con el PSOE.
1: Nosotros a partir de inmediato charlaremos aquí en Hora 14 con Verónica Barbero, con la portavoz de Sumar. Le preguntaremos por ese decreto, si va o no el martes al Consejo de Ministros, y también por Óscar Puente, que esta mañana en Twitter se ha despachado, pero bien, contra Sumar, socio Moncloa, pero por lo que se ve, enemigos en las redes. El ministro ha dudado de la capacidad de Sumar para resolver esta crisis de la vivienda en un pispás, cuando realmente, aseguró el ministro, no pueden resolver ni sus propios problemas internos. Esto mientras Mari Carmen ha pasado su primera noche en el hospital con un cuadro de agotamiento severo en el Gregorio Marañón de Madrid. Allí la están sometiendo a diferentes pruebas médicas. Hoy el relator de la ONU sobre vivienda ha dicho que la jueza tendría que haber suspendido ese desahucio. Luego recopilamos todo, la crisis de la vivienda que se solapa un día más con la crisis de Ceuta. Es el dato que aporta a esta hora la SER. Más de 330 migrantes han sido ya expulsados de la ciudad autónoma desde julio. Se quedaron unos 20.000 tras la entrada y han regresado de forma voluntaria unos 7.000 enviados. Nicolás Castellano, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, según los datos que hemos recopilado en la cadena SER de tres ministerios y también de fuentes de la ciudad autónoma, son al menos 20.000 los migrantes que se quedaron después del 30 de julio aquí en la ciudad autónoma. Hay una capacidad de unos 10.000 adultos que va a habilitar el Estado para octubre y hay 6.800 en centros de titularidad del Estado y hay al menos 3.000 menores en las calles. A eso hay que sumar, como dices, esos 7.000 adultos que han retornado a Marruecos de manera voluntaria desde el pasado 10 de agosto.
1: Mañana estará aquí en la SER con Aymar, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que hoy en un foro ha modulado bastante el tono de su discurso sobre el reparto de menores. Vivas regresa a su posición inicial, favorable a este reparto, aunque dice el caso de Ceuta es absolutamente excepcional.
6: Bueno, esos mínimos casos serán atendidos conforme a la legislación española. Nadie ha dicho que no. Si la legislación se sigue aplicando, si nosotros no estamos de ninguna manera en contra de que se aplique la legislación.
1: Luego regresamos a Ceuta las horas posteriores a las elecciones legislativas en Marruecos. Y a partir de inmedia charlaremos de la IA, de cómo un agente de la empresa de ChatGPT logró hackear el sistema de salud de Australia. Entró de forma automática, traspasando los límites de la ley. OpenAI ha tardado un mes y medio en reconocer esta vulneración de un sistema sanitario. Hervé Lambert es experto en ciberseguridad.
7: Más que golpear la puerta con un ariete o algo muy pesado, es más bien como un cerrajero que es muy persistente, que prueba miles de combinaciones por segundo, eso sí.
1: Y un poquito autónomo. Luego nos lo cuenta Javier Ruiz Martínez.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Más cuestiones de este día que ya nos acerca Toñi Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas. Por primera vez, un país OTAN alerta de que Rusia está preparando ataques con drones y misiles contra miembros de la Alianza Atlántica. Ese país es Dinamarca, que no descarta una invasión terrestre. Y Renault va a cerrar, por falta de demanda de coches de combustión, su fábrica de Palencia durante 3 semanas y la de Valladolid, la más grande de esta marca en España, de momento este viernes, de momento Casal.
1: Un pronóstico del tiempo con este titular. El otoño tendrá que esperar, Jordi Carbó.
9: A la espera de pequeños cambios que llegarán el fin de semana con más nubes, pero solo un poco menos de calor, hoy todo sigue igual, es decir, tiempo plenamente veraniego. El sol lucirá durante la tarde en prácticamente todo el país, con temperaturas máximas parecidas a las de los últimos días, destacando valores cercanos a los 40 grados en el suroeste de la península, también en algunos puntos de Canarias, donde además tendremos chubascos en las islas de Tenerife y La Palma. Mañana temperaturas un poco más altas, sobre todo las máximas.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
10: Tornen les lectures obligatòries al batxillerat per superar la selectivitat.
11: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Tornar un back to basics, tornar als bàsics.
10: La consellera d'Educació recupera una mesura que fa només 2 anys va retirar l'anterior govern d'Esquerra i arriba sense esperar els resultats del gran debat de país que ha encarregat el president Salvador Illa. Els professors estan contents, però...
12: I el que ens faria falta potser és una mica d'estabilitat, no que no hi hagués tants canvis.
10: Demà el president reuneix a Palau tots els partits polítics. Denunciat per delicte d'odi a la Fiscalia, un club de futbol amateur liderat per 2 càrrecs de Vox a Barcelona. Ho ha destapat Ser Catalunya. És la queixa d'un equip rival als organitzadors d'aquesta lliga per això.
13: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayern de los Caídos.
10: El club es diu Mingo Rubio Balompié i Vox argumenta que això és humor, que no n'hi ha per tant. El dia després del desnonament a la Mari Carmen, el govern espanyol reactiva les negociacions amb Junts per recuperar el decret que prohibeix desnonar persones vulnerables. A Catalunya, PSC i Comuns també reactiven les negociacions per prohibir la compra especulativa. Els Mossos han trobat el cadàver d'un home que duia almenys 2 anys mort a casa seva. La dona i la filla van conviure amb les restes i no sortien de casa des de la pandèmia. Totes dues ja estan rebent atenció psicològica. Tot això en aquest dijous, dia de Castells, a la plaça Sant Jaume, a Barcelona, marxa la gran diada castellera de la Mercè. Això és el que ja està passant ara mateix. També a Tarragona, el comiat de Santa Tecla és amb les 4 colles de la ciutat fent pilars davant la catedral. Això de fa poca estona, de seguida, i anem en directe al final d'aquest informatiu. Tot això en aquest dia festiu a Barcelona, però també a molts altres municipis. Atenció, aquesta hora està tallada la C-12 al Dover en els 2 sentits per un accident. Hi ha problemes també a la C-31 al Prat de Llobregat. Un accident provoca ara mateix aturades en aquesta autopista. Avui, que serà un dia amb temps radiant i amb màximes que superaran els 30 graus. Jordi Carbó.
9: Avui torna a repetir-se una situació pràcticament idèntica a la d'ahir. Sol, temperatures que a primeres hores del matí han pogut baixar una mica més, les mínimes, però després, amb el sol, pugen ràpidament, i en breu les màximes de nou se situaran al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, superant-los a l'interior, apropant-nos als 35 cap al Pla de Lleida. No hi haurà núvols destacables, sí, vent de marinada durant la tarda, fort a primeres hores de la nit al sud de Lleida i a l'interior de l'Ebre. I demà, doncs, temperatures més altes, les mínimes, però sobretot les màximes, en un dia que de nou serà assolellat, les màximes pujaran 1 o 2 graus respecte avui. De nou ens situarem al voltant dels 35 graus a la plana de l'Empordà, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre.
10: Tècnica Víctor Valero, producció Laura Pons. Des d'ara fins 2 quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Fa 3 anys la Generalitat va eliminar les lectures obligatòries al batxillerat. L'argument era que ningú es llegia Tirant lo Blanc, Mirall Trencat o Terra Baixa, sinó que simplement s'estudiaven resums per preparar després la selectivitat. La consellera d'Educació, llavors en mans d'Esquerra, va decidir-ho, tot i que els professors estaven en contra d'aquesta mesura. I ara la conselleria, amb noves mans, d'Esquerra al PSC, recupera aquestes lectures obligatòries. Ho ha anunciat aquest matí Esther Niubó.
2: perquè el que no podem permetre és que l'abandonament de certes pràctiques d'aula acabi redundant en un pitjor assoliment dels aprenentatges per part del nostre alumnat. Hem de reforçar allò que sabem, que tenim evidència que funciona i, a més, ho hem de potenciar al màxim.
10: L'argument és que s'ha de millorar la comprensió lectora, que fa temps que s'apunta com un dels problemes principals, Gemma Alegrí.
14: Sí, tal com han evidenciat els últims resultats de les proves PISA. Després d'aquests, i amb l'objectiu de presentar un pla de xoc per reforçar les competències bàsiques i la comprensió lectora dels alumnes catalans, Educació ha fet marxa enrere 3 cursos després d'eliminar les lectures obligatòries a batxillerat. Esther Niubós, la consellera del RAM.
2: Un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar
14: va ser al maig del 2024 Mana Simó al capdavant de la conselleria quan es va anunciar que s'eliminaven les lectures obligatòries a la selectivitat per donar més autonomia als centres. Un mes després es va publicar una llista orientativa d'autors clàssics perquè cada centre escollís llibres pel seu alumnat. La lectura continuava sent obligatòria, però els llibres no entraven a les PAU. Avui, després d'anunciar la mesura, Niubó ha defensat que no es tracta en cap cas de tornar al passat, sinó de recuperar el que funciona.
2: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys, que en els últims anys constatem que ha perdut pes, doncs reforçar la lectura, l'escriptura, l'oralitat, els coneixements bàsics, no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges.
14: El departament, però, Joan, encara no ha concretat quines lectures seran.
10: Bé, un cop més es repeteix el que passa sempre en el cas de l'educació, que és que un govern decideix una cosa que el que ve després reverteix. Ara els instituts hauran de tornar-se a adaptar. La pregunta, però, és per què la consellera Esther Niubó no esperava que el Consell d'Educació presenti totes aquestes mesures per millorar el sistema educatiu que ha encarregat Salvador Illa. Perquè potser d'aquí uns mesos tornarem a debatre mesures per millorar la comprensió lectora i una altra vegada els instituts hauran de tornar a fer canvis. De fet, demà el president reuneix a tots els partits al Palau de la Generalitat i ahir el Parlament parlava d'aquest gran debat de país que comença ara.
15: Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació, un pacte de país per l'educació, un debat constructiu, un debat que posi un nord i una raó a cada mesura.
10: Bé, això acaba de començar, però avui hem tingut aquest anunci d'aquesta decisió, d'aquesta mesura, lectures obligatòries que tornen, i els professors celebren, perquè recordem que ja estaven en contra quan Esquerra ho va tombar, però diuen que no en sabien res i justament demanen que no hi hagi canvis una altra vegada. Guillem Lloret és professor de català i membre de docents.cat.
12: La Conselleria d'Educació és la conselleria on hi ha més cops de volant de la història, de totes les, no només aquesta, sinó totes les anteriors. I el que ens faria falta potser és una mica d'estabilitat, una mica de no, que no hi hagués tants canvis. Les lectures obligatòries és això mateix. Fa 3 anys ja ens va agafar per sorpresa que les traguessin. I ara les tornen a incorporar. Nosaltres ho celebrem, però ens agradaria que com a mínim es consolidés, fessin un bon pla i ens diguessin això durarà durant 10-12 anys.
10: També li han preguntat sobre aquest retorn a les lectures obligatòries des del Sindicat de Professors de Secundària a Ignasi Fernández.
16: Reconèixer que la situació ha tocat fons, que el nivell de comprensió lectora i escriptura, lectoescriptura dels alumnes, dels nostres alumnes és baixíssim, sota terra, no cal haver-se esperat a PISA, i celebrem que hagi hagut aquest reconeixement.
10: Per cert, que hi ha més d'aquest pla que ha anunciat avui la consellera Esther Niubó, perquè també es recomana a les escoles i instituts que a partir del curs que ve fixin lectures comunes per tots els seus alumnes des de 5è de primària fins a 4è d'ESO i que els nens puguin recuperar els llibres de les assignatures o, com a mínim, que tinguin un text de referència per poder repassar o seguir la matèria si s'han perdut alguna cosa, Gemma.
14: Sí, exacte, Joan, tot i que això són recomanacions. D'aquesta manera, Educació proposarà a totes les escoles i instituts públics i concertats que seleccionin lectures comunes per tots els alumnes des de 5è de primària fins a 4è d'ESO, a més d'un pla lector des de l'educació infantil. Cal dir que ja hi ha molts centres que en tenen. El departament també vol que cada alumne tingui llibres de text o un dossier en paper perquè sempre que ho necessitin puguin tornar-hi i tenir així un text de referència. La proposta d'educació també contempla reforçar el càlcul mental.
10: Gràcies, Gemma. Ara falten 1 minut per 3:15. Abordem l'exclusiva de Ser Catalunya, apologia del franquisme en una lliga de futbol amateur a Barcelona. I és que la Fiscalia ja té sobre la taula una denúncia per delicte d'odi contra aquest club de futbol amateur liderat per 2 membres de Vox, un d'ells, de fet, és el número 2 del partit a la ciutat, per apologia del franquisme. Per què? Doncs perquè el nom del club és Mingo Rubio Balompié, on està enterrat el dictador, i l'escut hi apareix Bayern de los Caídos. Aquesta informació és de Ferran Dalmau.
17: 2 càrrecs rellevants de Vox a Barcelona formen part d'aquest equip que es fa conèixer com el Bayern de los Caídos, tot i que el seu nom oficial és Mingo Rubio Balompié, una altra referència, en aquest cas al cementiri on està enterrat Francisco Franco després que l'exhumessin del Valle de los Caídos. Un d'ells és el vicepresident provincial de Vox, Juan Cremades, que també és l'assessor legal del partit. L'altre és Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià. Ha nascut a l'equip fins fa pocs dies i apareixia també un Vítor franquista, amb la gran V baixa vermella que utilitzava Franco per celebrar les victòries a la Guerra Civil. Ara l'han retirat, davant la queixa d'un equip rival als organitzadors. Sentim un dels jugadors rivals que prefereix mantenir-se en l'anonima.
13: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayern de los Caídos y luego ya nos dimos cuenta que muchos de los integrantes del equipo pues eran representantes públicos de partidos de extrema derecha, de Vox.
17: A l'equip a banda dels dos membres de Vox també hi ha un exregidor del PP a Premià de Dalt. A la queixa, l'equip denunciava que no se sentia còmode enfrontant-se a un grup amb simbologia franquista. La Lliga encara no ha començat, ho farà dijous que ve a les instal·lacions del Velòdrom d'Horta.
10: Bé, aquesta exclusiva d'aquesta redacció, que podeu consultar en detall a sercatalunya.cat, ha corregut per tot arreu, tant que ja hi ha hagut un advocat de memòria històrica que ho ha denunciat per delicte d'odi a la fiscalia, que ara és qui ho haurà d'investigar. Aquest advocat és Eduardo Ranz, el que t'hi jugues aquest migdia ha apuntat que l'Ajuntament de Barcelona també té responsabilitats en el cas perquè aquesta Lliga és municipal i jugarà al Velòdrom d'Horta, una instal·lació que és titularitat de l'Ajuntament.
18: Si les instal·lacions són municipals o reciben subvenciones públicas, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática puede instruir un expediente y sancionar al propio Ayuntamiento de Barcelona.
10: Ferran, Vox què hi diu? Assegura que no n'hi ha per tant, no? Que és humor, com es fa amb noms d'altres equips de la mateixa lligueta.
17: Sí, fonts de Vox consultades per la SER argumenten que clarament és un nom humorístic i no li donen importància a la simbologia franquista del logo. Posen el cas al mateix nivell que qualsevol altre joc de paraules que busqui la similitud amb un club de futbol real. Ens faciliten literalment una llista d'exemples que per ells són el mateix. I són, per exemple, noms com Aston Birra, Intermitente o Yayo Vallecano, que també fan broma a assemblar-se al nom d'un club real, però que no tenen cap referència franquista.
10: Bé, sobre aquest argument de l'humor, això ha dit també l'advocat Eduardo Ranz.
18: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié.
10: Les 2 i 17.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
19: S'aprova un decret amb mesures contra els desnonaments per regular el lloguer de temporada, lloguer d'habitacions, per protegir els llogaters i per acabar amb aquesta estafa o anem a la vaga general?
10: El desnonament de la Mari Carmen, les protestes que ahir també van arribar a Barcelona del sindicat de llogaters amb aquesta amenaça de vaga general, doncs tot això ha fet que ara, mesos després d'estar totalment aturades al Congrés, doncs que el govern espanyol reactivi les negociacions per aprovar en qüestió de dies un decret de vivenda que recuperi, entre altres, la prohibició de desnonar a persones vulnerables. El que sabem és que Junts, ja confirma la SER, que està negociant amb el PSOE per reactivar aquest decret i els de Junts, recordem que són claus perquè les mesures tirin endavant. Quines mesures? Per exemple, doncs a part de la paralització dels desnonaments sense alternativa, també la protecció dels lloguers per fer front a les reparacions d'un pis, en un decret que no va tirar endavant llavors, quan es va tombar el mes d'abril, perquè Junts, Vox i PP doncs, hi van votar en contra. Junts va entregar fa 15 dies la seva proposta a Pedro Sánchez i ara el que vol el partit de Carles Puigdemont és que el PSOE inclogui també les mesures que proposen Junts, entre altres desgravacions fiscals o també facilitar l'estalvi dels joves. Això al Congrés a Madrid, però també avui el president Salvador Illa ha assegurat que la llei per prohibir la compra especulativa que s'està preparant des de la Generalitat és la prova que aquí s'està fent tot el possible per evitar casos com el de la Mari Carmen.
20: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner, que trepitja a una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. Almenys les catalanes. I ho estem fent.
10: De fet, segons ha pogut saber Ser Catalunya, el govern de Salvador Illa i els comuns ja han reprès les negociacions per redactar aquesta llei, la que ha de prohibir la compra especulativa. És un text que s'ha quedat encallat de moment, no el va avalar el Consell de Garanties Estatutàries i fa més d'un any que se'n parla, Xavier Balló.
4: La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha sigut l'encarregada de mantenir aquesta primera presa de contacte amb els comuns. El govern ja té detectats diversos punts que considera susceptibles de ser modificats seguint les recomanacions del Consell de Garanties, mentre que els de Jéssica Albiach estan oberts a retocs però volen que es mantinguin els fonaments de la regulació i que aquesta es faci per la via urbanística. Els comuns creuen que des del dictamen del Consell de Garanties fins ara ha aparegut un nou element per blindar la seva proposta, la futura llei europea d'habitatge assequible, que pot servir d'argument per defensar el nucli central de la regulació. De moment, la reunió d'aquest dimecres ha suposat una primera aproximació, però les parts confien que les converses s'encarrilin prou com perquè no calgui prorrogar el termini marcat per modificar la llei i que tot quedi tancat aquest octubre.
10: Dos minuts i més notícies.
21: Ser Catalunya a Barcelona. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca d'empreses.
23: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
24: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
26: Es ocupem a les millors taules del món.
27: En aquesta terra protegim i acollim.
28: Fem barri i fem pinya.
29: I fem, i no deixem de fer.
30: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
31: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
32: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Són les 2:22. A Cabrera de l'Anoia el que s'ha descobert és, si més no, increïble, perquè els Mossos, atenció, han trobat el cadàver d'un home de 77 anys que duia almenys 2 anys mort a l'interior de casa seva. I és que no només això, la dona i la filla van seguir convivint amb les restes del seu marit o el seu pare al domicili. No sortien de casa des de la pandèmia. Els Mossos ja han obert una investigació mentre tenen psicològicament a totes dues dones. Andrea Villòria.
14: Exacte, els Mossos van entrar ahir a aquesta casa després de rebre una alerta dels veïns que avisaven que feia molt de temps que no veien entrar ni sortir ningú de la família, que el seu cotxe estava abandonat, però que a l'interior s'hi escoltaven sorolls. Avançat el diari El País, que arran d'aquest avís, els Mossos es van presentar al domicili, van picar el timbre i els va obrir la porta una dona de 59 anys. A l'interior hi havia també la seva filla de 22 i, el més important, en revisar la casa, en una habitació coberta amb una manta, van trobar el cadàver d'un home en avançadíssim estat de descomposició, però sense signes de violència. La dona va explicar que era el seu marit, que havia mort feia 2 anys assegut al sofà i havien decidit tapar-lo i posar-lo a una habitació. Elles van seguir convivint-hi perquè des de la pandèmia que no sortien de casa i fins i tot es feien arribar el menjar a domicili.
10: Els Mossos també busquen l'autor o autors de la mort d'un altre home aquesta nit a Terrassa. Ha estat, Andrea, en una baralla a una zona de barraques.
14: Sí, ha estat en uns camps als afores de Terrassa, en una zona de barraques on viuen persones sense llar. Segons fonts del cas, passades les 11 de la nit s'ha produït una baralla entre algunes d'aquestes persones, conegudes entre elles, i que ha acabat amb la mort d'un home. En rebre l'avís de la baralla, el SEM va anar fins allà, però quan va arribar va trobar només el cos d'un home mort. Ara els Mossos busquen els responsables.
10: I un home de 35 anys ha mort mentre feia parapent a la Serra de Rubió, al Bages. Va patir un accident ahir a les 7 de la tarda i els van localitzar els bombers abans que es fes de nit. Ara els Mossos investiguen les causes d'aquest accident.
33: I el
10: La terapeuta de la família Endic denuncia una campanya de desprestigi per les informacions que la vinculen amb la mort del fundador de Mango. El seu advocat, Francesc Jofresa, va reunir ahir a la premsa i va assegurar que la terapeuta no sabia que pare i fill havien anat d'excursió a Montserrat.
1: S'està veient una autèntica campanya de desprestigi, aquest encarnissament amb Julia Luderwald, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes. Ni molt menys estava per als andorriales.
10: I ens ubiquem ara a Ribes de Freser, al Ripollès. Els veïns d'aquest petit municipi porten gairebé una setmana sense poder beure aigua de l'aixeta per un excés d'arsènic. De fet, afecta més de la meitat del poble, gairebé un miler de persones, i l'Ajuntament avisa que, com a mínim, necessiten 45 dies per tornar a la normalitat. Marta Altimir.
2: Per això avui han instal·lat una cisterna amb aigua potable disponible les 24 hores. Els veïns porten des de divendres passat sense poder consumir aigua de l'aixeta ni per beure, ni per rentar-se les dents, ni per cuinar. Tot això perquè els filtres del dipòsit de Caralps, que abasteix una part del poble, han arribat, diuen des de l'Ajuntament, al final de la seva vida útil. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa.
3: El que sí que fem és cridar a la calma, doncs la pugui utilitzar la cisterna i d'aquesta manera poder garantir aquest servei.
2: L'altra zona del poble que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines no està afectada. L'Ajuntament ja ha comunicat que necessitaran 45 dies per canviar els filtres i tornar a la normalitat.
10: Anem pels esports. Bàsquet, avui comença l'Eurolliga. El Barça s'estrena a Europa després de perdre la Supercopa contra la Penya. Sir Chaves, bona tarda.
5: Sí, el Barça debuta avui a l'Eurolliga al Palau. Què tal, Joan? Bona tarda. Ho farà a partir de 2:15 contra l'Anadolu Efes, en el partit que donarà més el tret de sortida als actes del centenari. Sekulić té les baixes de Tosan Ebumwan i Joan Macundú, encara lesionats, i fix entrar al play-off com a objectiu principal del Barça. Darío Brizuela és més ambiciós amb els objectius i va una mica més allà.
6: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos.
5: D'altra banda, en futbol internacional, avui debuta Xavi al capdavant de la selecció neerlandesa i Carlo Ancelotti ha confirmat que Rafinha serà titular en Brasil.
10: En 3 minuts seran 2:15. Escolteu el son directe de BTV, que està retransmetent en directe a la plaça Sant Jaume, plena de gom a gom per aquesta jornada castellera.
7: Portar en alguna diada una quedada amb intent desmuntat i assaig és una prova que sí o sí no pot faltar-hi ni un dia per quan el castell ho demani, la colla ho vulgui, doncs poder-lo portar a plaça.
10: És el so de l'entrevista que estan fent a un membre dels castellers de Sarrià, una de les colles que està participant en aquesta jornada castellera avui, dia festiu, a Barcelona. Abans, a la plaça Sant Jaume, hi ha hagut Ball de l'Àliga, els gegants, exhibició de grallers. Hi ha anat la Lola Estrada d'aquí a Catalunya, que s'ha trobat alguns turistes.
8: Tell me again, where do you come from?
9: Australia.
8: And what did you see here? What's this? Do you know what it is?
9: No, we just came out of the hotel.
10: Però sobretot també molts barcelonins avui.
8: Veniu a veure els gegants ara?
11: Sí. Ara, amb les nenes, per això hem vingut.
12: Els cantorosos sí. I els gegants.
13: Que hem vingut a veure els gegants perquè nosaltres sempre anem
10: a... Avui que Barcelona també pot ser un bon dia per anar de concerts. A 2:15, l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu actuen a la plaça Major de Nou Barris i a 9:00 a l'Avinguda de la Catedral hi actua Maria Terremoto. Avui que pot ser un bon dia per visitar gratuïtament museus i monuments de la ciutat que obren les seves portes i que ens repassa la Gemma Alegrí.
14: Més d'una trentena de museus i espais culturals de Barcelona obren portes avui gratuïtament. Entre aquests destaquen la Sagrada Família, que ha ofert entrades gratuïtes a través d'un sorteig. Xisco Llebrés, un dels arquitectes, en declaracions a l'Aquí Barcelona, ha explicat una de les últimes novetats de la basílica.
15: Estem totalment volcats amb la construcció d'aquesta capella, que ja fa uns anys que vam començar, però que ara ja es veu bé des del carrer, hem arribat a una altura de 8 metres, i ja aquest any preveiem, doncs, durant el 2027 i a començaments del 28 tenir-la acabada.
14: Avui també es pot entrar gratuïtament al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al MACBA, al Museu d'Història, al Cosmocaixa i també al Zoo. Els menors de fins a 12 anys hi van acompanyats d'un adult i al Moco Museum totes les persones que es diguin Mercè, Mercedes o Merche. És una breu selecció d'entre moltes opcions.
10: de Barcelona fins a Tarragona, perquè també està en marxa el darrer dia de les festes de Santa Tecla i ara s'està fent també la Gran Diada Castellera, en concret el que estan fent les quatre colles, que és un pilar itinerant que ha de pujar i baixar les escales de la catedral. Som en directe al centre de Tarragona, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cristina Artacho. Cristina, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta plaça de la Font, que està plena de gom a gom, esperant que arribin aquests pilars caminant, que enguany van una mica tard, perquè encara el primer pilar, no?, actuen les quatre colles per ordre d'antiguitat, el primer pilar que encara no ha sortit de la catedral, però que ben aviat enfilarà aquests 500 metres des de la catedral fins a la plaça de la Font i estirarà aquesta bufanda des del balcó de l'Ajuntament perquè l'enxaneta, l'infant, pugui pujar i considerar aquest pilar com a descarregat. Les quatre colles que esperen poder descarregar els quatre pilars en aquest últim dia de festes de Tarragona, que acabarà aquest vespre amb el correfoc i la traca final.
10: Gràcies, Cristina Artacho. Això és el que està passant ara mateix a Tarragona, també avui, que s'acomiada de les festes de Santa Tecla. Per tant, que disfrutin tant tarragonins com barcelonins. Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Ara continua l'Hora 14.
0: Hora 14. En la SER. Con Javier Casal.
12: 2:30, 1:30 en Canarias. En las concentraciones que han recorrido España en las últimas horas se ha escuchado este grito. Los manifestantes apelaban anoche al gobierno de coalición progresista. El desahucio de Mari Carmen ha abierto una brecha importante en el seno del Ejecutivo. Sumar eleva la apuesta. El martes es probable que el decreto sobre vivienda, que ha estado ahí paralizado durante meses en un cajón, vaya al Consejo de Ministros. Ese decreto debe ser convalidado después en el Congreso y ahí es donde está el problema, en encajar las posturas de todos para que no se rompa ni la manga izquierda ni la manga derecha. El PSOE negocia ya con Junts. Hoy Sumar, como digo, eleva su apuesta y pide que se expropie el piso de Mari Carmen. Urtasun esta mañana.
16: Que el gobierno de España no puede tolerar que los fondos de inversión nos echen estos pulsos y que, por lo tanto, como ustedes saben, ayer dijimos que tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Mari Carmen y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido.
12: Óscar Puente arremete en redes contra Sumar y les reta resolver antes sus problemas internos. No acudir a las urnas bajo 20 siglas distintas, dice el ministro, y regalarle la Moncloa a la ultraderecha. Bronca interna en mitad de un escenario en el que el gobierno tiene que encajar las diferencias internas y externas y donde Junts va a jugar un papel clave y a quien el PSOE intenta cortejar para que avale este decreto. Joan Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
12: Se ensancha la brecha entre Sumar y el PSOE. Sumar quiere más, aprovecha esto para reivindicar el decreto que acabó en un cajón y el PSOE, lejos de apaciguar los ánimos, pues deja que Óscar Puente cuestione abiertamente la capacidad política y de organización interna de este espacio, la izquierda del PSOE. Es durísimo el tuit del ministro Puente esta mañana contra compañeros que se sientan, recordemos, junto a él en ese mismo Consejo de Ministros.
17: Sí, y Puente responde a las presiones de Sumar aludiendo a los problemas internos del espacio. A ver si esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pispás resuelven uno más sencillo, el suyo, y no van bajo 20 siglas a las elecciones. Está chupado, escribe el ministro Puente, que señala que a él, a izquierdista, no le gana nadie. Publicaciones que no han pasado para nada desapercibidas en el espacio a la izquierda del PSOE, aunque en Sumar se centran ahora en apretar para que el próximo Consejo de Ministros del martes apruebe el decreto de vivienda y para que el gobierno expropie el piso de Mari Carmen. Ernest Urtasun y Sira Rego.
16: Tengo hoy un mensaje para el Partido Socialista. El gobierno el martes tiene que estar a la altura. No le podemos fallar a la gente.
18: En el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y, por supuesto, expropiación al fondo buitre de la casa de Mari Carmen. Se acabó el tiempo.
17: Se acabó el tiempo, dice la ministra Sira Rego. Apelaciones directas al PSOE. El ministro Óscar López se las quita de encima señalando a las derechas que han tumbado los decretos de vivienda en el Congreso.
19: Yo comparto con Sumar que lo que tiene que hacer el Congreso es aprobar un decreto que ha tumbado ya en cuatro ocasiones. Pero la pregunta no es al Gobierno, el Gobierno lo ha intentado ya en cuatro ocasiones. La pregunta es al Congreso, la pregunta es a la derecha y a la ultraderecha.
17: Pese a estos roces en público, se está trabajando en el seno del Gobierno para sacar adelante ese nuevo decreto que proteja a los inquilinos frente a los fondos buitre y que después tendrá que convalidar el Congreso de los Diputados.
12: Esto dentro, fuera, Junts negocia ya, el Gobierno necesita a Junts, pero la posición de Sumar pues complica las intenciones del Ejecutivo de ensanchar los acuerdos ante un texto proyecto que ya veremos si el martes va o no al Consejo, del que sabemos algunas cosas, pero cuyos detalles completos no tenemos, Josué Coello. Y de los puntos que contenga finalmente ese decreto, pues va a depender, claro, el respaldo parlamentario, por tanto el futuro también a medio plazo de estas medidas, ¿no, Josué? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, hoy hemos conocido que Junts y el Gobierno han acercado posturas sobre vivienda e incluso, según los independentistas, el Ejecutivo estaría dispuesto a asumir alguna de las medidas. Y es aquí donde se produce el choque con otros socios, porque Junts propone bajar impuestos, bonificaciones fiscales y desgravaciones al ahorro, medidas que no gustan ni en Podemos ni en Sumar, que exigen moratoria antidesahucios y expropiación de inmuebles. Por eso, hoy, otro de los socios, como es Bildu, ha intentado tender puentes. Óscar Matute.
21: Los problemas se afrontan o se enquistan, y nosotros estamos por afrontarlos, por enfrentarlos y por intentar buscarle soluciones. Y en esa mano tendida estamos, y se la tendemos a todos, también a Junts, para hablar lo que haga falta, para buscar esos puntos de encuentro, esos mínimos comunes en los que podemos estar de acuerdo. Y lo mismo que a Junts, a las otras derechas. Por ejemplo, a la derecha vasca también.
20: De hecho, es tan complicado aunar todas las voluntades que solo tenemos que recordar lo que pasó en el Congreso hace tan solo 10 días. Sumar llevó una proposición para prohibir que grandes empresas y fondos comprasen viviendas residenciales. Y esta fue la postura de Junts.
22: Miren, cuando vulguin aprovar las propuestas de Junts, que realmente retinguin els diners a la butxaca de les famílies, doncs en parlem. Mentrestant, doncs prou d'ocurrències, perquè aquesta modificació, a més, és un desastre de tècnica legislativa.
20: Decía la diputada Marta Madrenas que se sentarán a hablar sobre medidas que permitan el ahorro y tildaba esta propuesta de Sumar como ocurrencia y desastre legislativo. Todo ello antes de que Junts votase no a esta propuesta. Y ojo, Casal, porque Junts nos dicen que no van a flexibilizar su postura con la vivienda, lo que complica cuadrar todas las piezas para convalidar el decreto en el Congreso.
12: No, es complicadísimo. 2:35, Verónica Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Tengo varias dudas, pero la primera es si el martes finalmente irá el decreto al Consejo de Ministros, si esto se puede confirmar ya de forma oficial.
23: Bueno, nosotros estamos en que esto tiene que ser así, que este Real Decreto Ley de Vivienda, con prórroga de alquileres, con expropiación, concretamente del piso de Mari Carmen, con moratoria antidesahucios y con limitación de la compra especulativa de vivienda, tiene que ir el martes.
12: Tiene que ir el martes, pero no está confirmado que el PSOE acepte que vaya el martes.
23: Bueno, como saben, un texto legislativo, nosotros esta mañana hemos presentado además, digamos formalmente ya la petición de que vaya la expropiación del piso de Mari Carmen. Los textos legislativos conllevan un tiempo, eso lo todos totalmente conscientes, pero más allá de precisar, digamos, los detalles técnicos de la propuesta, para nosotras esto es así. Este decreto ley tiene que ir el martes, pero no por lo que diga Sumar, sino porque la ciudadanía ha hablado ya ayer. Habló alto y claro.
12: Le pregunto por esa propuesta de expropiar esos pisos. Ustedes hablan del piso de Mari Carmen en Madrid. Entiendo que esto es una medida general para Mari Carmen y para otros casos similares, ¿no?
23: Bueno, como le digo, las cuestiones técnicas y, por tanto, hasta dónde se pueda, digamos, extender esta propuesta, aún se están analizando. Lo que sí le digo es que
12: no se puede legislar para una persona solamente.
23: No, lo que pasa es que nosotras tenemos una situación en la Comunidad de Madrid en concreta, la legislación no es igual en todas las comunidades autónomas, el artículo 33.3 de la Constitución nos lo permite, la ley de expropiación también, y hay que ver hasta dónde podemos llegar desde el Estado con una ley madrileña y una Comunidad de Madrid que no ayudan en ningún caso a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí puede haber más problemas, por ejemplo, en Madrid que en Barcelona por la legislación concreta que existe en cuanto a la declaración de interés social o de vulnerabilidad de una persona a efectos de expropiación.
12: ¿Ustedes temen que con esta propuesta, que es de máximos, ¿no? Esto no termine desbaratando, digamos, las posibilidades de un acuerdo? Se lo digo porque al otro lado el PSOE trata de negociar con Junts, Junts trata de rebajar el contenido del decreto y yo no sé si esto al final se va a ir al traste.
23: Bueno, nosotros lo que hemos puesto sobre la mesa son los contenidos mínimos que pide la ciudadanía y ayer los oímos a gritos, ¿eh? Los oímos a gritos. Algunos los oímos en primera persona y hablando tranquilamente con mucha gente y a gritos los oyó, yo creo, todo el mundo que estuvo atento a lo que pasó ayer en Madrid. Estos son los contenidos mínimos que pide la ciudadanía. Si a mayores hay que acordar otros contenidos, acuérdense, negóciense. Nosotras, bueno, yo creo que somos bastante conocidas por ser personas razonables en el sentido de que sabemos negociar, que tenemos cintura y sabemos llegar a acuerdos. Bien, estamos dispuestas a llegar a acuerdos, pero los contenidos mínimos de la ciudadanía creemos, la verdad, que no deberíamos renunciar a ellos.
12: Una última cuestión. Supongo que ha leído esta mañana los tuits de Óscar Puente. Básicamente le señala a ustedes, un poco por ir de listos, ¿no?, en esto de las viviendas, de la política de vivienda y de ser incapaces de resolver sus problemas internos, ¿no?
23: Bueno, yo más allá de orgullos masculinos, creo que hay que preocuparse más por el problema que tiene la gente, por la expulsión de personas de sus casas, y menos por otras cuestiones. Y nosotras estamos en eso. Entonces, dejamos las conversaciones de bar para quien quiera tenerlas. Nosotras estamos preocupadas ahora mismo por un problema gravísimo que hay por la vivienda, y le digo, como lo hemos dicho por activa y por pasiva, todas las personas del espacio de la izquierda, que nosotras estamos preparadas y estaremos a la altura de las cuestiones electorales cuando lleguen. Pero a día de hoy estamos gobernando, todas deberíamos estar, y todos, porque no se sienta incluido en el término personas y el de hombres, todas deberíamos estar en eso y todos, y pido un poco de seriedad con un problema gravísimo que ayer dejó una señora de 87 años fuera de su casa con una mano delante y otra detrás.
12: Verónica Barbero, gracias, un saludo de buenas tardes.
23: Muchas gracias, buenas tardes.
12: Sumar presiona, por tanto, Junts negocia y el PSOE se enfrenta a otro problema frente a la opinión pública. Así que una de las salidas que ha encontrado el PSOE es cargar contra el discurso y las políticas de Ayuso. Y objetivamente, la vivienda es competencia, pero no patrimonio único de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque ella se empeñe en servirle en bandeja al Ejecutivo su estrategia de defensa. Ayuso esta mañana, en un acto público, preguntada por el caso de Mari Carmen, ha mostrado cero empatía, cero sensibilidad, también cero lógica y cero respuestas porque... El caso de Mari Carmen, dice Ayuso, es uno más.
1: Lo que ha decidido es que va interviene los pisos. Eso significa que un propietario de una casa, en el momento en el que pone su casa en alquiler, el Estado le quiere intervenir los precios y, es más, promueve que haya inquiocupación. De manera que un inquilino decide que no te va a pagar y tiene más derechos casi el inquiocupa que el propietario. De hecho, hay muchas mujeres de la edad de Mari Carmen que se han vuelto vulnerables por toda España porque les han ocupado sus viviendas.
12: Es un desahucio más, decía Ayuso esta mañana. Lo decía Ayuso, pero su mensaje recibe el respaldo de la Dirección Nacional del Partido Popular. Ayer Feijóo callaba ante la prensa y esta mañana Cuca Gamarra, en un acto organizado por el PP,

0: encetem el llapis de memòria de Alessia Ortega amb la versió de la cançó Oración del Remanso, que és un tema originari del cantautor argentí Jorge Fandermole, en el que parla dels pescadors del riu Paranà que viuen al barri de Remanso, a la ciutat de Rosario, i que en aquest cas el que la versiona és el músic Nahuel Penici, que és un músic també argentí, i que us recomano molt que mireu els vídeos, perquè el Nahuel és invident i Asia té una manera de tocar la guitarra que és totalment hipnòtica, se la posa a la faldilla horitzontal i la va acariciant.
1: Sí, sembla que sigui com... Sí, és que té una connexió amb la guitarra com si fos un ser viu, és al·lucinant.
0: Exacte, és com el seu animal de companyia.
1: Sí.
0: Com el gat, saps?
1: Sí, com un gatet, com la gent que toca l'arpa, no? Que sembla que estigui tocant un gat, sí.
0: Que hem volgut començar amb aquesta cançó, el teu llapis de memòria, perquè crec que per tu és com una mena de vara de mesurar, no? De cribatge.
1: Sí.
0: Si aquesta cançó t'emociona, doncs l'Àsia t'abraçarà, i si no et diu res, doncs l'Àsia pensarà que no tens cor.
1: Efectivament, segurament passi això. Sí.
0: Què et connecta tant i t'emociona tant d'aquesta cançó?
1: Aquesta cançó em connecta molt principalment perquè té un punt no només filosòfic, sinó espiritual, sense haver d'estar... sense ser eclesiàstic, no? O sigui, sí que està parlant del Cristo, de los pescadores i tal... Però bé, la gent de camp, si bé utilitza l'Església, no? I el que normalment coneixem com a figures teològiques, en el fons a qui le reza, no? Amb qui connectes amb la natura. I me sembla la forma més maca d'espiritualitat, estar connectat amb la natura. A mi me sembla una forma d'estar connectat amb tu mateix. Llavors sí que és una vara de mesura per mi. A més, el meu pare és argentí.
0: I aquí anàvem, que crec que potser clar. Encara li dona un plus més de connexió,
1: li dona
0: que tu tens
1: plus.
0: Orígens argentins, per clar. Ells.
1: I a més, per mi, com que s'ajunta molt una mica la cultura canastera, no?, dels gitanos... Jo soy más paya que un olivo, eh?
0: Vale.
1: Però connecto molt amb el món gitano, des de petita. Tinc molta connexió. I això em connecta molt amb els gitanos nòmades, amb el riu, amb el pescar, amb el fer la feina... també juntament amb el que és la vida allà argentina, no? La vida de camp d'allà. I clar, o sigui, bueno, és que a més com canta Nahuel, per favor, és que no es pot ser més... és que et va directe al cor.
0: Recordo quan en aquest programa va passar el Juan Diego Botto.
1: Buah.
0: Un altre actor argentí.
1: Vaig treballar amb les seves germanes.
0: Que em deia que ell sempre procura mantenir encesa la flama de la seva argentinitat.
1: Per supost.
0: I com es manté encesa aquesta flama de l'argentinitat? Tu on et detectes a vegades de dir, vale, això és que m'està sortint ara, aquest tret característic és argentinitat.
1: Clar, això és argentinatge, no? Això és... Em surt sobretot amb l'espontaneïtat sense mesura. Sense mesura, perdona, que a vegades el meu català patina una mica. L'argentí per mi té una cosa de la revolució i la performance constant. O sigui, no té vergonya l'argentí en aixecar la mà per parlar de qualsevol cosa, de parar-se davant de l'Ajuntament i fer una cançó protesta que tingui un punt de comèdia i un punt de crítica alhora. Aquesta cosa desenfadada de mantenir la lluita, saps? I d'expressar l'emoció sense cap tipus de mesura. Mira el tango argentí. El tango argentí sí que té una rítmica, sí que té... té mètrica, té melodia, però el tango argentí de sobte frena, de sobte com es diu, com que arrastra, no?, cap al darrere, i de sobte parla, i de sobte fot un crit. És molt vital, és molt del dia a dia l'argentí, per mi.
0: Que si alguna cosa té l'argentinitat, que sí. Tu dius argentinatge, que a mi em sembla més alguna cosa de plata, l'argentinatge.
1: Sí,
0: però
1: argentinatge,
0: cada,
1: no?
0: Cadascú que ho digui...
1: No, argentinitat dona... m'ha agradat, argentinitat.
0: Me l'he inventat, eh? No sé
1: sí,
0: si
1: no,
0: existeix
1: està bé,
0: o no.
1: Sí, no, està bé.
0: És la manera que tenen a Argentina de concebre la teva professió, que és la interpretació,
1: sí.
0: Perquè tenen la veritat molt arrelada.
1: Molt.
0: Que potser és el bé més preuat del
1: sí,
0: teu ofici, la veritat.
1: Clar, allunyant-se molt del teatre més francès, no?, per exemple, que era com la meta-emoció, no?, d'anar amb el personatge ja tan preparat que saps el que sentirà. La interpretació argentina va més d'escoltar, respirar-t'ho.
0: D'estómac, d'entranya.
1: Clar, d'entranya, d'instinto. Escoltar, respirar-t'ho i després... fer de veritat el que t'està passant per dins.
0: Has fet algun projecte ja argentí?
1: Vull.
0: Vols?
1: Hola, Argentina. Soc mestissa, truqueu-me.
0: A Colòmbia sí que n'has
1: fet. A Colòmbia sí. I anava a fer d'Argentina a Colòmbia, però vaig dir, no, va. Fem d'espanyola i ja...
0: Sí, però estan en els teus plans, t'encantaria.
1: M'encantaria. O sigui, a més, a mi el cinema argentí m'encanta.
0: Mira, una de les millors definicions que jo he llegit mai o escoltat sobre què és interpretar, se la vaig escoltar a Ricardo Darín,
1: Ricardo Darín, gran maestro.
0: Interpretar és hacer creer a la gente que piensas lo que estás diciendo.
1: Olé.
0: 100%,
1: eh? És el que fem tots el dia a dia, així que...
0: Tu vas debutar amb 22 anys, crec, que és quan... Bueno, comences per la porta gran, amb Cuando los ángeles duermen.
1: Cuando los ángeles duermen, sí.
0: Aquest primer projecte com surt? És un càsting ras?
1: Sí, vaig fer càsting a Madrid. Vaig coincidir, a més, amb la protagonista de la pel·li, l'Esther Espósito, que les dues era el nostre primer llargmetratge. I vam fer les dues el mateix càsting per prota, això es fa molt. Fan el càsting per tothom igual. I després ella va entrar de prota i jo entrava de secundària, no? I va ser molt maco perquè vam connectar molt. També, nosaltres dues i res, càsting raso.
0: Però tu t'estaves formant en alguna escola d'interpretació?
1: Jo tinc 9 anys de formació al circ, des dels 5 anys, que vaig començar a l'escola de circ de la Rogelio, a la Carpa de Dalt, de la Trinitat, i a més he fet cursos intensius i també he fet, bueno, el batxillerat d'arts escèniques. Mm. Però sobretot m'he format treballant i respirant-ho a casa.
0: Que la mare és actriu.
1: Clar, la meva mare és actriu i el meu pare ha sigut pallasso de carrer molt de temps. Els dos ja no exerceixen del que feien abans, però...
0: I com entres a la roda? Perquè això al final és una... Aquesta indústria, com totes, és una roda de que trobes un representant...
1: Clar. A veure, jo vaig començar... tant el meu pare com la meva mare tenien una representant, que és amb qui vaig començar jo. Ella ja em coneixia, perquè jo de petita vaig fer alguna cosa, vaig fer algun curtmetratge,
0: pues
1: alguna
0: clown,
1: coseta
0: no?
1: De... Clown puro, sí. Alguna coseta de publicitat i tal. I ho teníem, no? Estava per allà, i llavors amb 14, 15 anys em va dir, escolta, et vols posar en sèrio? I li vaig dir, sí.
0: Llavors ja amb 16,
1: m'ho vaig deixar de respirar una mica, i amb 16 em vaig posar una mica més en sèrio.
0: Que després d'aquesta pel·li van venir, bueno, Tu hijo, amb un
1: sí,
0: José Coronado.
1: No vaig parar, la veritat, Miguel Ángel Vivas, de director. Sí.
0: Sèries com Les de l'hoquei.
1: Les de l'hoquei va ser una meravella.
0: L'internado, Les cumbres.
1: L'internado, Les cumbres. Prota.
0: Més pel·lis, Malnacidos,
1: sí.
0: Mallorca confidencial, que en parla mare. Sí, amb lo chungo que és aquest món.
1: Fragmentos, també, que es va estrenar.
0: Has pillat embranzida, eh?
1: Sí, la veritat, vaig tenir molta sort.
0: I teatre n'has fet?
1: Tinc moltes ganes de fer teatre.
0: Això vol dir que no, de moment...
1: De moment no.
0: Però perquè no ho has intentat, no ha sorgit...
1: Perquè no ha sorgit, o sigui, he fet teatre quan estudiava circ i clown, als fi de cursos i tal, i bueno, jo performo amb la meva gent molt, però clar, no és el mateix, tinc ganes de cremar taules.
0: Sí, argentins per una banda,
1: argentins
0: després
1: per una banda,
0: directors
1: teatre...
0: De teatre...
1: També.
0: Aquí teniu a l'Àsia Ortega.
1: Alcem un crit al cel.
0: Que de moment, o sigui, als escenaris has ballat més que interpretat.
1: Sí, he ballat flamenc, sobretot.
0: I com a ballarina connectadíssima al flamenc que ets, no sé si alguna vegada aquesta cançó que està sonant ara mateix de fons, que és Bolerías de la Luna, de Lola Immanuel, l'has ballat?
1: Aquesta en concret, si l'he ballat rotllo contemporània... Flamenco pajarístico, saps? Flamenco inventado. Perquè és més d'escoltar, aquesta cançó. No és una boleria de juerga, una boleria al baile. És una boleria per escoltar. Sí que l'he cantat en alguna madrugada. Això sí que... Amb molt de respecte i amb molta vergonya,
0: sí,
1: però...
0: Sí, t'imposa?
1: Home, és que l'Ole i Manuel són grans referents, i a més com cantava la Lole, que agafava uns tons, uns semitons, i aquella veu tan greu que de sobte et puja 8 octaves, és una bogeria.
0: I què hi fa el teu llapis de memòria?
1: A mi la Lole i el Manuel em connecten molt, primer perquè m'assembla com la millor parella que es podia haver connectat, saps? M'agrada molt pensar que les relacions són com a ponts, que poden juntar dues estrelles, no? Que s'han de trobar perquè s'han de dir alguna cosa i han d'il·luminar algun camí al cel perquè algú les vegi i arribi. alguna casa. I me semblen referents perquè tenen molta filosofia en les lletres i a partir de la senzillesa, com Lorca, per exemple, no? Que amb paraules senzilles, amb una rima de el niño la mira, mira, el niño la está mirando, podia transmetre molt.
0: Doncs va, escoltem una mica de Les Bulerías de la Luna, que és una cançó que hem trobat al Llapis de la Memòria de l'actriu i ballarina Asia Ortega.

0: Que dius agua.
1: Agua.
0: Es diu això?
1: Es diu agua a les juergas flamenques quan estàs escoltant algú tocar o algú cantar. Normalment es diu agua quan estàs... quan t'està arribant una cosa molt delicada i molt maca, i és com que per dins teu la vols sentir més fort. Es diu agua. També és una forma de dir com fluye. Agua, no? Com que maco ho estàs fent per aquí. Gràcies.
0: Mira, m'he pres alguna cosa.
1: Sí.
0: Agua.
1: Agua.
0: Que déu-n'hi-do aquesta veu que gastes, no? Em bueno. Recorda... Potser és un superelogi, però m'ha recordat una mica Niña Pastori.
1: Ole, que maco, moltes gràcies.
0: Saps? Així rascadeta...
1: Sí, veu de sorra, que es diu en el flamenc, voz de arena.
0: Que t'he llegit dir, Àsia, que sense el flamenc no series capaç de sentir el que sents.
1: Efectivament.
0: Què vol dir això?
1: Això vol dir que el flamenc arriba a uns nivells d'intensitat en el que jo me sento molt vista, al contrari de com em puc sentir de sobte en aquest món. Hi ha molts cops que m'he sentit incompresa o ho he sentit com que no, la meva forma de sentir, la meva intensitat o la meva hipersensibilitat no tenia cabuda, no, en aquest món. I per mi el flamenc és com que dona molt d'espai a... O sigui, el flamenc es diu me parto la camisa, no? Jo m'he partit la camisa, de veritat. Jo m'he fet cops al pit escoltant algú cantar i m'he arribat a fer mal, però perquè és la meva manera de sentir.
0: Sí, connecta amb una part de tu...
1: Salvatge.
0: Reptiliana, o sigui, una cosa que tu no controles, totalment irracional.
1: Clar, jo, per exemple, quan escolto cançons com aquesta o em canta la meva germana Naranjita de Triana... o em canta la Lia Cali, mi Julita, em canta l'Afra, les meves germanes, no? I elles també entren en un nivell de... Quan entres a la teva foscor, perdona, merci. Quan entres a la teva foscor d'una manera tan generosa per treure-la a la llum i connectes amb la foscor dels altres, que tanques els ulls i et poses a ballar, jo em transformo, o sigui, a mi se m'arruga la cara d'una forma que no se m'arruga d'una altra manera, saps? I entro en llocs en què el meu cos es mou sol. És com una catarsis, és més ritual que ballar buscant la bellesa, l'estètica, buscant una estructura, no? Una figura clara. O sigui, és...
0: De fet, crec que has vist fins i tot ballar a sobre de taüts en funerals.
1: Sí.
0: Amb lo car que van els taüts.
1: Amb lo car que van els taüts, imagina't. I amb el que costa ballar quan se t'acaba de morir algú, no? Mira, el meu avi va morir l'any passat i ara fa dues setmanes hem anat a Córdoba amb la família a fer...
0: Era d'allà, el teu
1: avi. Sí, era d'allà, era de Benamejí, Córdoba. I jo l'any passat, quan va morir, vam fer una missa, perquè clar, al final bueno, els avis de la família quasi tots són creients, no? I jo li vaig cantar al meu avi, jo li vaig cantar a Los Campanilleros.
0: A la missa?
1: A la missa. Jo li vaig dir al cura, digo, jo sortiré a cantar-li al meu avi. I jo vaig cantar mirant a la caixa, agafant-me el pit, que després em vaig mirar i tenia blaus per tot el pit d'agafar-me amb les ungles. I jo li vaig cantar mirant a la capsa, vaig mirar la meva àvia, quan vaig mirar la meva àvia se'm va trencar la veu, però vaig continuar cantant. Això és el flamenc. I això és la manera de sentir del flamenc. I gràcies al flamenc, jo estic viva.
0: És molt fort, eh?
1: És molt fort, això.
0: Gràcies al flamenc, jo estic viva.
1: Gràcies al flamenc, jo estic viva perquè no me sento sola.
0: Va, és el teu refugi,
1: sí.
0: El flamenc. I pel que dius, entenc que els teus avis és d'on... els que transmeten aquesta dèria pel flamenc, sí. I aquest sentiment.
1: Els meus avis i el meu pare, que curiosament...
0: El pallasso de circ argentí.
1: El pallasso de circ argentí és lo más aficionado al cante que n'hi ha. O sigui, el meu pare és superaficionat.
0: Que aquí tenim un tema, clar, tenim un pallasso de circ argentí.
1: Clar, parlem-ne.
0: Una mare actriu que crec que és d'aquí, de...
1: És de la Meridiana, però sí, també és xarnega, diguem-ne, és de família andalusa.
0: I com es coneixen i com acaben aquí a Barcelona?
1: Bueno, això és molt fort. El meu pare estava treballant al Cafè del Zúric, aquí a Plaça Catalunya, aquí al costat.
0: On la gent va a deixar-se, els joves, van a dir, fins aquí m'he arribat.
1: Fins aquí m'arriba. Van a deixar... Sí, no ho sabia,
0: lloc,
1: això.
0: Si, si
1: és un
0: cita,
1: lloc de deixar-se,
0: si cita algú en el Zúric...
1: Vale, no aneu al Zúric, eh? Si algú cita al Zúric...
0: No, aneu, aneu.
1: O aneu preparats,
0: no,
1: eh?
0: No, clar, aneu preparats, però aneu, s'ha d'anar. Vull dir, si algú et vol deixar,
1: sí, no, no, t'ha de poder... Sí, t'ha de poder deixar, t'ha de poder deixar. Després vas
0: veure,
1: caminant per les Rambles i te'n vas a plorar al mar.
0: Hi haurà algun oient que dirà, merda, m'han citat al Zúric. I no, no és matemàtic,
1: bueno,
0: no és 100%.
1: Bé, vés i que després tenim la Mercè, no passa res.
0: Clar, tu vés per si de cas, tu vés per si de cas.
1: Doncs estava el meu pare fent el passe, que es diu, no? Estava treballant al carrer.
0: O sigui, ja estava aquí a Barcelona.
1: Ell ja estava a Barcelona. I ell estava fent el passe al carrer. I el meu pare feia un exercici que és seguir el rei, no? Que és que imita les persones, agafa l'atenció corporal en el mateix lloc que té la persona, llavors la imita, i la repetició d'imitacions genera gràcia. Uh-huh. Vale? Però no per burlar-se de ningú, sinó perquè la gent reconeix els moviments.
0: És un exercici de mim.
1: És un exercici de mim. Llavors el meu pare estava fent lo propio, no? La seva feina, i la meva mare va passar. És de pel·li, això, eh? Directors, guionistes, si voleu, també tenim temàtiques per escriure. Per escriure. I va passar, i el meu pare la va mirar, i la meva mare el va mirar, i ella es va quedar mirant l'espectacle. Llavors, quan va acabar, el meu pare va passar la gorra, i es va acostar a la meva mare i li va dir, che, què has fet ara? ¿Cómo te llamas? Hola, Joaquín, encantado. Ah, hola, Lucía, encantada. ¿Y qué has hecho ahora, Lucía? Nada, me voy a clase de teatro. Ah, bueno, ¿quieres que te acompañe? I la va acompanyar. I la meva mare va anar a la Baldufa, crec que es diu, com es diu. És una escola de teatre que encara està, encara hi és. I la va acompanyar i ella es va quedar esperant a la que acabés la classe. I junts fins que...
0: I aquesta pel·lícula, quan la veurem?
1: No ho sé.
0: És increïble, això.
1: És brutal. Jo vull fer una road movie, d'això.
0: Bueno, i d'aquí, doncs, va néixer una família.
1: Aquí va néixer una família.
0: Amb tiempo y silencio.
1: Olé!

0: Dia Pisamòria, de l'actriu cantant, també ho està demostrant, i ballarina Asia Ortega. També hi hem trobat a la Cesària Évora i a Pedro Guerra fent duet a la cançó Tiempo y Silencio, que aquesta cançó, Asia, crec que es va publicar l'any 2002, quan tu tenies 7 anyets.
1: Efectivament.
0: Et transporta a aquella època?
1: Em transporta a casa. Els matins, el que es diu ara, no?, l'slow morning, no? Els matins a casa meva. Sí, el meu pare sempre em matxacava amb música. Tots els dies.
0: Primer et despertava i després posava la música?
1: No.
0: O primer posava la música?
1: Posava la música i ja... I jo ja...
0: Si tu et despertaves... O sigui, per despertar-te estava sonant aquesta cançó,
1: sí.
0: Algú obria la porta a l'habitació...
1: Efectivament. Normalment jo ja estava una mica desperta, estava, no... Això que et quedes una estoneta més al llit... Estava fent el ronso, això. Estava buscant la paraula. Estava fent el ronso al llit i jo ja començava a escoltar, no? I llavors el meu pare ja quan anava a entrar a l'habitació ja posava una mica el volum i ja entrava a l'habitació, picava. Nena, xochines, està despierta, picho. I m'aixecava.
0: I a cantar.
1: I a cantar.
0: Sí, començaves els dies cantant.
1: Sí, escoltant música, cantant, la meva mare també.
0: Veig molta màgia aquí, eh? Entre com
1: sí.
0: Es van conèixer, aquesta manera de despertar-te.
1: La meva casa era una meravella, quan jo era petita. Era un regal. O sigui, jo he tingut una infància que ha sigut un regal.
0: Quin barri ets?
1: De Sant Antoni.
0: I com era aquell Sant Antoni, principis dels 2000, on et cries?
1: Aquell Sant Antoni era una meravella, perquè mira, sota de la meva casa estava, hi havia una carnisseria, després hi havia unes queviures en el passatge Pere Calders, on ara està la...
0: Ui, com s'ha posat aquell passatge?
1: Com s'ha posat el passatge Pere Calders, carinyo? Quanto moderneo.
0: Quan pop en Parmentier, en aquell passatge.
1: Uf, molt de pop en Parmentier, molt de Perol, molt Estic Tartar, molt de Perol. On ha quedat la cuina catalana, carinyo? On ha quedat el fricandó?
0: S'ha de dir que allò abans eren, vull dir, dos callejones.
1: Eren dos callejones, era el callejón. Jo quedava con les nenes en el callejón, ens feien fotos aixecant el cul, traient el morro, no?, com a bones noies de barri. Abans era cine kinky, allò, era criant
0: bueno,
1: de ratas.
0: Jo soy la Juani.
1: Jo soy la Juani, total, total. Que, bueno, tu també ets del barri, no? També.
0: Conec el barri, sí.
1: També ho saps.
0: Bastant.
1: Sí, sí. I res, que allò era doncs, les queviures, la fruiteria... Jo coneixia tothom. Jo anava pel carrer, a la Maxi Pa,
0: al Paitrago,
1: la Colombiana, la Sirvent, la Colombiana, on els cafès...
0: Sí,
1: jo
0: sí.
1: M'anava a fer el cafè... Bueno, jo no feia cafè, no? Imagina't, bueno, ja hi
0: parat. Ja, perquè s'està explicant, potser feies cafè i...
1: No, però feien els meus pares i jo... De sobte, no, els meus pares, per exemple, no? La ma mare tenia un càsting i el meu pare just havia anat a treballar a la Rambla. Llavors em deia... Anàvem a la carnisseria o a les caveres, deien, escolta, et pots quedar amb la nena una hora? Que ara vinc. Jo, a mi m'ha fet de cangur tot el barri. Tot el barri.
0: Ets patrimoni de Sant Antoni.
1: Soc patrimoni de Sant Antoni, sí, sí.
0: Encara
1: sí.
0: Et trepitges al barri?
1: Sí, sí, sí. És més, jo tinc un ritual cada cop que arribo de Madrid o de qualsevol lloc de gravar, de fer un càsting, jo em faig el passeig del Raval. Jo baixo a parada de Poble Sec,
0: sí.
1: Surto de Poble Sec, miro cap al carrer Blai, tombo, agafo carrer Parlament, que passo per la casa de la meva infància, i ja agafo per carrer de la Cera, pujo per carrer de la Cera, passo per la... O vaig a la plaça Pedró, o vaig per sota o vaig per dalt. Pujo Joaquim Costa, vaig fins al Magba, arribo fins a la plaça Castilla i torno.
0: Mare de Déu, eh?
1: Sempre em faig això quan torno, és una manera de reconnectar.
0: De tornar a casa, eh?
1: Tornar a casa, sí. I mira que ara visc a Fondo, eh? Ara m'he mudat a Santa Coloma, però el ritual sempre el faig.
0: Que suposo que per tu és el més habitual del món, però aquí la gent no anem tenint pares pallassos de circ
1: clar,
0: o mims.
1: Clar, sí.
0: Com és tenir un pare? Clar, mares actrius, sí, n'hem vist més.
1: Pros i contres.
0: Clar, això t'anem a dir, com va
1: no,
0: afectar...
1: Ma mare era pallassa, també, no t'ho perdis, eh? No, clar.
0: No, si està, vull dir, estava tot ja dissenyat perquè fos així.
1: Efectivament.
0: Però com et va afectar tu com a nena això, no? Tenir un pare que... Diem pallasso de circ, però entenc
1: sí.
0: Que o sigui, se n'anava amb la rulot a llocs
1: no,
0: o era més fixa?
1: No, mon pare era pallasso de carrer.
0: De carrer.
1: És pallasso de carrer, sí.
0: I aleshores, això, tu com ho vas viure?
1: Clar, jo vivia, a mi m'encantava. Jo he viscut en molta màgia, no? Jo he viscut en el món de Yupi. Jo em creia les coses que em deia el meu pare. Però clar, el meu pare em va generar un món de fantasia al·lucinant. Mm. Però a més, clar, tu saps el que és que et vinguin a buscar a l'escola vestit de pallasso? Perquè jo sí. Clar... I per als meus amics era una... Ah, que guai, que ha vingut el papa de l'Àsia i ens ha tirat confeti a la porta de l'escola. Però clar, jo li deia, papa, és que em fa vergonya.
0: Amb 14 anys, tu, eh?
1: No, menys.
0: Ja, ja,
1: menys,
0: ja
1: m'imagino
0: que amb 14 ja el mates.
1: Amb 14 venia vestit normal, eh? Però clar, amb 14 m'anava a buscar ella, em deia, tira cap a l'escola, que t'he vist escapant-te, capulla.
0: Però amb 7 això et venia
1: però
0: a buscar.
1: Però amb 7 em venia a buscar a l'escola i clar, jo deia, papa, és que em fa vergonya. Llavors ella em donava el meu tàper amb la poma, saps? De sobte venien el meu pare i la meva mare, no? La meva mare em donava el tàper amb la poma, però el meu pare venia vestit de pallasso. I jo li deia, ai, papa, és que em fa vergonya. Llavors li donava la motxilla, em deia, va, bueno, dale, dame la motxilla que te la llevo a la casa. I ell s'anava amb la bicicleta cap a casa i clar, jo m'anava sola amb els meus amics perquè em feia vergonya.
0: Ho entenem. Ara amb el temps... La mirada
1: ara
0: canvia.
1: Ara mateix ho entenem, sí. No? Ara dona tendresa, no?
0: Home, jo voldria que el meu pare m'hagués vingut a buscar un dia.
1: Clar, ara em fa il·lusió, ara em fa il·lusió, però en el moment... Home, la gent de petita és molt cruel, eh?
0: Tu des de ben petita tenies claríssim que el teu era...
1: Sí.
0: Ser actriu, ballar...
1: Jo de petita deia, jo vull ser artista, del que sigui, del que em deixin, però vull ser artista.
0: I a casa et van acompanyar? Perquè, clar, ells sabien... lo guai que és això i també lo cruel que pot arribar a ser.
1: A mi sempre m'han dit, Àsia, per viure fora del sistema s'ha de treballar el doble. I per ser artista s'ha de treballar el triple.
0: I clar, tu tenies molt clar que et volies dedicar a això, però al final tu has de fer l'escola, l'institut, com si diguéssim, el normatiu.
1: Clar, l'institut normatiu, que vaig tenir bastants conflictes amb la metodologia d'ensenyant d'educació.
0: No vas ser bon alumne.
1: Era bon alumne en el sentit de que jo mantenia i parlava molt amb els profes perquè jo m'he criat amb adults. Però el que passa que la metodologia d'ensenyament no l'entenia jo. O sigui, a mi a vegades em deixaven sortir de classe, fer un parell de voltes fora i tornar. Perquè jo la concepció d'estar 6 hores sentada, tancada, no l'entenia. O de, això s'ha de fer una redacció. L'hem de fer ara. Clar, jo em posava a mirar per la finestra, a pensar què volia escriure. I em venia la professora em deia, escolta, que has d'escriure ara? Dic, sí, però estic pensant.
0: I aquí no has de pensar.
1: Clar, em deia, no, és que no has de pensar, has de fer una redacció. Jo, bueno, vale, però hauré de pensar per veure què vull escriure, no? Que jo tenia molt de conflicte amb l'autoritat.
0: O sigui, eres rebel.
1: Era rebel, però a mi m'agradava molt aprendre, o sigui, no... Jo, quan he tingut males notes, era més per absentisme i perquè no m'agradava fer les coses tal com me les manaven. Aquell era el meu conflicte.
0: Moltes campanes?
1: Moltes campanes. Moltes.
0: Al parque?
1: Sí. Sí, era de parque.
0: Pues que t'he llegit, no sé on era, que ho vas passar malament a l'adolescència, en aquesta època, que no passaves pels sedars.
1: Clar, vaig tenir una adolescència molt complicada. Si de nena ja el conflicte amb l'autoritat i amb el sistema... tal com està format i les normes i tal, ja era un conflicte. Imagina't amb el plus de rebel·lió que et dona l'adolescència, no? I aquesta força que tens de dins que no pots controlar, clar. Jo tenia molt de conflicte.
0: I a casa què et deien? Perquè ells també ho podien arribar a entendre, perquè sortien d'aquesta norma.
1: Clar, a casa, jo recordo molt conversacions de mínim 3 hores, màxim 5, de parlant, de filosofia, d'acabar... Arribar a formar un sistema propi intern que em fes com defensar els meus valors, però al final també entendre que som 30 persones en una classe, no? No podem pretendre que a cadascú se'l tracti d'una manera.
0: I amb el batxillerat artístic?
1: Sí.
0: Vas veure una mica...
1: Jo el batxillerat artístic,
0: meu,
1: saps,
0: sí,
1: que, saps què va fer? Va ser un puntito en la boca per tots els professors que em deien que no arribaria a res. Jo ho vaig fer per orgull, el batxillerat.
0: Vas callar no boquetes? Plaer. Vas passar factures?
1: Sí.
0: O sigui, a tu et deien que tu no arribaries enlloc.
1: Sí. A més, me'n vaig anar del centre i tot. Me'n vaig anar en un altre centre. Vaig anar al Maragall a fer el batxillerat artístic.
0: I vas anar després a... Mira,
1: sí.
0: Aquí les tens.
1: Sí, vaig anar a veure...
0: Ho vas fer, això?
1: Clar. Sí, sí. Vas dir, mira, creieu que no, eh?
0: Bé, de fet...
1: No soc rancorosa, però
0: bueno,
1: soc
0: mica,
1: molt folclòrica.
0: Eh?
1: No sóc rancorosa, sóc folclòrica.
0: La folclòrica porta la rancúnia inherent.
1: Clar, això és veritat, això és veritat.
0: I cert és que de totes les tenebres, fins a les tenebres més profundes, doncs apareix la llum, i si no, que li diguin a Extremoduro.
1: Epa,
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Agua.
1: Agua, ale.
0: Si te vas d'Extremoduro, sonen allà a memòria de l'actriu i ballarina Asia Ortega, que aquest tema es va publicar l'any 2011 dins d'un dels últims discos liderats pel Robe Iniesta.
1: Molé,
0: que
1: Robe.
0: Hem de dir que els seus grupis l'enyorem moltíssim.
1: Sí.
0: A dia d'avui, mira, a mi encara se'm posa la pell de gallina.
1: S'ha emocionat, eh? Ho he vist.
0: Sí.
1: Ho he vist
0: de
1: en
0: fet,
1: directe.
0: Li he dit al tècnic, al Víctor, li he dit, encara que canti, perquè les està cantant totes, l'Asia, ha dit, aquesta no la obris.
1: No, no,
0: aquesta és pel Robe.
1: Aquesta és del Robe.
0: Que s'ha de dir que quan va fer aquest disc, que és dels seus últims, aquí ella estava totalment net de totes les seves addiccions. El que entenc, pel que dèiem de la llum que surt de les tenebres, és que sempre queden reminiscències.
1: Ah.
0: I amb ell, doncs, sempre va tenir això. De fet, hi ha un gran enigma, que és a qui cantava el Robe. A qui cantava? A la inspiració,
1: a la inspiració, a la música,
0: formes.
1: A qualsevol tipus de substància psicotròpica...
0: Que al final tot és el mateix, no?
1: Tot és el mateix.
0: Perquè està, si te vas, en el teu llapis de memòria, Àsia?
1: Si te vas, per mi és... És el barri? És la meva gent? Són totes les germanes i tots els germans que per sang no he tingut, però que m'he trobat a la vida.
0: Tu ets filla única?
1: Jo sóc filla única. Van tenir suficient amb mi. T'ho diran els meus pares, si els coneixes algun dia.
0: Això no podrà buscar-me niño o buscar-me
1: no,
0: paixas.
1: No, això no puedo, nena, mira, vos sos re intensa, o sea, yo también, ¿sabes? No puedo más. No, y ma mare també, sempre em deia cariño mío. Me dice, tú es que nos saliste muy bien y contigo tuvimos suficiente, también, ¿sabes? Però sí, això és, per mi és... És el barri, és tota la gent que fa que siguis qui ets. És la família que s'escull.
0: Tu, és que ara ho has respost al teu pare en boca teva, però tu et consideres una persona intensa?
1: Sí.
0: Què entenem per intensa?
1: Intensitat, per mi és que... Jo crec que... No és que vagi no vaig per la vida, no camino per la vida com una enganxina, com una calcamonia, sinó que per mi la vida m'atravessa.
0: Això que estàs dient és molt bonic, però necessito que m'ho aterris.
1: Vale, bajo les metàfores.
0: Perquè passem d'una calcomania que es va enganxar...
1: Bajo les metàfores, sí, perdona, em passa sempre. Més que res, que jo sento les coses de veritat i de cop, i tot alhora. O sigui, si ploro, ploro sencera. Si ric, ric molt fort.
0: Sí, tot està com al màxim volum.
1: Al màxim volum, o sigui, al corte. Vaig al corte tot el dia.
0: Això deu cansar moltíssim.
1: Sí, però per sort també tinc una connexió con la fuente d'energia indestructible. Energia libre, el Ouroboros, no?
0: Tens una energia coherent amb la teva intensitat.
1: Tinc una energia coherent i constant com la meva intensitat.
0: Bueno, és necessari, perquè si no a la migdia estaries esgotada ja, Àsia.
1: Sí, jo crec que tinc una dinamo per dins.
0: No, tens un generador. Tens
1: un generador.
0: Una burra que es diu, que va tirant i va posant benzina i va fent.
1: Sí, sí.
0: Que, de fet, t'he llegit dir «Soy segura porque tengo muy claras mis inseguridades».
1: Efectivament.
0: Que aquí tenim una altra metàfora, però
1: sí.
0: Crec que la podem entendre tots,
1: sí,
0: no?
1: Sí, es pot entendre.
0: Saps quines són les teves fragilitats.
1: Clar.
0: I a partir de conèixer-les, doncs això...
1: Clar. Mira, jo, un exemple clar, no? Jo, per exemple, sóc una persona tímida, en el fons. Però sóc tímida perquè tinc molta por de que la gent no em vegi. I que em jutgin.

0: Llavors, jo el que faig és que quan arribo a algun lloc, la meva carta de presentació és dir tot, o sigui, que la gent vegi totes les meves pífies de cop, llavors com ja les sap i jo ja les sé, ja no em pot jutjar.
1: Clar, no ho fas per ells, ho fas per
0: ho
1: tu.
0: Ho faig per mi, és com es diu... sociabilidad ego social, no sé com es diu, és igual. Ego i ara, solidaritat.
1: I ara que et segueix tanta gent, perquè et segueix molta gent, ho hem vist a les teves xarxes, tu continues sense callar-te res o has après a posar-te com un filtre?
0: Aviam, el que he fet ara, el que faig és no penjar quasi res. Perquè quan...
1: No opina.
0: Home, sí que opino. No m'he pogut controlar, de, o sigui, no m'he volgut tallar de penjar, per exemple, vídeos de crítica als grups radicalistes de dreta que han anat a Ceuta a tractar de fer fora immigrants que estan en una situació que necessita regularització i que no tenen ningú cap tipus de dret humà.
1: A persones.
0: En persones, sí. Clar, vale, merci. No sé si persones, persones que en aquest cas són immigrants, però bueno, persones, vale? Mon pare és immigrant, també. I, o, per exemple, el genocidi de Palestina, tampoc m'he callat les meves opinions. I, clar, alhora també, jo si penjo de sobte un vídeo, una història, cantant al carrer amb la gent, doncs tampoc em tallaré de... Mm. Si estic rapejant, improvisant i dic alguna borrada, doncs, bueno, aquesta borrada també sóc jo.
1: Però suposo que també notes el pes d'això. És que estem parlant de centenars de milers de seguidors.
0: Sí, però clar, alhora també...
1: Que és feina. El teu Instagram és feina.
0: Clar, és feina. Tinc molt conflicte a l'hora de les xarxes. Tinc molt de conflicte allà. Sí, perquè no vull deixar de ser jo mateixa, però clar, alhora sé que és com una finestra al món i que s'ha de ser una mica... Com es diu? Comedido?
1: Bueno, prudent.
0: Prudent, sí, s'ha de ser prudent. I com em costa molt ser prudent...
1: Que se t'escalfa la boca.
0: Clar, se m'escalfa rapidíssim.
1: Llavors, mira, que et porti Instagram un altre i acabaràs
0: abans, eh?
1: Ho he pensat,
0: Ho he pensat, ho estic parlant amb l'Àngel, amb la meva...
1: No té res, però...
0: Sí, amb la meva jefa de premsa, en aquest cas. Sí, sí, sí.
1: Has arribat ja...
0: Necessito ajuda.
1: Sí. Has arribat a aquell moment on tens el privilegi d'escollir quins projectes fas i quins no? O sigui, que pots triar.
0: No sé si és un privilegi o és una... O és una decisió. I crec que... Estic molt lluny de tenir aquest privilegi. Ojalà em vinguessin tants projectes que pogués dir que no. Però jo més que res, sempre he estat amb els meus valors per davant.
1: Però sigui, tot i que t'estan anant molt bé les coses, tu encara tens aquella por... que un dia deixin de trucar-te.
0: Clar que sí.
1: Si això no marxa, eh?
0: Això no marxa. La por al buit, la por a no saber què ve, sempre està. Però jo crec que ho tenim tots els artistes, això.
1: I una bona manera de rebaixar aquesta por doncs pot ser escoltant el tema que està sonant ara mateix de fons, que és molt relaxant. Es tracta d'un clàssic com el Bésame Mucho, que en aquest cas l'interpreta el guitarrista de jazz argentí, l'Oscar Alemán. Què hi fa el teu llapis de memòria, Sia Ortega?
0: Oscar Alemán, jo coneixia aquest tema fa molt de temps, em va arribar per la cara, no? Això de recomanacions que et venen, i em va encantar, me'l vaig guardar. I l'altre dia, el meu pare em va enviar un article d'Oscar Alemán, jo no sabia que era argentí. A més, jo ara estic connectant molt amb el jazz manouche. Estic allà...
1: Amb el jazz manouche, no?
0: Amb el jazz manouche, sí.
1: Qui no
0: sí,
1: coneix
0: sí.
1: El jazz manouche, no?
0: Sí.
1: Què és el jazz manouche?
0: El jazz manouche, bueno, és un... Que, aviam si ho dic bé.
1: Ah, t'has ficat sol en aquest jardí,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, no, m'encanta, està bé. Per sort, el meu xicot, l'igual legal, és músic de jazz manouche, bueno. Llavors crec que tindré una mica...
1: Doble responsabilitat.
0: Doble responsabilitat, m'estic cagant a sobre. És un jazz que neix en l'arrabal, no, dels barris francesos i tal. Django Reinhardt és un dels referents.
1: Aquest sí.
0: Oscar Alemán és un altre referent, el que passa que no és tan conegut. Van tocar junts molts cops amb el Django Reinhardt, o sigui, els bolos que el Django no podia anar i anava l'Oscar, no? És un jazz que neix al suburbi i que sobretot està promogut pel poble gità.
1: Ho has explicat molt bé,
0: Sí, no, ni tan mal, no?
1: Sí. Vale. L'escoltem una mica?
0: L'escoltem.
1: Vinga, escoltem Oscar Alemán, Jazz Manouche.

0: guau.
1: Està molt bé aquesta versió del Bésame
0: Mucho.
1: Està guai,
0: sí.
1: Que tu, tot i que vas començar molt jove a treballar d'actriu, a la teva vida laboral trobaríem feines que no tenen res a veure.
0: Efectivament.
1: Com a la, quasi gairebé tots els actors.
0: Cambrera, clar.
1: Cambrera, que això ens va dir l'altre dia el Miquis Parvé, que és assignatura de lliure elecció de qualsevol actor.
0: És assignatura de lliure elecció i jo la recomanaria a tothom. Primer, perquè et dona molta humilitat. Segon, perquè tens molts moments de ment en blanc per repassar guions. I tercera, perquè estudies molts perfils de personatge. Perquè treballes amb gent i per la gent.
1: I com bé diuen, tu pots saber com és una persona per com tracta els cambrers.
0: Efectivament.
1: Que tu, hòstia, si algú t'ha tractat malament, tu deus apretar també, estiguis de cambrer o no.
0: Jo apreto, jo apreto. Sí, sí. Jo els hi faig la broma del cafè.
1: Quina és aquesta broma?
0: La broma del cafè és, tu agafes un plat de cafè, una tasseta de cafè espresso buida, buida, i li poses la cullereta per dins del foradet, quedant la part fonda de la cullera, fent com de tope. Llavors tu vas amb la cullera i el plat agafat i fas com que se't cau a sobre de la persona que t'ha caigut fatal o que no t'està donant bona propina. I bé, s'emporta un ensurt. Igual es pensa una mica millor com tracta els cambrers.
1: Això et ve de part de pare,
0: eh? Això em ve d'un jefe de sala que m'ho va ensenyar.
1: Que, a part de cambrera, què més hem tocat?
0: He sigut cambrera, he sigut venedora de tendes de roba, de barrets. He sigut esteticien canina.
1: Esteticien canina, eh?
0: Sí. He sigut promotora de recursos de... Com és això? Promotora.
1: És que jo m'he quedat en esteticien...
0: Relacions públiques.
1: Esteticien canina...
0: I és que esteticien canina te dona per
1: molt. Li talles les celles a schnauzers.
0: Home, clar. A schnauzers se li talla les celles, a més, com cap endavant, en pico, les ungletes, les faldilletes, desfas nusos, trimees, també.
1: Això existeix, eh?
0: Això existeix, sí, sí. Jo vaig començar amb la Mai, que és com la meva germana gran, va obrir una tenda al carrer Viladomat en Parlament, My Friends.
1: Sí, sí, sí.
0: La millor estètica canina de Barcelona, que ho sàpiga tothom. I jo anava allà perquè ma mare i mon pare, clar, jo amo, sí, estic enamorada dels gossos des que sou petita. La meva segona paraula va ser aguau. I jo sempre em posava allà al davant a veure tal. Llavors un dia, clar, vaig acabar entrant, no? I em vaig fer tan amiga de la Mai que la Mai es quedava amb mi de cangur. I clar, cangur, cangur, cangur, i ja quan era més gran li vaig dir, escolta, puc treballar amb tu aquest estiu?
1: Fent permanents a Fox Terrier, eh?
0: Fent permanents, clar, sí, sí. Jo els banyava, sobretot.
1: No et vas emportar cap mossegada ni res, no?
0: Alguna, però està bé. Ells també es van emportar una mossegada meva.
1: Bueno, quid pro quo, no?
0: Quid pro quo. És el seu llenguatge. Està tot bé.
1: Està molt bé. Àsia, estem a punt d'acabar, però abans arriba l'hora de la teva cançó Antillapis, que és aquesta cançó que us demanem, sí, que per un motiu o per l'altre, doncs, o no us agradi, o li teniu mania, o us porti mal records. I en el teu cas has triat una cançó que dius que et genera amor i odi. Si et sembla, l'escoltem i ara ens expliques. Ara, digues tu el nom, perquè aquí això sembla la clau d'un wifi. Què posa aquí?
0: Sí. Con lo que uno nace...
1: Aquí no posa això, aquí posa...
0: Con lo que uno, de número, nace, i després és Odd Liquor.
1: Mare meva, que soni.

0: A veure, que com a cançó Antillapis, crec que és la primera convidada d'aquesta temporada que està cantant-la.
1: Ja.
0: Què et passa amb aquesta cançó?
1: Amor-odi.
0: Però amor per què i odi per què?
1: Doncs, amor, perquè me sembla un temazo, o sigui, objectivament, és un bon tema. Està molt ben fet, molt ben produït, la lletra me sembla molt adequada, molt adient. I home, parla d'una cosa que és l'amor fraternal, no?, entre artistes, que quan veus que l'altre s'apaga, no?, de sobte li has de recordar qui és, perquè continuï fent el que més li agrada i el que més t'agrada a tu, que és l'art, que fa el teu germà a la teva germana. També em genera odi, primera perquè em recorda a una relació recent amb el Toni Cot. L'estimo molt, per mi forma part de la família. Em fa molta pena, que jo crec que n'hi ha molts moments en què els artistes ens perdem en l'oscuritat, en la foscor, el flow aquest de que si ets artista necessites una vida desgastada, necessites viure la nit. Això em genera bastant d'odi. I també el que parla aquesta cançó és que de vegades sents que has de pagar la teva llum per ser acceptat. I això és una cosa que em fa molta ràbia. I és una cosa contra la que lluito cada dia. Això em genera amor i odi, aquest tema.
0: Ah, prou raonat.
1: Sí.
0: De fet, és que és un ofici molt fràgil.
1: Molt.
0: Primerament, perquè la teva matèria prima ets tu mateixa, són les teves emocions. Clar. No veus un contracte fixe fins que no et jubilis.
1: Efectivament.
0: Depens de l'opinió d'altra gent.
1: De l'opinió subjectiva d'altra gent.
0: Sí, sí, sí. I que, evidentment, una crítica val com mil elogis.
1: Efectivament. Efectivament. A més, també té una cosa de que els teus col·legues de professió o inclús els teus amics poden arribar a ser o un sostre que no et deixi anar més amunt o una competició. Uh-huh. I em fa una ràbia, això. O sigui, jo soc precursora de la sororitat entre artistes.
0: Doncs així hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb què tanquem la paradeta. Et dono dues opcions.
1: D'acord.
0: Bajo la piel, de Liz Wonder.
1: Uf.
0: O Gallo Rojo, Gallo Negro, de Sílvia Pérez Cruz. Amb què tanquem el teu llapis de memòria, Asia Ortega?
1: Gallo Rojo, Gallo Negro.
0: Ho has tingut molt clar, eh? Per què? Tan clar?
1: Per recordar-nos de la memòria.
0: Asia Ortega, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies.
0: Amparo Pérez i Aitana Roma a la producció, l'Irene Montagut a la web, el Víctor Valero a la web, allà a la tècnica, perdona, Víctor.
1: Gràcies,
0: Víctor. I un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, però per connectar un llapis de memòria col·lectiu d'un personatge tan il·lustre com va ser Xavier Cugat. Fins demà.
1: Vale, perfecte.
0: I després, si vols, una selfie.
1: Le selfie. Ens fem una selfie després.

0: Avui al balcó, parelles de fet amb Samantha Villar, que debuta el programa, i La Llum. I després estrenem secció, Tertúlia de Migrants.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda, Guillem Dilso, com estàs?
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Bona, Mercè, els barcelonins. Ens hem traslladat a la Cruïlla de Passeig de Gràcia amb carrer Provença, estem just davant de la Pedrera, i en aquest punt, res, 4 metres més amunt, s'instal·larà d'aquí unes hores la Porta de l'Infern, del tradicional correfoc de les festes de la ciutat. Què té d'especial la Porta de l'Infern d'aquest any? Doncs que és nova. Doncs que a mi em sembla terrorífica, ara us explicarem. És molt gore, és una arcada feta de torsos, de cames, de braços, de mans i peus que semblen molt reals, que estan entortolligats, recargolats, formant el que podria ser un quadre macabre, que de fet d'això va a la Porta de l'Infern. Guillem Dilso, explica'ns.
1: Feia 15 anys que la Porta de l'Infern que travessen les colles de diables al correfoc de la Mercè era la mateixa, però que la que descobriran els barcelonins dissabte, sens dubte causarà sensació. Ara sabem que ha costat molts mesos de feina i que hi han col·laborat moltes persones, deixant que l'artista fes un motllo amb algunes parts del seu cos.
0: I hem aconseguit que estigui aquí en Daniel Esteban, que mira, està passant el dia aquí, perquè encara... On és la porta, Daniel? Com estàs, per cert?
2: Bon dia, bona hora.
0: 25 anys, eh? Vaja repte. Ara mateix, aquí no hi ha porta, ens l'hem d'imaginar, o sigui que posarem ulls a la ràdio. Per començar, on és la porta, ara mateix, que hauria de ser aquí, ja?
2: Ara la porta es troba ara mateix a la Bisbal, custodiada per la productora amb la que hem treballat, Brava Arts, encarregada de fer la producció tècnica. Venim de fer les proves de muntatge, les proves d'il·luminació, i ara està descansant a la Bisbal per, en unes hores, traslladar-se aquí al vell mig de la ciutat.
0: Com arribarà amb tràiler? Perquè és que és molt llarga, o ve trossejada...
2: Amb 400 cavalls tirant del carro.
0: Ve trossejada, no?
2: Sí, sí, clar, ve fragmentada, la porta ve en diferents seccions i està per ser ensamblada de la manera que està ben prevista. Sí, sí.
0: Quants mesos fa que hi treballes?
2: Doncs mira, jo com a artista portem treballant des de principis d'any, farà uns 9 mesos. Sé que les taules de foc porten molts més mesos treballant i lluitant per aquest projecte, però a nosaltres en concret se'ns va proposar a principis d'any i des de llavors fa tot un sprint.
0: Clar, aquest Passeig de Gràcia és molt ample, estem parlant d'una arcada de 14 metres d'ample, 7 d'alçada. Jo sé que tens la por de... quedarà petita. Ara ens mostraves les fotos, a mi em sembla gegantina, però que és veritat que aquest espai és gegant, també.
2: És veritablement gegantina, però és que, clar, on tens un carrer que et fa 36 metres d'amplada, és fàcil que tot quedi ben menut, però no, la porta és realment la porta més gran de foc de l'infern que ha viscut i Barcelona fins la data, però tot i així jo tinc la por de que quedi petita, però amb sort siguin els diables i la gent la que al final acabin fent grans.
0: Daniel, he dit que era gore, que era macabre, de fet, d'això va la Porta de l'Infern, estem creuant a l'infern, és per on travessaran les colles. Què has volgut dir amb tots aquests cossos que realment semblen semblen reals i que fan por?
2: Clar, tot aquest gore, tota aquesta violència, d'alguna manera, respon a la pregunta que quan m'arriba l'encàrrec em fa l'ICUP, que és, bueno, com d'alguna manera t'imagines l'infern a la Terra, no? Llavors no puc res més que mirar el meu entorn i dir, bueno, ara ahir van desnonar una dona a Madrid amb 87 anys, a principis de setmana es va suïcidar una altra amb dues criatures, crisi climàtica no baixant dels 40 graus, la sanitat pública, l'educació, tot una miqueta pel terra, llavors com a jove realment fa por. I jo moltes d'aquestes coses les visc com a persona o per les meves persones al voltant, també les visc molt a xarxes, sobreexposat d'aquesta violència, enganxat al telèfon, i hi ha tot aquest neguit, tot aquest nerviosisme, tota aquesta angoixa es materialitza en aquesta part que li diríem gore i violenta de la porta. I també una por meva, que és l'apatia, la nostra apatia vers aquest gore, aquesta violència continuada contra nosaltres, com a poble i com a gent. I d'aquí respon una miqueta aquesta estètica violenta. M'agrada, però, perquè sento que és part del nostre treball com a artistes, és no només reaccionar com a testimonis del nostre temps, sinó també plantejar futurs diferents. I en aquest plantejar futurs diferents és tant en quant la porta com funciona com a marc. La porta realment està pensada per emmarcar aquesta alternativa, tot aquest una miqueta, si menys no, com jo sento, aquest resguardo, aquest espai de xupluc, de tot aquest neguit i aquesta angoixa que són per mi l'autoorganització popular, la cultura popular, les colles, les entitats, les assemblees, la gent, al final fent coses que fa la gent, que és aplegar-se i crear en comunitat.
0: Ai, t'està mirant aquí amb baladit una persona que té, que per ella és molt important, que estigui ben feta, que funcioni bé, i que se la coneix bé ja, que és en Jordi Molló, que és un històric dels correfocs i del correfoc de la Mercè. Com està, Jordi?
3: Jo bé, gràcies. Aquí, esperant, esperant que toqui.
0: Quina explicació més fantàstica i compromesa que ha fet en Daniel. Tu què et sembla aquesta porta?
3: A mi m'agrada. Jo la veig una mica com una mica estil més que gore, la veig més un infern de Dante, una porta, veig els cercles de la porta, veig la sortida de les bèsties i de les bèsties i dels diables. A més, li estem donant protagonisme, molt de protagonisme, jo crec que quedarà força bé.
0: On t'ubicaràs? És a dir, quan estigui instal·lada aquesta arcada de 14 metres, la teva funció de dissabte, per on circules? On estaràs instal·lat? Per si et busquem.
3: La meva funció comença ja quan està muntada quan estan muntant la porta, de fet, perquè comencem a muntar el polvorí, comencem a moure gent. Penseu que movem més de 50 colles que han de pujar i baixar. Les bèsties han de pujar des del Born, amb el qual tenim un comboi que pugeu aquí, i la meva funció, en el moment en què la porta estigui muntada a l'inici del correfoc, és estar davant de la porta, perquè el que faig normalment, sobretot el correfoc adult, acostumo a donar les sortides. Vull dir, és una cosa que m'agrada molt, perquè així marco una mica el ritme del correfoc, veient que sigui un correfoc que vagi bé, que vagi funcionant i que sigui una mica cíclic.
0: Tu, Daniel, ets persona de correfocs, diríem. Tens molt clara la teoria, has explicat molt bé què volies representar amb aquesta arcada, però els has de tenir presents amb ells. No sé fins quin punt tens aquesta tradició incertada dins teu.
2: Sí, he de dir, els correfocs per se va ser una cosa que vaig transitar molt en la meva adolescència. Ara ja no tant, he format part de les colles de foc de Granollers, on m'he quedat, han estat amb la resta d'entitats, formo part d'una colla que està allà, dels Xics de Granollers, la colla dels Blaus de Granollers. Vull dir que el meu arrelament amb les entitats i amb el teixit associatiu del nostre país és una cosa que porto endins i m'estimo amb tot el cor, i per mi sempre és un privilegi el terreny de la cultura popular com un terreny d'investigació artística i de diàleg.
0: Per la gent de les colles dels Diables, tu ara parlaves de Dan, no? De la porta de l'infern, però què representa a nivell domèstic, prosaic, aquesta porta? Per què és important? O sigui, és el tret d'inici? És per un travesseu? O sigui, per una persona que ara li haguessis d'explicar la simbologia d'un correfoc, què és la porta de l'infern?
3: Al final fa molts anys que estàvem reclamant aquesta porta perquè creiem que els diables han de tenir una sortida digna. No poden sortir de qualsevol lloc. Hi ha una part sempre de representació teatral en tot el que és el correfoc. El correfoc ha de tenir un inici ben marcat, i llavors a partir d'aquí ha d'anar desenvolupant-se. A més, aquest any, ja que estàvem a la porta, ens hem crescut i hem dit, bueno, pues que surti tothom de la porta. I farem una cosa molt curiosa, que serà que els tabalers sortiran de baix, de Consell de Cent, d'Aragó, perdó, sortiran de Passeig de Gràcia a Aragó, pujaran fins aquí, picaran a la porta, ja ho veureu com picaran a la porta els respondrà, llavors s'obrirà la porta enmig de foc i sortiran les colles infantils. I quan acabin de sortir les colles infantils, la porta es tancarà i després tornarà a respondre a la porta, s'obrirà perquè surtin els grans.
0: Quin hype!
1: Jo no vull posar-ho macabre, però ho hem insinuat al principi, que està ple de cossos, de braços, de cames. Jo crec que és interessant, Daniel, que expliquis d'on ha sortit això i com tu has fet per posar-ne tantes a la porta de l'infern.
2: Hem anat al tanatori.
0: Ah, sí?
2: No pas.
0: Ja, ara colava,
2: comptat, eh? No, és una cosa que la gent s'amoïnava. No, tot això és gent sana i salva. El que hem fet ha estat col·laborar amb una vintena de persones amb la que no s'han cedit els seus cuerpos per treure-li motllos de parts del cos, de cossos reals, de nens, d'adults, de gent gran, des dels 7 fins als 94 anys. Tenim tota una amalgama de representació.
0: D'en Jordi també? Hi ha algun braç?
2: Jordi, no hem tingut la sort de tenir Jordi a la porta, però sí, una tanta altra gent amb els quals els hem tret motllos de les parts del cos. La gent s'ha d'imaginar una miqueta com el glaçó de la nevera on tu hi verteixes l'aigua. Doncs hem fet el motllo de silicona on hi hem invertit diferents materials, i després hem tret glaçons a punta pala i els hem apuntat a la porta en aquesta gairebé, però jo crec que amb més de 1.000 fragments de cossos.
0: I els materials són importants, estem parlant de foc, molt foc, que sí. Tot ha de tenir, no?, un components que no siguin ignífugs.
2: Sí, correcte, era una cosa que ens ha amoïnat des del principi, hem tingut molta cura en tenir tots els certificats i diàleg amb Protecció Civil en quant a escollir els materials i tot plegat, la resina aquesta que parlaven en concret, resina de polièster ignífuga, absolutament preparada per tenir una flama ben al davant, que no serà el cas, però ho està de preparada. Els components del teixit, del vellut, del sac, tot plegat, també compten amb els certificats d'ignifugació pertinents i la gràcia serà veure com s'accionen, però no hi haurà sustos, esperem.
0: Aquests dies a CIR Catalunya estàvem explicant que els correfocs s'estan adaptant també al canvi climàtic. Ara mateix tenim una calor tremenda, imaginar-me posant-me dins a cremar, no sé si tot això també canviarà molt.
3: N'estem parlant i molt, sí, perquè al final ens està, el canvi climàtic, doncs, no vulguis, ens afectarà en moltes parts. De moment el correfoc es manté bastant en l'estructura que té, perquè sí que a la calor hi és, potser haurem de començar a pensar en moure. Si abans teníem les festes d'estiu i fèiem la festa d'hivern per fer altres coses, ara potser haurem de moure els correfocs i aquest tipus d'activitats cap a festes d'hivern, perquè aquest any hem vist que molts dels correfocs que s'han fet ens han avisat colles nostres que no es podran fer perquè problemes de sequera, problemes de zona de risc d'incendis, i tot això és culpa del meravellit canvi climàtic que ens està afectant.
0: Tu particularment te xitxarres?
3: Jo sí, molt. Si et miressis ben bé els meus braços, veuria com em xitxarro jo.
0: Daniel, tu on seràs dissabte controlant la porta del foc de l'infern, que tot funcioni, que no caigui cap braç al damunt dels...
2: Aguantant-los tots alhora. No, doncs mira, jo crec que hi seré al cordó de seguretat, al davant, amb manegant llums i amb tota la qüestió tècnica de la porta per l'espectacle. Després, si em deixen i vaig ben preparat, m'agradaria ficar-me al correfoc, però això ja es veurà.
1: Quin tipus de gent ve al correfoc, Jordi? Perquè clar, és el centre de Barcelona, són les festes de la Mercè, que hi ha molta gent que és del seu barri a Barcelona i no tant de les festes de la Mercè, i clar, al centre també hi ha molt turista, no sé quin tipus de públic hi ha.
3: Hi ha hagut molt de canvi. En un principi, sempre, fa molts anys, tota la gent que venia era gent d'aquí, gent que coneixia el correfoc, sabia què era. Va anar derivant molt cap a un públic molt turístic, un públic que tampoc no sap ni on va i moltes vegades no estan preparats. I jo crec, o vull creure, o vol semblar-me, que estem tornant a recuperar una mica el públic d'aquí. Per què? Perquè molts dels nens, fills de molts dels diables que hi havia, que han passat molts diables per Barcelona, tu pots imaginar 50 colles, imagina't, doncs molts d'aquests fills me'ls estic començant a trobar que venen els seus pares a participar en aquest correfoc. I, per exemple, una cosa curiosa és que fa un parell d'anys que comencem a sentir el que no sentíem feia anys, que és el «no passaran». Això no se sentia amb els turistes, perquè els turistes no et feien una barrera, no entenien què era, i aquests sí que t'ho fan. I això, quan sents això, dius, oh, por fos, ja era hora. Crec que comencem a recuperar. El que passa és que és veritat que el correfoc ha de lluitar amb moltes coses. Vull dir, al final, bueno, fer tota la cultura popular i tradicional, ha de lluitar amb moltíssimes coses. Vull dir, hi ha molta tecnologia, la gent cada vegada surt menys al carrer en aquest sentit, llavors ha d'aconseguir fer-se lloc aquí, i a partir, bueno, aquesta porta potser servirà.
0: Daniel, ara ho dèiem, tu tens 25 anys, aquesta porta que estrenes substitueix una que ja en duia 15 anys. Ens hem d'imaginar que aquesta porta estarà també 15 o 30 o 50 anys més?
2: Tant de bo aquesta porta aguanti tot el que Barcelona la vulgui, tot el que tingui sentit. Vull dir que sempre quan s'aguanti dempeus i la gent la vulgui, que hi sigui.
0: On hem de buscar el teu motllo? Perquè segur que està alguna
2: el
0: part del
2: motllo?
0: Teu cos està dins la porta. Va, alguna pista.
2: Hi ha el meu pit. Per allà, ara no recordo si hi ha la meva esquena, és que en un moment necessitàvem gent i em vaig posar a peu de canó. Estic per allà, no diré on, però estic per allà, sí, sí.
0: Això és una signatura molt particular, està molt bé. Aquí hi ha el meu tors,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí,
0: està
2: especialment divertida per la gent que ha participat, però crec que a part de la gràcia és que és bastant complicat de xifrar en aquesta mena de fangal, d'amalgama de cossos, qui és qui, que és part de la idea, no? Aquesta dissolució d'identitat col·lectiva és ben present tant a Barcelona com a la Porta.
0: He vist que la cultura popular, com deia el Jordi, molta sort, que vagi molt bé el muntatge. Ja sé que estareu aquí a la White i segur que va molt bé. us buscarem, si us trobem. És molt impossible perquè és un correfoc molt, molt salvatge, hi ha moltíssima gent. Daniel Esteban, artista responsable de crear la nova Porta de l'Infern, i Jordi Molló, membre de la Taula de Foc Històric dels Correfocs. Moltes gràcies, molta sort per haver estat avui al balcó. Sort de veritat.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Nelson, què recollim del dia?
2: Que tornen les lectures obligatòries de batxillerat per superar la selectivitat. La Conselleria d'Educació recupera una mesura que fa només 2 anys va retirar l'anterior govern d'Esquerra. Llavors, la Generalitat va eliminar les lectures amb l'argument que ningú es llegia Tirant-lo blanc, Mirall trencat o Terra baixa, sinó que els alumnes simplement s'estudiaven resums per preparar els exàmens de la selectivitat. Ara, la Conselleria, en mans del PSC, decideix recuperar les lectures. Ho ha anunciat aquest matí Esther Niubó.
3: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys. Els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges. Un back to basics, tornar als bàsics.
2: I l'exclusiva que us avançàvem ahir a Ser Catalunya, que 2 membres de Vox, un d'ells el número 2 del partit de Barcelona, formen part d'un club de futbol amateur amb simbologia franquista, ja té conseqüències. La Fiscalia té sobre la taula una denúncia per delicte d'odi d'un col·lectiu d'advocats especialistes en memòria històrica. El club de futbol amateur, on ahir són els 2 membres de Vox, porta per nom Mingo Rubio Balompié, el cementiri on està enterrat el dictador, i l'escut es fa dir Bayern de los Caídos. Eduardo Ranz, advocat especialitzat en memòria històrica, ha explicat per què el cas té indicis d'odi.
4: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma, y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié.
2: I el govern de la Generalitat fa costat a la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada ahir a Madrid. Diu Sílvia Paneque, la consellera de Territori, que s'han d'evitar desnonaments a persones en situació de vulnerabilitat.
5: En el cas dels desnonaments tenim criteris per diferenciar aquelles ocupacions delinqüencials que efectivament no s'han de permetre d'aquelles ocupacions vinculades a situacions de vulnerabilitat, i en aquest cas actuem regularitzant o actuem evitant aquests desnonaments.
2: Tot i així, la consellera admet que el problema seguirà fins que no hi hagi un parc d'habitatge públic de protecció permanent.
1: Anna Palet, graderia del Balcó, estàs aquí corrent.
6: Què tal? Bona tarda.
1: Avui, el que no.
6: Avui la cosa va de debuts, eh? Perquè el món del futbol i en general el món de l'esport no n'entenen del dia de la Mercè. Això no ho respecta.
1: Qui debuta?
6: I viurem en directe a la graderia del Balcó el debut de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès, enfrontant-se a tota una Alemanya de Jürgen Klopp. Això és com quan anaves a col·le i el primer dia ja tocava examen de l'assignatura difícil. Parlarem amb el nostre company del diari Esport habitual els divendres al que t'hi jugues amb l'Ivan Sant Antonio, que ho està vivint en directe des d'Amsterdam. Ens agafarà la trucada ràpid abans de començar el partit. I també debuta el Barça de bàsquet, en aquest cas a l'Eurolliga, a partir de 8:45, és a dir, a la mateixa hora que ens hi posem nosaltres. Primer partit pels de Sekulic contra l'Efes, amb l'Asier Chaves al Palau. O sigui que avui es porta en directe i molts debuts interessants de la temporada ja posant-se en marxa.
1: Que és festa aquí a Barcelona, però aquí estem.
6: Ah, efectivament, no s'atura ningú.
1: Palet, fins a 8:45, fins ara.
6: Fins després.
1: Carbó, com estàs?
7: Hola, bona tarda.
1: Avui he constatat el que has dit de la temperatura del mar. Perdó, temperatura del mar. Segueix calenta.
7: Però a tu t'agrada així, oi?
1: Estava bé. No era tan bèstia com a l'agost.
7: Clar, a l'agost arribàvem a valors de... Vam fregar els 30 diferents punts del litoral de Catalunya, altíssima la temperatura. Una banyera, quan algú la utilitza, que no s'hauria de fer per estalviar aigua, però bé, quan algú la
1: prohibida
7: utilitza,
1: ja.
7: Doncs l'aigua en un moment es posa a la temperatura del cos, no? A uns 35-36 graus. Ara està al voltant dels 26-27, que és altíssima igualment, i per això aquesta sensació de confort. Han arribat núvols aquesta tarda. No ens anuncien cap canvi de temps, perquè demà no només continuarà la mateixa situació, sinó que podríem recuperar temperatures com les que vam tenir dilluns. I això es traduirà en que passarem amb facilitat dels 30 graus a pràcticament tot Catalunya. Si bé aquesta pròxima nit, una mica com la passada, baixarà ràpidament la temperatura. Demà a primeres hores farà fresca, especialment al prelitoral i a l'interior, però de nou serà un dia amb calor pròpia de l'estiu, a l'espera de que el cap de setmana comenci a canviar una mica la situació. Però bé, afluixarà la calor perquè hi haurà més núvols, però igualment aquests núvols tampoc deixaran pluja. A veure la setmana vinent, si que hi ha algun escenari que ens planteja alguna tempesta, però ho diríem amb la boca ben petita. De moment ens quedem que a final de setmana, perquè encara es pugui gaudir, aquells que us agrada tant, d'aquest temps d'estiu.
1: Demà afinem més. Carbó, una abraçada.
7: Que vagi bé.
1: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:20 d'aquest dijous 24 de setembre. Joan, què ha de sonar?
8: Ella Langley.

0: fa temps que estem parlant moltes vegades, Anna. Aquí al programa hem parlat del country, que torna a estar de moda, sobretot als Estats Units.
1: Però això és country, això que sona?
0: És country, la Langley. Aquesta potser no és la cançó més country que té, però ara quan te'n posi d'altres, veuràs que és country de tota la vida. Sí. El fenomen que està vivint aquesta noia no té res a veure amb va molt més enllà. Perquè aquesta artista, Ella Langley, ha aconseguit per primera vegada a la història superar un rècord que fins ara només tenia la Mariah Carey.
1: No.
0: Aquesta cançó. Atenció, que és setembre i ja ha surat, per primera vegada.
1: Ha vingut com Déu-vos el de dalt, ara.
0: Sí, sí.
1: Fins als nassos de la calor.
0: Doncs atenció, perquè Ella Langley, o sigui, fins ara, Mariah Carey amb All I Want For Christmas Is You, era la que més setmanes havia estat com a número 1 de la llista d'èxits dels Estats Units. És a dir, si sumaves tota la història des de que es va publicar aquesta cançó, quantes setmanes ha estat a la posició número 1 del Billboard Hot 100, All I Want For Christmas Is You era la que més.
1: La top.
0: 22 setmanes. Això en els 68 anys d'història d'aquesta llista. Què ha passat, doncs? Que ara la Ella Langley l'ha superat. Ella Langley, de 27 anys, ha superat a Mariah Carey amb aquest All I Want For Christmas Is You amb una cançó que segurament haureu escoltat perquè és de les... Bueno, és la que sona a tot arreu i la que ha superat a Mariah Carey, que és una que es diu Choosing Texas.

0: d'anar amb cotxe, no? Baixar-te el vidre...
1: Aquesta sí que és country, molt,
0: country,
1: és country.
0: Que entri l'aire...
1: És, clar, només el nom, Choosing Texas, mira. No pot ser més country. Doncs aquesta cançó ha superat a la tortura del Nadal de Mariah Carey. Ha arribat a 23 setmanes a dalt de tot de la Billboard Hot 100.
0: Sí,
1: que fa...
0: però en dos mesos, ara si ve el Nadal, què? Clar, tornarà a superar-la.
1: Pot ser que Mariah Carey la torni a superar, però clar, la Mariah Carey ho ha aconseguit amb aquesta cançó de la I Want For Christmas Is You, que tindrà 26 anys.
0: Clar, clar.
1: Pensa que aquesta es va publicar fa un any, només.
0: Promet.
1: I ha superat a número 1, 23 setmanes, a la Mariah Carey. Aquesta cançó té una mica de, doncs, el de sempre. Viralitat, també estratègia comercial, però també és que agrada moltíssim al públic. Deia, som en època que agrada el country. Ja des de per allà per la pandèmia que va aparèixer el cowboy gay, el Lil Nas X... Després també el Cowboy Carter de Beyoncé. Va venir l'àlbum de Post Malone. No ens n'hem deixat cap en aquest programa, eh? I després també un que està triomfant molt, que és Shaboozy. Oh my good lord, someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got. Aquesta cançó també ha sonat moltíssim.
0: Moltíssim.
1: No tant com aquesta noia de 27 anys, la Ella Langley. Que aquí no és molt coneguda, no, tu no, no,
0: no
1: sé si l'havies escoltat.
0: No, és que jo,
1: gens,
0: m'ha sabut greu que
1: jo
0: estigui tan
1: massa,
0: amunt
1: t'haig
0: i no
1: de
0: sé
1: dir.
0: Res d'ella.
1: Ella va néixer a Alabama, doncs, fa 27 anys, i com tots, una mica el que fan els cantants de country. Doncs ella, cap al 2019, se'n va a Nashville, que allà és una mica com Los Angeles, Los Angeles del country. Tu vas allà a triomfar i comença a escriure allà, a tocar bars, a les petites, intenta buscar un contracte discogràfic i a la aconsegueix. I fa 3 anys publica aquesta cançó que es diu Country's Boys Dream Girl.

0: Que clar, no pot ser més country, això, eh?
1: I m'agrada molt la veu.
0: T'agrada, t'agrada. I té molt accent, molt de Nashville, eh? Sí. Realment.
1: Com és l'accent de Nashville?
0: Doncs com aquesta noia.
1: Little,
0: sí, aquesta cosa així que fan molt, molt angulada, saps? Tancada, sí. cap endins. Aquesta cançó, com et dic, fa 3 anys va aparèixer i la va interpretar el gran Ole Opry. Què és el gran Ole Opry? Es diríem com una de les dels esdeveniments i institucions més importants del country. És un espectacle que es va fent de tant en quant en un teatre i que es fa des del 1925 a Nashville. I clar, si tu actues allà al gran Ole Opry, doncs ja ets una més de la colla, de la colla de country.
2: I am...
0: I això que estàs escoltant és després també quan va triomfar els CMA, que són els Country Music Awards, que també són premis molt importants. Per tant, ella ja estava allà en el lloc, en l'important, amb el seu primer àlbum de petit format, que incluïa aquesta cançó, que és Excuse the Mess. I després, ja mesos després, arriba el seu gran àlbum amb el que rebenta les llistes d'èxits, que es diu Hangover, i la cançó principal és You Look Like You Love Me, amb Riley Green.

0: cada cop estàs a Port Aventura.
1: És que jo crec que aquesta cançó podria sonar a Yellowstone, que m'he enganxat a Yellowstone, la sèrie.
0: 100%, és així.
1: És així, m'agrada.
0: You Look Like You Love Me, que es fa molt viral, arriba al número 1 de les ràdios country. Allà, Billboard entra, però no com a número 1. I després ja arriba, doncs, aquests Country Music Awards, que et dic que guanya 3 Country Music Awards, que serien com els Grammys del gènere. Però això abans que arribés el gran èxit del que hem parlat al principi.
1: El Choosing Texas.
0: Perquè el Choosing Texas es publica a l'octubre de l'any passat. She's from Texas. Ja tenim tot el cercle fet. Per què aquesta cançó té tant èxit? Hi ha molts articles sobre això. Què està passant amb aquesta cançó?
1: Sí, això m'encanta, sempre, aquest
0: anàlisi. És tot com sempre, el context, el que parla, els artistes que hi són. Aquesta cançó forma part, també, l'han coescrit Miranda Lambert, Lucky Dick i Joy Beth Taylor. Però, justament, Miranda Lambert és una de les artistes més importants del country. I, clar, n'és la coautora. Això ja li va fer, doncs, guanyar punts. També diu The Guardian que és pur country en un moment en què hi ha, doncs, molta barreja de gèneres. De cop la gent torna a buscar l'autenticitat, sí, als Estats Units, en plan el country puro i duro, i ella ha arribat en aquest moment en què busquen cançons molt simples, sí, i que siguin de country de veritat. I després la cançó, clar, és Amèrica pura. Parla de Tennessee, de Texas, de Memphis, dels Smoky Mountains, el Jack Daniels, Abilene, tot, hi apareix tot. Per tant, doncs mira, la Choosing Texas, que fa un any que s'ha publicat i ha superat a la Mariah Carey.
1: Interessant, li seguirem la carrera, Joan.
0: Anirem escoltant. M'està agradant cada vegada més, tot i que jo del country, allò country pur i dur, no sóc massa.
1: Jo tampoc.
0: Però enganxa pel cotxe.
1: Tu ets de Beyoncé country.
0: Sí, el de country m'agrada molt. I el de Post Malone també, dels millors àlbums que he escoltat recentment i que no paro d'escoltar.
1: Però m'ha agradat, per exemple, la primera cançó, la Be Here, que has passat.
0: Be Here. Doncs aquesta també d'Ella Langley. Doncs ja està, a escoltar-la, no?
1: Dos anuncis. I tenim aquí la nostra parella, de fet. Avui s'estrena...
0: Una que s'estrena.
1: Samantha?

0: 7:35, ja tenim aquí la nostra parella, de fet. Avui, la més jove de la secció, que és la Llum. Llum, com estàs?
1: Oli!
0: I s'ajunta amb la més nova. Sí. Avui debuta la Samantha Villar. Com estàs? Benvinguda al balcó.
2: Encantada. Moltes gràcies per acceptar-me en aquest balcó.
0: Ens fa il·lusió, eh?
2: I que molta gent, aquest balcó. És molt gran,
0: eh? I t'aniràs trobant cada cop que vinguis. Som molta gent, no, Llum? Tu ja t'has creuat amb moltíssima gent.
1: Hi ha lloc per tothom. Jo vaig fer una amb el David Fernández.
0: David Fernández.
1: De la CUP, increïble.
0: Era de la CUP, bueno, és de la CUP, sí. Perquè ja no exerceix. T'ha tocat amb el Santi Balmes, potser amb la Judit?
1: No. Amb el Santi Balmes no, amb la Judit Mascó tampoc.
0: Ja
1: però
0: tocarà.
1: Bueno, avui
0: ja
1: estic molt ben acompanyada.
0: Amb la Samantha Villar, que sabeu, és periodista, sempre l'etiqueten amb... L'altre dia vaig dir, ah, ve la Samantha Villar, i diu, ah, la de 21 dies.
2: Ja està, això ha quedat per sempre.
0: Però per sempre més, no?
2: Home, jo honrada, eh? Que clar, sigui així.
0: Però és que encara, o sigui, tu les pots recuperar a la,
2: sí, sí,
0: a la plataforma.
2: Sí, sí, allà estan, a
0: jo
2: la
0: no
2: plataforma
0: mai,
2: de Mediaset.
0: Llum, ui, pues, crec que ho has de fer.
2: T'encantaran.
0: Sí. Veuràs ja aquesta dona fent periodisme immersiu.
1: He vist clips a Twitter alguna vegada, com que em van sortir.
2: Amb el claim aquell, com no és lo mismo contarlo que vivirlo, ¿verdad?
0: A les mines, pobresa extrema, porno, passant gana, ho ha fet tot.
2: Tu saps que hi ha moltíssima gent jove que encara es mira el 21 dies, i jo els hi pregunto cada vegada, però per què, amb la immensa oferta audiovisual que hi ha?
0: Era especial, allò.
2: Sí, i sempre em responen és que estan molt bé. I és veritat, jo estava lleig que ho digui jo, però ens agradava molt la feina que fèiem.
0: Ara t'hi ficaries de nou? 21 dies a fer...
2: Saps que sí?
0: Et va la marxa, Samantha Villar, et va la marxa.
2: És que ara començo a pensar, mira, els nens ja són una mica més grandets, vull dir, igual ja aguantarien.
0: Quan tenen, ja?
2: 10 anys. Encara és una miqueta aviat, però sí que penso...
0: És una feinada, els 10 anys, què vols que t'hi digui?
2: Saps que el que crec és que el panorama televisiu ja no té els pressupostos que tenia. És que estem parlant de fa gairebé 20 anys, eh? Del 21 dies. Han passat molt de temps.
0: 20 anys, és que és això.
2: 2008.
0: O sigui, a mi m'ho han dit, ah, la de 21, és que he al·lucinat.
2: Sí, sí,
0: dic,
2: sí, sí,
0: sí, sí, fins sempre. Mira-te'ls, Llum, i ens diràs.
1: No, no, me'ls miraré, me'ls
2: vinga,
1: miraré.
2: Sí, sí. I en parlem quan vulguis.
0: Sobre el periodisme. Va, ja que avui s'estrena la Samantha, comencem amb tu, Llum.
3: Ei.
0: Que així sabrà una mica com va, que ens preguntava aquests dies, Samantha, però de què va això? I l'altre dia la Judit Mascó deia, no, jo sempre explico que el parell de fet és com que trobes algú en un bar i parles del que et ve de gust, del que t'ha passat, del que estàs pensant, del que estàs barrinant. Quin és el teu cas?
1: Jope, jo he tingut un estiu de llegir bastant. He llegit bastant i avui he pensat, va, portaré recomanacions de llibres d'autores queer, d'autores trans, llibres que no només són, o sigui, llibres que tampoc són de xapa, com es diu, teòrica, sobre gènere, coses d'aquestes, sinó que són literatura, sí, novel·la, i ja està.
0: Està reivindicant aquest gènere, n'hi ha poc o se'n parla poc?
1: Sí, se'n parla sobretot de les històries i de la narrativa, de les persones dissidents, de les persones queer, i he anat descobrint com algunes joietes que m'han anat recomanant amigues. Segurament a totes les queers, a totes les trans que ens estiguin escoltant ja sabran de què parlo, però això és per les de casa que vulguin de sobte llegir alguna cosa diferent, llegir alguna cosa que també és trepidant però que està fet des d'una perspectiva diferent i molt xula igualment.
0: Que ens cal, no?
1: Jo crec que sí, en general, i fa falta també escoltar i llegir, sobretot, històries diferents, no
2: clar
1: sé.
2: Que sí.
0: Val, has tingut temps de llegir, per això deies, eh?
1: He tingut temps de llegir.
2: Jo també ho he pensat, que, això, Anna.
1: He de dir que
2: sort.
1: Estic molt... no sé com s'hauria de dir, però estic molt... també tinc una tardor molt lectora, perquè m'he mudat a prop, ara estic a prop d'una biblioteca, i mai havia fet servir la biblioteca, i m'ha semblat, o sigui...
0: És bonica, la biblioteca?
1: És preciosa, és preciosa. Crec que és la que té un munt de premis europeus, tot i tot.
0: No serà la Gabriel García Márquez?
1: La del Camp de l'Arpa. Està com
0: sí, aquesta. El districte Sant Martí.
1: Allà vaig jo.
0: Quina sort. Ha estat considerada la més bonica del món.
1: És divina, 100%. A veure, jo només entro a l'entrada i demano els llibres que vull i ja està, no entro molt. Però, bueno... Òbviament, a les biblioteques hi ha tot.
0: Val.
1: Voy al grano.
0: Vinga, sí. Recomana, que si no, no tindrem temps.
1: Vale, primer de tot, una autora que s'ha de llegir ja, i sobretot perquè ja hi hauran les primeres adaptacions al cine d'ella, és Camila Sosa Villada.
0: Vale.
1: Ella és perfecta, autora argentina, i jo recomano molt dos llibres, un que es diu Les males, que aquest tindrà, bueno, crec que ja ha estat rodada una adaptació al cine.
0: Sí.
1: És una història preciosa d'un grup de dones trans, crec que és als anys 80, a la ciutat de Córdoba, Argentina.
0: Vale.
1: De tot, i és una mescla també sobre...
0: Argentina, anys 80, trans, deu ser complicada.
1: És una miqueta fortet.
0: La seva vida.
1: I és molt bonic com escriu ella, perquè és una barreja entre algú molt carnal i bastant dur en alguns moments, però molt mesclat amb alguns elements molt fantàstics i, no sé, molt, molt divinos. És molt guai.
0: Vale.
1: I també tesis sobre una domesticació. Aquesta...
2: Uau, quin títol.
0: El títol és molt fort.
1: Aquesta és més adulta. Aquesta és més adulta i és molt guai. Va sobre una actriu trans argentina. Aquesta sí que crec que té com una mica d'autoficció de la pròpia autora, de la Camila. I aquesta també és perfecta. I va sobre també la vida en parella, maternitat, com a dona trans. Això és molt fort.
0: Escriuen de manera diferent? És una pregunta absurda, però tu diries... Sí, perquè ara podries criticar molt per aquesta pregunta.
1: Si s'escriu, què vols dir?
0: No, vull dir, és més trepidant, és més...
1: No ho sé, jo em sento molt...
0: Crítica, reivindicativa...
1: Crec que és més arriscada.
0: Val.
1: I moltes metàfores que fan servir, sobretot a l'hora de parlar del sexe, deconstrueix, o sigui, no és tan cliché, no sabria com dir-ho, és molt més poètic. És molt més lliure. I jo crec, no sé, és guai.
0: Bueno, és que em ve de gust. Què més?
1: Després, un que m'estic llegint ara, no me l'he acabat, que és un llibre de Pedro Almodóvar.
2: Uau.
1: I són varis textos seus publicats en una antiga revista de Madrid, crec que ara no recordo el nom de la revista. Però el llibre es diu Pati Difusa i altres textos.
0: Aquest em sona, sí, Pati Difusa i altres textos.
1: I és un personatge d'Almodóvar increïble, que és bàsicament una actriu de fotonovel·les porno. Això és molt fort.
0: Això és molt almodovariano.
1: Ahí estàs. A mi aquest concepte m'agrada molt, em fa sobretot molt pensar en el llibre de la Madonna, el de Sex, que és com molt novel·lístic, molta sessió de fotos, però molt sexuals. Bueno, aquest rotllo.
0: Val.
1: I per mi aquest llibre és com si fessin un Paquita Salas, però d'una... O sigui, però ambientat en els anys 80.
2: Que bé.
1: Situació, és molt fàcil de llegir. També, perfecte.
0: Perfecte.
2: Als anys 80 existies ja?
1: Definitivament no.
2: No, eh?
1: Definitivament.
0: Samantha, és de fa dos dies, la llum.
2: És de després del 2000, no?
1: Sí. Sí. Però tant de bo. Dècada dels 80 és perfecta. No sé. I després, recomano un últim, vale?
0: Vinga.
1: Em dóna temps de recomanar un últim. Pedro Lemebel, Tengo miedo torero, i d'aquí linkarem la cançó que he portat avui.
0: Vinga, doncs.
1: Que la pongan!

0: de la literatura arriscada a un paso doble de la Carmen Sevilla.
1: Sí,
0: ole tu.
1: Sí. Bàsicament, aquesta és una novel·la ambientada a Santiago de Chile a l'any 1986, sí? Durant la dictadura de Pinochet. I bàsicament va d'un personatge, és una història d'amor entre un personatge que es diu La Loca del Frente i un paramilitar, una persona que està com orquestrant la revolució a Santiago de Chile durant aquella època. I és molt bonic, recomano molt aquesta, bueno, dic aquesta cançó perquè, a part de que és el títol de la novel·la, Tengo Miedo, Torero, durant la novel·la hi han moltes referències a cançons d'antigues cupletistes, d'artistes com això, Sara Montiel, fins i tot Lola Flores, i és preciós com està escrit, és un bonbon.
0: M'agrada aquestes lectures, recupereu-les, torneu a escoltar la secció i escolteu la llum, perquè m'encanten les teves definicions de literatura. Samantha, tot teu. És que la Samantha hem dit, val? Periodista, immersiva, té un podcast, a criar els fills i tot, i ara va i és actriu.
2: És veritat.
0: Això és molt fort. És actriu i a més fa una obra...

0: Exacte. I ara fa actriu.
1: És que ha estat tal qual, perquè han estat 3 setmanes d'estrena de Miénteme a València. Ha anat molt bé, hem fet sold out diversos dies. I és veritat que el primer dia sí que tenia una sensació d'haver aterrat a Mart, de on sóc, què faig jo aquí, però la cosa ha anat rotllant.
0: Et vas aprendre bé el paper?
1: Mira, moltíssima gent em pregunta això, sí, com si fos el més difícil.
0: Sí, és que ho trobo difícil.
1: No, però per mi el més difícil és interpretar bé, no memoritzar.
0: És que tu no et passa ara. Jo ara passo els sopars amb les amigues, és com es deia aquella
1: sèrie?
0: Com es deia? Doncs per
1: la,
0: això dic la
1: boira
0: memoritzar
1: mental,
0: un pa... La boira mental.
1: De l'edat, sí, pròpia de la nostra edat, és veritat que hi és, però a mi no m'ha afectat la capacitat de memorització, per sort.
0: Val.
1: O sigui que el text sí. Ara també hem ficat algunes gambades guapes, durant les representacions, que les salves i el públic no se n'adona.
0: I ets periodista, exacte,
1: sí,
0: i les teves
1: també
0: morfilles.
1: Sí.
0: Però a mi sí m'interessa el tema de Miénteme, que t'encantarà, jo.
1: Va, és que és
0: infidelitat.
1: La... Efectivament. I jo era la, diguéssim, la protagonista, és Helena, que li ha estat infidel al marit, se sent culpable i li vol explicar, però no el vol perdre. I a partir d'aquí comença el diàleg, sobretot amb la seva millor amiga, que és la Natàlia, que té un punt de vista totalment diferent, que diu, ni de conya li has d'explicar. Si tu això no li dones importància i vols continuar amb el teu matrimoni, una mentida és molt necessària. I els principis de l'Helena no li permeten, no? Però, bueno...
0: Aquest és el tema, temazo,
1: sí,
0: de discussió... explicar, sí, o no,
2: m'encanta
0: les infidelitats.
1: I per això jo avui vull parlar de la infidelitat.
0: Vinga.
1: Vale? Perquè, clar, jo us vull preguntar, i la gent que ens escolti també, no? Què considerem infidelitat? Què és la infidelitat i què no? Per exemple, mantenir una relació afectiva i sexual amb una altra persona.
0: És infidelitat.
1: Estaríem d'acord, no? El 91% dels espanyols.
0: Un moment, que...
1: Mira, la llum no.
2: És que jo crec que la infidelitat...
0: Està sobrevalorada, diràs ara.
2: Sí, potser sí. No sé si infravalorada... Clar. No sé... ens hem de passar bé, saps? També està bé amagar una cosa.
1: Però consideres infidelitat o no?
2: Suposo. Aquí estàs sent infidel, a la teva parella o a tu mateixa? Perquè potser ho estàs sent a tu mateixa si no ho estàs fent, també.
1: Molt bona, molt bona.
2: No sé.
1: O sigui, ho consideres infidelitat, però no ho consideres tan dolent, no? Diguéssim.
2: Jo crec que les coses s'han de comunicar.
1: Clar.
2: I que la realitat, no sé, que les coses s'han de parlar, s'han de comunicar. Ho deixo aquí.
0: Val.
1: Què passa? Aquesta la major... Jo, mira, faig referència a una enquesta del CIS que va considerar el 91,5% dels espanyols considera que sí, que això és ser infidel. Què passa si tens relacions sexuals a través de les xarxes socials, sense contacte presencial? Això és ser infidel o no?
2: Això
0: pots fer el tema
2: una tal, saps? Vull dir, no sé.
1: Però és infidel o no? Si no hi ha contacte físic...
0: Entenc que hi hagi la pregunta.
1: Clar.
0: Per mi, no tant.
1: No tant, oi? Doncs mira, estàs en el cas de la majoria de la població, El 76...
0: La llum flipa.
1: És que baixa molt, perquè del 91, que considerava que les relacions físiques eren infidelitat, al 76%, quan és a través de xarxes, consideren que sí, que és una infidelitat, però hi ha un 21% doncs, que no, val? Fer un petó als llavis a una altra persona, sí o no? Això
0: no,
1: és infidel?
0: No.
1: No, Pues mira, la meitat de la població diu que sí, la meitat que no.
0: Jo suposo que és el que tens dins el cap, no? El si vols estar amb aquella persona o no, aquí rau la...
1: I les converses pujades de to, els missatges, per telèfon, això és ser infidel o no?
0: Això és coquetejar, no? Perquè clar, jo ara semblaré molt
1: però
0: antiga.
1: Però li has d'explicar al teu home o no li has d'explicar?
0: Pues això és el que vau debatre vosaltres
1: també,
0: fent el Miénteme, no?
2: Sí, Pues com molt legislatiu, això. No? En plan, hi ha una legislació del que clar és una infidelitat i no. Aleshores, és com molt hiper fixar-se en els detalls, en aquestes coses, què és l'efecte, el carinyo, tot això, no sé.
1: Molt bé. Veus? Segurament la generació aquí influeix moltíssim,
0: totalment.
1: A quina part de la població preguntem?
0: Per començar, tu
1: no
0: faries aquesta enquesta ja? No la proposaries com a enquesta al CIS fer aquest tipus, no? De preguntes?
1: Clar, jo
0: és molt de
1: preguntaria
0: la...
1: molt diferent la llum,
2: sí,
1: crec jo.
2: Jo crec que sí.
1: Què preguntaries?
2: Ui, no ho sé! Però no sé, sobre el color de la roba, saps?
1: No, això de ser infidel a un mateix...
2: Com podem detectar un infidel abans de temps?
1: Ai,
2: saps?
1: Mira, aquesta és bona.
2: Això ho podem veure de lluny?
1: Clar, mira, i en relació amb això hi ha una pregunta.
0: Això és molt gairebé també.
1: I s'ha estudiat,
2: no
1: és
2: això,
1: sigui...
0: No, però, clar, com detectes un infidel abans de temps?
2: Si porta bigoti aquí, petita, a sobre del llavi...
1: Però és molt interessant, és molt interessant aquesta pregunta, perquè potser hi han fets que podrien indicar una major probabilitat. Per exemple, el temps de duració de la parella. Què? està relacionat amb,
2: és a dir, si
1: amb
2: portes
1: la quantitat
2: més temps
1: d'infidelitat.
2: Ah, val. Si sí. portes més temps amb una persona, és més probable que t'estigui seguint infidel.

0: Ell.
1: És molt interessant això, perquè la sociologia ho ha estudiat.
0: Sí, no?
1: T'avorreixes. I hi ha estudis que diuen que sí i hi ha estudis que diuen que no. Ah, tens de tot.
2: M'interessen els que diuen que no.
1: Mira, els que diuen que no, la Universitat Bowling Green State, a Ohio, vale, va estudiar més de 1.200 persones casades durant 20 anys i doncs assegura que el risc de sexe extramatrimonial és menor quan més temps portava el matrimoni. En canvi, la Universitat Tècnica de Brunswick, al revés. Quan més temps hi ha de matrimoni, més probable és que hi hagi sexe esporàdic. Però el més interessant d'això, o sigui, hi ha estudis contradictoris, el més interessant és que tots dos van apuntar a altres fets que podien estar relacionats amb la infidelitat, no tant la durada de la parella, no? Per exemple, doncs, la insatisfacció dins de la relació, el conflicte, la inestabilitat, la distància física o emocional. Mm. O sigui, no té tant a veure amb el temps, no? Segurament.
2: Has fet un màster, eh? O sigui, ha fet l'obra de teatre.
1: Ens ha donat molt a parlar aquest mienteme, perquè efectivament, quina posició agafaríem en una parella que porta molts anys junts, com és el cas de l'Helena, amb el seu home, que és el Fran, no?
2: Que és la teva parella de ficció, a l'obra de teatre.
1: I després de molts anys, doncs, la novetat que ens agrada a totes, no? Apareix. I ella cau en aquella novetat. Què faríem nosaltres en les nostres parelles? Ho hauríem de dir? No? Ens sentiríem culpables o no ens hem de sentir culpables? Perquè la clau també és aquesta. Si allò té una funció dins de la parella, mira, tu has passat bé, has agafat... recuperes la passió, perquè de fet... En un moment donat, intenta explicar-li al seu home i la conversa comença a agafar, a pujar de to, i hi ha un moment que acaba en el llit, no? Dius, home, és que encara ens anirà bé aquesta infidelitat a nosaltres com a parella. Sí. Imagina't si, potser, no, està complint una funció, aquella infidelitat.
2: A mi m'agrada... És que és un tema molt generacional nostre.
1: Sí.
2: Vosaltres parleu d'aquests temes?
0: En parlem moltíssim, 100%.
2: Tu que ets artista i que crees i fas lletres i dibuixes conceptes. O sigui, el tema de la infidelitat hi és?
0: A veure, ara potser m'estan escoltant les meves amigues per aquí, però jo he de dir que algunes amigues que estan en parella, a vegades estem juntes, i una diu, aquesta persona, hot. I està amb la seva parella i no passa absolutament res perquè... pots reconèixer que una persona és hot, en plan t'agrada físicament o...
2: I diu davant de la parella i diu... Bueno, però,
0: sí, està bé.
1: Això és fantàstic, poder-ho dir davant de la teva parella.
0: Però jo els dic, pues quedeu, en plan, pues quedeu les tres, en plan, jo què sé, munteu-vos un algo, saps?
1: I ho fan?
0: No.
1: O sigui, això no canvia generació rere generació.
0: No sé, és que s'hauria d'estudiar més aviat com estan construïdes les parelles, quin tipus de cànons estem reproduint, no sé, on comença
1: i
0: acaben...
1: Por.
0: 100%.
1: La por 100%. A perdre, no?
0: Sí. Mm, per això... però és un temazo, eh? Jo no en sé tant. Jo, de fet, jo mai he tingut parella, he de dir. Però... Bueno, és el que hi ha.
2: T'enllum és així.
0: M'he deixat sola!
2: No, és que m'ha agradat molt que reconeixis, no he tingut mai parella.
0: Però crec que dono bastants bons consells a les meves amigues amb tema parella.
2: Però vols parella? Tens ganes de tenir-ne?
0: No ho sé.
2: O estàs bé així?
1: Quants anys tens?
0: No sabria dir-te. 23, ara.
1: Bueno...
0: A poc a poc.
1: Tens temps.
0: Sí, tinc temps, crec. Però...
2: Però ho has decidit tu, no?
0: Definitivament.
2: O no has trobat, clar.
0: Ho he decidit.
2: Ho has decidit tu?
0: Sí. No.
2: Orgullosament feliç de no tenir parella.
0: A veure, en plan, crec que tinc vincles també molt, molt profuns i molt forts. S'ha de parlar també molt dels vincles d'amistat que també poden saciar molt el carinyo, no sé. Jo crec que potser la meva generació s'apropa més a això, a tenir vincles d'amistats, a vincles molt més forts, o a voler fins i tot canviar i de construir els vincles familiars, com aquesta cosa de voler...
1: Em fa molta gràcia, perquè tinc la sensació que a mesura que nosaltres ens anem fent grans, arribem en aquest punt que està descrivint la Llum també, no? Hi ha un moment en què ja no t'interessa tant la parella, que la pots tenir o no, com estar amb les amigues.
2: Tinc moltes amigues, sí, feliçment sense parella i amb amigues. Samantha, has portat una cançó, la vols presentar?
1: Sí, doncs mira, és que crec que li va, en fi, perfectament el tema, va, sentim-la.

0: com... M'encanta, i és que, i a més, escolto aquesta cançó i penso, és que ens encanta veure les infidelitats.
1: També és veritat, ens
2: encanta. El tema ens encanta.
0: Aleshores, doncs, sí. Pues, passem-nos-ho bé, no? Pues ets infidel, pues venga.
1: Ja està.
0: I què?
1: A mi no m'ho diguis, de totes maneres, jo prefereixo no saber-ho.
0: També, també, també.
1: Si no ha d'interferir en la meva vida, no necessito aquesta informació.
0: Sí.
1: Sí.
2: Escolta, Mienteme vindrà cap a Barcelona o no?
1: Mira,
2: et veurem aquí o no?
1: Tenim totes les ganes de venir a Barcelona. També et dic que per mi és un tràngol, eh? Perquè, clar, de cop i volta serà tot el
2: perquè
1: meu entorn que
2: clar,
1: vulgui veure.
2: És que estava pensant,
1: això
2: estàs
1: serà
2: allà...
1: la selectivitat per mi.
2: I venir aquí és...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, però sí que en tenim moltíssimes ganes, i tant.
2: I hi ha possibilitats?
1: Sí, sí, clar, això ara comença la gira per tot Espanya i està obert el calendari i es van tancant dates i allà estan.
2: I concerts a la vista? Llum, doncs... què tens al calaix ara? Què està passant?
0: Al calaix tinc un àlbum que estic acabant i que sortirà l'any que ve. Que
2: l'any que ve què és? Gener, febrer ja? O sigui, farem alguna cosa.
0: Gener segur hi haurà sortit alguna cançó d'aquest projecte, ja hauré parlat d'ell, però concerts que pugui dir ara encara no. Però aviat, aviat, aviat, molt aviat.
2: Vale, però estàs en ple procés bo.
0: Sí, estic de parto una miqueta.
2: Llegint molt, però...
0: Llegint molt, sí, sí. I també, sí. I també tancant moltes coses.
2: T'ho has passat bé, Samantha?
1: Molt.
2: Per elles, de fet, és facilíssim.
1: M'encanta.
2: Ja pues ja saps. A veure que coincideixis la propera vegada.
1: Vinga.
2: Llum, Samantha, gràcies.
1: A tu.
0: A tu.
2: Nosaltres, dos anuncis. I estreneu avui també la tertúlia de Migrants.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada día. Every day.
2: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
3: O el reloj que ya no usas.
2: ¿Qué haces?
3: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
2: Pide cita en circajewels.com o en el 93 215 76 78.
3: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
4: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
5: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
6: Estem amb Eric García, un dels capitans del Barça, que manté el dorsal de la temporada passada, el 24, tot i que amb Espanya has portat el 4, que havia quedat lliure. Per què no has agafat el 4?
7: Bé, al final vaig pensar que Ronald marxava cedit un any, que després de l'any, doncs, si tot va bé, tornarà, i crec que és el seu dorsal i per respecte a ell, doncs, no...
8: Claro, es una excedencia lo que me agarre yo. Técnicamente sigo siendo jugador de Barcelona, o sea que yo agradezco mucho tu detalle, de verdad.
7: De nada.
8: ¿Viste mi pase contra el Atlético? ¿Viste mi pase?
6: Un pase de Ronaldinho, ¿eh? Espectacular. Espectacular.
9: Increíble, ¿eh?
8: Estoy a mi nivel.
9: Buen centro el sábado también.
7: Sí, sí.
5: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 a SER Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Està sonant un tema de la rapera Masta Cuba, que la veritat és que podria funcionar com a sintonia de la tertúlia, ara ho veurem, és una tertúlia que encetem avui, que no té nom encara i que senzilla, senzilla no serà, Bofill, perquè ens caldrà ser precisos amb el llenguatge.
1: Sí, ara els oients igual esperaven a Joan Serra i Miquel Noguer, perquè ja saben que sempre els dijous fem l'oasi polític, però aquesta temporada hem volgut incorporar una tertúlia diferent. No sé si vols presentar tu els tres protagonistes d'aquesta tertúlia.
0: Anem a saludar-los. Masta Cuba, com estàs?
2: Molt bé, molt agraïda d'estar aquí.
0: Que bé. Elio Jalo, com estàs?
3: Molt bé, molt entusiasmat.
0: Fantàstic. Chaima Rajdi, com estàs?
4: Bona tarda, molt bé.
0: Mira, la Masta i la Liu estan a Ràdio Girona, que agraïm als companys de Ràdio Girona, en Carrasco Uso, que els està obrint l'emissora, i ahir la Chaima Rajdi la tenim aquí, als estudis de Ràdio Barcelona. Podríem presentar-nos. Jo deia ara que la Masta és rapera, nascuda a Mèxic. Què més deia de tu, Masta?
2: Soy una bebé migrante que tiene apenas 3 años por acá, por Cataluña. Estic aprenent en català, parlo catanyol, así que ténganme paciencia. Y bueno, soy rapera, soy educadora hip-hop. Ya llevo unos 20 años rapeando y unos 10 años dando talleres y conectando con comunidades vulnerabilizadas y, bueno, entendiendo que el hip-hop es una herramienta muy poderosa para hacer colectividad y para hacer comunidad. Y nada, tuve que abandonar mi país hace 3 años y ahora estoy aquí abriéndome camino de este lado del charco, en la Europa fortaleza, pero bueno, intentando sobrevivir, que al final ahorita todo el mundo y todo el planeta está en caos, ¿no? Y en crisis.
0: Aquesta és la presentació de la Masta. Queda clar la Masta, que persona canyera. Aliu, tu ets professor a la Uni de Girona, activista antiracista, pro-habitatge, vas arribar de Guinea Conakry, què més afegeixes?
3: Doncs, que és investigador, com m'agrada dir a mi, investigador contra el racisme institucional, a les altres institucions com es reclamen elles mateixes, és l'acadèmia, intentant deixar una mica d'empremta antiracista en un món molt blanc, encara més blanc que la pròpia societat.
0: En un món molt blanc. Chaima, tu ets filla de migrants. Uh-huh. Va ser al balcó més aquest estiu, et van conèixer amb la Laura Polodolfo al balcó d'estiu amb en Dani Ruiz, que desmuntàveu prejudicis durant l'estiu. Ets orientadora laboral? Què més afegeixes?
4: Bueno, era orientadora laboral fa un par d'anys, però actualment em dedico a l'acompanyament psicoeducatiu, al programa Prometeus, de fet, que em van entrevistar fa anys, sí, com a participant, sí, sí. I ara treballo al programa Prometeu. Però també em vaig especialitzar en drets humans, tot i que no dic que soc una experta, perquè per a això necessito anys. Però sí que em dedico sobretot a l'activisme antiracista i als drets socials en general. I em costa molt presentar-me moltes vegades, perquè és com que estic ficant en diverses coses, però tot el que sigui la reivindicació des de la perifèria i des dels nostres cossos, com a persones racialitzades o com les causes socials, doncs allà estoy. Per ficar canya, també.
0: Mireu, aquesta tertúlia la vam començar a cuinar abans de l'estiu. Vam donar-hi moltes voltes a l'equip. Ens preocupava, i a més ho vaig comentar amb vosaltres quan us vaig trucar, que fos una tertúlia condescendent, com diguéssiu. Doncs, mira, ara aquests fan una tertúlia amb persones migrants o de filla de migrants. I sobretot em preocupava que fos oportunista. I la Liu, recordes què em vas dir, Liu?
3: Sí, que ho és i què? O sigui, que és oportunista, no, per mi no hi ha cap dubte, que estem aprofitant un moment en el qual, òbviament, hi ha un discurs contraproduent pel que vindria a ser la convivència, i això, òbviament, també vol dir que certs espais comunicatius han de contrarrestar aquest discurs. I estem entrant en un cicle electoral del que sortirem amb 3 eleccions a tres nivells, com a mínim, no? Però, assumint això, l'antiracisme el que ens diu és que justament és això, que hem d'assumir la nostra posició i el nostre moment, i a partir d'aquí actuar en conseqüència. I actuar en conseqüència és no quedar-se només amb el diagnòstic, sinó anar una mica més enllà, cedir espais, com està sent aquesta tertúlia, i posar-se a disposició.
0: Masta, què en penses? És oportunista?
2: Claro, ¿Qué no es oportunista hoy en día cuando se trata de personas racializadas por este sistema? Yo creo que al final vivimos, se dice que las personas migrantes y racializadas por este sistema, porque no somos racializadas, estamos racializadas por el sistema, se dice que siempre vivimos bajo la sospecha, ¿no? Pero para mí la sospecha siempre va hacia las personas blancas, como pensando cuál es tu intención real de no excluirme, ¿no? Porque no me gusta la palabra inclusión, creo que la palabra inclusión es como una herramienta de poder, ¿no? Porque para incluir tiene que tener alguien el poder de incluir y alguien que no tiene el poder que necesita ser incluido, ¿no? Entonces, al final hay que ocupar todos los espacios, hay que ceder los espacios, bien lo dijo Aliu, eso es clave como de unas prácticas antirracistas, porque también ya es mucha teoría, ¿no? Y en Occidente les encanta teorizar todo y les encanta siempre estar del lado de pensar que en estos diagnósticos, ¿no? Y lo decía Daniel Ortiz, que es una compa de la Via Yala, que estamos también en Occidente en un momento de un hiperdiagnóstico todo el tiempo y una hipersobreproducción intelectual, ¿no? Y al final también creo que, bueno, si vas a narrar sobre los migrantes, pues ten un migrante ahí, ¿no? Es como, deja de hacer capital social y relacional y hablando de experiencias que no te atraviesan, ¿no? Así que espero que este tipo de programas no dejen de ser la excepción también, ¿no? Deberían de ser la norma.
0: Pon un migrante en tu mesa, ¿eh? Me ha sonado esto que decías. ¿Qué pensas, Chaima? Oportunisme, que és un bon filó,
4: sí,
0: per començar.
4: Sí, jo estic d'acord, però al mateix temps jo, clar, jo no vinc com a... O sigui, jo també soc tot un tema de debat, perquè jo no soc migrant, jo no he passat per un procés migratori, però soc filla d'immigrants, no? I al final, com deia Masta, som cossos que també som racialitzats per al sistema, que som identificats constantment com a migrants i que ens travessen totes les realitats, tant de les nostres famílies com les persones que ens envolten, i també al final patim el racisme estructural d'una forma directa o indirecta, no? Aleshores, crec que també és un espai necessari tant per a les persones migrants com no migrants, però sí que són concebudes com a persones racialitzades, perquè sento que avui més que mai, no, que estem ja estem sempre en el foco de mira, però ara més que nunca, necessitem un espai on podem conversar entre nosaltres, on podem tenir un espai també per sacar una miqueta tot l'estrès, tota la violència que estem patint i també poder posar-li paraules a una cosa que constantment està sent narrada per altres persones que no viuen la nostra realitat, que no saben realment el que està passant, no? Moltes vegades queden en això, no? En aquest oportunisme o aquest amarillisme, no? De la premsa, que moltes vegades. Aleshores, jo estic agraïda de que existeixin espais així, tot i que no hauria de ser una cosa d'agrair, hauria de ser lo normal i no estar sempre en seccions només, no, creades per les persones migrants o per persones, clar, que són racialitzades, sinó que hauríem d'estar en un conjunt d'altres espais també, no? Poder parlar de cultura, de moda, d'altres temes, no?
0: Que aquí es pot parlar de cultura, de moda, que jo espero que ho fem.
4: Sí, però...
1: Jo una de les coses que també voldria parlar en aquest primer dia és que ens ajudéssiu també a triar quins temes creieu que són els que podem parlar o voleu parlar, o sobretot de quina manera, perquè no sé si vosaltres penseu a vegades que en una tertúlia com aquesta, ostres, només ens faran parlar d'aquestes coses, o només ens demanaran una opinió sobre certes coses. Us agradaria que parléssim de tot i de quina manera també, pensant en el que es veu als mitjans, no? A dia d'avui.
3: Clar, jo crec que aquí és clau el de quina forma. O sigui, fins i tot el que plantejava abans la Sheima, no? De que, o sigui, una persona migrant a Catalunya no és un... O sigui, l'estatus de migrant és un estatus administratiu, però en realitat a Catalunya, a Europa, al nord global, s'exerceix... hi ha una certa sobredimensió del que és una persona immigrant, no? Aquí hi ha una alterització que té a veure amb el color de pell, el fenotip, la classe social, que fa que persones nascudes aquí, no, que mai se'ls reconegui com a persones catalanes, o persones que porten aquí amb una trajectòria migratòria de més de 10, 15, 20 anys, tampoc se la puguin treure de sobre, aquesta etiqueta de migrant, no? I que justament estem en un moment en el que hi ha una certa... jo tinc un com... A vegades entro com en un tipus de pensament que és... constatar com el cinisme de l'actualitat política, que les mateixes persones que et diuen que t'has d'integrar, no? Amb totes les les crítiques que hi podem posar sobre aquesta realitat, són les mateixes que et neguen la teva catalanitat quan tu, per exemple, entres a un lloc, parles en català i que te respon en un altre idioma, no?
4: M'ha passat avui.
0: Clar, m'ha passat avui,
4: Chaima. Sí, m'ha passat avui.
3: Això, i això és una etiqueta, l'etiqueta de persona que pateix racisme, persona immigrant, és una etiqueta que pateix, per exemple, la població gitana en aquest país, que porten aquí des de fa segles, i encara no hem tingut o no estem tenint la conversa sobre això. El gran elefant a l'habitació, quan parlem d'immigració, el que volem parlar realment, o del que volem acabar parlant realment, és de racisme. I, bueno,
0: clar, ara... El racisme serà transversal a tot, no, Chaima?
4: Sí, al final el racisme és una cosa que, com comenta el company, és una cosa que és transversal a tot, i em sembla un exemple molt, molt pràctic, molt interessant el que diu sobre el poble gitano. Jo, que sóc de barri gitano, d'una majoria de minoria ètnica gitana, que és el barri de la Mina, és una cosa que em crida molt l'atenció precisament per això, i de fet la meva primera feina i la meva feina durant els meus primers anys del món associatiu va ser amb el poble gitano, perquè em sentia molt identificada amb això que explica el company, no? I com jo nascuda aquí, o com ells nascuts aquí, que ja han passat 600 anys des que va arribar el poble gitano, segueixen sent vistos o qüestionats la seva catalanitat o inclús la seva pertinença en general al conjunt de la societat. Què està passant perquè les persones siguin segregades després de tants anys, o també què està passant perquè les persones no passin aquest procés de suposada inclusió i les persones també tenen una necessitat a vegades d'autosegregar-se. Perquè moltes vegades això, no, es culpabilitza molt des d'una part, però no pensem per què hi ha persones que també s'autosegreguen moltes vegades. Sempre és una responsabilitat donada només per un lloc, però moltes vegades és que autosegregar-se també és una resposta a estar cansat a una constant violència i a un constant qüestionament de la teva pertinència o el teu dret a existir o el teu dret en general en un sistema en el que no te't dona avantatge en moltes coses. Aleshores, és un tema que crec que es parla poc d'ell, perquè sempre s'està parlant de plans d'inclusió, però no s'està qüestionant per què a vegades no...
0: A la Masta no li agradava la paraula inclusió.
4: Sí, tampoc.
0: Masta, a mi em va fer molta gràcia quan dèiem com es podria anomenar aquesta tertúlia. Tu vas proposar Integra't tu.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè, o sea, yo creo que es importante no perder el foco de por qué son los procesos migratorios, y que muchas veces, o la mayor parte del tiempo, las rutas migratorias siguen la misma ruta que siguió el colonizador, ¿no? Y el saqueador. Y el extractivista, y que sigue, ¿no? O sea, no está, el colonialismo al final no ha terminado, es un neocolonialismo el que estamos viviendo, y yo creo que es importante que siempre, bueno, a mí me interesa, me da mucha ilusión por fin poder hablar de Cataluña, porque llevo 3 años aquí, y es que con mis amigos catalanes, que tengo la mayor parte de mis amigos son personas no blancas, siempre estamos hablando de esto, ¿no? De que hay un racismo aquí en Cataluña muy duro, que no lo puedes nombrar, o sea, viven en una negación eterna, donde Cataluña se pinta a sí misma como o la víctima o la excepción. Y es cansado para las personas que venimos, bueno, en mi caso, de territorios colonizados, pues que escuchar catalanes que me digan que están colonizados por España, por ejemplo, ¿no? O que son indígenas, ya me tocó también, ¿no? Como estas faltas de respeto y esta superficialidad tan ligera de hablar o de apropiarse de conceptos históricos, ¿no? Entonces a mí me hace mucha ilusión poder por fin ya desmontar y decir que sí, que este territorio, ¿a qué territorio es racista? Y que la única manera de normalizar, bueno, no normalizar, la única manera de desmontar es lo primero, como pues aceptar que lo es, ¿no? No puedes cambiar algo que no quieres ver. Y no puedes cambiar algo de lo cual no te quieres hacer cargo. Entonces creo que es súper importante, porque al final la catalanidad es diversa, ¿no? No es este purismo de esta idea de la catalanidad con 7 apellidos y el catalán perfecto, que yo lo he vivido aquí en Girona, por ejemplo, que Girona es como la crema de la crema catalana, y te toca cada corrección con la gente, cada racismo, donde sí hay que defender la lengua. Yo por eso estoy yendo a la escuela y la estoy aprendiendo, pero es verdad que muchas veces la usan como una herramienta de racismo, de exclusión y de extranjerización, de ir definiendo quién sí y quién no, quién pertenece y quién no, quién tiene derecho a hablar mi lengua y quién no, ¿no?
0: Aliu, tu vius a Salt, al costat de Girona, que ara deia la crema de la crema, és racista Catalunya, tal qual ho ha dit la Masta?
3: Sí, o sigui, estem parlant, quan diem que Catalunya és racista, estem parlant de les estructures socials, polítiques, econòmiques, ho són. Hi ha una jerarquia racial patent. No és el mateix anar a una immobiliària una parella de dues persones magrebines, dues persones de la comunitat gitana, dues persones negres, que dues persones blanques. O sigui, i això travessa una mica totes les esferes del, del nostre desenvolupament. O sigui, hi ha una certa... La negació del racisme opera una mica com una... Una mica... És com un exercici d'autoprotecció que el que fa és expulsar la responsabilitat, la responsabilitat institucional, sobretot. No? Mm. O sigui, estem en un país, en un estat, en un continent, que a l'Europa continental hi ha un tema que és que, per exemple, no sabem ni quanta gent pateix racisme en aquesta part del món, perquè no tenim dades. La dada màxima amb la que podem treballar per diagnosticar racisme és la nacionalitat. Mm. Per tant, encara segueix aquesta lògica de migració, no? Les persones cures aquí no entren dins d'aquest còmput de persones que pateixen racisme a partir de l'edat de la nacionalitat, ni les persones de la comunitat gitana tampoc. Per tant, hi ha com aquest racisme daltònic de si no diagnostico, si no sé quanta gent pateix racisme, el racisme desapareixerà per si, no? Ah. És com una mica, i això és un exercici que convido a tothom, quan teniu dubtes sobre com funciona el racisme o l'antiracisme, penseu una mica en el patriarcat i el feminisme. Uh-huh. Imagineu-vos per un moment estar lluitant contra el patriarcat o les violències masclistes i no saber quantes dones viuen en un territori.
0: Yeah.
3: Estem parlant d'aquest nivell.
0: Clar. No saber lo bàsic, Chaima.
4: I precisament...
0: Es menja el micròfon, la Chaima, digues.
4: Precisament no, o sigui, totalment, o sigui, no podem... El problema és aquest, no? Quan la gent diu que Catalunya o Espanya és racista, directament moltes persones es senten ofeses perquè és com... Jo personalment no soc racista, tant.
0: Se senten interpel·lades.
4: Tothom té perjudicis i tothom té racisme interioritzat, tot i si siguis una persona racialitzada o no, però quan parlem d'estructura, no podem deixar de parlar de que existeix un racisme estructural i sistemàtic si encara existeix una llei d'estrangeria. Si existeix una llei d'estrangeria que no li dona drets a les persones, que has d'esperar 2, 3, 4 anys fins poder regularitzar la teva situació, poder accedir a una sèrie de drets bàsics, no podem parlar de que no existeix una diferència entre diferents ciutadans en una mateixa ciutat o en un mateix barri. Sí que hi ha un racisme, una marginalització pel fet de ser d'una part del món o una altra, no? Per no parlar de les diferències que hi ha, no? Si és d'Europa, tens molta més facilitació a l'hora de mobilitzar-se per al món o a l'hora d'accedir als drets. Si ets del sud global, tot i que els seus països, el país d'on vens, ha sigut colonitzat per al mateix país on estàs o el que sigui, on encara hi ha així, no tens aquests drets no bàsics reconeguts i no pots durant molt de temps fer moltes coses, no? I quan parlem d'això que diu el company, no? De la falta d'estadístiques, és un problema real que existeix tant a les comunitats migrades com les comunitats nascudes aquí o com al poble gitano. Per què? Perquè primer, no s'ha posat molts diners ni molt esforç en posar, no? Donant importància en aquest tipus d'informació, i després també perquè existeix una por precisament per denunciar i per fer visibles els casos de racisme que existeixen. Mira, jo fa poc treballava amb Red Acoge amb temes de precisament d'acompanyament en denúncia segura. Que, sorpresa, no existeix la denúncia segura si encara pots anar a denunciar a la policia i després sofrir la conseqüència moltes vegades de ser deportat o tenir un avís de deportació.
0: Si
4: només,
0: i...
4: només per denunciar que estàs sent agredit o has viscut una situació de racisme, però si vas de forma indocumentada, de situació irregular, pateixes aquesta situació. Aleshores, t'estan quedant drets. Aleshores, com pots que la gent denunciï si no està a salvo en aquest sentit, no està protegida per la llei i no existeix moltes vegades?
0: ¿Qué dieu?
2: Sí, yo creo que viene bien remarcar también que me parece muy duro y muy fuerte que en 2026 se tenga que seguir usando el ejemplo del feminismo y el ejemplo del patriarcado como para crear esa empatía dentro de la blanquitud. Pero sabemos que al final esta empatía de la blanquitud funciona siempre en el momento en el que se puedan pensar a ellos en esa situación. Si no, simplemente hasta ahí llega el límite de su empatía, ¿no? Y estaría bueno también como remarcar que no existan estas estadísticas, que no haya tanto dinero invertido, que no haya un verdadero antirracismo como conectado con la acción antirracista. No es casualidad. no nos debería de sorprender también, simplemente porque aquí la raza es algo que no se quiere hablar. Se habla de clase súper bien, ¿no? Yo aquí cuando llegué dije, wow, tienen una súper lucha obrera proletariada, todos somos oprimides, sí. Y de repente es como, pero la raza, ¿en dónde estás hablando? ¿Por qué no la estás mencionando, sabes?
0: ¿Y tenim culpa als mitjans, Masta?
2: Los medios.
0: Sí.
2: Claro. Es que al final, o sea, ¿quién controla la narrativa, ¿no? Mm. También. Y la raza es algo que se tiene que hablar. La Angela Davis lo dice, raza, clase y género, siempre con esa interconexión, porque si no estamos hablando de burbujas en las que pues te vas encerrando y vas creyendo que el mundo es de una forma y no es así, ¿no? Mm. Bueno, tu mundo puede ser de una forma, pero no es el mundo y esa realidad, ¿no? Entonces, aquí la raza, lo decía Basha, que la raza no se nombra, la raza se practica aquí, con el racismo, ¿no? Y la racialización. Entonces, creo que
4: clar, sí. Perdona, sí. Però és això, o sigui, dins de les mateixes lluites, no? Com a classe obrera, per exemple, costa molt, moltes vegades, parlar de la vivència que tu pots tenir, per exemple, com a persona de classe obrera i persona racialitzada, o en moviments com el feminisme, no? Que és com... Es parla d'un feminisme que moltes vegades és molt excloent de les persones que som racialitzades perquè no ens representa, perquè moltes vegades allà mateix també supera aquesta diferència també de racial, no? Aleshores, també,
0: dins del feminisme.
4: Dins del feminisme també hi ha racisme. Per això parlem d'un feminisme interseccional i l'importància també
0: d'incloure. Sí, Masta, dins del feminisme clar, també...
2: Mujeres, no? Quan no són considerades ni siquiera com seres humans, per exemple.
0: Ja, lo que ara estàvem... He preguntat pels mitjans, tu saps el món de la docència, hem d'anar acabant ja, però sí. Tu també tens molta feina. Jo deia, som culpables els mitjans de comunicació, l'educació també és vital.
3: Home, i tant. O sigui, jo crec que, bueno, avui en dia, jo crec que no hi ha hagut mai un moment en el que jo avui en dia, quan parlo de fet de mitjans de comunicació, i parlo com el quart poder i poso dins dels mitjans de comunicació les xarxes socials i els agitadors, etcètera, etcètera, perquè acaben... Ara és allò que es diu que ara la gent no milita en partits, sinó que milita en mitjans de comunicació. O sigui, les editorials marquen la línia de pensament de la gent, no? Yeah. I aquí el llenguatge és clau, el llenguatge que s'utilitza, que s'ha utilitzat al voltant de la situació de Ceuta, invasió, no sé què, no sé quant.
0: Total. Per això deia jo que hem de ser molt precisos amb el llenguatge, clar, i més encara, amb vosaltres.
3: Encara a dia d'avui s'utilitza expressions com persones d'origen migrant. Que què vol dir una persona d'origen migrant?
0: Sí, o sigui, què vol dir aquest concepte? Ui, mireu, ja hem d'acabar, però és que aprendrem molt. Jo ho dic, aprendrem molt. S'us ha passat volant, no?
2: És que,
0: sí, portem 24 minuts, o sigui, avui ens hem estrenat, sou imparables, de veritat que crec que aprendrem molt, que obrirem els ulls, que avui hem marcat una mica les línies del que serà això, de moment mensualment, aquesta tertúlia, ja li buscarem nom. A mi m'encanta que cada cop anem improvisant noms, ja el trobarem, però I crec tant. Que estarà molt bé. Ja ho he vist, ha passat volant. I molt bé, Masta Cuba, Elio Jalo, Chaima Rajdi, moltes gràcies. Ens retrobem els dijous de finals, l'últim dijous de cada mes. Una abraçada molt gran, que això funciona molt bé, de veritat.
4: Gràcies.
3: Gràcies, adeu. Seguim.
0: Seguim.
5: Al balcó.
6: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
7: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
8: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así.
9: ¡Vamos!
10: ¡Me has tocado!
11: ¡Ole, ole, yo!
12: ¡Ole, qué guay!
8: Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da repartir!
13: ONCE. Bien jugado.
14: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
16: Pues yo solo oigo la carretera.
17: Claro, al conducir se recarga solo.
5: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
10: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
11: És dijous 24 de setembre i avui el Departament d'Educació ha anunciat que tornen les lectures obligatòries.
12: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
11: Tornen les lectures obligatòries a batxillerat per superar la selectivitat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, recupera una mesura que fa només 2 anys va retirar l'anterior govern en mans d'Esquerra Republicana.
16: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys. Els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges. Un back to basics, tornar als bàsics.
11: Fa 3 anys la Generalitat va eliminar les lectures obligatòries al batxillerat amb l'argument que ningú es llegia Tirant-lo blanc, Mirall trencat o Terra baixa, sinó que simplement s'estudiaven resums per preparar la selectivitat. Ara els socialistes ho recuperen a partir del curs vinent. 3 cursos després, aquestes lectures tornaran a entrar a l'ESPAU. Canviem de tema. La Fiscalia té sobre la taula la denúncia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 amateur de Barcelona que exhibia simbologia franquista. Parlem d'un cas destapat per aquesta casa, per cert, Catalunya, on també expliquem que 2 alts càrrecs de Vox a Barcelona formen part de l'equip. Ens ho explica l'Oriol Soler.
17: La denúncia l'ha fet un equip d'advocats especialitzats en memòria històrica que consideren que els 2 noms de l'equip, Mingo Rubio Balompié i Bayern de los Caídos, sumats a la simbologia franquista de l'escut, són una apologia del dictador que podria ser un delicte d'odi penat amb fins a 4 anys de presó. Des de Vox asseguren que només és una broma. Eduardo Ranz és l'advocat que ha traslladat el cas a Fiscalia. En declaracions al Ketiju.
18: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma, y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié.
17: L'advocat considera que l'Ajuntament de Barcelona també té responsabilitat en el cas, ja que la Lligueta juga al Velòdrom d'Horta, que és de titularitat municipal.
11: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el govern treballa perquè no hi hagi més casos com el de la Mari Carmen, apuntant que la compra desbocada d'habitatge per part de fons d'inversió no és el model de país que vol promoure.
19: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això.
11: De fet, diu la consellera del RAM, Sílvia Paniquer, que a Catalunya s'eviten els desnonaments a persones vulnerables.
20: En el cas dels desnonaments, tenim criteris per diferenciar aquelles ocupacions delinqüencials, que efectivament no s'han de permetre, d'aquelles ocupacions vinculades a situacions de vulnerabilitat, i en aquest cas actuem regularitzant o actuem evitant aquests desnonaments.
11: Atenció, però, perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid, però, presumeix que la seva comunitat se situa per darrere de Catalunya pel que fa a l'execució de desnonaments.
21: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
11: Com... Unes paraules que les de Isabel Díaz Ayuso, que l'executiu d'Illa titlla de fake news i considera que fa aquesta comparativa per tapar les seves pròpies vergonyes. Per cert, que hi ha converses entre els de Puigdemont i Pedro Sánchez per desencallar el decret d'habitatge que es va tombar, recordem, el passat mes d'abril amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. El govern central estudia les mesures que el partit de Puigdemont va lliurar la setmana passada al president del govern, i això podria desbloquejar la nova votació. En les properes hores el govern hauria de donar resposta a la proposta dels de Puigdemont. I els Mossos segueixen investigant el cas de Cabrera d'Anoia, on han trobat el cadàver d'un home que duia 2 anys mort a casa seva a l'interior i seguien vivint la seva dona i la seva filla. Ens ho explica l'Andrea Villòria.
22: Els Mossos esperen el resultat de l'autòpsia per confirmar la causa de la mort, tot i que els primers indicis descarten ja que hi hagi signes de violència. A més, com va avançar el País, la dona, que té 59 anys, va dir a la policia que el seu marit, de 77, havia mort feia 2 anys al sofà. fa de casa i ella i la seva filla de 22 anys havien decidit tapar-lo amb una manta i traslladar-lo a una habitació. Feia 9 anys que vivia en aquella urbanització i des de la pandèmia que no sortien, cosa que va alertar els veïns.
1: Hace 2 años que yo lo intuyo, que algo raro había aquí. Y el olor a podrío.
22: A l'exterior, a més, feia un any que acumulaven escombraries, fins que una altra veïna...
1: Fui a l'Ajuntamiento y entonces me dijeron que no me preocupara, que esto se tenía que solucionar.
22: I el consistori, finalment, va avisar els Mossos.
11: 2 anys mort a casa seva, a l'interior hi vivien, recordem, la dona i la seva filla, que no sortien de casa des de la pandèmia. Ho deixem aquí.
12: El dia en 5 minuts.
5: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dijous 24 de setembre, dia de la Mercè. Esperem que l'estigueu gaudint tots aquells que sou de Barcelona i teniu festa. La resta de Catalunya us acompanyem també des d'ara i fins les 9 de la nit. Avui, en un vespre molt emocionant, perquè s'està a punt de produir un debut important, el seu debut.
1: Esport en directe a...

0: Parlem del debut de Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos. Josep Pons, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ana Palet.
0: Ja tenim el primer 11 de Xavi. Amb què sortirà en aquest partit que juga contra Alemanya? Un test important per Xavi, res més començar.
1: Primer partit de la Nations League i Xavi, en el seu debut com a seleccionador dels Països Baixos, surt amb Verbruggen a porteria, defensa de 4 formada per Dumfries, Van Heek, Van Dijk i Van de Ven. Al mig del camp hi tenim a Reinders, Timber i Gravenberch, i a dalt Somerville, Gakpo i Brian Brobbey com a davanter centre.
0: Xavi, que no reserva res, també hi ha una altra estrena, la banqueta d'Alemanya, és la de Jürgen Klopp, que té, podríem dir, un culer i mig, o gairebé dos culers, en aquest 11. Parlem d'Adeyemi i de Ter Stegen.
1: Debuta també Jürgen Klopp a la selecció alemanya. Recordem que no entrenava des del 2024, quan va deixar el Liverpool, i ho fa alineant, com bé dius, a un culer i mig en aquest partit contra els Països Baixos. Alemanya, que surt amb Ter Stegen a la porteria, defensa de 4 amb Treu, Schlotterbeck, Tah i Nathaniel Brown. Al mig del camp hi tenim a Joshua Kimmich, Musiala i Emecha, i a dalt Adeyemi, Karim Adeyemi, titular, acompanyant Xade i Havertz.
0: Doncs a veure com el va a Karim Adeyemi, que de moment està mostrant un gran nivell en aquest inici de temporada amb el Barça. També interessant la titularitat de Ter Stegen amb Alemanya, que feia un any que no anava convocat. I Josep, com a curiositat, el conjunt arbitral d'aquest partit és espanyol.
1: Tots són espanyols. L'àrbitre principal és Alejandro Hernández, acompanyat de José Naranjo, Diego Sánchez Rojo i Quintero González com a quart àrbitre. I al VAR hi tenim a Carlos del Cerro Grande, acompanyat i assistit per Javier Iglesias Villanueva.
0: És el retorn de Xavi a les banquetes després de la seva experiència al Barça. En declaracions a TV3, ell mateix deia que estrenar-se contra l'Alemanya de Jürgen Klopp era tot un partidàs.
2: Sí, estem a les mateixes condicions, tant Alemanya com nosaltres. Bé, no hem tingut pràcticament temps per preparar i pràcticament és un partidàs de primeres. Però bé, estem preparats, estem emocionats, insisteixo, molt content de com van les coses.
0: Content Xavi Hernández. Queden 12 minuts perquè comenci aquest partit entre Països Baixos i Alemanya. Un Xavi Hernández que troba a faltar a Frenkie de Jong. Encara està lesionat el futbolista del Barça. Això n'ha dit també a TV3.
2: Està bé, vaig parlant amb ell, tinc molt bona relació. Està content de com va amb la recuperació, té bones sensacions, i veurem. Jo crec que el punt clau serà després d'aquest parón, precisament, per aviam si s'incorpora al grup i pot tenir bones sensacions per tornar a jugar al 100%.
0: Això en deia Xavi Hernández. Ara, de seguida, en 12 minuts, Josep, quedo pendent amb tu de donar inici a aquest primer partit entre Xavi i Jürgen Klopp a les banquetes, però de les seleccions.
1: Perfecte, aquí serem.
0: I el Palau Blaugrana també es porta en directe. Acaba de començar l'Eurolliga. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Anna? Bona tarda. Queden 8:31 perquè acabi el primer quart. Ara mateix Barça 4, F7. Arrenca una nova temporada al Palau. Ho fa amb un Barça completament renovat. 11 fitxatges, entrenador nou Alexander Sekulić, amb l'objectiu de deixar enrere 3 temporades sense títols. Avui, però, el Barça arriba molt castigat en el joc interior. No hi són Tosa Nebuomen ni Joan Macundú. I a última hora també s'hi ha afegit Jos Nebo, lesionat ahir a l'entrenament, i que estarà de 2 a 3 setmanes de baixa. Al davant, un FS també molt renovat, ple de noms com Mike James, Dario Saric, Matthew Strasel o Santi Justa. A la banqueta, Pablo Lasso, que afronta la seva segona temporada a Estambul, però la primera que pot començar des de l'inici. Gran ambient al Palau en aquesta estrena europea i que, recordem, serveix també per donar el tret de sortida als actes del centenari, amb un Edu Esteve que ha cantat l'himne del Barça capella i que actuarà també al descans. 7:57 ara perquè acaba el primer quart. Barça 4, EFES 11.
0: Moltes gràcies, Asier. També quedem gràcies, pendents de tu, que ens vagis demanant pas des del Palau Blaugrana en aquest primer partit, que ens comentes l'ambient al pavelló és molt bo, eh?
3: Sí, l'ambient és molt bo. Hi ha hagut un mosaic abans del partit que ha sigut molt maco, la veritat. Hi ha moltíssima animació i moltíssima gent, està al pavelló pràcticament ple. Hi ha algunes cadires a la part alta encara buides, i a la zona visitant que sí que està completament buida, però, repetim, l'ambient és molt bo aquí al Palau avui.
0: Doncs gràcies, Asier, ens vas demanant pas.
3: Perfecte.
0: Ara marxem cap a Amsterdam, cap als Països Baixos, perquè a punt de veure el debut de Xavi com a seleccionador, i tenim a un dels nostres.

0: 8:35, aquesta música que escolteu és l'himne nacional dels Països Baixos, el Johan Cruyff Arena, on s'està a punt de jugar aquest a Països Baixos, Alemanya, i tenim a l'Ivan San Antonio, el company del diari Esport, habitual els divendres al Que t'hi jugues. Què tal, Ivan? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: A tu també t'han demanat que t'aprenguis l'himne, com ho han fet amb Xavi, o a tu no t'han demanat això?
1: Bueno, jo crec que no ho fan ni amb Xavi, em sembla que hi ha una diferència entre el que és l'aficionat i el que és la premsa. Passa tot arreu, no només a Holanda. I no, a mi no m'han demanat que m'aprengui l'himne nacional, evidentment.
0: Home, però la premsa, déu-n'hi-do, amb Xavi aquests primers dies. Vull dir, preguntes de si ja controla una mica l'idioma, que si l'himne... Vull dir que, sí, que també tenen tela, els periodistes d'allà.
1: Sí, sí, no, tenen. Vaig estar ahir a la roda de premsa de Xavi, prèvia a l'Holanda, que és com li diuen els aficionats holandesos a la selecció holandesa, no Països Baixos, Netherlands ni coses d'aquestes. I sí que és cert que bueno, són 48 anys després que un seleccionador... no holandès dirigeix a l'Orange. Per tant, és normal que sigui per ells també una novetat enorme i hi hagi un entrenador que no sigui seu.
0: Això creus que els ha agradat, els ha motivat o estan una mica reticents? En general ja et parlo de l'aficionat, no només dels periodistes.
1: No. O sigui, mira, tots just acabem d'entrevistar, bueno, xerrar, no entrevistar, a diversos aficionats als voltants del Johan Cruyff Arena. Tots, absolutament tots, i hem xerrat amb uns quants, ens asseguren que l'arribada de Xavi és una gran notícia per la selecció holandesa, que és aire fresc, que fins i tot ens comentaven que estan encantats que per fi algú faci tornar a la selecció holandesa el futbol, l'estil de joc que ells sempre han jugat i que en els últims anys s'ha perdut.
0: Ahir vas tenir l'oportunitat, Ivan, també de parlar amb Xavi, et vam llegir i vam veure el vídeo a les xarxes del diari Esport. Tu aquí, quina energia et transmet? El veus especialment il·lusionat? Perquè com a mínim això és el que ens va arribar des d'aquí.
1: No, absolutament il·lusionat. O sigui, Xavi no ha deixat mai de ser un entrenador, i de fet et diria una cosa, que jo crec que no valorem prou al Barça pel fet que, o sigui, si Xavi és seleccionador holandès avui, és pel que ha fet al Barça, no pel que va fer a Qatar.
0: Sí, això és per suposat.
1: No, però és que no sembla que estigui del tot clar, o sigui, perquè aquí al barcelonisme noto com, potser és una percepció meva, individual, i estic equivocat, no ho sé, però jo noto que Xavi no va deixar un gran record del Barça. No per part meva, perquè jo crec que Xavi, després de Koeman, per cert, agafa el relleu de Koeman a la selecció holandesa i l'agafa també al Barça, jo crec que Xavi va fer una gran feina al Barça. Va pujar a Cubarsí, va pujar a Lamin, evidentment Fermín no cal ni parlar perquè és
0: obra seva. Sí, és decisió seva que continuï al Barça i donar-li l'oportunitat.
1: Exacte. No només això, sinó també el fet que fins i tot que Rafinha jugui a banda esquerra ara va costar en el seu moment, perquè Lamin Yamal va fer una irrupció molt bèstia al primer equip, Rafinha venia per jugar d'extrem dret, i va ser Xavi qui el va convèncer, escolta, és que has de començar a jugar allà, perquè si no, no jugaràs. No van acabar bé, segurament no.
0: T'anava a dir que jo crec que van passar factura els últims mesos, i després el contrast amb Hansi Flick. Evidentment, doncs això fa que encara quedi com una imatge de que Xavi va ser el que no va saber aprofitar l'equip, però vaja, ja t'ho compro, que molta gent segurament no valora pas el llegat de Xavi al Barça.
1: Sí, no sé exactament per què. No sé, o sigui, em costa entendre el per què Xavi, que no perquè sigui una llegenda del futbol, evidentment que va guanyar el primer Mundial amb Espanya, això està per descomptat, però que el Barça, o sigui, va convertir el Barça en una altra història. O sigui, ell va ser un dels grans arquitectes del gran Barça de la història, i per tant, a mi em costa entendre que no se'l valori com toca. Aquí, de moment, a la selecció holandesa, pel que puc anar copsant dels aficionats, de gent amb qui parlo, de periodistes i tal, se'l valora moltíssim. O sigui, és una llegenda, no només a Barcelona, sinó també a nivell internacional i, evidentment, també a Holanda.
0: Creus que es tindrà paciència amb ell o se'l demanarà ja rendiment immediat?
1: Crec, el que he anat entenent del que comenten, que se'l valora, se'l valorarà no de forma immediata, sinó amb la feina que faci. O sigui, acaba d'arribar. Avui és el debut, avui és contra Alemanya, el Jürgen Klopp, li falta molta feina perquè tornar als orígens de la selecció holandesa, que és el que vol Xavi, que és imposar un estil de futbol que amb Koeman no jugava, llavors amb aquells cinc defenses i tal, o sigui, entenc que se li donarà temps i que tampoc estan per demanar rendiment immediat als holandesos, perquè bueno, no és una selecció guanyadora torneig rere torneig.
0: No, no, de fet és que no guanyen un títol oficial des de 1988, i una de les novetats d'aquesta setmana d'entrenaments és que no ha deixat entrar la premsa, però gairebé demanant perdó, explicant que és perquè ha d'entrenar tanta tàctica i al final doncs explicar tantes coses als jugadors, que entenc també que Xavi vol una mica de privacitat en aquests primers entrenaments, però vaja, ja el vam veure ahir amb el capità Van Dijk, que comença també a tenir feeling amb els jugadors.
1: Sí, bueno, Van Dijk estava pensant en deixar la selecció holandesa
0: fins la trucada de Xavi.
1: Exacte, que li va dir: escolta, per què hauria de seguir jugant amb la selecció holandesa? I ell va dir: perquè ets Virgil van Dijk.
0: Bàsicament.
1: I ell mateix ha reconegut, diu, això, aquesta xerrada em va canviar la perspectiva, i vaig dir: escolta, seguiré.
0: I ara, a pocs minuts per començar aquest partit, vaja, ni que fos escrit, ni que fos preparat, hauríem signat un primer partit de Xavi contra tota una Alemanya de Klopp, que també, evidentment, està començant. Creus que ens sorprendrà? Que potser tothom dona per fet, o la sensació és que l'Alemanya de Klopp serà superior? No sé què n'esperes d'aquest partit.
1: Ui, això ja t'ho deixo pels experts en futbol internacional. Jo, si preguntes quines sensacions tinc per un Barça-Madrid, abans d'un Barça-Madrid, amb el context que tinc i tal, jo puc fer alguna... Però en aquest cas, no, o sigui, sincerament, o sigui, seria massa pedant per la meva part.
0: Però un partit divertit, no? Com a mínim, vull dir, no, bueno, això, com a mínim això, no, home, són dos equips que es reservin, correcte, ni que surtin a protegir-se.
1: Clar, això sí, o sigui, espero un partit divertit, perquè són dos entrenadors amb estils molt diferents, però que tots dos van a l'atac. Llavors, espero que ho sigui. Però, clar, jo dir-te ara mateix si un és favorit o l'altre, no en tinc absolutament ni idea.
0: Bé, més enllà d'això, ja ens ha estat explicant una mica com s'està sentint la gent il·lusionada amb Xavi. Torno a un nom, en aquest cas relacionat amb el Barça, que és el de Frenkie de Jong, recuperant-se de la lesió. Hi ha preocupació per Frenkie en el que has pogut també copsar aquests dies allà a la concentració pel seu estat físic?
1: No, però, o sigui, preocupació no, perquè al final és un tema de lesions i tal, i bueno, quan es recuperi, es recuperarà. El que sí que he notat és que hi ha una gran estima per Frenkie de Jong a Holanda, i la gent és molt de Frenkie de Jong. És cert que Holanda, pues, no guanya, el Mundial no li va anar del tot bé. Pel que he pogut parlar amb gent, entenen que és un futbolista fonamental a la selecció, i que a més creuen tots que amb Xavi encara serà més important.
0: Doncs veurem si aquesta etapa de Xavi a la selecció holandesa és exitosa, com a mínim acaba millor que l'acabar amb el Barça. Merci, Ivan, i que gaudeixis del partit des de l'estadi Johan Cruyff allà a Amsterdam.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: Són ara mateix 9:15 del vespre. Josep, em sembla que aquest Alemanya-Països Baixos, Països Baixos-Alemanya, va amb una miqueta...

0: Encara no ha començat, però en breus instants la pilota ja rodarà al Johan Cruyff Arena.
1: Ja s'han fet aquesta primera abraçada, Xavi Hernández i Jürgen Klopp, una imatge per la història. També situar-vos al Palau Blaugrana, el partit, la primera jornada d'Eurolliga entre Barça i Efes. Déu-n'hi-do la que li està caient al Barça. Ara mateix queden 2 minuts perquè acabi el primer quart. 9-22 està perdent el Barça, que en defensa no està gens bé. A veure si els de Sekulić poden remuntar-ho en el temps que queda. Ara vull que escolteu el director esportiu del Barça, a Deco, el que ha dit en un congrés a Portugal, al Portugal Football Summit, sobre Julián Álvarez.
2: Nós fizemos uma oferta, o clube disse que não vendia, pronto, acabou. É assim que funciona. Mas também há jogadores que vêm, outros clubes que tentam, os jogadores nossos, quando há uma resposta negativa, a coisa acaba aí, mas é passado.
1: Bàsicament explica en aquest fragment, i a banda també del fragment d'Eco en aquest congrés de futbol, que l'operació amb Julián Álvarez no va ser possible, que van fer una oferta, però el club, en aquest cas l'Atlético de Madrid, sempre va dir que no el vendria. Llavors van haver de buscar solucions, en aquest cas Gabriel Jesús, que no entrava en els seus plans, però quan van veure la seva disponibilitat van considerar que era l'opció perfecta, que la idea no ha canviat, que la idea era buscar un jugador d'un perfil similar, i acaba amb la frase que Julián ja és passat, que han de mirar endavant i esperen que Julián estigui bé, ajudant a l'Atlético de Madrid, i que tot es resumeixi en això. Josep, encara passen gairebé ja 2 minuts de l'hora establerta perquè comencés el Països Baixos Alemanya, ara guardant un minut de silenci per Bertina Koeman.
0: Sí, ara es produeix aquest minut de silenci a Amsterdam a memòria de Bertina Koeman, per tant, encara s'haurà d'esperar una miqueta que comenci la primera jornada de la Nations League.
1: Un minut de silenci molt respectuós per la dona de Ronald Koeman, ara ja sí, aplaudint els jugadors. És a punt de començar aquest partit, i no us penseu que només hi ha futbol de seleccions aquests dies, perquè, per exemple, la segona divisió, no sé si tu, Josep, ets molt de segona divisió, t'agrada?
0: La vaig seguint una miqueta, sí.
1: Home, ara que tenim a més dos equips catalans, raó de més per seguir-la. De fet, jugant tant Girona com Sabadell, el Girona ho fa a Montilivi contra l'Albacete, amb el repte d'aconseguir la segona victòria consecutiva. Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
3: Hola, Ana, bona tarda. Sí, els de Quique Álvarez buscaran el triomf a Montilivi contra un Albacete que només ha sumat un punt aquesta temporada. El de demà és un partit marcat per les baixes, perquè el Girona té fins a 6 jugadors amb les seves seleccions: Bannat, Asprilla, Holmes Jr., Pichur, Krapivstov i Lass. Tampoc estarà disponible encara Brian Hill, i és dubte pel partit Fran Beltran, que no ha pogut entrenar amb l'equip per unes molèsties. El tècnic, Quique Álvarez, té clar que haurà de buscar alternatives per totes aquestes baixes que té l'equip demà.
4: És el que hi ha, no podem tampoc estar fotent-nos cops, sinó pues, afrontar-ho, i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé. Està clar que quan un té baixes pensa possibles solucions, i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no?
3: Veurem, Anna, si hi ha o no canvi de sistema, però el tècnic del Girona ja ha avisat que el de demà és un partit trampa i que el Girona haurà de fer les coses molt bé per sumar els 3 punts a Montilivi en un partit marcat per les baixes.
1: Avisats estan a Girona, i anem cap a Sabadell, Núria, perquè dissabte serà el seu torn. De fet, visiten el filial del Celta.
3: Sí, Anna, en un gran moment de forma del conjunt arlequinat, que és 6è en posicions de play-off i que només ha perdut un partit aquesta temporada. El Sabadell tindrà una baixa important, no només per aquest partit, sinó malauradament pel que queda de temporada, segurament, que és la del pitxitxi de l'equip, Gioacchini, que ja ha passat pel quiròfan pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ha deixat clar que després d'aquest cop ara toca mirar endavant.
5: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant. Quan passa una cosa així, sempre parlem de afortunats que som, de poder-nos dedicar al que més ens agrada, de donar-li valor a cada entrenament, a cada partit, i això ho hem de transmetre.
3: El partit, Anna, dissabte a 2:15 de la tarda, una nova oportunitat de sumar pel Sabadell Sabadell en aquest gran inici de temporada del conjunt arlequinat.
1: Moltes gràcies, Núria. Pendents estarem aquest cap de setmana de la segona divisió. Tornem cap al Palau Blaugrana, on el Barça, Sier, mica en mica, intenta retallar distàncies.
6: Intenta retallar distàncies, 31 segons perquè acabi el primer quart. Barça 3.

0: Efes 24, ha arrencat amb molts dubtes aquest Barça, parcial de 4-20 a l'inici pels turcs, li està costant molt anotar els de Sekulić, l'Efes no els està deixant córrer, atacs molt estàtics que els obliguen a esgotar les possessions i a llançar des del perímetre sense trobar l'home alliberat, així que intenta ara retallar distàncies, 31.8 perquè acabi aquest primer quart, Barça 13, Efes 24.
1: Gràcies, Asier, a veure si millora el Barça perquè ha començat fatal, sobretot en defensa, encaixant 20 punts en només 5 minuts, i anem ara cap a Amsterdam, ja veu Josep que aquí som internacionals a la graderia del balcó. Amb 2 minutets al final de retard ha començat aquest Països Baixos-Alemanya.
2: Primers 3 minuts de joc a Amsterdam, el partit que ha començat amb una Alemanya lleugerament superior, amb un parell d'arribades però no han estat gens clares, el marcador que encara no s'ha mogut, i veiem com la possessió de moment és bastant majoritària per part del combinat alemany.
1: Amb Karim Adeyemi, sobretot de moment intens, demanant pilotes, són les 8:51, anem a repassar què més ens ha deixat aquest dijous. I és que obríem el Què t'hi jugues aquest migdia parlant-vos del cas de l'equip de futbol anomenat Bayern de los Caídos. La Fiscalia té sobre la taula la denúncia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 amateur de Barcelona que exhibia simbologia franquista, un cas destapat per Ser Catalunya, on també vam explicar que 2 alts càrrecs de Vox a Barcelona formaven part de l'equip, Oriol Soler.
3: La denúncia l'ha fet un equip d'advocats especialitzats en memòria històrica que consideren que els 2 noms de l'equip, Mingo Rubio Balompié i Bayern de los Caídos, sumats a la simbologia franquista de l'escut, són una apologia del dictador que podria ser un delicte d'odi penat amb fins a 4 anys de presó. Des de Vox asseguren que només és una broma. Eduardo Ranz és l'advocat que ha traslladat el cas a Fiscalia en declaracions al Què t'hi jugues.
4: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados, no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma, y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié.
3: L'advocat considera que l'Ajuntament de Barcelona també té responsabilitats en el cas, ja que la Lligueta juga al Velòdrom d'Horta, que és de titularitat municipal.
1: Gràcies, Oriol. Seguirem de prop aquest cas. Encara amb empat a 0 aquest Països Baixos-Alemanya. Primer partit entre Xavi i Klopp com a seleccionadors. Demà al matí, hora catalana, serà torn per al Brasil. De fet, Rafinha, ja sabem, Josep, que serà titular a l'amistós contra Austràlia.
2: Així ho ha confirmat el seleccionador Carlo Ancelotti.
5: Alemanya va jugar Hugo Sousa amb Mateuzinho, Marquinhos, Víctor Reis, Douglas Santos, Danilo, Bruno, Estevao, Rafinha, Endrick i Vinícius.
1: M'encanta perquè diu l'11 ja titular, és un amistós, però vaja, Ancelotti no reserva res.
2: Són coses que no havíem vist gaires vegades, i també ha parlat Ancelotti del seu magnífic estat de forma de Rafinha en comparació amb el de Vinícius.
6: El moment de los dos es diferente, obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, ma parece que era suya también esta. El Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento, ha convencido que tenemos 2 dois que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
1: És suau Ancelotti quan diu que Vinícius no està en el seu millor moment. I parlant també de futbol de seleccions, baixa al Madrid i a la selecció francesa la d'Ibrahima Konaté.
2: El club blanc ha informat que el defensa francès pateix una lesió al lligament col·lateral de la cama dreta i queda pendent d'evolució. Recordem, com bé dius, que Konaté havia estat convocat per Zidane per aquesta aturada de seleccions i, per tant, serà baixa el combinat francès.
1: A l'Atlètic Club, el seu president, John Uriarte, dona explicacions després de la polèmica de retirada d'invitacions als expresidents.
2: Uriarte ha comparegut per explicar els motius de la retirada d'invitacions a l'estadi dels expresidents del club. Segons afirma el president, aquesta decisió va ser presa pel bé de l'Atlètic.
7: Reiterar el reconocimiento y la gratitud a esas personas, a esos colectivos afectados, y confío en que su malestar inicial se torne en comprensión una vez oídas estas explicaciones. Recalcar que esta medida no es un capricho, sino que está justificada social, económica, institucionalmente y desde la gestión y cultura del club, que tiene un impacto económico muy alto y cuyo beneficiado es el conjunto del Athletic, el conjunto de nuestra masa social, en resposta a un Atlètic que queremos.
1: El futbol de la Lliga Espanyola, Javier Aguirre, ja està entrenant amb el València.
2: L'entrenador mexicà ha dirigit aquesta tarda el primer entrenament amb el conjunt valencianista després de l'arribada de Braulio Vázquez a la direcció esportiva. La renovació continua prenent forma amb l'arribada d'Aguirre amb l'objectiu d'abandonar les posicions de descens després de l'aturada de seleccions.
1: Mauro Icardi, atenció, inhabilitat per conduir fins al 2099, és a dir, fins sempre.
2: De per vida, el Ministeri de Transports de Buenos Aires ha prohibit conduir al futbolista argentí després de que la seva parella, la Xina Suárez, publiqués un vídeo on es veu a Icardi conduint sense llicència. Perquè pogués tornar a ser habilitat, hauria de ser avaluat per aquest ministeri.
1: Millor que no li tornin a donar el carnet. I acabem amb aquesta sanció per a Fernando Alonso al Gran Premi de Bakú.
2: El pilot asturià ha estat sancionat per la FIA per canviar elements dels motors i haurà de sortir des de la darrera posició de la graella. El seu company d'equip, Lance Stroll, també ha rebut la mateixa sanció.
1: I amb els partits que tenim en joc us situem al Països Baixos Alemanya, ara mateix minut 8, empat a 0, de moment sense ocasions clares. Podeu escoltar al Larguero a quarts de 12 el que hagi donat de si aquest partit i s'endú la victòria Xavi o Jürgen Klopp en aquesta estrena a la Nations League a les banquetes dels equips de seleccions. I al Palau Blaugrana ja ha arrencat el segon quart, s'han jugat només 26 segons, el Barça està perdent 18 a 25, el Barça de Sekulić, que de mica en mica va retallant distàncies però que ha començat molt malament. L'agradaria, l'anem buidant.